0: passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. No hi ha hagut ferits, però els dos camions han quedat completament calcinats. Molts conductors s'han quedat més de 3 hores atrapats als seus vehicles. Per ara, continuen les tasques de neteja a la via, que encara no s'ha pogut reobrir completament, tot i que ja hi ha 3 carrils oberts en sentit Tarragona i un en sentit Barcelona.
0: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca.
1: Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant 2 hores.
0: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. El TNC arrencarà la nova temporada amb Sílvia Pérez Cruz i la tancarà amb Angélica Liddell. Serà la 6ª i última de Carme Portacelli al capdavant de la institució.
1: Per la nova temporada, Portacelli ha triat Barcelona com a símbol de la llibertat creativa que va trobar la ciutat quan va arribar de València al final del franquisme amb companyies com De Goll de Gom o El Juglars. Així ho ha explicat aquest dilluns durant la presentació del seu programa de comiat del Nacional.
2: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
1: El TNC anunciarà la nova direcció artística el juny.
0: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
1: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
0: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Quina fet, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
6: Catalunya Ràdio.
7: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
8: Aviam què passarà avui.
9: El pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta tu, què voldràs ser de gran? I que jo li deia, Bueno, clienta, que vull ser.
8: No està mal.
10: Sí, sí.
9: Home, tu diràs.
8: Clar, clar.
9: Tu diràs, jo veia que si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés a la buscar. Un client deia, porti'm un tallat.
8: Que li portava.
9: I
1: amb bona cara.
9: I portava, amb bona cara, i es quedaven...
8: La de parellada.
10: Ui, gran cuinera.
1: Tinc ganes, havia de fer un parell de preguntes.
10: I la nevera, parlarem de la nevera.
8: També parlem de la nevera.
10: Jo tinc quatre cases de nevera.
8: Va, va, que calla, que arriba el jefe. Déu vos guard.
11: He vist

0: Les primeres neveres apareixen al segle XIX, però l'ús del fred per la conservació dels aliments és una tècnica molt més antiga. Uh-huh. El primer llibre monogràfic sobre aquest tema el va escriure Francisco Franco.
1: Què dius, ara no fotem?
2: Franco era un expert en neveres,
0: bueno, per guardar els salmons que pescava. Bueno, que pescava, que feia veure que pescava, perquè, pobret meu, no sé si heu vist mai un vídeo d'en Franco pescant. Jo, de veritat, mira que sóc humorista i poques coses em fan tanta gràcia.
3: A veure.
0: Ni comèdies, ni monòlegs, deixa't estar. Quan necessito riure, fots al YouTube, Nodo, Franco pescando. Jo, no hi ha res que em faci més riure que aquell senyor de 70 anys desorientat, que el veus que el riu és a la dreta i fot la canya a l'esquerra, que va, pobret, que, bueno, va, sap, com el Joe Biden els últims dies que anava saludant gent invisible, però és el mateix, el veus amb la mirada perduda, bueno, fa gràcia, no sé, és una...
4: Ja m'ho miraré.
0: Mira tu.
3: El que és bo és el que explica, la veu que va explicant, o sigui, aquella pesca és com l'esport.
1: Aquí està el senyor Francisco Franco, el caudillo.
3: Hòstia, te l'has escoltat molts cops, Peyu?
0: Bueno.
5: Per què dius que Franco va inventar la nevera?
0: No. Que el primer escrit dedicat al tema del fred en l'alimentació és d'un metge originari de Xàtiva que, pobrot, es deia Francisco Franco.
5: Ai, pobre, quina creu, no?
6: Però no és el nostre Francisco Franco.
4: A veure, quan diu nostre...
0: Home, nostre, jo no me'n sento cap de nostre.
4: Quan diu nostre...
6: El nostre...
0: El de tota la vida.
3: El que ens estimem, no?
0: Bueno, escolta, Francisco Franco, aquest, el del que parlo jo, era un metge del segle XVI. Vull dir que va escriure un llibre titulat Tratado de la nieve y del uso de ella, en què es parla de com emmagatzemar la neu i el gel per conservar el menjar.
4: Carai, els pous de glaç...
0: Sí, senyor.
4: Que n'hi ha per totes les muntanyes.
0: A Catalunya, a tot arreu, construccions subterrànies, on es guardaven les barres de gel.
4: O no tan subterrànies, eh?
0: O no tan subterrànies.
4: En llocs obagues.
0: Sí.
4: Vols que es faci el programa, això?
0: Les primeres neveres, evidentment, no eren elèctriques. Eren com uns armaris hermètics on es posava la barra de gel.
4: Sí.
0: Llavors, amb el temps, anava desfent.
3: Molt pràctic.
0: És el que hi havia, noi. Sí.
5: La gelera, no?
0: Sí, exacte. Hi ha car de mandra, a vegades, car de mandra treure un iogurt caducat. Imagina't haver de treure la barra.
5: Els iogurts no caduquen, home. Jo me n'he menjat de 2 mesos caducats.
4: I així estàs.
5: Què vols dir?
3: Has quedat ben beneita, Mercè.
0: Hi ha coses que no trobes al moment de treure-les de la nevera.
4: Sí, no, fa molta mandra.
0: Que ja saps que són caducades i estan fetes malbé. Sí. Normalment són les que a la porta, les de les prestatges de la porta. Sí. Jo hi ha un pot d'anxoves allà, aquell potet d'anxoves.
5: Les anxoves no caduquen.
4: I així estàs, Mercè.
5: Avui he menjat un parell d'anxoves.
0: Hòstia de Déu.
4: Jo hi foto tots els mitjons.
0: Els mitjons? A la nevera?
4: Sí, per l'estiu. Va molt bé.
5: La meva àvia hi guardava les claus. Quan no les trobava, les anava a buscar a la nevera.
3: Jo a la nevera hi he tingut gairebé 3 anys un pot d'espàrrec.
0: Ah, sí?
3: Sí. Els vaig llançar quan vaig canviar la nevera.
0: I no els treies, eh?
3: No.
0: Per què?
3: Bueno, perquè també...
4: Hi ha un sentiment.
3: Te'ls estimes.
5: Sí. Però, a veure, el dels espàrrecs sí que és de guarro.
3: No, és de guarro, és de que et sap greu. Veus aquell, hi ha a dins el pot i aquell espàrrec petit, prim, que dius que em pren.
5: Per què? Per l'espàrrec que et sap greu?
3: Perquè te'ls estimes, els espàrrecs, que no m'entenc cap, per ser. Fa mitja hora que ho estic dient, que m'estimo els espàrrecs.
0: A mi saps què em fa gràcia? Els que, quan obres la porta, es tiren dalt a baix.
3: Ah, sí?
0: Hi ha una sèrie d'aliments que se suïciden. Que tu obres la porta de la nevera, hi ha una rajola de xocolata que... Sí. Pam! A terra. Sí.
5: Veig que teniu uns vincles afectuosos molt estranys amb els aliments de la nevera, però...
4: Sí. Si has la xocolata... El problema és si són... Que caigui mitja dotzena d'ous.
0: Això emprenya una mica més. Sí. Carles Xuriguera, Fel Fatxedes, Laia Luc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. I una boja coneguda d'aquelles que ha fet que la seva passió i la seva professió siguin un tot. En el seu cas, això passa entre els fogons de la cuina del Semproniana. Defensora dels bons hàbits alimentaris i en lluita contra el malbaratament alimentari, és una xef que també transmet les seves idees a través de llibres i receptes que s'han de guardar ben a prop per poder-les tenir a mà quan vulguis impressionar els teus convidats.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ada Parellada! Bravo!

0: pensat, si entres així, ja tens mitges...
1: Has fet una entrada triomfal.
0: Home, t'ho diràs.
2: Has gastat més energia tu ara que això en tot l'any.
0: Veus? Ens anem compensant-ho, jo. Escolta'm.
1: Què?
0: Dijous paella.
1: Dijous paella.
0: Ara et vull descol·locar.
1: Per què?
0: Perquè has parlat de neveres.
1: Sí.
0: Bueno, més aviat de geleres.
1: Sí.
0: I la gelera i que mengem paella el dijous...
1: Ve d'això.
0: Tenen relació.
1: Ah, sí, explica'ns-la, explica'ns-la.
0: La cosa va així, sí.
1: Explica'ns-la.
0: Mira, estem en l'època de la gelera, diguéssim, sí. I llavors aquestes geleres, a diferència de les neveres, que hi pots deixar un iogurt i unes anxoves... una dècada...
3: Seguíeu? Ja us ho he dit, jo.
1: No passa res, eh?
0: S'havien de netejar.
1: Sí.
0: Llavors, es netejaven dimecres.
1: El dimecres es netejava la nevera.
0: Es netejaven dimecres. Per què? Perquè llavors, ja comencem al revés. Comencem per divendres. Divendres es rebia la setmanada.
1: Arrenca bé l'entrevista.
2: Sí.
1: Ja veureu.
2: No he fet cap pregunta encara.
0: No, no, no. No, bueno. Tinc una segona entrada, eh? Però bueno.
2: Foli, foli.
0: Divendres es rebia la setmanada. D'acord?
1: Ah, sí. Es pagava la gent,
0: sí,
1: el personal.
0: Sí, es rebia. Llavors, s'anava a comprar el dissabte mercat.
1: Sí.
0: És el conte de la masovera una mica adaptat, eh?
1: D'acord.
4: No cobrem pas el programa avui.
0: No. Sí. I es menjava peix dissabte.
1: Dissabte peix.
0: Bueno, divendres es menjava peix, perdona, m'he equivocat. Ara m'he equivocat.
1: Divendres, som a divendres.
0: No,
1: divendres
0: dissabte. Es cobrava. No. Divendres es rebia la setmanada. Dissabte s'anava a comprar.
1: Sí.
0: Es menjava peix. Diumenge es feia un gran àpat.
1: L'àpat gros.
0: Dilluns, dimarts i dimecres,
1: sí,
0: es anava cuinant i s'anaven guardant les restes, a la gelera.
1: D'acord.
0: Dijous, dimecres al vespre, es rentava la gelera i dijous es menjava arròs de miques, de tot el que havia quedat.
1: Mira.
2: Ara ho entenc.
3: Bravo! Bravo! Bravo!
2: Bravo! Bravo! Bravo! I avui quin dia som, però?
0: Bueno, anava més o menys així, però la qüestió és que dijous es menjava arròs amb tot el que havien recollit de totes aquelles restes que havien quedat la resta de la setmana.
1: Però jo tenia entès que el del dijous era una cosa d'en Franco, també. Que...
0: també, bueno, el del dijous paella...
1: Sí.
0: Bueno, no ho sé, però a mi m'agrada més aquesta versió.
2: A mi també.
3: A mi també m'agrada.
0: N'hi ha més, de versions, també una cosa de les minyones, que el dijous a la tarda feien festa i després li deixaven només havia de tirar l'arròs la senyora, bueno, sí. Però això no m'agrada tant, m'agrada més aquesta de la gelada.
1: Bé. Ara que portem ja 4 minuts d'entrevista, anem per la primera pregunta, si et sembla, que és, què has menjat avui per esmorzar?
0: T'interessa, això?
1: Sí.
3: Realment.
1: Ho preguntem a tothom.
0: Jo faig un ritual que l'esmorzar és la meva hora. Ja fa molt... Des que tinc canalla,
1: sí,
0: l'esmorzar és la meva hora, perquè em llevava molt abans per poder esmorzar
1: des
0: tranquil·la.
1: Des que tens canalla, a veure, el més petit deu tenir 20 anys.
0: 30.
1: 30, imagina't. Sí. Perquè ho dius que sembla una cosa molt recent.
4: Sí, jo penso que he estat a punt de felicitar-te. Diré, carai, l'Ada ha sigut mare. Però espai, fa 30 anys...
0: Però encara me'n recordo.
1: O sigui, fa 30 anys que esmorzes el mateix.
0: Que... sí, perquè una cosa molt curiosa és que ens cansem de menjar sempre el mateix menú, però mai ens cansem d'esmorzar el mateix.
3: És veritat.
1: Sí, senyora.
0: És una cosa molt sorprenent, això.
1: Sí.
0: O sigui, tu pots menjar, tu pots fer el mateix esmorzar,
1: sí,
0: tota la teva vida i sentir-te reconfortat cada matí.
1: És veritat, això.
0: En canvi, si cada dia menges paella, tindràs un atipament de paella.
1: Jo a vegades intento ser original,
2: sí,
1: i acabo tornant al...
4: Però què, original com? Què?
1: Pernil dos. O sigui, normalment...
4: Pernil dos original?
3: No ens ho hem preguntat mai entre nosaltres.
0: Cada dia pernil cuit.
1: Jo normalment... Normalment parlo... Ai, menjo entrepà de pernil salat i formatge. Entrepà petit.
0: Coincidim, eh?
1: Sí?
0: Entrepà de pernil.
1: Pernil salat i formatge.
0: Faig una combinació que us la recomano molt. Aviam. Feu aquesta aventura, que tampoc us farà variar tant l'esmorzar.
2: A veure.
0: Què és? En comptes de pernil salat i formatge, que em sembla que no lliga.
1: I tant que lliga, Ada.
0: És boníssim. Bueno, sempre formatge lliga amb tot.
1: El formatge amb tot.
0: Lliga amb tot, perdoneu.
4: Sí. Està amb la filla.
0: Entrepà de pernil salat i pernil cuit. Les dues coses juntes.
1: Dolç i salat.
0: Sí. Proveu-ho, proveu-ho, és extraordinari.
1: No ho he provat mai, no ho he provat
0: mai. Això sí, un tomàquet, tens el tomàquet, l'oli amb abundància,
1: sí,
0: i llavors aquesta combinació pernil salat i pernil cuit és una explosió, bueno, és una cosa que des que l'he descobert ja hi soc addicte.
1: Sí.
2: Tinc gana.
0: Tinc poques addiccions. Tinc poques addiccions,
1: aquesta
0: perquè aquesta n'és una. Llavors el ritual comença...
1: Creieu que arribarem a la segona?
2: No cal.
0: No, és veritat.
1: No passa res, no passa res.
2: No, foliada.
1: Digues.
0: No, que no he acabat d'explicar que esmorzava.
1: Acaba.
0: I a mi m'agrada contestar les preguntes.
1: I tant. I a mi fer-les també m'agradaria. No, No, no, endavant.
0: Però a mi m'agraden més els micròfons que les teves preguntes. Sí,
1: tira, tira, tira.
0: Què has menjat per esmorzar? Els micròfons es diuen carxofes, que m'agrada
1: sí,
0: molt això.
1: Ara se'n va a un altre cantó.
5: Aquest és més pastanaga que carxofa, però bueno.
0: Tens raó, aquest no és estàndard. Bueno.
1: Vinga, va.
0: Bé, és que és de la Renaixença. Bé, escolta'm, una taronja, començo amb una taronja.
1: Una taronja.
0: Faig una taronja, faig aquest entrepà de pernil de granada i llavors faig el cafè. Escolta, aquí s'ha acabat.
1: Ja està. Fa 30 anys que fas exactament el mateix.
0: Exactament el mateix.
1: Escolta, ara et veia aquí contestant. Ja et coneixia, ja sé com ets i se't veu que el cervell et va a mil per hora i que tens una energia...
5: I les cames.
1: Tot. Ets igual a la cuina? O allò és el teu lloc de pau i allà et transformes i tens una serenor i una tranquil·litat?
0: No. Tu saps quin és l'animal més ferotge de la fauna urbana? No.
5: Amb feixades. Perdona.
4: De la fauna urbana, jo.
1: El cuiner.
0: L'animal més ferotge de la fauna urbana es diu client amb gana.
1: Sí, clar.
0: Client amb gana. Sí. Coneixes dues coses, que és el client, que diu, aquí mano jo, perquè sóc el client,
1: sí.
0: I l'assumpte visceral.
1: Sí, sí.
0: Llavors, quan tu tens un client... Jo he après a moure'm arran d'aquest neguit de tenir-lo allà més de 8 minuts, però nosaltres treballem en... directe total, o sigui, és un directe estricte, no. I a més, amb aquesta cosa de dins, de la gana i del moment, que s'ha de satisfer immediatament. Tu no li pots dir, escolti, ja li portaré a les 6 de la tarda, li has de portar en 8, 10 minuts, i això genera, doncs, que tinguis aquest, que t'inoculin aquesta mena de neguit, que ja sempre t'acompanyarà la resta de totes les activitats.
1: Tu vens d'una família del món de la restauració de molts i molts anys, una mica de pressió quan eres jove, de dir, em dedico a això o em vull dedicar a una altra cosa, realment? Et va passar pel cap fer una altra cosa?
0: Bé, home, el meu pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran i què... bueno, no quan estava desorientada, quan era molt menuda, perdona, i el pare em deia, què vols ser de gran? I jo li deia... Bueno, clienta, jo vull ser...
1: No està mal.
5: Sí, sí.
0: Home, tu diràs.
1: Clar, clar.
0: Tu diràs, jo veia que... Si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar, un client deia, porti'm un tallat.
1: Que li portava.
0: I
3: amb bona cara.
0: I portaven amb bona cara i es quedaven allà i deia, alguna cosa més?
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors jo veia, jo semblava un escenari.
3: Injustícia.
0: Un escenari, jo deia, com ell, sóc com ell.
1: Jo vull ser client.
5: Sí,
1: està bé.
0: Clienta.
4: El tallat i la galateta aquella al costat, saps què vull dir?
0: Sí, no paraven amb atenció, no s'acabaven mai les atencions. I llavors deia un got d'aigua i li portaven. O sigui, el client continuava demanant i continuava portant. No sabia jo, al final, doncs, que pagaven i tal, no? Però això potser no estava tan atenta. I el pare em va dir, no, doncs, per ser client has d'estudiar. Llavors, vaig anar de... El pare, això de que em dediqués a la cuina, no ho acabava de veure clar. No ho acabava de veure clar. S'ha de ser metòdic i ja va veure que això no anava amb mi. I al final em va dir, fes dret, fes dret.
1: Dret?
5: Vas fer dret?
1: Vas estudiar dret o no?
0: Sí.
1: Hòstia.
0: Sí, i a quart de dret vaig anar de dret a la cuina.
1: Ja està.
0: No me'n sortia.
1: Però tens algun coneixement d'advocada, digues.
0: Res.
1: Molt poc.
0: Vaig estudiar molt, però no va sedimentar. No vaig pair prou bé.
1: Déu-n'hi-do. Deia que vens de família de restauradors, de la Font d'Europa, de Granollers. Sí. Que, de quin any és la Font d'Europa? És una bestia.
0: 1771.
1: 1771. Sí, sí.
0: I sempre la mateixa família.
1: Clar, és com per dir-li al teu pare, no, mira, jo vull ser influencer.
5: Sí.
1: I si fas de cuina, què et sembla? Perquè, clar...
0: Sí, sí, és sempre això. De la mateixa família, que això ens impacta molt.
1: Clar.
0: I de fet...
5: Mítica, doncs...
1: Bueno, és que si parlem de la teva família, la gent no ho sap, però tu tens al cap, més o menys, quants parents tens que tinguin restaurants i quins restaurants tenen? Pots fer una mica de
0: avui.
1: Llista? A dia d'avui?
0: Bueno, avui hem minvat una mica, sí. Però, bueno, tenim les set portes, els fills del cosí portaran
1: teu,
0: ara...
1: Els fills del teu cosí porten sí, els set portes de Barcelona.
0: El Ramon tenia el senyor Parellada, el va tancar amb la pandèmia i ara està a la Fonda. Llavors tinc una germana que d'una manera molt casual té una casa on fan convits i fan una quantitat de gent impressionant que es diu Can Ribes, que està a Vigues.
1: Vigues i Riells.
0: Vigues i Riells i Sempruniana.
1: I el Sempruniana.
3: I els teus fills?
0: No, els meus fills no... no
5: sé. Advocats.
3: No, ara, advocats no. Tots.
0: Advocats. Són advocats. Ara encara no. Però saps què passa? Que per això el pare doncs, em deia, home, fes una estudi alguna cosa, perquè a casa s'ha mantingut la figura de l'hereu tota la vida. Uh-huh. La fonda ha passat a l'hereu. I això el pare deia, per això ens conservem la casa pairal, diguéssim, saps? Sí, sí, sí. Perquè l'ha mantingut l'hereu i, per tant, la resta de nosaltres som 8 germans.
1: 8 germans, déu-n'hi-do. El 2025 vas entrar a una llista de les 100 dones més influents de Catalunya, segons la revista Forbes, i el 2016 et van donar la Creu de Sant Jordi.
5: Home!
1: Què tal, això?
0: Dos impactes importants i sempre amb aquesta sensació de per què... Vols dir que anava per mi, això? I dic que potser n'hi ha un altre que d'això. Sí, mira, quan em van dir això de les dones influents... em van trucar per telèfon, que és una cosa que ja no s'estila.
1: Sí.
0: O sigui, s'envien mails i...
1: És veritat. Però,
0: trucada per telèfon.
1: És maco que et truqui.
0: Sí, i llavors jo no podia agafar el telèfon i l'agafen i em diuen, escolta, estava a la cuina, em diuen, que diuen que t'han fet una dona i la dona més influent, bueno, de les dones, que estàs en una llista i tal. Dic, home, vam, i això que...
1: Què vol dir?
0: Deixa't estar, això deuen voler, segurament deuen voler vendre un seguro, entén, també,
1: sí.
0: Darrere d'això que hi ha, no? Deuen voler vendre, diuen això i després et col·loquen el seguro, sí. No? És a dir, entén, també, s'aventa també. No, que diuen que va en sèrio, que volen parlar amb tu, que això doncs va de debò i tal. Dic, escolta'm, jo ara no m'hi puc posar, que estic fent una beixamel, que s'esperi...
1: Clar, home, el primer és el primer. Ah. No, i la beixamel no pots despistar.
2: Es va parir de la beixamel.
1: Llavors quedes pes com una mala cosa.
0: Jo no m'hi puc posar.
5: Ets grumoll. Ui, no.
0: Saps? I doncs aquella persona va dir, que està fent una beixamel. Aquest és el nivell d'influència meu.
1: Ah, saps? Molt bé.
0: El nivell d'influència és que jo no puc deixar de fer la beixamel, saps?
1: Clar.
0: No sé si està ben bé.
1: Bueno, els premis estan molt bé, però al final l'important és el dia a dia, diguéssim, la feina. El dia
3: a veure,
1: dia.
3: Parlant de dones, jo tinc una pregunta, Ada. O sigui, jo tinc entès que feu una trobada de dones. Què passa que no em convideu a mi? Em veus competència perquè tinc aquest bar o com va això?
0: Mercè, mira, no havíem coincidit prou, però ja està, ja
1: estàs convidada.
0: Ja ets una davantalera...
3: Home, és que clar...
0: És una davantalera retroactiva, o sigui, honorífica. Ja et dono el títol des de...
1: Davantalera, us ho dieu,
3: eh? És que com que veu que tinc el bar de la Renaixença, potser em veu com a
1: competència
3: de la Renaixença.
5: De què va aquesta?
1: De què va això?
0: És molt important que... O sigui... Com ho deia allò, els adversaris no són enemics i la competència tampoc.
3: Ah, ja.
0: Saps?
3: Està bé.
0: Has de tenir bons adversaris i bona competència.
1: Però si per seguir
3: progressant.
1: Si t'obren un local d'aquests de branja al costat del Semproniana, què?
0: Tot perdut. A Barcelona, malauradament, no ho té tot perdut, eh?
1: No, ens en sortirem, eh?
0: Sí, i tant.
1: Això que hi ha molts...
0: Van enrere, tot així.
1: Sí? Tot això dels branjos, d'allò...
0: Això són onades i marees i...
1: El sushi i tot això, va...
0: Sí, jo ara veig molta... molta falera o molta gana d'escudella, eh? Jo
1: sí?
0: Ara tenim un moment d'escudella.
1: Veus? Que sí. Torna, que torna.
0: L'escudellòmetre
1: sí.
0: D'en... Ostres, qui ho deia, això?
1: Escudellòmetre.
0: Sí, a tu també, eh?
5: Ah, merda.
0: Bueno, merda, bé.
5: Coses els haig de saber a l'acte.
0: Ah, exacte.
3: A l'edat també.
0: Va ser...
5: En Cruyff.
0: No.
5: No, és que cap pista tu i un Cruyff.
1: Escolta, hem passat molt per sobre d'aquesta trobada de les dones. Mentre en Xuriguera intenta recuperar l'escudellòmetre, a veure qui ho deia, en què consisteix aquesta trobada que dius de les davantaleres?
0: La veritat és que no té cap objectiu clar, és una mena de calarra, de trobada de dones, doncs que moltes d'elles sí que és veritat que han hagut de sacrificar molta part del seu àmbit, de la seva part, o sigui, sobretot del seu... No han pogut conciliar de cap manera.
1: Uh-huh.
0: Han hagut d'estar sempre al peu del canó, sempre han hagut de tirar endavant, sempre han hagut de lluitar moltíssim per poder mantenir els seus llocs destacats i, per tant, han hagut de penjar el davantal.
1: Sí.
5: Rossinyol, Ada.
0: Gràcies.
1: Ara sí. Ara sí. L'escudellòmetre, que torna. L'escudella torna.
0: Santiago Rossinyol va idear un escudellòmetre.
5: Sí.
0: Que era una mena de... canalització per la qual totes les cases obrien l'aixeta i sortia escudella.
1: Això seria preciós.
5: Oh, això és perfecte.
1: Això. I calenta, eh? Calenta, eh?
2: Però per dutxar-te, també.
1: Per dutxar-te.
5: Fàstic.
0: I llavors...
2: Per favor.
0: I aquest era, era el gran projecte, diguéssim, d'enginyeria civil d'en Santiago Rusiñol.
1: I has estat bé. Escolta, acabes de treure un llibre que es diu Els plats del dia.
0: Bueno, total, acabo amb la festa del davant.
5: Deixa que va, ara pregunta.
3: A mi m'interessa, i a la Laia també.
1: És que em despista, aquesta dona.
5: Diu programes que portem i no saps entrevistar.
1: No, i ha anat així. A l'Ada és impossible entrevistar-la.
4: Deixa-la parlar una mica, que no ha parlat.

0: És la, la primera autora d'un llibre, sí, que just quan vas a parlar del seu llibre et talla i et diu que no.
1: Doncs ara ho he trobat, això. Ara ho entenc tot. He fet 30 llibres.
2: 30?
1: He escrit 30 llibres.
0: 30?
2: 30.
1: He escrit 30 llibres.
3: I d'on treus el temps?
1: Però n'he venut poquíssim.
0: Home, aquest últim
1: cas... Potser per això. Aquest... Perquè quan
0: et pregunten llibre... pel llibre vas a parlar
1: si no
0: d'una altra cosa.
1: Llibres, no vull vendre, és que...
0: És un llibre que recull els menús del dia una mica, sí, no? Les receptes per fer en el menú del dia a dia, que és una cosa que reivindiques tu, que torni als restaurants, sí, el menú diari.
1: No, que el mantinguem, perquè és una eina que cohesiona barris, és una manera de donar servei als veïns, i en ciutats amb tantíssima pressió urbanística i tan gentrificades com, per exemple, Barcelona, i sobretot l'Eixample,
0: sí,
1: doncs, de seguida que el restaurador, l'empresari, ensuma que aquells clients doncs, poden pagar una mica més, diguéssim, doncs el que fas és vendir el menú.
0: Uh-huh.
1: I el menú, és veritat, que està molt desacreditat, i que els menús de batalla i tal i qual, però de veritat que el menú doncs és una eina, és una taula de salvament d'aquests veïns que tenen, doncs, quan volen quedar, doncs els va, sí, molt bé tenir aquests menús, i sí, també, doncs, la gent que treballa, és a dir, la gent que viu i treballa al barri, no?
0: Com ens hem d'imaginar, un diumenge al vespre a casa, a l'Ada Parellada, cobres la nevera i tens tres coses, què menges?
1: Trenyines hi ha molt. Ara que els fills tenen 30 anys,
0: sí,
1: trenyines, però quan els fills eren petits, diumenge a la tarda el dedicava a cuinar tota la tarda.
0: Per fer el menjar tota la setmana.
1: Exacte, per preparar-me totes les bases, per tenir-ho tot a punt, perquè la resta de la setmana, que era absolutament caòtica, doncs sempre pogués estivar d'alguna cosa. D'ençà que els nens van marxar de casa, i a més el diumenge al vespre a casa era un ritual, fèiem aquest sopar de família, de trobar-nos.
2: Sí, senyora.
1: Perquè com que el diumenge al migdia no podíem, doncs el diumenge al vespre sopàvem plegats i fèiem un gran festival gastronòmic, diguéssim, eh?
0: Sí.
1: I això va passar quan els fills van marxar, van anar a fer, a estudiar fora, etc. Van marxar. Primer diumenge el Santi, el meu home, em diu: què? Yep. Què hi ha per sopar? Què soparem avui?
2: Caso amb l'home, eh?
1: Vaig dir: pam, no filla, tio, pam,
3: no
1: filla.
3: No hi ha res.
2: Que vols que sopi?
1: No hi ha nens, no hi ha sopar, tu.
0: Fora.
1: El pobre nano va tenir... Va caure la vena dels ulls. Això no ho feies per nosaltres.
0: Es veu que era pels nens,
1: Per les criaturam.
0: Ada, tens clar quan et jubilaràs? Perquè aquests que...
1: Mai. No
0: mai,
1: em jubilaré mai, Peyu.
0: No?
1: No em penso jubilar mai.
0: O sigui, faràs de cuinera tota la vida.
1: Faré... Treballaré tota la vida, però tancaré el restaurant aviat.
0: Ah, sí? Oh. Cuidado, que titular.
2: Sant Brunià tanca?
0: Què dius?
1: Hòstia. Tancaré tan aviat com pugui.
0: Per què?
1: Perquè ja està, ja ho he fet, els fills no tinc relleu, no sembla que això... I, per tant, ja està. El que no vull morir és amb les botes posades al Sempruniana, eh? Allà no, amb aquesta exigència, amb aquest neguit, amb aquesta... saps?
0: Però
1: ara,
0: cas...
1: treballar, penso treballar sempre.
2: Ostres, però si ve algú, Ada, sóc admirador teu, ensenya'm a...
1: Poso... Ja ho farem, això ho farem. Farem...
2: No dic jo, eh?
1: Divulgació...
4: No ets pas tu d'admirador.
0: Divulgació, informació i...
1: Sigui, voltarem...
2: Clar.
1: Però amb un altre ritme, per descomptat. Un altre ritme que no sigui aquest ritme diari.
2: Perdona.
1: Per tant, Sempruniana sí, té els dies comptats. Malauradament, els anys comptats.
0: Uh-huh.
1: Encara queden anys, però sí, sí.
2: És de les notícies tristes que s'han sentit en aquest programa. Sí.
1: Bueno, o alegres, depèn
0: exacte,
1: des de quin
0: clar,
1: prisma, saps?
0: Exacte.
1: Perquè tancarem amb tota la...
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: No calla.
2: No.
3: És que no porta els auriculars, l'Ada. I no,
0: ai,
3: no sap.
1: Havia de posar-los.
0: Sí, és igual.
2: No passa res.
0: Igual. Escolta, una última cosa abans de que marxis. Un concurs que fem, que et pots emportar una llonganissa Ral d'Avinyó. Gentilesa de Vera! Et dic una paraula en català, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes a la llonganissa. La paraula d'avui és cruix. Cruix. H. Crux, crucifix típic de l'edat mitjana, on es representa Jesús amb un tall de fusta poc detallat, però molt icònic.
2: A l'església de Santa Maria de Taüll hi ha un crux de 7 metres d'alçada que és impressionant de veure.
0: Bé, crux, seguit ràpid de petits sorolls que fan certs objectes en fregar-los, prémels o esmicolar-los.
4: Caminava pel bosc i em van estar a punt d'atracar. Vaig sentir el crux de

0: fulles seques darrere meu i pam! Li vaig fotre un cop de puny.
1: C. Cruix. S'utilitza de manera col·loquial per parlar dels genitals femenins. Què passa, Mercè?
2: Ah.
1: Que no vols llegir la frase?
2: Em poseu unes frases. La iaia de la patata sempre n'havia dit cruix. I quan l'avi fotia el cap entre les seves cames, deia que li olorava l'entrecruix.
1: B o C?
3: La C no és.
1: La C no és.
3: La C no és. Això ho escrius amb I-X?
1: C-R-U-I-X, cruix.
3: Aviam, és veritat que a mi penso que ve de cruixir.
1: Ve de
3: cruixir. I llavors, doncs, possiblement és la B.
1: És la B, ve de cruixir, oh, correcte! Molt bé, s'emporta la llangonissa. Escolta, avui dediquem el capítol a la nevera. Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
3: És un dels punts febles, eh?
1: Sí?
3: És un dels punts complicats, sí, perquè l'has de tenir molt endreçada, t'ho dic de debò, eh? Perquè...
1: Molts tàpers.
3: Sí, sobretot has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
1: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
4: És que fos cadascú que t'ajuda, de veritat.
5: És dels entrevistes lleig que s'ha de vist. Avui soc... Avui
3: estic... Perdona, que t'ho capi, això, però... Cal organització.
2: És que no tinc una resposta.
4: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. És que no ho vulguis contestar.
3: No.
5: Quan es fan desgana el programa, passen aquestes coses.
1: A mi em sembla de les coses més complicades d'un restaurant.
5: És que ho és.
1: Que la nevera aquella t'hi puguis aclarir.
3: Sí, té dificultats, però al final s'organitza.
1: S'organitza, saps?
5: Les dates, la caducitat...
4: Això ho acabareu contestant al final, aquesta merda de pregunta.
1: Mercè, què més podem dir de la nevera?
2: Parlem de la nevera.
3: Perdoneu, però...
2: Diversos personatges durant el segle XIX doncs, van anar fent avenços, no?, en la invenció de la nevera.
1: Sí.
2: Les primeres, com dèiem abans, eren simples armaris on s'hi guardava la barra de gel, allò que dèiem, la gelera.
1: Sí.
2: I després va arribar la refrigeració mecànica, que s'aconseguia amb la compressió de gasos. Normalment era amoníac.
1: Ai, Déu.
2: I era molt tòxic.
1: Ai, ai.
2: Molt.
5: És ben bé que som vius de casualitat.
1: Sí.
3: Ara.
2: De fet, les fugues d'amoníac de les primeres neveres van provocar bastantes morts per intoxicació. Una de les coses que van fer avançar la investigació en la refrigeració i va ser, atenció, la gran demanda de cervesa fresca. O sigui, la gent volia prendre cervesa freda tot l'any i això va fer que els fabricants es posessin les piles per inventar sistemes més eficients.
3: Hem d'inventar una nevera per guardar l'insulina de la iaia.
2: Ah! Està
4: la iaia.
2: La cervesa. Als anys 30 es va canviar l'amoníac per un altre element, el freó,
1: sí,
2: que era molt menys tòxic.
5: Molt bé.
2: El que passa és que anys després es va veure que havia fet una foradeta a la capa d'ozó.
5: És
2: que també...
5: Volem cervesa fresca o volem una mica de foradet?
4: A mi no m'ho preguntis, que te contesto ràpid, Vull dir que no...
2: El 1987 el freó es va prohibir.
1: Prohibit?
2: Sí. I ara s'utilitza...
3: Jo ja tenia 20 anys.
1: Mira, doncs vas estar 20 anys amb el freó, anar respirant freó pels puestos.
2: I actualment s'utilitza el tetrafluoretà, que es veu que és menys contaminant. Ara et pot agafar un ictus d'intentar pronunciar-lo, com m'ha passat. Tetrafluoretà.
1: Ada, gràcies per venir a la Renaixença amb aquesta alegria i aquesta energia, que tot i que ens emportem aquest titular trist que el Sempronià ha tancat.
5: Ha dit que potser no és tan trist.
3: Falten 10 anys.
4: Ha dit aviat.
5: 10 anys. 10 anys?
1: Home.
5: Potser que no hi serem 10 anys.
4: Hòstia, tancarem abans nosaltres.
1: Ada, per allà, fort aplaudiment.

0: Sí, senyor, hòstia.
1: Ara, home.
0: Ara, hòstia.
1: Ara. Hi ha un tio emocionat avui aquí.
2: Què? T'agraden aquests, eh?
0: Ah, són els meus, aquests.
2: Sí? Ah. Qui són, Fel? Què?
1: Bon Jovi.
2: Dire Straits.
0: Hòstia.
3: Es pronuncia així, això.
0: Dire Straits. No.
2: Jo diria que Straits, però vaja.
0: Dire Straits.
3: Oh, que faci ell això avui, doncs.
0: Sí. Bueno, Money for Nothing, què us haig de dir? Money for Nothing, una cançó dels anys 80.
3: Any 1985.
0: 1985, sí. Aquesta cançó ve de que... Explica l'història, Arnau.
3: Me l'ha comentat abans, per això ho sé.
2: Sí.
3: En una ocasió, en Mark Knopfler, era el líder d'aquesta banda, estava a una botiga d'electrodomèstics de Nova York buscant alguna cosa, quan de sobte va sentir un dels repartidors de l'establiment rondinar de valent. Mirava...
2: Sí.
3: Mirava una tele on hi havia posada l'MTV, que anaven passant videoclips. Mm. I el repartidor es queixava de veure aquells músics a la tele fent el pallasso mentre ell havia de guanyar-se la vida carregant neveres ben pesades. I va dir que aquells artistes feien diners per no fer res.
2: Hòstia, amb el Mark Knopfler davant, eh?
3: Exacte. No, però és que encara no havia compost la peça. Aquelles reflexions de cunyat el van impressionar tant que va agafar paper i llapis i va anotar-les, i d'aquella filosofia d'obrer cremat pel capitalisme va sortir... aquesta cançó, Money for Nothing.
2: Money for Nothing.
0: Em si ho portes un dia, Mark Knopfler.
2: Sí, sí. Sembla que xerra català i tot.
0: Sí.
2: Escoltem Dire Straits i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: arriba de la Gare d'Occitan.
1: Eh?
2: Però és el nom del gos,
0: sí. Sí, l'arriba de la Gare d'Occitan.
2: Occitan.
3: No, és Occitan.
4: Això és el poble.
2: No,
0: no, és el nom del gos.
2: El nom,
0: és el nom del gos. Sí,
1: però és un cognom.
0: I sí.
1: I llinatge.
0: I llinatge, tot. I, bueno, i t'explica moltes coses. És molt complicat.
2: Noms molt llargs.
5: Estic en contra. Sí. Ja està.
1: Estic en contra.
0: Li direm... Arriba de la Gare d'Occitan.
1: I quan el criden, què?
0: Arriba de la... Ja està.
1: Arriba.
0: Li diem Arriba perquè és més fàcil. És un pastor holandès de 5 anys, veiem-lo.
1: Aviam. Oi.
0: Preciosa.
1: Preciosa, Mercè.
0: Ai, no sé, és que a mi m'agraden els gossos, que vols que et digui.
4: Què porta la mà, aquell home?
6: És això?
1: Té com... Sembla una hiena, això, no?
0: No. La Arriba és de Tona. Sí, i a més és una gossa molt intel·ligent i molt útil.
1: Per què?
0: Perquè es dedica a la recerca de persones perdudes.
1: Està bé.
0: O sigui que, ojo amb la Arriba.
5: Aviam si em troba.
1: Aviam. No, home, però no...
0: Has de desaparèixer, primer.
5: Estic molt perduda.
1: No es tracta de jugar a cuit i amagar, diguéssim. És per buscar gent que s'ha perdut de veritat.
0: Una cosa, un fet característic de la Tona, ai, de la Arriba. De la Arriba, que és de Tona, és que no té por de res. Però de res vull dir de res, ni...
5: De res.
0: Ni dels petards. Bueno,
1: és com si ets de Tona o ets així o et mors.
5: Ah, sí?
0: Sí.
5: De Tona som així.
0: Per tots.
1: Sí. L'Arnau no té por de, res.
5: Jo no tinc por de res, ni d'en Xuriguera. Tenir por de mi és molt gros, eh? Vull dir que...
1: Vinga, va.
5: És una bona notícia que l'Arriba no tingui por dels petards, perquè justament el llançament d'un petard serà el protagonista d'aquest capítol.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. És febrer de 1946.
7: Això és gros avui, eh?
1: Sí.
7: Avui serà molt ben parit, això, eh?
1: Barcelona, eh?
7: Barcelona, 46, eh?
1: Sí.
7: Vull dir, en una època molt fosca,
1: eh? Sí, senyor.
7: Vols que faci el programa jo sol?
1: No, ja ho vaig fent, ja ho vaig
4: fent. No, digue-li que sí.
1: Ah, sí, fes-ho tu, va.
7: Estem en un moment molt delicat a Catalunya.
4: Vale, fins aquí, sembla,
1: ja està, ja ho vaig fent jo ara.
7: Sí.
1: Sabeu que ara emprenya molt quan vas a Barcelona, us emprenya que no us entenen en català.
4: Hòstia, vaig anar-hi, vaig entrar en un bar, dic, posa'm un tallat.
1: Sí.
4: El cambrer ho van ingressar, va agafar un ictus. No va.
5: No sabia fer el tallat.
4: No.
1: Tombat a terra.
4: Un ull li va caure.
1: Sí.
4: Un ull, i li poca
1: cosa va passar.
4: Diu, no t'ha entès, una cosa...
1: Doncs en l'època en què ens situem també costa sentir parlar català al carrer. Això sí, en aquest cas la gent té un motiu més justificat que l'actual. La gent no parla en català perquè està totalment prohibit. El panorama és depriment. Ens trobem en plena dictadura franquista. Franco governa Espanya amb mà de ferro i ha col·locat el seu seguici als diversos estaments del país. La repressió franquista és present arreu.
8: Dada important aquesta, tenim com per les properes eleccions.
1: Sí, senyor.
8: No sé de quina manera, però tinc en compte.
1: En què no torneu a votar en Franco, n'hi ha prou.
8: Exacte.
0: Ah, doncs mira, això és fàcil.
5: Però potser no surt amb els sigles de Franco, eh?
0: Potser surt una d'altra.
5: Us asseguro que
1: hi és.
5: Heu
1: de saber llegir entre línies.
5: Ara.
0: Sí.
5: I no gaire bé, tampoc,
0: no.
1: La història d'avui transcorre a la Universitat de Barcelona, i aquí el català també està tocat de mort. Com a la resta de llocs, la llengua viu un moment delicat, però hi ha organitzacions clandestines que treballen des de l'ombra per mantenir el català en vida. Nosaltres en coneixerem una, el FUC.
7: Ep, paio.
1: Què?
7: Jo, de l'anglès que sé, FUC vol dir follar.
1: No, home, no.
7: FUC, no, de veritat,
0: no,
7: eh?
1: És FAC, el teu és FAC, FAC. FAC.
7: S'escriu
1: FUC, però es diu FAC.
7: Què collons, si s'escriu FUC, com s'ha de dir FAC?
1: No, bueno, són coses de l'anglès. És així, és. Es diu FUC, FAC.
7: Aquest programa no va bé, eh?
1: No. La FUC és les sigles de Front Universitari de Catalunya. FUC. F-U-C. És una organització fundada durant el franquisme que vol recuperar les llibertats democràtiques que s'han perdut per culpa del règim franquista. Estan treballant en un pla d'acció, però abans d'explicar-ho, cal repassar uns fets que van succeir a Barcelona fa 3 anys, el 1943, i que són els que van animar els estudiants de la Universitat de Barcelona a crear el FUC.
7: Que no és follar.
1: No ho és.
0: No ho és.
1: Que els estudiants de Barcelona follessin és una altra cosa.
0: Això és segur.
1: Segur. En castellà, però segur.
7: Follar en castellà.
1: Sí, perquè en català estava prohibit. Era,
4: hòstia, si
1: trobaves una de molt atrevida, de tant en tant et deia...
7: Dame más.
1: No, home, en català t'ho deia.
7: L'agosarat
1: era dir-ho en català.
4: Però a casa podia ser en català.
7: No.
4: O t'hi havia algú allà que et mirava i vius en català.
1: Hi havia...
4: Hòstia, no en sabria.
1: En Franco mateix.
4: En Franco venia...
1: En Franco allà al capçat del llit.
4: Ah, està en fotre.
1: Com que ell només tenia un ou i no es posava calent, ell doncs estava allà. controlant que la gent follés en castellà.
4: No veus, això no, és molt interessant.
1: Això al col·legi no ho expliquen, no. Però és així.
7: Veus, ara ha millorat el programa. Ja.
1: Però no em despisteu. 1943, en plena Segona Guerra Mundial estem. Franco no és l'únic dictador feixista a Europa. Ja sabeu que també hi ha Mussolini, Hitler i, bueno, com ja sabeu també, l'un i l'altre compten amb l'admiració de Franco. Sí, i el seu suport, que és poquet.
8: Però... Els diaris de dreta es diuen que tot era una estratègia de Franco.
1: Va, això sí, sempre s'ha parlat de que Franco no va entrar a la guerra, perquè no sé, Franco no va entrar a la guerra perquè no va poder i perquè els altres l'odiaven. Vull dir, els altres deien que tu és tonto. De fet, quan es van reunir, hi ha una trobada entre Franco...
7: A l'Himalaya.
1: I Hitler. No. Andaya.
7: Andaya, això. Al País Basc. Això.
1: Es troben a dins un tren.
7: Sí, a dins un tren.
1: I, bueno, diuen que...
7: Vam estranyar un tren a l'Himalaya.
1: Els que deia l'Àlex, els dels diaris de dretes, i els historiadors de dretes sempre diuen que, bueno, allà el va deixar Hitler, Franco, meravellat, i que per això no va entrar en el conflicte i tal. I el que expliquen els biògrafs alemanys és que van tornar trastocat d'aquella trobada amb Hitler.
2: Com van veure?
1: Li va explicar amb Mussolini. Bueno, de fet, li va dir Mussolini, abans que tornar-me a reunir amb Francisco Franco, prefereixo perdre 3 o 4 dents.
0: Collons. Mare meva.
1: Això és real, eh? Si busqueu biografies alemanyes...
4: De lo curt que arribava a ser aquell
1: home. De lo curt que arribava a ser.
2: Ja veus?
1: Ai. Sí.
4: Tio tan curt.
1: Sí, sí. I on te va arribar? Doncs imagina't com som els altres.
0: Exacte.
7: Això t'indica el nivell químic.
0: Exacte.
1: Sí. Bueno, escolta'm, on estàvem? Aquí.
7: No se sap.
4: A l'Himalaya, no sé què ha dit aquest de l'Himalaya.
1: Vinga, va. Sí, com a exemple de com el de calents es fotien els franquistes amb els nazis, hi ha el que va passar al cinema Metropol. Resulta que s'hi està projectant, cinema Metropol, una pel·lícula de propaganda antifeixista, i a mitja pel·lícula uns falangistes es colen al cinema i fan el mateix que aquella vegada va passar... Sabeu allò de la Blanquerna?
7: Sí, sí, tant.
1: Que van entrar aquells... Ah!
0: Sí. Doncs els fets del...
1: Exacte.
0: Va ser molt maco.
1: Els fets del cinema Metropol són similars. Uns franquistes es colen al cinema i aixafen tot el que troben, agredeixen els assistents i els amenacen amb un crit que demostra com sí que admiraven els nazis. Sabeu què criden?
3: ¡Viva Alemania! ¡Bajo Inglaterra! ¡Abajo Inglaterra! ¡Y arriba España!
4: Tios més ignorants, a part de fatxes,
1: sí.
4: Burros, eh?
1: Per què?
4: Diu, abajo Inglaterra i arriba España. És al revés, collons. Si tu mires un mapa...
1: Sí.
4: Hòstia, que estic més curt. Jo arriba...
1: Arriba, és més arriba.
4: Espanya, hòstia.
1: Sí. I més arriba a Noruega.
7: Clar. I el
1: Polo Norte.
4: Itàlia, on està Itàlia?
1: Abajo.
4: Hòstia, en sèrio, eh?
8: Espanya està a la dreta. A la dreta.
1: D'Itàlia. Ah, no. A la dreta, no. A la izquierda d'Itàlia.
7: Depèn de com diguis l'Atlas.
1: Clar.
0: Exacte.
1: Aquells fets empenyen els estudiants catalanistes a fundar el FUC i els que venen en els anys posteriors només fan que reafirmar que era una bona idea. Com, per exemple, el fet que els universitaris catalans estiguessin obligats a inscriure's al Sindicato Español Universitario per poder obtenir el títol.
7: Hòstia, això sembla una agrupació sardanista.
1: Sí, ben bé. Té nom de Torroella de Montgrí.
7: Sí.
1: Sindicato Español Universitario.
7: Sindicario. Ciutat Pobilla de la Cerdanya l'any 1975.
1: Molt bé. El Sindicato Español Universitario no és una entitat sardanista, sinó que és l'entitat precursora de la Falange.
7: Oh, collons.
1: I té la finalitat de perseguir la llengua catalana. És un estament purament repressiu. Per això la FUC està organitzant un cop contra ells. I aquest és el motiu pel qual som aquí amb la Riba, la nostra gossa de Tona. Volem veure quina entramen. Escoltem-los.
6: A veure... Canalla.
1: Què?
6: Canalla, avui no podem fallar. Hem de tenir present que el món ens mira.
1: Avui sí, eh?
6: Avui sí
1: que el món ens mira.
6: Sí.
1: Som a 9 de febrer de 1946 i l'ONU acaba de condemnar el règim franquista i de prohibir-li l'ingrés a l'organització per tenir un caràcter feixista i vincles amb els nazis i els feixistes italians. Què et fa tanta gràcia?
0: Què li passa, aquest?
7: L'ONU.
1: L'ONU, home.
7: I quina colla.
1: Home, l'ONU.
7: Què ha fet l'ONU?
1: Home, de tot, sort en tenim.
7: Què ha fet l'ONU?
1: Home, si no, ara tot el món estaria en guerra.
4: Aquesta és bona.
7: Si hi ha un xiste bo, es diu ONU.
1: Aprofitant la clatellada de l'ONU... Ja està. Aprofitant el fet que els franquistes fan com si res, la FUC vol aprofitar la missa diària que se celebra a la Universitat de Barcelona per fer un atemptat que els permeti fer-se veure.
8: Has dit missa a la Universitat de Barcelona?
1: Sí, senyor.
8: Això
1: sí,
8: encara es fa?
1: No ho sé. Ahir vaig passar-hi per davant i no em va semblar que fessin missa. No? Vaig veure.
7: Però hi ha un rector, no?
1: Hi ha una capella, diria.
7: Home, hi ha el rector de la universitat.
1: Ah, sí?
7: Hi ha una capella.
1: Bueno, però...
0: És capellà, el rector?
7: A vegades es reparteixen hòsties, últimament poques.
8: No heu anat a la universitat, vosaltres?
1: Jo poquet, al bar.
0: No.
1: El dia en què ens situem sí que se celebra una missa i el cop que preparen els membres de la FUC es produirà justament a mitja cerimònia.
6: Ai. Companys, què? Heu sentit el narrador, no?
1: Sí.
6: El pla s'ha d'executar a mitja missa, d'acord?
7: A mitja missa.
6: No abans, no després, a mitja.
7: A l'Eucaristia, més o menys.
6: Sí.
7: No, no hauria arribat.
6: No, encara no.
4: Però doncs jo ara pregunto, a quina hora arriben els dels explosius?
6: Sí!
4: Si ell té la conversa, aquesta pregunta de guió, quin sentit té?
7: No, tens raó. Ei, ja sóc aquí.
6: Ja és aquí, goita'l. Sí, és ell.
7: Porta't els explosius i els afotarem a mitja missa.
1: Cuidado, eh?
7: Vale.
1: Arriba la tarda.
7: Anava una mica tard.
1: Sí, no passa res. El tema és que portes explosius, vull dir que això serà gros.
6: Sí.
1: Això serà gros. Arriba la tarda,
7: arriba
1: que
7: un moment...
1: No, arriba la tarda. Espanya ja ha arribat fa temps. Moment en què està programada la missa i, per tant, moment de l'atac, de la FUC. De mica en mica, la capella s'omple de gom a gom. Ai. Nosaltres estem amagats a la part superior de la capella amb els nanos de la FUC i l'arriba la nostra gossa, que està ben tranquil·la. Sort que no té por de res, eh? Recordeu que és una gossa que, si no, una altra es fotria a bordar i fotria el pla a Norris.
6: Sí.
1: Però ella està allà, callada, i mentrestant els estudiants manipulen els explosius. És un moment molt tens, eh? Qualsevol error ho pot engegar tot a rodar.
7: Molt bé, canalla?
6: Sí.
7: Faig el conto enrere i he engegut els petardos.
6: Fas de conto enrere?
7: O endavant.
6: No sé, és igual, però va, fot-li.
7: O conto els parells i imparells.
6: No, fot-li, va.
4: Fes-ho fàcil. Que almenys aquests curtots, fes-ho fàcil.
1: Va. Comença.
7: 5, 4,
1: 3.
7: És
6: de matemàtiques,
1: oi? El capellà.
6: És universitari, no?
7: Voleu que llàstic?
6: No. Hòstia!
9: Cardau!
1: Ja està.
8: Ja està. Què ha sigut aquesta merda? Què és això?
1: Això era. Ha fallat. No, és que no ha petat la dinamita.
8: Explosiu.
1: La dinamita no ha petat.
7: Bueno, dinamita.
6: Dinamita.
7: Dinamita.
6: A veure, dinamita... Tu ho ha dit, la dinamita, això... No? Una mica que... No.
1: Ah, potser ens havíem creat unes expectatives massa altes, doncs. Resulta que els estudiants no han posat dinamita a la capella.
7: No.
1: I han posat... un petard.
4: Perdona?
7: Bueno, un xiu.
6: Sí.
4: Hem posat un petard? O sigui, tota aquesta comèdia per fotre un petard?
6: Es veu que sí.
1: Heu posat un petard.
7: He portat... sabeta.
4: Què podem exportar d'aquí?
7: Una 9 de 5.
4: Eh?
7: Un pelicanó.
1: Pelicanó.
6: Una piula.
4: Però...
6: Una piula.
1: Un petard d'aquests de
6: Sant Joan. Sí, no? Aquell verd.
1: Hòstia santa.
7: D'aquests...
6: Sí.
1: Petard de tots, dels de tota la vida.
6: Sí.
7: Sí, no, bueno.
6: Però amb la metxa més llarga. No sé si he sentit la metxa.
1: Sí, la metxa era llarga.
4: Una mica de traca.
1: Alga,
4: una mica de traca.
7: Foto pinta valencià?
4: No.
7: Foto pinta valencià?
1: Es veu que l'atemptat era això, eh? Era fotre un petard a una missa. Fer una mica de merder i cap a casa.
7: Bueno.
6: Sí, no, xano.
1: Veiem, pot semblar una acció poc espectacular, però cal tenir en compte que la situació i el moment en què es dona són complicats, eh? Recordeu que estem en plena dictadura franquista.
6: Sí.
1: I parlem estudiants molt joves.
6: Home,
1: tenir...
6: fes-ho tu, eh?
1: Ara.
6: Fes-ho tu, ara. Això, a mitja missa.
1: Ara no tiren ni un petard, ara.
6: No.
1: Ah.
7: Home.
4: Bueno, és que no van
6: ni un paper terra, nois?
4: No. És que no van a missa,
1: Molta valentia, eh? Un acte de valentia que l'endemà surt a la portada a tots els diaris. De fet, la premsa franquista el titlla d'acte terrorista.
7: Ara.
6: Ah.
1: I la catalanista clandestina que el recull el defineix com un acte heroic.
4: Llençar un petard, eh?
1: Sí, llençar un petard.
4: O sigui, des de quan llençar un petard és un acte terrorista?
1: Sí, des de quan pujar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil és un acte terrorista?
6: Ara.
1: Aquí estem. Lluny de ser una gambarrada de jovenalla, el petard llançat a la Universitat de Barcelona provoca l'inici d'un dels actes repressius més desproporcionats duts a terme contra els estudiants catalans durant la dictadura franquista. I tot amb l'ajuda del Sindicato Español Universitario.
7: Els sardinistes.
1: No, eren sardinistes. Era la prefalange, diguéssim. El mateix al qual tots els estudiants s'han afiliat en sí com no. Aprofitant que ho saben tot d'ells, els militants del sindicato es dediquen a torturar els qui van cometre el llançament i a les seves famílies. I de pas també els qui parlen català. Els qui són comunistes, els anarquistes. O si un dia posaves la sabata al revés, em sap que també qualsevol excusa és bona. Qualsevol que formi part d'aquests col·lectius és torturat.
7: Bueno, a mi em sembla que l'acte ha sigut un acte...
1: Sí, molt encertat. Encertat.
7: Ha sigut ben parit,
1: això. La repressió que comporta el llançament d'aquell coll d'artefacte resulta tan desproporcionat com insuficient per contenir la resistència universitària. Malgrat les pallisses i les tortures que van patir, els estudiants van continuar lluitant contra el franquisme durant un parell de dècades.
7: Ui, sí, i vam guanyar.
1: Sí, i tant.
7: I vam guanyar.
1: Hem votat, hem guanyat. Mercè, tenim un gos del que en depèn la seva vida, una persona que avui està de Pública de la Renaixença, que és...
9: És la... Laura.
1: Laura.
9: La Laura, i d'on ets, Laura? De la Bisbal, bueno, originària de Mallorca.
1: Oh, mira! Oh. De Mallorca, molt bé, Laura.
7: Ja has vingut a l'Empordà?
9: No, el Penedès.
7: Toma!
1: La Bisbal del Penedès.
7: Toma!
1: Ah, sempre penses que tot és l'Empordà.
7: L'Empordà. La Bisbal d'Empordà.
1: Vinga, la pregunta d'avui és: quin dels següents personatges van formar part activament i no només per obligació del Sindicato Español Universitario? A. Joan Miró. B. Joan Manuel Serrat. O C. Juan Antonio Samaranch.
2: Ai, ai, ai, ai.
10: Pensa-t'ho bé, eh?
9: La B?
7: La B...
9: Ara no me'n recordo qui.
7: La B... A la B...
10: Joan Manuel Serrat.
7: A la B... De... A la B... Pots canviar-ho?
1: Pots canviar-ho, si vols.
9: És que no me'n recordo quina era la primera.
7: No.
9: Torna a repetir les opcions que no,
1: no
9: se'n recorda.
1: No, perquè està entre l'A i la B. Doncs és la C. Juan Antonio Samaranch. La Riba és morta.
2: Oh!
1: No! Pobre, pobre. La pobra Riba de la Gare Occitane, la gossa de Tona, ha estat una de les que li ha tocat el rebre del xarop de bastó del Sindicato Español Universitario i no ho ha superat. Això sí, que sapigueu que ha aguantat com una valenta, tal com era. No ha delatat a ningú i ha aguantat estoicament davant dels franquistes. Segur que a Tona sabran valorar un comportament tan heroic com el seu. Ja ens informaràs, Arnau, si li fan una estàtua al poble.
5: Sí, a dalt al castell.
1: Ha valgut llepè... Bueno, hem llançat un petard que l'ha liat una mica, nois.
7: Sí, sí, noi.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
11: Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions, tot i que no hi ha hagut ferits. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat i una empresa propera al lloc de l'accident s'ha desallotjat de manera preventiva. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al Catalunya Nit.
2: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
1: L'accident ha estat a 9:15 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona s'ha pogut restablir al cap de 2 hores. En sentit Barcelona, l'aturada ha durat més de 3 hores fins que s'ha pogut reobrir un dels carrils. Molts conductors s'han quedat atrapats als vehicles i s'han queixat de falta d'informació. Alguns afectats ho han explicat a la nit als ignorants de Catalunya Ràdio.
3: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
4: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a primer carril.
5: Quanta estona t'has passat tu allà?
4: 3 hores i mitja.
1: L'AP7 encara no s'ha reobert completament i de moment continuen les tasques de neteja i de retirada de les restes de l'accident. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
6: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca.
1: Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons la USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. La protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant 2 hores.
6: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla, Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE, eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es pugui comparar amb el de les futures eleccions generals.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava ni fer la declaració de la renda ni pagar l'impost de patrimoni.
6: L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no va passar prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Carlos Cruzados, el portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
7: Pues están titulando victoria definitiva, esto no es así, solo en relación con 2011 ni siquiera es definitiva porque hay posibilidad de recurso y la abogacía del Estado seguramente recurrirá ante el Tribunal Supremo.
6: La sentència d'aquest dilluns analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014 pel qual la cantant ja havia admès frau per no haver complert amb les seves obligacions tributàries.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura del dit petit del peu dret, que a més el farà passar per quiròfan. El mantindrà 3 mesos sense jugar.
6: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del club. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar a Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça.
0: Fins aquí les notícies.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
13: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
8: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
12: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: I ara sí, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabem, us portem la solució. Com sempre, el meu 50% part de la solució es diu Ferran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Avui, mira, la meitat d'aquesta peixera, no, la meitat d'aquest estudi sembla que estiguin dins de la peixera.
1: Escolta'm, avui explica a l'audiència que has esmorzat.
0: Avui he esmorzat.
1: No!
0: No?
1: Fem una cosa.
0: Ah, o com ho has fet, això? És un cliffhanger de manual.
1: Escolta, vas explicar i no ho sabies, que te l'estava jugant en directe. No fem teatret, no fem teatret.
0: Ai, senyor, va.
1: Però avui, si voleu saber què ha esmorzat Elisenda Carot...
0: Com si fos important.
1: No, és important. És important perquè forma part d'un joc que hem penjat al canal de WhatsApp de la solució, el que en diem la comunitat de la solució. Si encara no en formeu part, envieu-nos un WhatsApp demanant que us enviem l'enllaç i allà trobareu un petit joc. Un petit joc per saber què ha esmorzat Elisenda Carot i què no ha esmorzat. I a les dues, quan acabi el programa, farem la resolució.
0: Sempre farem la resolució a partir de les dues i sempre us dic, connecteu-vos a aquest canal de WhatsApp, hi ha coses interessants més enllà del que he esmorzat, contingut en exclusiva per tots els oients i oientes de la solució. Només cal que ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19, us retornem un enllaç i allà entrareu en exclusiva en aquest canal de WhatsApp. Si avui és dilluns, vol dir que la solucionet té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia!
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè,
2: Una mica molla i no en el sentit eròtic. Ara,
0: passa per aigua. Literal,
2: Passada per aigua.
0: Ai, filla meva, has arribat aquí, de veritat, sense paraigua, sense botes d'aigua... A pèl, has vingut?
2: A pèl, jo...
0: Avui farem un tema que t'agrada i t'encanta especialment.
2: Sí.
0: El control tècnic, mentre Albert Jódar, el mestre Albert Jódar, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, la Viena Gasa i la línia Discipio. I avui, ja ho sabeu, nova jornada de vagues del col·lectiu de mestres. Ja sabeu que els programes informatius d'aquesta casa us mantenen al dia de l'evolució de les converses, de les demandes del col·lectiu. Nosaltres, però, sabeu que som la solució. I avui farem les coses a la nostra manera. Avui farem un homenatge als mestres, una oda als professionals de l'educació, perquè avui ens demanem com s'ho fan els mestres per deixar aquesta empremta. Mestres que t'han marcat, pot un o una mestra canviar la vida d'un alumne? Recordarem aquells mestres pel que ens ha ensenyat la persona o el recordarem més aviat per com ens han tractat? Com influeix un mestre en l'autoestima dels alumnes? Quines qualitats comparteixen els mestres que ens marquen a tots plegats? La d'ensenyar és una feina 100% vocacional. Estel, tu tens dues criatures...
2: Sí.
0: Tu ara, jo et podria demanar, digue'm un mestre que recordis, que t'hagi marcat, però suposo que també a través de les criatures has tornat a retrobar-te amb el col·lectiu de mestres i algun mestre o alguna mestra que ha marcat a les teves criatures.
2: Sí, bastants, però jo penso que potser la meva criatura petita, que va néixer en ple confinament,
0: 2020,
2: el 9 d'abril, jo la vaig escolaritzar a l'escoleta, a Molins, al Molí, jo crec que en un dels moments més difícils per l'educació, especialment per l'educació de 0 a 3, perquè aquell equip de mestres meravellós anaven constantment amb mascareta. De fet, la meva filla no va veure les cares de tot l'equip de mestres, jo diria que com a mínim fins al cap d'un any, un any llarg, no? Veia ulls i s'havien d'expressar, buscar altres maneres d'expressar-se i comunicar. I ella va començar a anar-hi als 5-6 mesos, per tant, des que era una boleta, i en concret aquí la Meritxell Cabrera, que va ser una de les seves, la mestra referent, perquè allà enteníem que les mestres eren un equip sempre i anàvem en bloc, però la seva era la Meritxell, i ostres, jo crec que un lligam per sempre.
0: Anava a dir, encara la recorda, entenc, la Bruna.
2: La Bruna encara recorda, ara li passa aquella cosa, ja té 6 anys, clar, 6 anys de la pandèmia, sí, i ara li passa aquella cosa que també és molt de relació mestre-alumne, que fins que no creixes, passes de ser com la teva figura preferida, però quan la veu pel carrer ara li fones vergonyes.
0: Ai, li fa vergonyetes,
2: fins que no tornes a ser adult i et retrobes ja de més gran, que llavors pots tornar a parlar, ara fa aquella, sempre, no?, la Meritxell de Bruna, que ja no em recordes, no? Però sí, una referència. Moments molt durs, però molt bonics, també.
0: I ara, si tinguessis a la Meritxell davant, què li diries?
2: Doncs que moltíssimes gràcies per l'esforç que fan sempre, però en especial per la lluita que va suposar, jo crec, que justament aquella generació dels nascuts al 2020-2023, aquell període de 3 anys, perquè si sempre hi posen vocació i amor, aquells 3 anys jo crec que encara més.
0: Meritxell Cabrera, molt bon dia.
3: Hola.
0: Com estàs, Meritxell?
3: Molt bé.
0: Ara són les teves paraules, eh? No t'esperaves aquestes boniques paraules per part de l'Estel Soler, oi?
3: Uf, Déu-n'hi-do, són molt importants, la veritat. Són molt importants i ens arriben al cor, perquè la veritat és que van ser temps difícils, ben certes,
0: sí.
3: I ho vam fer doncs, com vam poder, la veritat, perquè tot ens anava una mica com atropellant, saps? Vull dir, va ser com complexa, però també va ser molt bonic.
0: Ara ha estat molt bé que l'Estel parlés d'aquest període de l'educació de la seva filla, de la Bruna, del 0-3, perquè sovint, entre moltes de les reclamacions que fan els mestres, no? Jo ara que experiencio de primera mà aquesta etapa 0-3, veig la importància, no?, d'aquesta etapa formativa i que s'entengui també com a part de l'escola, aquesta 0-3, i sovint no esteu prou reconegudes, no? Tampoc no et demanaré ara que em diguis quines són les reivindicacions, perquè això, insisteixo, ja ho estem fent en els programes informatius, però així perquè la gent ho entengui, Meritxell, digue'm tres coses que les criatures aprenen bàsiques en aquesta etapa del 0-3 que no veiem a casa però que a l'escola també hi col·labora.
3: Val. El primer de tot realment és una gesta a la personalitat, on és una gesta a la persona, per tant és una etapa vital, importantíssima i que realment s'ha de cuidar. Val? A partir d'aquí hem de pensar molt en com cuidem aquesta etapa, i això també és molt important. És important perquè acompanyar-la com es mereix no és la situació que estem vivint ara, d'acord? És complexa. Digues.
0: No, tu primer, perquè has dit la primera.
3: No, seria... Tres. La veritat és que la més superimportant seria com aquesta, o sigui, la gestació de la persona, de la creació. A banda també entenem que ells tenen com, o aprenen el fet de relacionar-se, de relacionar-se amb l'entorn, d'aprendre aquest entorn. Realment els aprenentatges més vitals també generen aquesta etapa. I és molt important que estiguin cuidats aquests tipus d'aprenentatges que els oferim, d'acord? Per tant, aquí vindria molt amb el que anava lligat, no? Que no som una etapa assistencial, sinó que eduquem, i som mestres, i això és importantíssim. I després, altre punt clau també, a nivell emocional, també és una etapa molt, molt potent a nivell d'emoció, és una etapa que realment aquesta gestió s'ha de poder acompanyar, i també, tornem al mateix, és molt complexa acompanyar-la quan et falten mans.
0: Jo te'n diria moltes més, perquè a més jo estic just en aquesta etapa, no? Però a mi em fa molta gràcia quan hi ha gent que no entén, no?, segons quines reclamacions del col·lectiu 03, i penso, jo moltes vegades ho dic a meu alta, dic, a veure, Conxita, però si som tres aquí, amb un fill, amb meu, i ja ens falten mans, tu imagina't tenir les ràtios, com esteu dient vosaltres, que ens esteu inflant les ràtios, no? 9 personetes que depenen de la vida de dues educadores, de dues mestres, com carai s'ho fan, a la que et superen en número, no? Això per començar. Però ara has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant. En aquesta escoleta, jo li dic l'escoleta del 0-3, no només aprenen els infants a respectar-se, sinó que ens ensenyen també, ens eduquen els pares de com dirigir-nos a les criatures, no? Jo recordo de les primeres coses de Elisena, però acomiadat del nen, no? I jo pensava, però si té 4 mesos, no? Bueno. I comences a entendre, i realment dius, clar que m'he d'acomiadar, que no deixa de ser una persona en miniatura, però és una persona, i allà vas quallant, no? Això que dius del respecte, del autorrespecte, de tenir en compte aquesta persona com una personeta, que és una persona petita, però no deixa de ser una persona, no? I respectar les seves necessitats des del moment zero, que a vegades ens qüestionem. Quan comencem a parlar de sexualitat i del només sí és sí? Des del moment que tu li demanes permís per canviar-li un bolquer, no?
2: Sí.
0: Que molta gent dirà, no, si això puc, que és hippie.
3: I si puc fer un incís, disculpa'm, si puc fer un incís també, vosaltres com a famílies també apreneu, però nosaltres com a mestres també. O sigui, jo no hi ha un dia que no me'n vagi de l'escola sense dir, uah, saps, d'aquí m'emporto coses, vull dir, constantment. I això realment és el que ens fa vibrar, és el que ens fa seguir, és el que ens dona com aquesta energia com per poder defensar aquesta etapa fins on faci falta. Ja us ho dic ara.
2: Fins on faci falta, així m'agrada, fins a les últimes conseqüències, Estel.
4: No, que jo per descomptat no dubtava que 03 educa, però ho vaig veure encara més clar en petits detalls, com per exemple que això, la Bruna no tenia ni un any i la Meritxell li canviava el bolquer i li ensenyava dos bolquers.
2: Quin vols?
4: I li deixava triar entre un dels dos, i evidentment aquí ja estàs posant la mirada, en, a diferència com era l'educació infantil antigament, com hem avançat, i especialment el Molí, que posa molta cura doncs, en aquests nous preceptes i en la renovació i en la comunicació constant amb les famílies, que ja estàs... La criatura no és un objecte, ja és una persona que pot senyalar amb el dit, encara que tingui 8 mesos, i dir aquest o aquest.
2: Perquè no en som conscients, ens pensem, no, com que és molt petit, petita, és molt petit, petita, ah, ja ho farem en el futur. No, no, des del zero, primer, perquè ells se n'assabenten de tot, i segon, com volem tenir criatures crítiques capaces de decidir per elles mateixes si nosaltres decidim per ells fins que en tenen 7, 8, 9, 10. Per tant, fomentar-ho des de zero. Però, en fi, això valdria un programa sencer. Jo només voldria agrair la Meritxell Cabrera que hagi fet una part en aquesta escola lliure de mòbils per agafar-nos el telèfon, per atendre aquesta trucada de la solució. Meritxell, gràcies i felicitats per la feina a tu i a tot l'equip del Molí. Una abraçada.
3: Gràcies a vosaltres i gràcies per tenir-nos en compte. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
4: Adéu.
3: Molt gran. Adéu.
2: I avui l'Estel Soler, servidora de vostès, i en Fran Domènech no estem sols, però com sempre, participació activa, a través de les vies de contacte habituals.
1: Activíssima. De fet, el WhatsApp ja està traient fum, la gent està votant de què t'has pres l'entrepà avui, i la gent està esperant que digui les vies de contacte habitual, tot i que se la saben de memòria, lògicament. Una és parlar amb nosaltres, el 93207474, que és el telèfon del directe, i després hi ha el WhatsApp del programa, que és aquell que teniu guardat com a la solució, amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19, per explicar-vos avui doncs, una cosa molt senzilla. Quin mestre us ha canviat la vida? Per la manera que tenia d'ensenyar, per tot allò que us ensenyava, perquè potser us va potenciar l'autoestima. Expliqueu-nos quina és la mestra o quin és el professor que us va canviar la vida. Una professió eminentment femenina en segons quines etapes. També.
2: Sí, és veritat,
1: ara,
2: la majoria.
1: Ara, parlaves de 03, vés a buscar homes, segurament, en aquest tram o infantil, per exemple. Però bé, en tot cas, expliqueu-nos quin és el mestre o mestra que us va canviar la vida.
2: Ens podeu trucar, també, ara ho ha dit el Fran, el 93207474. Sé que avui hi haurà molt allau de trucades. Mira, la Susana ja ens està rebent. Per tant, demaneu tant de 93207474 quin mestre us ha canviat la vida, ha marcat la vostra vida i per què. I avui, us deia, no estem sols en aquest estudi, a part de l'Estel Soler, i ens acompanyen persones molt interessants. Mireu, d'una banda, Neus Montsant, molt bon dia.
5: Bon dia.
2: Com estàs, estimada?
5: Molt bé.
2: La Neus està molt nerviosa. La Neus és oient habitual de la solució.
5: Sí.
2: Nosaltres vam fer una crida a través de les diferents vies de contacte i la Neus va dir, jo vull parlar d'aquest tema. La Neus és oient, ha estat alumna, i ara és mestra d'educació infantil a Mataró. Tu ens has d'explicar el teu testimoni, després d'una crida ara deia que van fer, i el teu cas és particular perquè no només t'ha influït moltíssim una mestra, sinó que has acabat convertint-te en mestra. De seguida anirem al teu cas concret, però així d'entrada, Neus, tu per què vas voler dedicar-te a aquesta professió?
5: La veritat, quan ho vaig escollir, no recordo ben bé el moment, però sé que a casa m'ho han dit, sí, tu estàs segura? Sí. No,
2: què fan
5: però...
2: a casa, què estudien?
5: Res, mi mare és administrativa, sí? I el meu pare és mecànic.
2: Per tant,
5: res
2: a prop de l'ofici d'educar, eh?
5: I va, sí, sí. I la veritat em van dir, sí, sí, tu necessites molta paciència. I jo, sí, sí, sí, mama, sí.
2: Volem dir, no la tens, eh?
5: Jo crec que es van sorprendre i tot, I sí que és veritat que la meva experiència, la que vaig viure, és jo crec que el que em va donar aquestes forces a dir, vull que tots els alumnes que estiguin a l'escola passin per una escolarització feliç, no per una escolarització agobiant i a vegades una mica patidora.
2: Neus, ara anirem al teu cas concret, però deixa'm saludar també a una persona que tens a la teva dreta, també oient de la solució, Txell Llorenç, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
2: Com estàs, estimada?
6: Molt bé.
2: Què tal és veure la solució des de l'altra banda?
6: Bé, interessant, divertit, diferent, són les cares de la gent.
2: Ah, però no ens havies posat cara?
6: A tu sí, però la resta...
2: El Fran no, eh?
6: No.
2: Mira, quina cara ho és, més guapa, eh?
4: Escolta, i això és molt interessant quan només sents una veu i te figures sense voler una cara, no? Com us l'imagineu?
2: Ah, com us imagineu el Fran?
7: No.
2: Com us imagineu el Fran? També avui la crida és aquesta.
7: No,
6: perquè llavors...
7: No, és que només em falta això ja, aquí, hi ha molta gent.
2: El 677-38-77-19, com us imagineu en Fran, avui hi cap tot. Escolta'm, Txell, tu ets oient, ara ens explicaràs el cas concret, però així en general, dels i les mestres que t'han marcat, quina qualitat en destacaria si és que pots dir, mira, aquest és el fil conductor entre els mestres que a mi m'han impactat?
6: Que et despertin la curiositat, que estiguin, bueno, que t'activin, no? Que siguin gent que et facin voler saber més coses, voler conèixer que et motivin, no? Que et reptin.
4: És tan bàsic, això de la curiositat. Estel, que aixeques el braç.
5: No estava saludant.
1: No pot ser això. Sí o no?
4: Però entrarà el teu pare o el deixes aquí la pluja? Per favor, acrediteu el pare de l'Estel.
1: Increïble, no?
4: Per favor, us ho demano.
1: Pensava que no m'estaves veient i
6: que tot Catalunya no sabria això, ara.
4: Ara, entre bambolines, dèiem, això sembla un reality de la cubana, és que cada vegada ho sembla més.
6: No, però et puc dir alguna cosa, si vols, tinc coses a dir.
4: No, mira, deixa'm dir-li a en Josep, que el tinc al telèfon. Josep, bon dia.
8: Hola.
4: Com estàs, Josep?
8: Hola, bé, molt bé.
4: Que portes el mans lliures, estimat.
1: Sota un xàpec.
8: Sí.
4: Treu-me el mans lliures, que si no, dos pagarem tots i arribarem a Antequera.
8: Estic conduint.
4: Ah, no, estàs conduint. Fem una cosa. Agafeu el telèfon d'en Josep i tenem que pari, perquè avui, com que estem parlant d'un tema emotiu, el vull sentir a prop, no el vull sentir amb mans lliures. Ara de seguida hi anem, en Josep.
1: Jo per un moment pensava que anava a dir que Houston tenim un problema. Però hi ha una tercera pota, has presentat a la Neus i has presentat també a la Txell, però vull saludar la tercera pota i la saludaré jo. És el Manuel Moxico. Manuel, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Perquè el Manuel...
4: Ara, és el problema que estic més nerviosa, és que hem començat la temporada.
1: El Manuel és professor de secundària, actualment, el Marista és la Immaculada, però va ser professor de l'Elisenda Carot quan ella feia primer de BUP, el que és actualment tercer de l'ESO. O sigui, anem, Manuel, fa 30 anys, com era l'Elisenda Carot com a alumne?
4: S'està pensant molt, eh?
1: No, dir la veritat, encara que la tinguis davant.
9: Sí, i diré la veritat.
4: Ah, per favor.
9: Sí.
4: Jo no m'amago res de l'audiència.
9: No, recordo a l'Elisenda a primera BUP, que li vaig fer llengua, i era una alumna molt aplicada, molt rigorosa, amb una cal·ligrafia en aquells moments molt maca.
4: L'he perdut.
9: Jo també. I després també la recordo a segona BUP, a la matèria de periodisme, i a tercera BUP ja a la ràdio.
1: Escolta, ella sempre diu que li vas canviar la vida. Tu eres conscient d'això o t'ho va dir més endavant?
9: M'ho va dir molt més endavant.
1: I fins i tot explica que tu la vas redirigir a fer un programa de ràdio a Santa Coloma. Molts oients saben això perquè ho ha explicat diverses vegades, però com va ser això?
9: Doncs va ser al seu tercer debut, que la EATP que existia en aquells moments de periodisme, doncs com que a segon debut havíem fet premsa escrita, doncs vam decidir fer un programa de ràdio i bueno, vam aconseguir-ho, de fet.
4: I crec que va entrar el projecte a moltes ràdios locals,
9: sí,
4: eh?
9: Sí, sí. I bueno, finalment ho van aconseguir i penso que va ser una experiència molt enriquidora per a tots els alumnes, no? que van gaudir de l'experiència, i en concret l'Elisenda, la seva veu va captivar el Jordi el primer dia, i a partir d'ahir, doncs, Elisenda i la ràdio.
4: De fet, perdona, Fran, clar, jo començo el projecte, que vam buscar nom i tot, vam fer el Transfuga, no? Que s'emetia al 99.0, i si t'has fixat, un detall que potser no t'ha passat desapercebut, és que jo obro la solució amb la mateixa frase exacta que obria el Trànsfuga ara fa 30 anys, que deia: falten 5 minuts per les 9 del vespre, som al 99.0 de la FM, això és Trànsfuga. Flipat, ara, sí, sí. Amb el link.
1: Per tant, el Manuel hauria d'anar a l'ESGAE
4: a
1: demanar drets d'autor.
9: No, perquè... No, ho feien tot ells.
4: Feien tot nosaltres,
1: però ell també va ficar la llavor. De fet, clar, allò era un instrument, formava part de la signatura.
4: És que s'està fent el modest. Ens portava cada divendres a les 9 del vespre, liava alguns pares perquè agafessin els cotxes.
9: Sí, sí,
4: el meu pare sempre pillava, pobre, i ens portava a Santa Coloma, al carrer Serrano número 10, a tota la canalla, a fer un programa de ràdio. Setmanalment. Jo després em quedava, perquè com que al Jordi li va agradar la meva veu i la meva manera, jo ja em van fitxar de molt joveneta. Però això és un profe habitualment, no sé fins on arriben les seves, el seu àmbit d'actuació, però vaja, un divendres a la nit, quants anys tenies tu, Manuel?
9: 20 i pocs, 30.
4: Vint i poquíssims. Sí. O sigui, hipotecaves tots els divendres per nosaltres.
9: M'ho passava molt bé, eh? El programa de ràdio, saps que havia fet jo ràdio abans, no? Tot i que, bueno, en aquell moment ja no ho feia, però m'ho passava molt bé, i les converses amb els vostres pares mentre nosaltres fèiem el programa de ràdio eren molt divertides, i sí, sí, reconec que és una experiència que penso que per a vosaltres valia molt la pena.
1: Però tu veies que ja s'hi dedicaria o no, Manuel? I és la veritat.
9: Aviam, jo reconec que quan vaig veure com el Jordi el segon dia la va portar al seu programa i escoltant la seva veu, sí.
4: Ah, sí, eh? Sí. No m'ho ha dit mai, eh?
9: Sí, sí, jo... Aviam, no sabia si s'hi dedicaria o no, però que podria fer-ho, sí. Em vull dir, per capacitat i per la soltura que tenia i per com parlava, la veu ja la tenia.
4: Tenia més o menys la mateixa veu, eh? Una miqueta més aguda, però allà estava.
1: Hauríem de posar un dia...
4: No,
1: això a la gent li agrada molt, la nostàlgia.
4: Un dia ho faré.
1: I ara què penses, Manel, quan la veus aquí?
9: La veritat és que jo he gaudit moltíssim els primers minuts del programa.

0: personetes del futur, no? I avui la solució va dedicada a tots i totes les mestres que ens marquen, que es prenen la seva professió tan a pit que fins i tot de vegades va extrahoraris, com en el cas del Manel. Ara sí, tenim en Josep. Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per parar, nen, que si et fots un hòstia a la P7, tindria un susto jo i ja veuràs. A veure, va, digue'm, quin és el profe?
1: Nosaltres, el fill es deia senyor Sant Pau. Bueno, aquest senyor vivia a Martorell. I, esclar, nosaltres vam sortir de l'escola amb 14 anys i quan vam fer 40 vam fer una festa. I llavors va haver-hi un que diu, no, si aquest home està viu i està a Olot. Hosti, doncs a mi m'agradaria veure'l. I vam anar 4 amb un cotxe a veure'l i a mi em va impactar molt tornar a veure aquell home, no? I vaig pensar, hosti, hem de fer alguna cosa, no? I vaig anar a veure l'alcalde de Martorell i vaig dir, escolta, a aquest home li hem de fer un carrer. Què s'ha de fer? I ell em va dir, doncs mira, recull signatures. I, bueno, llavors vam fer un sopar, hi va haver una festa a l'escola i vam recollir 700 signatures. I amb allò es va fer una plaça amb aquest bon home a vora l'escola.
0: Epa, de veritat, ho vau aconseguir?
1: Sí, i tant.
0: I com es diu, la plaça?
1: Francesc Sant Pau.
0: Francesc Sant Pau. Sí. La plaça Francesc Sant Pau, sapigueu que respon a un profe que va marcar els seus alumnes tant, que van anar fins i tot a l'Ajuntament a aconseguir que li dediquessin una plaça. Josep, gràcies, estimat, per haver aturat el cotxe.
1: A mi em coneixes per una altra cosa.
0: Epa.
1: Jo et vaig enviar un llibret petit amb un bolet que es deia 3 milions de bolets. I jo sóc el que ho va escriure, que seran anècdotes de boletaires i de
0: he
1: coses.
0: He de recuperar
1: no sé si ho
0: aquest
1: recordes,
0: llibre.
1: Si
0: doncs
1: recordes.
0: Ara mateix no em ve al cap, Josep, però no et preocupis que mirarem el meu arxiu. Era un
1: petitó i posava 3 milions de bolets, que el vaig enviar per correu, i sé que ho vas anomenar, però no hem pogut parlar.
0: Menys mal que sóc bona gent i ho vaig dir per la ràdio. Gràcies, sí. Josep, una abraçada, bonic.
1: Igualment.
0: Fins ara.
1: Gràcies.
0: Adéu. Avui estem parlant de mestres, avui volem fer un homenatge als mestres, aquell mestre, aquella mestra que us han marcat l'existència, el 677-38-77-19-93-201-7474.
2: És curiós perquè tu, Manuel, et va portar a la ràdio, però a la Dolors, de Torroella de Montgrí, li va marcar una mestra que, mira, concretament va ser l'Anna Colomer, a tercer d'EGB, diu... em va transmetre la passió per la lectura, en aquest cas, i diu, moltes gràcies allà on sigui, entenc que no deuen tenir contacte. I la Sílvia diu, a mi em va motivar molt una professora de Ciències Naturals a primer de BUP, que em va motivar a estudiar Biologia i dedicar la meva vida a l'estudi molecular del càncer.
0: Ostres!
2: Més de 30 anys després, soc doctora en Biologia i treballo per l'Institut Català d'Oncologia. Diu, no em penedeixo gens de la decisió que vaig prendre gràcies a aquella mestra, diu la Sílvia.
0: A veure, Neus... l'hem deixat votant. La Neus Montsant, oient de la solució, avui ha decidit venir a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Tu, Neus, tens especial admiració a dues mestres que t'han marcat, la Montse i l'Anna. Comencem per la Montse. Què va fer per tu, la Montse?
3: Doncs mira, jo quan tenia 7 anys em van diagnosticar dislèxia. Mm-hmm. Llavors, clar, moltes mestres, jo notava que, igual eren sensacions meves, però que no confiaven en mi, que, clar, sabien com també m'havien de treballar molt, perquè al final... com que no entenia les coses, de seguida em despistava, no?
0: Eres un d'aquests PIs, plans individualitzats, que diuen ara que malauradament no hi ha prou mans per atendre com s'hauria de fer, no?
3: Exacte. I notava que no hi havia suficient comprensió. Potser que els mestres no m'estaven com entenent, no? I sempre m'exigien molt d'esforç i al final... era esgotador, o sigui, la meva vida d'infància va ser una mica esgotadora.
0: Això a l'inici deies, no?, que voldria sí. Una infància feliç i tranquil·la, no?
3: Exacte. I quan vaig arribar a quart de primària vaig conèixer la Montse, perquè la vaig tenir de tutora, i ella va ser vocació, perquè també tenia un fill dislèxic. Mm. Llavors mantenia el 100%, que és el que em passava... i com em havia d'ajudar.
0: Aquí t'interrompo perquè veieu, i quan parlem de dignificar també parlem de posar noms i cognoms al que passa a les aules, no? És evident que la Montse s'ho va prendre com una tasca seva perquè empatitzava des del seu fill, no?
3: Exacte.
0: Però, clar, si avui es reclamen més persones a les aules és precisament per fer això sense la necessitat de que hi hagi una implicació extralaboral.
3: Exacte.
0: En aquests casos, no?
3: Sí, com perquè és el que ens deixa. Trobem, eh? A l'aula és el que ens trobem, que al final tu com a mestre has de fer com d'especialista, has de fer de tot. I sí que és veritat que, bueno, la Montse em va ajudar molt, a nivell d'autoestima ho vaig notar perquè va tornar la confiança en mi mateixa i, clar, els anys anaven passant, no?, i la Montse al final, doncs, es va quedar a primària.
0: Mm-hmm.
3: I quan vaig arribar a l'ESO vaig conèixer l'Anna, mm-hmm. també una altra mestra, i, va, una passada. Mm-hmm. Però jo crec que és la típica mestra que parles amb tothom i et diu que és vocacional perquè és una mestra superentregada amb els infants. Mm-hmm. O sigui, sigui qui sigui, no cal tenir un diagnòstic, no, per,

0: per empatitzar.
1: I l'Anna té a veure amb que tu ara et dediquis a ser mestra?
0: Jo crec que sí, perquè és que és superbo, sí, jo tinc molt bons records d'ella. Sí,
1: què és el que recordes així principalment?
0: Doncs tota la motivació i les ganes que li posava perquè tothom aprengués.
1: Què li diries ara si tinguessis a l'Anna davant?
0: Ai, que la recordo sempre i que a casa també la recorden.
1: Doncs la ràdio és màgia. Anna Sanyudo, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs, estimada?
2: És que estic emocionada, l'estic sentint.
1: Quan feia que no parlàveu ara, tu i la Neus? Perquè teniu contacte?
2: Doncs hem tingut així per xarxa, però res més, i fa doncs, 15 anys, potser.
1: Mare de Déu, mare de Déu. Anna, tu ara ja estàs jubilada, per algú que s'ha dedicat a...
2: No.
1: No estàs jubilada? Encara segueixes ensenyant, 40...
2: No, jo tinc 43 anys.
1: Però tan jove? Per favor, per tant fa 15 anys, per tant vas començar tan jove com el Manel, no? A fer classes molt, molt jove.
2: Sí, només acabar la facultat. Doncs vaig començar a treballar i vaig coincidir, bueno, amb la Neus, sí.
1: Ostres, doncs aleshores encara et queda un munt i per sort molts infants o adults o adolescents que passaran per les teves mans.
2: Adolescents.
1: Anna,
2: digues.
1: Què significa per tu rebre aquest feedback com el que reps ara mateix de la Neus?
2: Doncs mira, a mi és un reconeixement a una tasca que faig perquè m'apassiona, és a dir, a mi ensenyar m'agrada molt. De fet, jo soc filòloga clàssica, jo he estudiat llatí i grec, i si ho vaig fer, entre altres perquè m'encanta, és perquè ensenyar des de petita tenia molt clar que era la meva passió.
1: És a dir, ha sigut vocacional des de sempre, sempre, eh?
2: Sempre, sempre. I a més vaig trobar la branca d'humanitats que m'encantava i, clar, jo gaudeixo molt.
1: Deixa'm obrir la pregunta a la taula, perquè ara tinc aquí el Manuel. Manuel, tu també ets mestre per vocació 100%?
3: Jo crec que el meu és més de casualitat. Em vaig començar a donar classes de música amb 16 anys o així, i després quan... Aviam, casualitat, eh? Quan tenia 23 em van donar una beca per anar a Amsterdam a fer un màster, i mentre estava allà, doncs, el meu pare es va quedar sec, la meva mare va tenir un problema a la feina, vaig haver de tornar i posar-me a treballar. I n'hi havia com la possibilitat d'anar a una escola de música i la possibilitat d'anar a un col·le, no? Tenia... Bueno, un dia havia de decidir quina de les ofertes de feina acceptava. Vaig veure més clara una que l'altra i la vaig acceptar. Donar classes, sí, des dels 16 anys, classes de música estic donant, però ja et dic, va ser una miqueta casual.
1: És que aquí no el veieu, el Manel, ell és gallec i toca la gaita, de fet. Que era una cosa que ens encantava a tots els alumnes, el fet que toqués la gaita. Us anava a preguntar, tant a la Neus com a l'Anna com al Manuel, pregunten al milió, com ho feu per crear un vincle especial amb els alumnes? Neus, tu com a profe.
0: La veritat, és una cosa que s'ha de treballar diàriament. És a dir, només el rebre l'alumne, somriure-li, perquè a vegades hi ha infants que... Jo estic a infantil, però em trobo en casos que tampoc no parlen, no? No hi ha aquesta comunicació verbal, però sempre hi ha comunicació no verbal. I aquesta és la més important, la que s'ha de cuidar. I al final és una mica el dia a dia, interessar-se què ha fet, i a vegades les petites cosetes són les que més t'apropen, no? En aquell infant.
1: Ara parlant d'infants, en el cas d'adolescents, com és el teu cas, Manel? Com pots, no?
3: Sí, una miqueta com puc. Vale. Hi ha alguns amb els que molt bé i altres que m'imagino que si parles ells diuen que no tant.
1: Ho fem com podem. Anna, escolta'm, ara quan has sentit la Neus, m'imagino que tenir tants alumnes agraïts a la teva professió és una mica la sensació com tenir diferents fills repartits pel món, no?
2: Totalment, totalment. I a més, tot i que passen els anys, tens un vincle, perquè la sents i se te remou tot per dins.
1: El recordes a tots, Anna?
2: Mira, jo sóc sincera, hi ha vegades que m'he trobat al carrer i m'han dit, Anna, i m'he girat i he pensat, espera't, ubica-la. I de sobte et ve el nom, però per un moment te queda en blanc. I sí que és veritat que hi ha personetes que passen per la teva vida que et calen molt més. I és veritat, és així. És a dir, tu intentes lluitar per tots, però el vincle del que estem parlant tu l'intentes generar amb tots, treballes per tots, però són persones i hi ha vincles especials. I això, existeixen.
1: Anna, si tu haguessis de donar un consell a una persona que avui és el seu primer dia de feina com a mestra, a quin consell li donaries?
2: jo que escolti i que vegi el context de cada nano, perquè al final el nano és, bueno, doncs la resolució d'un context que viu, i moltes vegades la comprensió és molt important, i a partir de la comprensió pots aconseguir molt més del nano o de la nena.
1: Escolta, amb amor reactiva, eh? Ai, Anna Senyudo, mestra de la Neus, que avui ens acompanya, la Neus Montsano, i en de la solució, avui estem fent aquest homenatge als mestres i les mestres que ens han marcat i hem volgut parlar amb tu, Anna. Gràcies per atendre'ns al telèfon. Una abraçada molt gran.
2: Moltes gràcies a vosaltres i un petó molt gran a la Neus.
4: Adéu, Anna, gràcies.
2: Adéu, adéu.
1: Sí, 77 38 77 19, podeu dir la vostra, el mestre que us ha marcat, la mestra que us ha marcat.
5: Doncs mira, l'Eva, que també tenia dislèxia de petita, diu que la tractaven de tonta i així li ha explicat la seva mare, però als 12 anys, el primer any de l'institut, la meva tutora de primer de l'ESO, que m'ensenyava llengües, m'ho va detectar i em va posar a fer classes en un centre especialitzat i em va salvar la vida. I la Montserrat recorda el senyor Ferrer, professor de llengua espanyola, de sisè en aquest cas, diu, va descobrir que jo tenia molta imaginació, però poques ganes de treballar. I llavors el que va fer és suspendre'm l'assignatura perquè em passés tot l'estiu fent redaccions perquè pogués practicar. Diu, gràcies al senyor Ferrer, ara m'encanta escriure i faig petits escrits.
1: I tu, Estel, recordes algun mestre, alguna mestra que t'hagi marcat especialment?
6: Jo vull dir que, i el que vaig a dir és en defensa dels grans mestres, però també ens poden marcar per mal, alguns mestres. Jo he patit molt en la meva etapa escolar i d'institut, no per culpa d'alguns mestres en concret, sinó per culpa d'un sistema. Jo tinc altres capacitats i em vaig sentir
1: desatesa.
6: Molt fora de l'hegemonia sistèmica, no? Aleshores, jo crec que això va posar en valor que, malgrat que alguns mestres, en aquest cas, a nivell personal, i són el menor dels casos, em van fer molt mal, això va posar de relleu la grandesa d'altres mestres, no? Aleshores, jo crec que el que més em va marcar, en aquest cas, per exemple, la Lluïsa, que era la meva professora de filosofia, i d'altres mestres, sobretot ja en l'etapa institut, era la qualitat humana del que ells ensenyaven sense adonar-se que ens estaven ensenyant, o que jo veia que ens estaven ensenyant. No ho sé, la meva professora d'història, dues n'he tingut molt interessants. Aquell retall de diari que et portaven, que això no estava establert en el pla docent, com et vinculaven la matèria amb la realitat, no? Aquelles coses que veies que les feien més enllà del que se'ls estava demanant o del que tocava, i la qualitat humana, si de cop et parlaven d'una cançó, el que anava més enllà del que se suposava que havia de passar en una classe. Jo això és el que destaco més.
1: Ara m'ha fet pensar en la meva etapa preinstitut, abans de conèixer el Manel, i en una escola de la que em sento molt orgullosa, l'escola de l'Aleluia, que recordo tots i cadascun dels mestres que vaig tenir allà, no? Recordo el Miguel, la Núria, la Mercè, Eva Xauli, en Jaume, però recordo molt ara, arran d'això que deies, en Miguel, jo sempre havia detestat la història. I era perquè jo ho havia entès com un recull de dates, d'esdeveniments que no tenien res a veure amb mi, no? Fins que no va arribar aquell profe, el Miguel, que realment ens va fer entendre què era la història, que explicaven a nosaltres, per què l'havíem de conèixer, per què havíem d'entendre-la, no? Més que memoritzar dades. Vull dir que és aquesta actuació individual la que fa petj en nosaltres, perquè moltes vegades ja estem veient en un sistema saturat, malauradament hem de tirar d'esforços individuals de molts mestres i moltes mestres. Txell,
7: hola.
1: Estaves aquí escoltant molt atentament. La Txell Llorenç és oient de la solució. A tu també et va marcar moltíssim una mestra. Quina, Txell?
7: Doncs a mi em va marcar la meva mestra de segon DGB.
1: I segon DGB estem parlant de 7-8 anys.
7: 7-8 anys.
1: 7-8 anys.
7: Parlem de 84-85, perquè m'ho ha confirmat ella, i perquè encara guarda les llistes.
1: Ostres.
7: Clar, vull dir, estem parlant d'una mestra que guarda les llistes, wow, que sap quin dia, o sigui, sap a quin curs vas guanyar el premi dels Jocs Florals, wow, no? I que recorda molts dels seus alumnes, no? Que era una escola, bueno, era una escola que tenia, que era molt xula, la veritat, es deia Residència Escolar del Lloc.
1: On era?
7: Era la Roca, bueno,
1: la Roca de Vallès,
7: terme municipal de la Roca, però més a prop de Cardedeu. I era una escola que ja fa, doncs això, fa 42 anys, tenia mort.
1: Uau, éreu pioners, no? La Neus està fent uns ulls com jo això vull pel meu col·le, no?
7: Tenia mort. Sí, ara em deia que hi havia un moment que hi havia gallinetes i tal, fèiem la música al prat, no? O sigui, bueno, jo què sé, o sigui, el pagès explicava les estacions.
1: Però tu escola rural,
7: Era, però era molt gran, o sigui, era una escola molt gran amb molts alumnes, però sí que era tot molt cuidat. I aleshores jo crec que, bueno, aquestes coses són les que et marquen després, no? Perquè tens, bueno, gent que té molta cura de les coses.
1: En concret, la Isabel, per què et marca la Isabel?
7: Per tot, perquè bueno, va ser amb la mestra que jo vaig aprendre a llegir, perquè encara hi tinc relació, perquè el meu pare, per exemple, era el psicòleg de l'escola i aleshores quan no ens podia portar ell ens tornava la Isabel. Llavors jo anàvem tot de mestres al cotxe, no? Doncs tenia 7 o 8 anys i anava tot de mestres que explicaven coses que a mi m'interessaven molt perquè no era un altre abast, no? I perquè sempre ha estat molt propera, molt curiosa, o sigui, al final és algú amb qui tens relació, els meus pares també són amics, al final.
1: Abans has dit, recordo, a l'inici, tenien en comú tots els mestres que m'han marcat que m'incentivaven la curiositat. Mm. Tu li has dit, o li has dit mai que et va marcar aquesta manera d'incentivar-te la curiositat? Li has dit mai a la Isabel?
7: Directament així no, vull dir, no, sí, directament no, suposo que ho sap, no? Però directament no.
1: Digue-li.
7: Isabel?
1: Isabel, molt bon dia.
4: Sí. Bon dia.
1: Com estàs, Isabel?
4: Bon dia. Mira, molt bé i emocionada per les coses que esteu explicant.
1: Isabel Vidal és la mestra de la que parlàvem ara amb la Txell. Digue-li, la tens davant, ara,
7: eventualment. Doncs sí, Isabel, jo crec que sí que, bueno, que intentem, bueno, jo que t'haig de dir, suposo que molta gent també, que vas incentivar la curiositat de molts per la cura, no?, que sempre tenies en tot el que feies, no?
4: Érem nosaltres i tots els mestres que estaven a l'escola, perquè el que deies, vull dir, nosaltres estàvem en un entorn privilegiat que podíem fer una sèrie de coses i això d'activar la curiositat, que la podíem activar cada dia. Mira. El que no... Perdona.
1: No, tu primer, que estaves parlant tu.
4: Que em sentiu.
1: Et sentim perfectament, Isabel.
4: Ah, és que sentia una música. No, que dic que per l'entorn que estàvem, activar aquesta curiositat, clar, la teníem cada dia, que precisament, clar, depèn de quina escola estàs, doncs a lo millor has de fer una excursió per anar a veure el bosc, per anar a veure, i en canvi tot ho teníem allà.
1: Isabel, del teu ofici, què és el que més t'agrada?
4: Ai, mira, o sigui, poder estar, a veure, estar amb les criatures i, no sé, viure amb els nens i a part, doncs, veure com van evolucionant, no? Perquè el que és molt bonic quan tu tens els nens et venen el primer dia, doncs veure tota l'evolució. Sobretot jo perquè he tingut nens petits, Vull dir, jo parlo d'aquestes edats, Llavors no puc parlar dels grans, de secundària o així, però és clar, des de pàrvols fins a quart de bàsica és el que havia fet, però és clar, estic parlant de 40 anys enrere.
1: La bona època, que era la nostra també, Txell.
4: Sí, no, i era la meva època també, potser l'època més feliç, no? Això sí.
1: Isabel, un consell abans li he fet la mateixa pregunta a un altre mestre que ens ha atès, un consell que li donaries a una persona que avui sigui el seu primer dia de feina com a mestre?
4: A veure, avui com a mestre, sobretot, que escolti molt les criatures.
1: Mira,
4: que les tingui. Que les tingui en compte, no? No és el grup, sinó que cada nen és un. I a veure, i escoltar-los i saber interessar-se per ells, també.
1: Isabel Vidal, t'agraeixo moltíssim aquest últim consell que coincideix amb el de l'altre mestre que ens ha dit abans. Ara farem una pausa per la publicitat. Abans, però, Isabel, agrair-te moltíssim que hagis agafat la trucada. Un petó, bonica.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: I ara, adéu.
5: I ara hem ajuntat la Isabel Vidal amb la Meritxell Llorenç, però hem rebut un missatge del Gerard Jolany.
1: No m'ho crec.
5: Del Matí de Catalunya Ràdio, que diu literalment això. La Meritxell Llorenç anava a la meva classe.
1: No.
5: Estic flipant. Doneu-li records.
1: No, donem-li records, no. Anem a la publicitat. Truqueu-me al Jovany, per favor. Ara tornem.
8: La solució. amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Heu de saber que falten menys de dues setmanes perquè l'Anella Olímpica de Montjuïc a Barcelona s'ompli de programes d'entreteniment en directe en la celebració que fem a casa nostra, el 3CAT en viu. El cap de setmana del 30 i 31 de maig podreu veure, entre d'altres, un espectacle especial del Polònia o càstings en directe de la Trapa'm si pots.
5: Que també hi haurà una marató d'entrevistes encadenades en el set del Col·lapse, on, atenció, hi haurà cares conegudes de la casa com Toni Cruanyes, Elena García Malero o Elisenda Carot.
1: Home, i la Maribel Huguet, eh?
5: Ostres.
1: I en Xavi Grasset.
5: Quin dream team.
1: No vull fer més spoilers. També hi haurà la PM, la gent del Cuines, que recrearan el programa amb la participació del públic, tots nosaltres.
5: Sí, i hem de dir que Catalunya Ràdio tindrà també un espai en aquesta plaça del 3CAT en viu. El Roger Escapa hi farà el diumenge el suplement, i també hi seran la Juliana Canet, el Roger Carandell i la Marta Montaner, del que no sortirà aquí.
1: Les invitacions exaurides, em sap greu, però si en voleu obtenir addicionals, trobareu més informació a 3cat.cat/enviu.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: No en té prou. A veure, Gerard Jubany, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Que ens escoltes des del cotxe?
9: Sempre, us escolto des del cotxe cada dia. L'altre dia em deies que paties perquè ja us havia deixat d'escoltar. No?
1: Així m'agrada, que m'escoltis els missatges que tiro en directe. Escolta'm, ara senties la Txell, senties la mestra, la Isabel, que la va marcar. Et va marcar de la mateixa manera, la Isabel, Gerard?
9: Home, potser de manera no tan intensa perquè ni no em tornava a casa. Però sí, sí que me'n recordo. Tinc un molt bon record tant de l'escola, del vell lloc que us explicava ara la Meritxell, com de tots els professors. Me'n recordo de tots, des de primer de GB fins a vuitè.
1: Perquè els teus fills, és a dir, aquesta escola segueix en actiu?
7: No.
1: Ja no segueix en actiu. Per tant,
9: no, no, ja no.
1: I els teus fills han anat a una escola d'un model similar, Gerard?
9: Han anat avant a una escola... Vaig buscar l'escola més semblant possible a la que jo havia anat, i molts pares, bueno, que són de la meva edat, que havien anat a aquella escola, també han anat a aquesta altra escola que van anar els meus fills, que és el que més s'assembla, com a mínim, de per aquí on vivim.
1: I ho estàs veient des de l'altra banda, de dir, els teus fills fent un vincle xulo amb els mestres de l'escola?
9: Sí, sí, sí, de fet és un aspecte que cuiden molt i que també fan moltes activitats perquè es troben un entorn com el que explicava ara la Meritxell, en un entorn, digue-li, rural, amb molta natura, una cosa d'aquestes, i això ho cuiden molt, i ja vam buscar que els nostres fills tinguessin una experiència el més semblant possible a la que vaig tenir jo al vell lloc.
1: Doncs escolta'm, Gerard Jubany, gràcies per seguir-nos escoltant com sempre, per participar com sempre a través del WhatsApp i per trucar-nos, per dir, jo també vaig tenir la Isabel, vaig ser company de classe de la Txell. Una abraçada, bonic!
9: Apa,
1: fins ara. Adéu, adéu, adéu. Va, i parlem amb l'Elisabet, el 93207474. Intentarem encabir un parell de trucades més de gent que ens vol dir quin va ser el seu mestre o la seva mestra que els va marcar, el 93207474. Elisabet, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: A veure, tu et va marcar una mestra.
10: Bueno, jo és que era una escola molt familiar, perquè era feta la van muntar pares i mestres, va? Ai. I llavors era, sí, ara és pública, a Vallvidrera, i llavors es va fer com moltes, era molt familiar tot. I, per exemple, aquesta profe, la Piti, estava casada amb un altre profe que també teníem, i eren la Piti i el profe Enric, i era, saps? era un paquet de la... I penseu que era molt familiar i, jo què sé, a l'estiu o a les èpoques del meu avi que tenia pomes que li sobraven a la Masia, anàvem tota l'escola a buscar pomes, per exemple, coses així.
1: Concretament, la Piti, en què et va marcar la Piti, Elisabet?
10: Jo penso que la proximitat, el carinyo, no sé, no et podria dir res concret, perquè era la del P3 o P4, vull dir que no recordo gaire.
1: Mira, aquí és que entronquem amb el que dèiem al principi, Estel, no? Sí. Aquesta etapa de 0-3 i la mestra del Molí, ara que trucàvem, ens dèiem... treballem molt el tema de l'emoció, no? Sí. I ben bé l'Elisabet no sap el què, no? No et pot dir una cosa en concret des de l'aspecte racional, però l'emoció la porta a dir, a mi em va marcar i em vaig sentir còmode, em vaig sentir segura, no? Aquell era un espai de seguretat, que és el que imagino que notes de la Piti. Ai, s'ha penjat l'Elisabet. Doncs és una llàstima, ens queden 3 minutets, però ha quedat clar l'Elisabet i m'ha agradat molt entroncar-ho amb aquest comentari que fèiem al principi. Anem a l'Anna, serà l'última trucada. Anna, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Anna?
11: Molt bé, molta il·lusió aquí al telèfon.
1: Ai, Anna, escolta'm, quina edat tens tu, Anna?
12: 33 ara.
1: 33 anyets. Quina profe o quin profe t'ha marcat a tu?
12: Jo, la Victòria Álvarez, de l'Institut Ramon Casas i Carbó, de Palau-Solità i Plegamans.
1: M'agrada, eh? Noms, cognoms i lloc de feina, per si l'han d'anar a buscar. I escolta, i la Victòria, per què t'ha marcat tant la Victòria Álvarez?
12: Em feia llengua castellana, llengua i literatura, i em va marcar perquè anava més enllà del purament... de l'ensenyar i ja està. Anava, era... Bueno, és viva, eh? És molt humana i és com molt entregada, molt apassionada i transmet aquesta passió pel que fa. I et transmet passió a fer el... és a dir, a tenir passió amb el que tu fas.
1: I tu, aleshores... t'has acabat dedicant alguna cosa relacionada amb la llengua castellana que t'impartia ella?
12: Ara mateix no, però he de dir que he sigut professora de secundària 4 anys.
1: Ostres, doncs Déu-n'hi-do,
12: sí que em va marcar. Ara mateix no m'hi dedico. Sí, sí, sí, no, vull dir, amb llengua catalana, per això.
1: Amb català.
12: Bueno, i estrangeres, sí, sí. I, però bueno, va ser molt xulo perquè amb ella vam anar d'intercanvi a Itàlia, vam anar de ruta literària, vull dir que anava molt més enllà de l'aula.
1: Si ara mateix la tinguessis davant, et demanaré amb una frase curta que em diguis què li diries ara mateix a la Victòria, Anna.
12: Que gràcies per ser com és i per ensenyar... Ostres, és que és molt difícil. És que això no és... Ser professora no és només ensenyar, és pensar en la persona que tens al davant i, per tant, gràcies per pensar en nosaltres i en el que ens faria feliços.
1: Doncs no se m'acut millor paraula per resumir tot el que estem intentant fer avui a La Solució, que és aquest homenatge, posar en valor la feina dels mestres. Anna, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat aquesta trucada. Una abraçada.
12: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Avui n'hem parlat amb la Neus Montsant, amb la Txell Llorenç, amb en Manuel Muxicó, amb l'Estel Soler i amb en Fran Domènech. Manuel, Neus, Txell, gràcies per venir fins aquí.
13: Moltes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
15: Gràcies a tu.
1: Torneu quan vulgueu, eh? Us acrediteu aquí a la porta i ens expliqueu què tal el dia. Estel Soler, ens sentim la setmana que ve, estimada.
14: I tant.
1: Gràcies per posar-nos en valor la feina del 03. Gràcies per compartir també aquest testimoni necessari, aquesta crítica al sistema, de quan el sistema no arriba a tot. De vegades tenim la sort de trobar-nos en mans dels mestres, però de vegades, malauradament, el sistema no els dona prou eines perquè puguin desplegar aquestes mans, i d'aquí les reivindicacions que estan fent al llarg de tots aquests dies arreu de Catalunya. Gràcies, Estel.
14: A vosaltres.
1: Senyor Fran Domènech, que ens sentim demà.
15: Ens sentim demà, que el programa de avui corri per tots els calaixos i taules de les escoles de Catalunya.
1: Ara, mira, avui us encarreguem una cosa. Enviarem l'enllaç a la nostra comunitat i l'heu de passar mínimament a un mestre o una mestra que conegueu. Avui, que corri la veu, aquest homenatge de La Solució als mestres. Nosaltres, com cada dia, a la una demà ens hi tornem a posar, fins que ens acaben les respostes. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat a les 8 del matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. No hi ha hagut ferits, però els dos camions han quedat completament calcinats. Molts conductors s'han quedat més de 3 hores atrapats als seus vehicles. Per ara continuen les tasques de neteja a la via, que encara no s'ha pogut reobrir completament, tot i que ja hi ha 3 carrils oberts en sentit Tarragona i un en sentit Barcelona.
1: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons la USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat als seus aliats del Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de tots els gèneres. Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat.
2: Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
3: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació. És a dir, si no pots optar habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
2: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doblador que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
2: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió mundial serà baixa per al pròxim Gran Premi a Itàlia de finals de mes.
0: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un dol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Ja sabeu que existim per explicar-vos tot allò que fan les dones. Hi ha molts dies que toca queixar-se, però hi ha moments per creure que les coses estan canviant per bé i per molt bé. Avui parlarem amb l'actriu Maria Rodríguez Soto, que interpreta aquests dies Per Magel a l'Espai Texas de Barcelona, una obra escrita per Eva Baltasar i dirigida per Victoria Spumberg, que escriptora, directora i actriu s'ajuntin en un muntatge teatral hauria de ser normal i habitual, però encara no ho és. Volem ser també extraordinàries cada dia, estem fent passes i alguna cosa sembla que està canviant.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Una cançó tan senzilla com aquesta, però tan meravellosa, són les cançons que fa Ray. Aquesta dona que ens té enamorada, Ray és una artista anglesa, s'ha dedicat a composar cançons, per exemple, per Beyoncé o Charlie XXX i d'altres, però durant anys les seves cançons van fer pols a una discogràfica. Va decidir treure les seves cançons per la seva banda i ara se la rifen. Potser la vida només fa que demostrar-nos que ens hem d'estimar més.

0: Cançó meravellosa per aquest dia que no ha parat de ploure, però ara ja estem una mica a recer aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio quan passen 9 minuts de les 9 de la nit. A punt d'entrar en aquest estudi també Maria Rodríguez Soto per parlar-nos de Permagel, que serà l'Espai Texas fins al 28 de juny, però de moltes altres coses segur, perquè ens encanta estirar en la llengua a les convidades. També després passarà Marta Pallarès, que també ens parlarà de música, i anirem al metro de París. Tot això en aquesta hora, amb aquest programa que us encanta, que ja ho sé. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
1: Bajo el paño de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color.
0: Quan va sortir Permagel la novel·la, molta gent, entre la que m'incloc, va haver de buscar al diccionari què significava la paraula. No sabíem que allò que d'entrada no entenem ens pot emocionar. Amb la Maria Rodríguez Soto ens passa una mica el mateix, que ara protagonitza l'Espai Texas, l'obra de teatre basada en la novel·la Permagel, i ens passa el mateix, però ens passa una cosa al revés, que l'entenem tant dalt de l'escenari que el text ens va directe al cor. Sí, sí, sí, sí. És així, és així. Mira, mira quina cara ha fet.
2: Oh, wow.
0: Maria Rodríguez Soto, com estàs?
2: Molt bé, estic molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tu.
0: Escolta, tu també vas haver de buscar la paraula, eh?
2: Evidentment.
0: Què és això?
2: Què és això? Què és aquest fenomen? Això és un fenomen
0: que... Jo vaig pensar que era una cosa de les neveres.
2: Sí, jo vaig pensar, s'ho ha inventat. Perquè realment... vull dir que és una imatge molt clara després quan ho busques, no? Veig, sí. Però sí, sí, vaig pensar, no, era zero conscient que això existia.
0: I escolta, ara que no en sent ningú, tu t'havies llegit el llibre abans o no. Te'l vas llegir per fer l'obra de teatre?
2: Jo no me l'havia llegit, llavors quan em van trucar, que em va trucar la Victòria per proposar-m'ho, vaig dir, bueno, jo si és amb tu, endavant, Victòria, amb tot, però deixa'm llegir-me la novel·la, perquè clar,
0: a veure si no...
2: un monòleg, tots aquests mesos, vull dir, m'ha d'agradar, perquè si no em tornaré boja.
0: I com, sí. com ha estat la relació amb el text? És a dir, és diferent per la gent que vagi al Texas i vegi l'obra de teatre? S'han triat uns punts, uns sí. moments, perquè era impossible?
2: Era impossible encabir-ho tot. I clar, jo, la Victòria i l'Albert, que són els dos que han fet la dramatúrgia conjuntament, sempre ho diuen, que van fer una feina de buidatge. O sigui, ells van llegir la novel·la, se la van tenir molt clara i a partir d'aquí van anar buidant temes i es van quedar com amb l'esquelet que més els hi funcionava. I realment han fet com un gir, no? Perquè a l'espai de l'obra de teatre és el final de la novel·la i a partir d'aquí s'articula, diguéssim, com tota la història ficcionada. I s'ha quedat molt amb el reflex de la família, no? Vull dir que en el fons seria un mirall de la societat on ella no... se sent acceptada, que és el que ens va explicant al llarg de tota aquesta novel·la, no? Però jo crec que a partir d'aquestes figures de la mare, de la germana, de la neboda, del pare absent, tot això fa que l'entenguem molt a la Permi, que li dic jo, perquè no té nom.
0: Tu li dius Permi, eh?
2: Sí, és que
0: agrada. Escolta, com es fa una obra on tot passa dins el cap quan entenem sempre que el teatre és acció?
2: Mm-hmm.
0: És a dir, sí, toques una mica les taules, et mous, i suposo que sues, jo...
2: Sí, sues, sí, sues i cada cop més.
0: Exacte, però clar, no hi ha molt de moviment.
2: No hi ha molt de moviment. Llavors era, bueno, tant quan la llegeixes, no?, que et penses realment, l'Eva aconsegueix que entris dins d'aquell cap. Llavors nosaltres vam partir, diguéssim... vam seguir molt la dramatúrgia en el sentit de fer els retrats, que és quan surto de l'escenari, que és quan segurament sóc més Maria que Permi, no? Que hi ha un punt d'explicar com són aquestes persones des del judici de la mateixa protagonista, però qui em puc permetre ser més jo, ser més la, diguéssim, la que maneja el cotarro en quant a directora d'orquestra, no? Puc sortir una mica de la interpretació i jugar-ho, fer més joc. I llavors després vam diferenciar molt entre el present, el relat i el record. I... quan entren altres personatges, que també els interpreto. Llavors, tots aquests canals s'han hagut d'anar cosint entre si i jo crec que això és el que dona la viva, que l'obra estigui viva i que no pari mai, perquè hi ha una cosa que el relat se t'emporta i a mi em passa com a actriu que quan entro, els tres primers minuts sí que estic com molt concentrada perquè veig encara la muntanya aquesta que he de conquerir, però després... no me n'adono i estic al final de l'obra. Vull dir que hi ha alguna de les paraules de l'Eva i de com han traspassat això al paper i a l'escenari la Victòria i l'Albert que crec que han fet una molt bona feina perquè rarament a mi m'ha passat que una cosa se m'emportés tan forta.
0: Jo ara no sé, és a dir, tu estàs vora els 40 encara, no? O sé?
2: Al setembre.
0: Al setembre, tu també ets al setembre, ens agrada aquesta noia. Doncs encara estàs en aquesta fase, jo no sé quina edat té la protagonista, però sí que es pregunta moltes coses, és una obra que parla de salut mental, és una obra que es planteja sobre la família, com és la família, l'estructura de la família. Com t'ha mogut a tu aquesta obra amb temes teus també? T'ha portat a una Maria Rodríguez Soto, potser més jove, en la que es plantejava que era l'amor? Sí. Jo crec que les dones totes tenim algun moment de la nostra vida, jo crec fins i tot quan som més joves, la idea de... el mandat aquest de gènere o el que representa que he de fer com a dona, no sé si acabo de sentir-me còmode aquí.
2: Sí, clar, hi ha algú de, sí, hi ha algú de mirall, de veure les seves incomoditats, crec, però que les incomoditats d'aquest personatge són molt extremes, jo no m'hi sento representada en aquestes...
0: Tots més llum.
2: Jo sóc més llum, sí. Sí, crec que sí, vaja. I jo també, bueno, vull dir, també el ser hetero i totes aquestes coses, vull dir que hi ha algo que sempre m'he sentit com recolzada o dins del sistema, mai m'he sentit exclosa com molta gent s'hi pot sentir, no? Que en aquest sentit pues, he tingut un privilegi.
0: Llavors... Però tots tenim rols entre les famílies. Sí. Ella també parla dels rols. Tu, per exemple, la teva família, que era una família de mestres,
2: sí,
0: gent treballadora, com Déu mana,
2: sí,
0: carreres de profit.
2: Exacte.
0: Tu com t'has sentit a la família? Quin és el rol de la Maria
2: Rodríguez? Bueno, jo és veritat que sóc la germana gran, també. Mm-hmm. Som dos germans, el Joan i jo. I jo sóc la germana gran. Jo, bueno, com a germana gran m'he sentit com la que obre camí, absolutament. I a més jo sempre he sigut una tia com molt tenaç, molt responsable... Vull dir que a mi en cap moment se'm va posar l'etiqueta de tu has de ser aquí la responsable, però me la vaig posar jo mateixa, no? Vull dir que hi havia una cosa de tirar endavant, de no defraudar, de... Però sóc conscient que jo ara em miro amb uns pares i penso, si són la mar de comprensius, o sigui, no sé per què jo em vaig posar aquí, no? Però no ho sé, són coses que les estructures t'hi posen o el fet de no sé, de sentir-te però... responsable davant d'alguna cosa, de que se sentin orgullosos... No ho sé.
0: Potser també ve de venir de classe de treballadora, que pensem que hem de complir unes expectatives. És a dir, que d'alguna manera el camí que tu triaves no era el camí
2: això
0: que tocava per família, sinó que tocava que traiessis unes oposicions i et fessis treballessis a la corpo, per exemple.
2: Exacte.
0: Però sí, tu vas fer una carrera de...
2: Jo recordo quan vaig estudiar a l'institut, no del teatre, sinó l'institut del meu barri, que era molt bon estudiant i tots els mestres i professors em deien no, Maria, teatre no, tu has de fer una carrera, però si se't dona molt bé estudiar, ja veuràs, és que serà increïble, tu has de fer filosofia o alguna cosa. Jo em vaig apuntar a periodisme, per si no entrava a l'Institut del Teatre.
0: Al tanto.
2: Per sort vaig
0: sempre
2: entrar a l'Institut.
0: Sempre seguretat, eh?
2: Sempre... Por si acá.
0: Clar, les verges ja ho tenen, això.
2: Cosa. Però és veritat que uns pares, en un primer moment, clar, ells mateixos també van dir... Bueno, teatre, llavors sí que ets... Bueno, si entres a l'Institut del Teatre, endavant, Maria, no? També aquesta cosa com de poder estudiar. Per exemple, mon pare és l'últim germà de 7 i és l'únic que ha pogut estudiar. Vull dir que és una cosa com molt valorada, també. I llavors, bueno, la por fa també que vulguis coses segures. Ara hem vist que el món evoluciona i tant és si tens una carrera o no. Ara sembla que si no la tinguis, segurament, no? Pots fer més diners, fins i tot. Jo no sé.
0: Aquest és un altre tema.
2: Sí.
0: Però suposo que a casa teva estan orgullosos
2: molt,
0: perquè t'has après la lliçó, perquè una hora i mitja d'obra amb aquest monòleg és que en riu tant tu d'un examen de revàlida, no?
2: Totalment. Jo, sí, sí, jo porto... Mira, perquè abans vaig fer una obra que es deia Reina Lloba, que també tenia molt de text, i jo porto estudiant des de l'octubre, que ara, bueno, des que vaig estrenar per Magel, que ja no estudio cada dia no sé quantes hores, però tinc la sensació d'haver fet unes opos.
0: Clar.
2: Absolutament.
0: I tot això fent d'actriu i fent de mare.
2: Fent de mare i fent d'amiga i fent de filla i fent de... Però bueno.
0: Del que convingui.
2: Del que convingui. Sí, jo vaig tocant fusta tot arreu on vaig, eh? Vull dir
0: sí,
2: que estic molt, molt, molt contenta de com em va la vida, la veritat, de moment.

0: parlant amb Maria Rodríguez Soto, aquesta dona que ens agrada tant, fent per Magel i tot el que faci, perquè tu ara ja tens al cap, m'imagino, Rabalejar, que s'estrenarà d'aquí dos dies a HBO, aquesta història que passa al Raval, i que parla de la gentrificació de la ciutat, dels problemes que tenim per trobar pis i sobretot mantenir-lo.
1: Sobretot mantenir-lo, sí.
0: Exacte.
1: Perquè depenem de la bona fe del propietari i realment no n'hi ha gaire de bona fe amb els propietaris. Ja, llavors, clar, no estem avalats per absolutament ningú.
0: I tu vius al Born, m'han dit.
1: Jo visc al Born, però...
0: I com ho portes, això? Bueno, has de sortir amb una pinça al nas cada dia, o què?
1: Déu-n'hi-do. I a més, últimament m'ho noto molt, que jo sóc una persona que sempre està com bastant de bon humor, i a vegades quan passejo per certes zones del Born, se me'n va tot el bon humor que tinc. I parlo malament als guiris, i faig com, saps, una senyora gran, el tipus de, és que clar, aquesta gent per aquí, llavors dic, uau, he de com intentar revertir tot això, perquè en el fons va en contra meva, però bueno... A veure, jo al Born estic molt contenta i molt feliç perquè la meva filla va molt feliç a l'escola, perquè hi ha realment molt barri i perquè he fet una vida molt bonica i perquè tinc la sort de viure en una finca on la propietària cuida els seus inquilins i respon quan passa alguna cosa.
0: O sigui que vius gairebé en una illa exòtica, pràcticament.
1: Exacte, sí, sí, sí. No tinc ni pisos d'aquests d'Airbnb, no tinc co-livings a prop, o sigui, és una fantasia, existeix, vull dir que encara podem lluitar encara perquè això segueixi passant. Sí.
0: Parlaves de la maternitat i de tot el que has fet, moltes de les obres i pel·lícules que has fet han travessat el tema de la maternitat, també per Magel, d'alguna manera, ser filla, ser mare, la idea aquesta d'això, el mandat que tenim totes les dones, de fer-ho d'una determinada manera, de quan no encaixes amb això, com vius tot aquesta pel·lícula? Per tu era una cosa que volies molt, el tema de ser mare, no?
1: Jo sí, jo ho tenia molt clar. A veure, vaig començar-ho a tenir clar, segurament, quan vaig començar a ser gran, vull dir que jo d'adolescent i amb 20 anys ni em plantejava si volia ser mare, no era un pensament recurrent en mi. Però quan vaig començar a tenir 25 o així, jo, per com estan les coses ara, vaig ser mare relativament jove, perquè em vaig quedar embarassada amb 29 anys, vaig parir amb 30, i a partir dels 25 o sí, vaig tenir-ho com molt clar. Em sembla una revolució ser mare, em sembla que passen moltíssimes coses, i a més a mi m'ha passat que aquesta dècada meva, dels 30, que estic a punt de tancar, ha sigut molt revolucionària per mi a nivell emocional, a nivell personal i a nivell laboral. Vull dir que jo he viscut tantes coses a la trentena, he apostat tant per la meva filla, per la meva família, per la meva feina, que traspassar tots aquests temes i alhora fer art d'això m'ha servit molt també com per reflexionar i per agafar una posició. És que és política en el fons, no? Vull dir, perquè tot el que fem acaba sent una mica polític, perquè acaba...
0: I en quin sentit ho dius que és polític? Perquè...
1: Doncs, per exemple, jo sóc una mare separada, visc amb la meva filla, tinc a mitja, tenim la custòdia compartida, i jo he apostat per treballar del que m'agrada, per ensenyar-li a la meva filla que això és possible i que pot fer les coses ella sola, no? També tinc la sort de poder fer això perquè tinc una família que em recolza i uns pares que estan allà sempre que ho necessito, que sol ser cada cap de setmana que tinc funció.
0: Clar, això t'anava a dir perquè...
1: Vull dir que
0: fas,
1: no? En aquest sentit tinc també molta sort, perquè si no la meitat del meu sou doncs s'aniria en cangurs o també en buscar aquestes noves xarxes, no? que jo a vegades també intento com explorar, que és apropar-te a la gent que t'estimes, que també té fills, i criar des d'aquí, no? Avui te'ls quedes tu, avui me'ls quedo jo, i anar fent com aquesta cosa, no? Perquè també la meva filla a vegades m'ho diu, clar, és que jo no tinc germans, llavors a vegades a casa m'avorreixo sola, no sé què, aquesta cosa, i penso, clar, és que ara...
0: És una mica teatrera ja, o què?
1: Sí, ella diu que no, i que no li interessa gens, però, mare meva, em ven unes motos ja que de moment no li compro, però jo li dono 3 anys més, i m'ha passat la mà per la cara, total. Però llavors aquesta xarxa que també com... que em sembla també com molt revolucionari, perquè... Bueno, a mi em passa que per exemple, compro menjar i se'm posa dolent a la nevera. Vull dir que la vida no està feta perquè una persona estigui sola amb la seva filla meitat i meitat, no? Llavors, poder... Que no només, diguéssim, la família clàssica funcioni, llavors hem de buscar alternatives. I jo, per sort, visc en un edifici, també et dic que dintre d'aquest oasi tinc davant una de les meves millors amigues i a sota un dels meus millors amics, i aquí doncs, anem fent coses i anem recolzant amb els nens i les nenes.
0: Ja eren amics i han vingut en aquesta escala fantàstica on ara et demanaré el telèfon, o
1: ja eren
0: després?
1: Ja eren amics.
0: Ja eren amics, sí. I els has anat portant.
1: Sí, els he anat portant. M'estic fent la dueña.
0: Exacte. Aquí per Magel, per exemple, l'obra també mira la maternitat i també ens parla de com exigim a les nostres mares i com ens exigim nosaltres, mm-hmm. també. Quina relació, per exemple, tu has tingut amb la teva mare?
1: Jo he tingut una relació molt bonica amb ma mare. Bueno, la tinc, per sort, encara. No ho sé, ma mare és una persona que té una empatia i una intel·ligència emocional molt heavies, molt, molt heavies. És una persona, a més, molt directa, que li agrada molt lluitar per les coses justes, no calla, vull dir, no té cap... No, no, és una persona valenta, és zero covard. I això m'ha donat un anclatge molt bonic, perquè jo crec que part de la meva llum ve d'aquí.
0: De tenir aquesta família que ha estat sempre allà, no?
1: Sí.
0: I que no importaven tant, potser, ni els diners, ni...
1: No, a més, jo sempre penso, dic, hòstia, jo tenia la sensació de petita de ser rica, saps? Vull dir, cada cop que era l'aniversari d'alguna mama a sopar fora, i per mi això ja era l'hòstia, i absolutament suficient, marxàvem 15 dies de vacances amb tots els amics, els de mons pares i els seus fills, que són els meus amics d'ara, també. Vull dir que jo... Va ser quan vaig anar creixent i vaig anar veient el món fora del meu barri que vaig dir, ah, vale, que tu ets de classe treballadora.
0: No, quin era el teu barri?
1: La Verneda.
0: Uh-huh. O sigui, dius que, per exemple, una part de la teva família ve del Somorrostro.
1: Sí,
0: o sigui que...
1: la família de mon pare, uh-huh. quan va venir de Baena, Córdoba, va anar a viure al Somorrostro, fins que el meu avi va trobar una feina a Macosa, que això era una fàbrica ferroviària, que hi havia tot el que ara és el fòrum... I tot allò, doncs allò abans era una fàbrica enorme i els meus avis vivien com a les colònies de la fàbrica. I mon pare va néixer aquí a Barcelona. És dels únics que va néixer a Barcelona i va néixer ja en aquell pis.
0: I en aquest sentit et sents una noia de barri? Una xica de barri o no?
1: Sí, jo em sento una... Sí, jo he viscut al meu barri fins als 27 anys. És a dir, jo vaig marxar a casa amb uns pares amb 23, però vaig viure amb els meus amics al meu barri. Llavors després me'n vaig anar al Born... Em vaig enamorar, me'n vaig anar al Born i allà m'he quedat, però perquè realment també hi ha alguna cosa com de barri. És un barri molt, molt mixta en tot. Jo ho veig a l'escola de la meva filla, vull dir, és l'escola de les cultures, és l'escola de les diferències socials també, perquè tenim a gent que ve del nord d'Europa o de Nord-Amèrica, llavors després tenim a nouvinguts que acaben d'arribar i que estan tot just amb l'idioma a la llengua, no? Llavors, és un lloc molt ric i m'agrada molt pel que comporta, perquè veus el món en un barri.
0: I clar, també en el món del teatre, que és aquest món del glamour, està molt bé també tenir els peus a terra i venir de la Verneda, d'alguna manera.
1: Sí, jo crec que sí, perquè t'adones... Bueno, a mi, jo penso, hòstia, la meva feina és important perquè a mi em dona molt de plaer i perquè jo quan estic a l'escenari i veig que la gent s'emociona, crec que també els hi dono plaer a ells, però realment la meva feina hi ha alguna cosa de... O sigui, jo admiro molt a mons pares, per exemple, o que s'han portat a l'esquena durant 30 anys l'educació de nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys.
0: Suposo que ara està revelada, no?, aquests dies de manifestacions.
1: Absolutament. Sí, sí, a
0: perquè
1: favor.
0: Perquè ho has vist a casa.
1: Perquè ho he vist a casa, ho he vist a casa. I jo crec que ara, bueno, no sé si ara és pitjor o no, però és tot molt, molt, molt precari. Bueno, o sigui, sembla que tots els drets públics, no?, els anem perdent cada cop més i és bastant desolador. Jo què sé.

0: tocant les tecles també amb la Maria Rodríguez Soto, parlant de moltes coses. Sé actriu també, i ja ho sé que encara ets molt jove i no hi penses amb tot això, amb l'arruga i totes aquestes coses.
1: Sí que hi penso, però sí, ja m'hi fan pensar, ja.
0: M'hi fan pensar, eh? Molta pressió estètica.
1: Sí.
0: I també molts discursos de que no hi ha feina per les actrius grans i tot això. Jo que no sé si va a favor o en contra, ja t'ho diré.
1: Jo crec que va a favor. Jo he decidit que no em punxaré, que no em faré res. Espero mantenir-me en aquesta decisió, perquè el món és heavy i és difícil. Però, bueno, seré de les poques que quedaran amb arrugues. Llavors, també, per això tindré més feina. També, per això tindré més feina. Vull dir, ni que sigui per una cosa de practicitat, ho farem. I també per

0: per fer d'actrius s'han de tenir vides darrere, no? Si jo no, de què, què sí. expliques?
1: Jo crec que és important i no ho sé, hi ha alguna cosa també amb això de parar-ho, de ser conscient de que també pots arribar a ser un referent cap a les persones que vegin les teves pel·lícules o les teves obres de teatre i que també està bé mostrar la naturalitat. Bueno, no ho sé, és el meu camí.
0: De tu sempre ho diuen, Maria Rodríguez Soto, és que és tan natural, clar, mamífera, és a dir, sempre ho diuen totes les pel·lícules que has fet, els dies que vindran gairebé, sí. Era un documental sí, de la teva sí. vida, a Casa en Flames ja...
1: Una mica diferent.
0: No.
1: Ja, quan em van dir que m'agafaven per fer de pija i pensar, no sabeu què heu fet.
0: Però suposo que també et va encantar.
1: Va passar tan bé fent Casa en Flames, perquè era algo tan extern a mi, però tan divertit, no? I llavors, i també, sobretot, el grup que vam crear, vull dir que allò era, a veure qui la veia més grossa constantment, va ser molt, molt divertit.
0: És que Déu-n'hi-do, la panyeta que era...
1: La panyeta que va reunir el Dani de la Orden allà, es
0: exacte.
1: Va cobrir de glòria.
0: Ell ho sabia, jo crec que va triar primer la gent i després va...
1: Exacte.
0: Va pensar què faria. A veure, vens de fer moltes, ara mateix per Magel, directora, la que ha fet l'obra és una dona, tu de absoluta jefa, Dones.
1: Ui, saps que es treballa...
0: Mamífera també, Déu-n'hi-do.
1: Jo sempre ho dic, com es treballa amb un equip femení, no es treballa amb un equip masculí. I
0: perquè
1: em
0: s'ha
1: dit per les energies.
0: Has d'explicar per què.
1: Sí, totalment.
0: Perquè si no, després sempre ens diuen que som unes...
1: Bueno, jo crec que hi ha alguna cosa com de... Les dones per arribar a dirigir s'han hagut de currar el triple que els homes. Això ja per començar. Per tant, la feina que porten a sobre és molt més gran que la que porten els homes. Llavors, la seva saviesa, la seva manera de mirar l'actor o l'actriu és des del lloc que no és des de la superioritat, sinó que és des del treball i des de la constància. I això fa que et diguin les coses i des d'un lloc absolutament normal i de tu a tu. És a dir, que... Tothom sap qui és la capitana o el capità d'un vaixell en una obra de teatre, en una pel·lícula. I aquest, diguéssim que aquest lloc te l'has de guanyar a base d'haver treballat. Jo faig feina a casa meva, que és aprendre'm el text i portar propostes. No? Llavors jo no estic dient que els homes no treballin, ni molt menys. Però sí que és veritat que jo amb les dones amb les que he currat he vist que la feina que fan a casa i que la feina que porten a la sala d'assaig és extraordinària.
0: I... Tu creus que ve d'una inseguretat prèvia o de que alguns s'ha dedicat una mica a empatitir-nos i han dit ara que estic aquí de mostrar el triple o
1: bueno,
0: això ja ha passat una mica?
1: Pot venir, no, jo crec que no, que pot venir de molts llocs, també, però sobretot on crec que rau la diferència clau és en la manera de comunicar-te amb les persones amb les quals estàs treballant i que no hi ha tant d'ego en les dones. O sigui, ara estem generalitzant, eh? Jo parlo amb les que jo he treballat. Vull dir que hi ha una cosa de proposar una cosa i a partir d'aquí treballar tots junts i si algú aporta alguna cosa que suma i és més meravellós, elles ho abraçaran amb una empatia i amb un agraïment absolutament increïbles. I això per mi és molt intel·ligent emocionalment perquè l'única cosa que fa és que les coses siguin millors. Perquè el treball en equip, si s'entén des d'aquí, és el que realment fa que les coses siguin extraordinàries o diferents.
0: I entre actrius també és així? O aquesta moto que ens venen, no, és que s'arrenquen els ulls després.
1: Mira, a mi això és una moto gorda, que venen, perquè jo, sincerament, no m'ho he trobat mai. No, és que no m'ho he trobat mai. Jo no sé si actrius de generacions més grans que jo potser sí que ho s'han trobat, perquè també les impulsaven molt això, però perquè també venia del món masculí, amb com entén posar els colzes entre uns i els altres per ser els primers. Però jo crec que ara les coses estan a un altre lloc i estan en un altre punt. Jo me n'alegro molt de que companyes de la meva edat o que han estudiat amb mi, treballin i no parin de treballar. O sigui, és que me n'alegro molt, perquè a més penso... És que quan més persones treballin, més ric serà aquest món, que a vegades també només treballem els mateixos i, hòstia, jo... Vull dir, jo quan no treballava...
0: Culpable, o què?
1: No, però quan no treballava sempre deia, joder, és que sempre tenen els mateixos, és que no sé què, no sé quantos. I ara, que sóc conscient que he entrat, de moment, puc sortir-ne, en aquest cercle penso, has de seguir lluitant per això. Has de seguir demanant càstings, has de seguir fent càstings, perquè vull dir, no hi ha res en aquest sentit. Vull dir, com més ampli sigui el ventall, millor serà per tots i totes.
0: Sents aquesta sensació per això de precarietat o de falta d'abundància? És a dir, que això es pot acabar en un moment donat? Sempre estàs amb l'ai al cor o...
1: A veure, ara...
0: O ara no. Ara...

0: No, però sí que ho tinc al cap. És a dir, ara no, perquè des de fa uns anys que tinc feina, si miro endavant, tinc feina i puc viure bé en un any i pico.
1: Això és molt, per una actriu.
0: De feina. No, i amb els estalvis que tinc, que tinc podria més. Però els estalvis que tinc tampoc els vull tocar per si de casa en un moment, no? Llavors, però ara tinc feina a la vista durant un any. Llavors, fa anys que em passa això. Llavors, jo ara el que faig és que visc ja no el present, com potser fa 6 o 7 anys que vivia més cada semestre, ara visc amb una tranquil·litat i, evidentment, com a bona formigueta que sóc, doncs vaig seguint guardant. Però, clar, jo no ho sé si d'aquí 3 anys ja no em trucaran.
1: I si no fessis d'actriu, de què faries?
0: Pues mira, hagués entrat a periodisme, a l'Autònoma hagués entrat.
1: És que ho haguessis fet molt bé.
0: Ho hagués fet molt bé, no ho sé. Sí, dic això, i llavors després em va dir, ostres, mira, Matrona m'hagués agradat també. No sé per què, però...
1: Està fills al món.
0: Sí, sí.
1: Igual que obres de teatre, fills al món.
0: Fills al món i acompanyar dones, sí.
1: I això de fer de clown encara està allà, com a assignatura pendent o què?
0: Sí, crec que és veritat que ara que m'estan donant com més comèdia, m'ho he tret com una mica perquè puc treure-la a passejar una mica més, però l'he d'aprofundir molt.
1: Perquè abans sempre et donaven papers de senyora que patia, o què?
0: Sí, a mi, és que... Sí, sempre em donaven coses com molt dramàtiques, parlo a nivell teatral, Sí, perquè connecto fàcil amb l'emoció i crec que funciona perquè, diguéssim que la transito des d'un lloc com molt... verídic no és la paraula, com molt natural, no? Vull dir que no la busco, em ve com molt sola.
1: Ara t'he de preguntar...
0: Això em ve genèticament, no és...
1: Res de mirar pel·lícules amb la guinegra o d'on ve això?
0: Això he tingut la... No sé si és genètic o no, però que a mi és molt senzill connectar amb l'emoció i traspassar-la, no? Vull dir, i no connecto amb una emoció meva, connecto amb l'emoció del que li passa al personatge, Però sí, la vulnerabilitat és una cosa que m'agrada treballar perquè la disfruto des de molts llocs i crec que és molt valent ser vulnerable.
1: Tu ho ets, la Maria Rodríguez Soto ho és, o us ho deixes ser?
0: No gaire, O sigui, sí, amb els anys cada cop més, perquè també era com una assignatura pendent, perquè jo, aquesta cosa de ser llum, d'estar bé, és veritat que jo tendeixo a positivitzar moltes coses, no? I a vegades em costa parlar de les coses complicades que em passen per dins i és una de les assignatures que amb 40 tacos ja començo a fer bastant bé, però que sempre serà el meu taló d'Aquiles.
1: Sí, sempre fas veure que estàs bé,
0: No, és que ho faci veure, perquè és veritat que
1: estic bé.
0: No, soc molt transparent i... Però tendeixo a estar bé, perquè tendeixo a veure la part positiva de les coses. Però és veritat que quan m'han passat coses complicades, m'ha costat expressar-les. Primer necessito un temps per processar-les jo per dins, i ja quan les tinc concretades o classificades en el meu Excel intern, llavors ja començo a parlar. Però em requereix un temps, no més senzill.

0: mica de canya també i una mica de nervi, t'emprenyes a vegades també? Tota aquesta alegria que tens, o sigui, també et permets a vegades treure la rauxa que tens dins?
1: Sí,
0: o hi ha coses que et treuen de polleguera, podríem dir?
1: Hi ha coses que em treuen de polleguera, sí.
0: A part dels turistes, ha quedat clar.
1: Em posa bastant de polleguera la impuntualitat. És una cosa que he heretat de mon pare, ho sé, conscient absoluta, del Rodríguez. O sigui, el Rodríguez eren impuntuals a la inversa, és a dir, tu quedes a les 7 amb ells i arribaven a les 6 i mitja. Llavors, jo no tinc tant això, m'ho he anat traient, però a mi la gent que arriba tard per sistema em posa molt nerviosa perquè penso que són uns egoistes, perquè es pensen que el seu temps val més que el meu i no ho puc evitar. O sigui, estic de morros, em passa que amb això em poso molt malalta. Té també molt a veure amb la responsabilitat, jo crec, això. Que porto dins aquesta cosa, com sempre, de fer les coses bé, no sé què, no sé quantos. Sí. I em costa enfadar-me, però quan m'enfado puc ser forta. Puc ser molt forta.
0: O sigui que no tens síndromes de la impostora ni pors d'aquestes per ensenyar el que hi ha dins en moments determinats.
1: No, perquè és que no puc pensar. Vull dir, si ho pensés no ho faria. Bueno, ho faria, a veure. No, que no faig res estrany, però puc ser molt dura amb les paraules, jo. No cridaré, però... I a mi em passa una cosa, també, que és molt forta, que quan discuteixo, ploro. Em cauen llàgrimes dels ulls.
0: Clar, que ens passa unes quantes.
1: Buah, és molt fort. Llavors, clar, la gent, quan no em coneix gaire, o la primera vegada que ho veu, es queda al·lucinant. Jo sempre dic, no pateixis, que no és per tu, o per qui sigui. Vull dir que és una resposta del meu cos, que sent, jo crec, tantes coses a dins, que necessita treure-les per algun lloc. I les treu per aquí, també.
0: Separades al Nasser. Maria Rodríguez Soto, moltes gràcies.
1: A tu, un plaer. Sí.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Hi ha un tip qui gueule, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante, t'es sèche,
0: mangeré pour 4 heures, t'es si appétissant, je te ferai pas la pizza. Canvi absolut de temàtica en aquest programa, Les dones i els dies, quan falten 20 minuts per les 10 de la nit, i aquesta música ens indica que marxem a París amb Letizia Fuentes. Letizia Fuentes, bona nit, com estàs?
3: Bona nit, què tal?
0: Bé, escolta, bé, i nosaltres una mica astorades amb això que ens expliques, perquè davant de l'augment de la violència al transport públic de París, i més concretament de la violència sexual contra les dones, París ha posat en marxa una prova pilot en una estació de tren per protegir les usuàries. Això què vol dir?
3: Sí. Bueno, doncs, com deies, és una prova pilot i es tracta d'una zona segura a l'andana de l'estació de tren de Cergy Prefecture. És a una hora del centre de París. I, bueno, doncs és una mica... Aviam, jo ho he trobat, vaig estar el divendres passat, ho he trobat una mica decepcionant, personalment, m'esperava molt més, perquè ho han venut com una zona segura per protegir els usuaris que senten aquesta inseguretat, especialment les dones, i m'esperava un espai, doncs no sé, tancat, no sé, en veritat... Era com una idea que no la tenia dibuixada, però m'esperava una cosa diferent. I quan vaig arribar allà el divendres passat, bàsicament és simplement un espai de la mateixa estació, delimitat amb una pintura verda al terra, i que compta amb un botó de seguretat i càmeres de vigilància en directe a les 24 hores. L'objectiu d'aquest espai és principalment que durant les hores de menys afluència dels usuaris, les persones que se sentin insegures es reuneixin en aquest espai que disposa, doncs, de tots aquests elements de seguretat que parlàvem, no?
0: Clar, el que
3: tot
0: passa...
3: Així...
0: Sí, sí, el que passa és que, clar, un requadre verd... Jo no conec aquest barri, perquè ens fem una idea, és un barri de les banlieues, és un barri amb fama de ser perillós o...?
3: És un barri de les banlieues, però no és un barri que té la pitjor fama, en veritat. Però sí que és veritat que a París el tema de la violència sexual o les violències en general al transport públic no està molt relacionada amb el barri que sigui millor o pitjor. Per exemple, on hi ha més inseguretat de pickpockets, de gent que roba mòbils i de més, és la línia que passa per Trocadero, per la Torre Eiffel, per Louvre, on hi ha més turisme.
0: Llavors, sí, sí, com,
3: hi ha
0: aquí, com aquí.
3: Voilà.
0: Sí, sí. Llavors, com ha estat rebuda aquesta iniciativa? Com ho ha rebut la gent del barri, això?
3: Doncs mira, encara és aviat, com sempre hi ha de tot, es va posar en marxa, com dèiem abans, el passat dimarts, jo vaig ser-hi el divendres, és veritat que hi havia poca afluència aquell dia que vaig anar, però em vaig trobar un home a l'andana molt amable que directament ni tan sols se n'havia adonat de l'existència d'aquest espai. Li vaig preguntar i em va dir, no sé de què em parles, i li vaig ensenyar i vaig dir, no, aquest espai verd al terra, i em va dir, ah, bueno, pues no, no ho sabia, però bueno, està bé que prengui iniciatives, però no sé si servirà d'alguna cosa. Llavors, bueno, aquest canvi, la gent encara no ha reaccionat molt, però sí que les associacions feministes són molt més crítiques amb aquestes mesures, especialment amb aquesta, i això és el que ens explicava la Maël Noir, portaveu de l'associació feminista de Nous Tuts de París. L'escoltem.
4: Et nous, on a une position très ferme.
5: Ens hi oposem fermament. No creiem que sigui una solució a l'augment de la violència de gènere, ja sigui el transport públic o en altres espais. Creiem que es tracta més aviat de preocupacions de seguretat, del desig de controlar l'espai públic, però en realitat no responen a les demandes de les organitzacions feministes que treballen sobre el terreny, les quals mai no han demanat aquest tipus de mesures.
4: Demander ce genre de mesure.
3: Sentint aquesta portaveu d'aquest grup feminista, la sensació que dona és que més aviat és com una mena de maquillatge per una mica ensenyar a la societat que s'estan fent coses, però com si no s'ho acabessin de creure. No sé què en penses. Doncs sí, aquesta és la sensació, perquè és el que deia la Maël, no són mesures que les associacions proposin i sobretot que mai se'ls té en compte a l'hora de prendre aquestes mesures. Mai les autoritats parlen amb elles sobre quines coses generen més angoixa a les dones al transport públic, quines idees tenen. Llavors és una cosa que les associacions creuen que no... Doncs que no té molt sentit el que deies abans, no? Pintar algú al terra, que sí, que hi ha un botó d'emergència, que sí, que hi ha una càmera 24 hores, però potser el que estaria millor és posar més seguretat de persones
5: preparades. Potser preguntar a les dones què volen.
3: També.
5: Escolta, clar, sentint això, on pensa que París és una ciutat perillosa per les dones? És així o què?
3: Bueno, a veure, sí i no. A veure, en els darrers anys no ha deixat de créixer, concretament no ha deixat de créixer la violència sexual en el transport públic. En els dos últims anys ha augmentat un 15%. Cal tenir en compte que el metro de París també tanca entre setmana a les 11:30 a mitjanit, depèn de la línia, i els caps de setmana a la 1 de la matinada. Això vol dir que les agressions es produeixen en hores on el transport públic no és del tot buit. Encara hi ha gent que torna a treballar o torna del típic after work. Llavors, bueno, sí que s'està tornant cada cop més insegur. Aquesta és la sensació que tenen les dones. De fet, fa poc, un mitjà de comunicació d'aquí a França va fer un estudi, va sortir al carrer a preguntar a les dones i el 85% de les dones havien patit algun tipus d'agressió sexual o tocaments o algun insult sexual, alguna paraula fora de to al transport públic. Llavors això vol dir que la majoria de les dones en algun moment de la seva vida a París han patit això. Davant d'aquesta situació s'han plantejat diverses opcions, fins i tot instaurar els famosos vagons per dones, com ja es fa a Japó o a Mèxic, però hi ha moltes veus, inclosa la del president de la regió d'Île-de-France, Valérie Pécresse, que les ha qualificat d'apartheid contra les dones i de fracàs de les institucions públiques. Insisteixen, la majoria, inclús les associacions de dones, que no som nosaltres les que ens hem d'aïllar amb vagons per dones.
5: Absolutament.
3: Que potser s'ha de fer un esforç educatiu amb els homes o potser s'ha de reforçar la seguretat i aïllar aquestes persones que no saben conviure amb dones, no?
5: Absolutament. Doncs Leticia Fuentes, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, que sembla una mica paper mullat, però que fa pensar, o com a mínim fa reflexionar, sobre com viuen les dones a França, però també et diria a Catalunya i a molts altres llocs. Moltes gràcies. Bona nit.
3: Bona nit.
5: Merci.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: I si parlem de pits amunt, qui havia de venir? Marta Pallarès, bona nit, com estàs?
2: Amunt la pestanya, com estàs?
1: Bé, bé, bé. Com ho dius, allò, pubilla de Michoacán, eh? Pubilla... O sigui, sí, com era, com era? És que jo només vull que vinguis perquè em diguis allò de Michoacán. Com ho vas dir?
2: Sí, pubilla de Michoacán, pedra forta de Michoacán.
1: Sí, sí.
2: El que tu vulguis.
1: De fet, ara que parlàvem de Michoacán, tu a Mèxic has anat amb aquests vagons, on van dones soles.
2: Doncs sí, dones i criatures hi poden anar. I és una mica el que estàveu comentant tant ara, que en realitat jo el que vull és estar segura a tot arreu. És com quan es creen aquests famosos espais segurs en festivals o en sales de concerts. Jo és que jo no vull haver d'anar a un lloc concret per sentir-me segura. Jo el que vull és el que està dient aquí la MIA i la Mia de fons. Pum, pum, pum. O sigui, s'han de comportar ells. Perdó.
1: Ja ha començat fortíssima. Oh. Sentíem Mia, M.I.A., com ho deia la Marta Pallarès, una de les artistes britàniques més singulars i també més polèmiques de les dues darreres dècades. De fet, últimament està molt polèmica perquè amiga de Trump, antivacunes, aquesta dona que ens havia agradat tant i ara va una mica pel pedregar. Però tot i així, Marta Pallarès, aquí la defensem d'aquella manera, perquè musicalment segueix sent molt potent, o què?
2: Segueix sent molt potent la Mia Arular, la M.I.A., i també perquè crec que val la pena posar en context aquests artistes i aquestes artistes que se'ns converteixen en una figura una mica incòmoda, una mica polèmica, i que, com tantes vegades, sempre es jutgen de manera diferent, segons si són dones o si són homes, perquè Kanye West, tot i que hagi perdut els trucs completament, ell segueix omplint estadis i no depèn de ningú que el contracti o no, com sí que li ha passat amb la Mia, que en parlarem ara, que estava fent una gira i com que ella era només l'acte d'obertura, ella era el que es coneix popularment com a la talonera, doncs se l'han pogut treure de sobre. Per tant, avui volem venir aquí a escoltar bona música, a parlar d'un personatge interessant i complex, així que de moment estem en Paper Planes de fons, que aquesta segur que la teniu totes.
1: Home, aquesta
2: molt escoltada.
1: Va ser un èxit, va arribar fins al redó de les llistes i ara es va fer servir per publicitat, per mil coses, una meravella de cançó.
2: Doncs parlem de la M.I.A., una d'aquestes artistes que costa de col·locar en una sola casella. Va néixer a Hounslow, a Londres, el 1975, És filla de pares tamils que van fugir de Sri Lanka durant la Guerra Civil i el seu pare, Arul Pragasam, va ser un dels fundadors...
1: Has estat assajant tota la tarda, per dir aquest nom?
2: Però no me'l facis tornar a dir perquè segurament no el tornaré a dir igual.
1: D'acord, bé.
2: El pare va ser un dels fundadors d'una organització vinculada als tigres tamils i això va marcar tota la seva estètica i tot el discurs. Parlàvem abans, tu i jo, via WhatsApp, per aclarir una cosa. A veure, la M.I.A. és una noia de casa bona o és pobra realment, és realment refugiada i quan ha fet...
1: Sí, jo sempre tinc el dubte,
2: polèmics.
1: Quan parlem amb anglesos, perquè després sempre descobreixo que van anar a un col·le privadíssim,
2: com
1: caríssim...
2: Com Hogwarts, com d'en Harry Potter.
1: I llavors sempre tinc decepcions.
2: Doncs en aquest cas no et decepcionarà. Ens podem decepcionar una mica més endavant, si vols, en la seva carrera, però de moment, en els seus inicis...
1: De moment és de working class, o sigui, de classe treballadora.
2: Més que working class, realment d'una classe molt, molt humil. Ella recorda com la seva mare ballava quan van haver de tornar a Sri Lanka i ballava tant als carrers com en petites celebracions que es feien a les cases, cobrant en efectiu monedes per poder comprar doncs, el més essencial. I, de fet, la figura de la seva mare ha sigut molt important a tota la carrera de la Mia. Li ha dedicat un dels seus discos, es diu Com la seva mare, i sempre l'ha tingut molt present com una figura molt forta dintre de la seva casa, perquè el pare també estava molt M.I.A. M.I.A. significa Missing in Action, que és com es diu normalment quan algú desapareix doncs, en una guerra, i el pare era un guerriller. Així que realment la Mia va créixer molt envoltada de figures femenines a casa seva.
1: Guerriller tamil, eh?
2: Guerriller tamil, els tigres tamils. No diguis que això també sona una mica mexicà, los tigres del tamil.
1: Doncs sí.
2: Podria ser.
1: Sentim una mica més de música per això?
2: Sentim, sisplau.

0: Ai, sí, sempre a favor de la gasolina. Clar, és de l'any 75. Ara ja tot va amb hidroales i...
1: Amb hidroales?
0: No, vull dir que ha canviat molt el món i que ara tot és elèctric, però aquesta noia encara és de l'època de la gasolina.
1: Doncs sí, ella...
0: De la benzina.
1: Doncs sí, sí, època de la benzina, en aquesta cançó de Bad Girls, ella ho deia molt, molt clar, que les noies dolentes s'ho munten molt millor. I en els últims anys, però, com a noia dolenta polèmica, ha saltat els titulars força sovint. Va fer un disc, Mata, el 2022, i ha passat ara 4 anys sense disc, dedicada a una línia de roba que Vigilem afirmava bloquejar el senyal 5G. Ja vam poder començar a veure aquí que la Mia...
0: El 5G dels mòbils?
1: Sí, sí,
0: amb
1: sí,
0: la samarreta,
1: sí.
0: Bloquejar-lo?
1: Doncs sí, ella en lloc de ficar-se el paper de plata al cap va decidir forrar les samarretes de paper de plata i tota aquesta cosa conspiranoica que diuen que ens estan afectant totes les, els ultrasons, ella va dir, espera tu, que jo aquí, idea de negoci, faré una línia de roba que et protegeixi de les radiacions del 5G. Aquí,
0: però amb científics o una mica amb paper de plata?
1: Home, no, a veure quin científic et dirà que el 5G et causa càncer, això, ella a casa seva.
0: No, amb... no, però vull dir, potser va parlar amb científics per fer les samarretes i són d'un material que hauríem de portar tots pel carrer.
1: Va parlar, en tot cas, potser amb científics terraplanistes i que li donaven també la raó al publicar missatges contra les vacunes. Va manifestar interès a aparèixer en el programa d'una polèmica periodista nord-americana, que és la Candace Owens, que tampoc molt fino i raja, i l'últim any ha fet pública una conversió al cristianisme molt intensa, referències a l'apocalipsi i a la idea que Jesús ha tornat.
0: Perdona, però no és l'única.
1: Oh, no, no, en són
0: perquè,
1: quants.
0: Escolta, estem totes aquí amb Sant Crist amunt i avall, tot el dia.
1: Quin nom estàs pensant?
0: Rosalia.
1: Doncs anem i vigilem, perquè entre aquestes dues hi ha hagut beef.
0: La Marta Pallarès, com és més jove que la Mia, diu beef, però vol dir que entre les dues hi ha hagut una mica de batussa.
1: S'han esbatussat. O en tot cas, la Mia s'ha volgut esbatussar amb la Rosalia i ella, que és molt llesta, molt més llesta pel que calla que pel que diu, ha decidit que no entraria en aquesta polèmica. Què ha passat? Que la Mia ha tret un disc nou a MI7, que això és una mica de brometa amb el MI6, que és el servei secret britànic, i aquest és MI7, el setè disc de la Mia que s'ha publicat ara mateix, el 17 d'abril d'enguany. Aquí, un trencament total, que és un disc que ha volgut dedicar al gospel cristià basat en el llibre de l'Apocalipsi amb el
0: perdona,
1: cor.
0: Perdona, això es diu marmelada mental.
1: Una marmelada mental, que aquí hi ha un suc a mulla que no vegis. Ha agafat el cor de l'antiga Sant Josep.
0: Perdona, això no sona a cants cristians i tot això, sí?
1: És que són molt les lletres, també. I ara, a més, és un disc conceptual que ara explicarem una mica tot el suc a mulla que
0: sí,
1: hi ha aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: 16 talls.
0: Sí que les teves mans, suc a mulla.
1: Exacte. 7 de les cançons són unes trompetes molt curtes, que són les 7 trompetes de l'Apocalipsi, i 7 són cançons senceres, que estan escrites cadascuna en una localització diferent. Què ha passat? Que ell ha dit que la Rosalia, que va aparèixer en un editorial de primavera de la revista Vogue, amb una estètica molt marcada per la simbologia religiosa catòlica, amb vels, creus, el que ja sabem que està fent Rosalia últimament, doncs la Mia va dir, espera't tu, que jo ara trec disc i que necessito que es parli una mica de mi, així que jo ara començaré a fer bullir l'olla a xarxes i li va enviar un tuit a la Rosalia dient tu pots fer que tots els teus visuals s'assemblin als meus i tu pots anar primer perquè tens darrere una indústria de 1 milions de dòlars empenyent-ho. Jo ho he de fer tot sola i si faig una foto l'he de guardar 6 mesos perquè no tinc un contracte assignat. Així que hi va anar molt fort en contra de la Rosalia.
0: Déu-n'hi-do, això no s'ha quedat amb una anècdota, eh?
1: No. Ella estava profundament indignada, però vaja, hem parlat aquí moltes vegades a les dones i els dies de totes les artistes que han fet servir iconografia religiosa, la Madonna, la Lady Gaga, així que estranyament es pot dir que la Rosalia, que ja havia fet servir a El Mal Querer el 2018 una imatge d'una ella, una verge a la portada, i que a més havia citat explícitament a la MIA com a referència a la cançó Boleries de Motomami, Doncs, més aviat, la Rosalia, si li té alguna cosa, és molta admiració i molt de respecte.
0: Però no fa bona pinta, eh? Això acabarà en les mans, eh?
1: Acabarà les mans, i si no hagués sigut prou aquesta polèmica, doncs a sobre ara la Mia, que tenia una gira, com dèiem al principi, per presentar el seu nou disc, al mig d'un dels seus primers concerts, obrint pel raper Kid Cudi, va fer unes declaracions molt lletges sobre immigrants marrons que podien ser il·legals i que podien estar en l'audiència d'aquest concert.
0: Immigrants marrons, mare meva.
1: Efectivament, tenint en compte que ella ve d'una herència, com dèiem, tamil, de Sri Lanka, i que havia fet moltes cançons dedicades a la immigració. Així que Kid Cudi ha dit que ell no volia ofendre el seu públic i li ha cancel·lat la gira. Així que ara veurem si ella s'ho pot multar pel seu compte o si el proper disc començarà a parlar d'hipogrifs i d'unicorns.
0: Ho veurem. Marta Pallarès, tu pots venir cada setmana com a pubilla del Michoacán que ets.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us deixem ara mateix amb el Catalunya Nit i demà a les 9 de la nit entrevistarem a una advocada que ha fet molt per les dones, Maria Fernández Galvez. Demà serà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers, centre, i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat els seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus 3 fills d'Alberto Brecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. I ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, matiners. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 41 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu, no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: Hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal. Que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar? Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon, bon dia.
0: Dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la Selva d'en Gracet.
2: Em vas veure a la Selva, correcte, sí. Em vaig demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat.
0: M'agraden molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano, hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions, hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada, no és cosa meva, també t'ho dic, per desgràcia sóc un genocida de plantes, mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que
2: maten. I gent que poda les plantes.
0: Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem a Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant, dient que encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila San Juan. A les 11, Trape Boomer amb Sergi Pàmies, parlant del llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia Boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, així arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, també, recordeu, una emissió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat en vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà i...
0: Abans no se les mengin les gavines, un cranc...
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer i així tornin per posar ous i es perpetuï.
0: 15 anys, més a més. Curiós, eh?
3: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues...
0: Quina bestiesa!
3: ...a una sola nit. per posar ous, imagina't, eh? I l'altra situa, també proposat tu, sí. L'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'ha venut un quadre de Pollock per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre, de més de 3 metres d'ample, s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irving Newhouse. Va morir el 2017.
0: Ai, l'herència de la família,
3: sembla que
0: som, clar.
3: Els seus hereus volen fer calaix amb les coses.
0: Home,
3: de iaio.
0: Tu diràs.
3: No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà arraconada, sí, de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Re, en una nit, com jo.
0: Sí, sí, tant.
4: Sí.
0: El que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs fent serà...
3: El patrimoni de l'avi, eh?
0: Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
3: Dòlars.
0: Dòlars. Gràcies, Àlex.
3: Adéu-siau.
0: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
5: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
0: Com sempre, l'Andreu apropant-nos aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
6: Doncs de la nova...
0: Ui,
6: de la meva veu segur que no, eh? De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. I és que l'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà el Mundial de l'Europeu i ja després el Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio, Andrea Fuertes.
7: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com acabar la cançó i tornar a posar play i tornar a posar play com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entreno en plan, venga, comencem, i totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que usen la Rosalia però no amb mi.
0: Doncs quina meravella, ens imaginem nosaltres tres de nedadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen vergueny de Rosalia...
6: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creia que ho fessin gaire bé. O això com a mínim.
0: Sí, ni un minut duraria.
6: Però serà molt xulo de veure, això.
0: A dins de l'aigua.
4: Serà una passada.
6: Estarà molt,
0: sí,
6: molt
0: bé. Sí, sí, segurament, segurament. Sí. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
8: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara de moment no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions, doncs, continuïn creixent.
0: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio, aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber, alerta, quin motiu tenim per saltar del llit, i ens ho explica, com cada dia, fantàsticament bé, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, al poble espanyol, al Roserà dels Jardins Cervantes, al Palau Güell o al Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
0: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
8: Batega amb Ana Obregón, ai, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos.
0: Jo, home, allò era cita...
6: Començava l'estiu.
0: Fresquera, ella que té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca, pues hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava, i després... Depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars. Però amb tot això m'estàs dient que torna les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
8: A veure, la premsa li ha preguntat, sí, l'han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
4: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
10: Ah, no. Pero te veremos o no, te veremos o no, Ana.
4: No me veréis hacer un posado en un crucero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado, ¿no?
10: Se me acaba para siempre históricamente.
4: Yo creo que sí, bueno, nunca se sabe.
10: No, bueno, podemos volver, ¿no?
4: Ay, no lo sé.
0: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies al 2026 potser estaria una mica...
8: Està passadíssim.
0: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
8: La modernó, saps?
0: No, però... Seria una sorpresa que tornés. Això sí, que tornés.
6: Sí, seria.
8: A mi ja no em sorprendria.
0: La revista vendria, t'ho dic, aquella setmana. La feia lectures, no em sembla? Sí. Ho feia lectures.
6: Sí, sí.
0: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ella ens embola, a més, de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules de Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega amb ahir de Nizar.
6: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres a sol, pentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a unes xarxes socials en un vídeo. Escolteu-la i ja veureu, ja.
0: A veure.
11: No sé cómo pasó.
12: No sé cómo pasó, pero pasó.

0: que me hizo agregar mi hora.
1: Está fatal.
0: ¿Ya?
2: Ella es la sagra de
1: hoy. No, si es que... ¡Gracias, perra, la razón! ¡Pero me encanta!
0: ¿Ya?
2: Ella no sempre té l'última paraula a la vida sempre, i quan canta.
1: S'ha de dir... Ai, perdona, que...
0: No, no, digues, digues, digues.
1: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que Nadia al volante literalment...
2: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada
0: sí.
2: amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Torra la cançó que va anar, la cançó que va anar a Eurovisió mentre conduïa ja també llavors per la M30
1: és un perill a les carreteres
0: no, és un perill a la vida en general
2: igualment.
0: He de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop perquè
1: és molt fort,
0: és que no hi toca
2: és mel.
1: Vigileu els conductors
0: quart, sí, per favor.
2: Sí.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, l'Anna.
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira com a Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
3: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir que jo que en aquella època devia fer de reportera ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella aprofita tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: I què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el sisè de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció amb el rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arriben ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és l'hora que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant.
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys celebrar els 34. Amb aquesta veu que té, segur que...
0: Meravellós.
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, de passapalabra.
0: Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, hauries de dir.
1: Bé, resposta.
3: No, la resposta correcta són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Hammond, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts, una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Fili Prim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia. Bon dia. Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
1: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital, que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
1: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
1: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'hi van veure implicats dos camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols, miraculosament no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va detallar el trànsit en els dos sentits, les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
4: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
5: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
1: Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
1: Ara mateix l'autopista en sentit nord encara està parcialment tallada, només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
1: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
1: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
1: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost.

0: de l'any passat, tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, Marc Corado, bon dia de nou.
2: Hola, què tal?
1: Maria Fernández Noguera, bon dia per
3: bon
1: la primera
3: dia.
1: Vegada. Vinga, anem i no, i repassa les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
2: Avui Canalies amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos. El periòdic obre edició explicant que ella tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
3: Més política a la premsa de Madrid. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions no ens veuen guanyadors.
2: Altres temes de portada. Shakira, qui l'Audiència Nacional abans ho dia, m'ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Ho explica La Vanguardia, l'Ara i El Mundo.
3: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb el periòdico que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
1: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
3: L'Ara i El Periódico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
2: L'Ara titula Pressupostos per fi i El Periódico Catalunya necessita pressupostos i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
3: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
2: I El Periódico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
3: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
2: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
3: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo, i dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
2: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
3: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
2: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
3: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
1: 6:02, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Alerta, la notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
4: Correcte. Oi. Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director d'Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà ben cromos, deia el Catalunya Nit.
5: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
1: M'encanta.
4: Tranquils.
1: No puc parlar més, però tranquils. Sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
4: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
1: Què estan hores baixes?
4: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal de 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
1: És que és cert que abans hi havia, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien cantonadeta molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
4: Exacte.
1: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims...
4: En aquest cas, el servei de grua a Girona, llegim el diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres anuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
1: A veure, que ahir vam tenir, ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomí, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
2: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també en principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deia, es farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
1: Pràcticament en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals. I amb què comencem?
2: Doncs amb un concert a Razzmatazz.
1: Molt urbà, tot plegat. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic. Ara, què estem escoltant?
2: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí, a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
1: I tenim més coses.
2: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada en veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
1: I encara relacionat amb alerta, poesia i teatre,
2: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
1: Porta l'abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
2: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
1: Gràcies, Marc. Aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
6: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu, mesos abans de la seva mort, al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
7: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya s'honoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
8: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
7: Exactament.
8: De manera que ens diem igual, Vostè quan fa el sant?
7: Jo el faig per Sant Salvador d'Horta.
8: D'Horta, o sigui el 18 de març.
7: Exactament, el dia abans...
8: per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
7: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració.
8: La veritat
7: és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
1: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
9: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. A Oslo, la desfilada de nens acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
10: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a la hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer, i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vilasanjuan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pàmies, la llet.
1: La llet.
10: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara... en bevem i hi ha molts succedents.
1: Hi ha molts, també. Exacte.
10: I moltes coses.
1: Moltes variables.
10: I una mica d'humor va acabar aquest dimarts.
1: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell engega, com cada dia, perdoneu, el Matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir, ui, que t'ho estic veient, la Dana Maiol... que ens ha preparat Maiol, Roger.
10: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos. Dades sobre pressupostos. Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
1: Uau. Deixa sonar la cançoneta. Sí, sí. Quants dies?
10: Quants dies fa?
11: L'últim any va ser el 2022, quan vam tenir...
1: Abans?
12: No, abans no, però... No, abans no. 22, 23, potser.
11: 22 o 23.
12: Som a 26...
1: Mm. Ah, Maiol, és que...
12: A veure...
11: Fes servir la calculadora.
1: No!
11: Jo diria... Vale.
1: Jo diria 2.000 dies. Marc?
12: No, no, jo 900.
1: Home, no, ah, perdó, 900, Lara?
12: 9.000, és una barbaritat, no?
11: Jo?
12: És molt enllà.
11: 1.000, 1.000. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000,
10: van aprovar un 10 de març del 2023, oh, és a dir, fa 1.166 dies.
13: Molt bé!
10: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
13: Déu-n'hi-do, eh?
10: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
13: Doncs mira, escolta, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el perquè és que a mi em rebenta el cap aquestes hores del matí.
10: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
13: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
10: És que ja es matiré.
13: 13 minuts, arribem a les 6.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Estàs confonent correlació amb causalitat.
11: No,
14: és un problema de primer de filosofia de lògica de la
11: Unió. Ja ho sé.
14: Que és
11: el mateix que la IA.
14: Que tots els pobres siguin delinqüents. La nit mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
16: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
17: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
18: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
19: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
15: Amb Ricard Ostrell.
20: Em van passant coses.
15: Sí.
21: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
22: Aneu massa de listos.
13: I els valencians?
22: No, els valencians, que mira sent que he vegades i hem tornat a alçar-nos.
21: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
23: Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
24: Ha sentit el que acaba de dir?
25: Que a Mallorca no feu l'amor.
15: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: Els matiners som un programa per emmarcar.
26: Aviat hi haurà un assassinat.
13: Les gallines...
11: Ui!
13: Que...
11: Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui!
0: gall.
3: Un gall, ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
13: Que mates el gall.
0: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
13: Ai, per favor!
0: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
13: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
0: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
13: Però el mataràs tu?
0: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
4: Que t'has de llevar. Fes-ho amb els matiners.
13: I a aquestes hores del matí, com sempre, els convidem a participar al programa a través del 932017474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 932017474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a veure. Cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
13: Com estàs, Xavi?
5: Bé, anar-me despertant a mica a mica.
13: Anar-me despertant? Quant trigues a despertar-te, tu, Xavi?
5: Perdó?
13: Quant trigues a despertar-te?
5: 5 minuts.
13: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
5: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
13: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi...
5: De dilluns a diumenge.
13: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana. A què et dediques?
5: En soc pagès.
13: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
5: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
3: I què conrees, Xavi?
5: Nosaltres tenim tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
3: De tot.
13: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
5: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
13: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
5: No en tinc.
13: En tindràs?
5: No crec que en tingui, no. I tinc un germà que té un nebot i sempre li dic, no siguis pagès.
13: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
5: Sí, és que és molt dur i a més és que no tens un futur clar. I per si tens descendència i els has de... Bueno, que aquest futur no... Que no tenen un bon futur, per tant, no cal que s'hi dediquin.
13: I entenc que, sí. Com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor aquesta situació, no?
5: Sí, de mal en pitjor, i és que a més no fan res perquè pugui anar millor.
13: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
5: El que passa exactament, ara avui dia, és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
3: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
5: No, la veritat és que no val la pena.
3: No surt a compte, no?
5: Surt a compte sempre i quan una mica veus una mica les orelles i tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja, aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tot se tira sobre i no pot ser, és que no. És que, per posar-vos un exemple, nosaltres aquí la família abans, 40 anys enrere, fèiem més diners que ara.
13: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
5: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació, encara em queden uns 20 anys bons. Doncs ho aguantaré fins que pugui. El dia que no pugui, doncs, no sé com viure, bueno, ja ens espavilarem.
13: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als matiners de Catalunya Ràdio, de l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part de qui els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dimarts.
5: Gràcies a vosaltres.
13: Gràcies. Adéu. 932017474. Com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada ginestar?
3: Sí.
13: En vols una de ginestar?
3: Home, i tant.
13: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra. Oh.

0: cel sóc de vidre. Sóc guspiràs, pèl i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Sóc el terra amb l'herba seca.
1: Des

0: Abans a les 6 del matí, mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga, que portes cafè o té avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
2: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis!
2: Oh,
0: home, per favor.
3: Home. Un aplaudiment pel Joanet.
2: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
2: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No, no, no, perdó, el pitjor padrí de la història, no, no.
2: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut m'ho acabes de recordar.
2: Bueno, perquè tu t'agrada. Ah, que ets el padrí.
0: Sóc el padrí de tots dos, ja ho saps.
2: Sí.
0: Va, això sí. Eloi Cordomí, bon
2: dia. El meu també.
4: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
5: Sí, ens té intrigadíssim el gall.
2: Què ha passat amb
4: el
2: gall?
4: És viu encara.
2: És viu el gall?
4: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar a menjar, em va picar.
2: Pica el gall?
4: Doncs no està fent números per continuar viu, però...
2: Ah, li pica el gall.
4: Sí, pica el gall.
0: M'ha picat el gall.
4: Que sou burros.
5: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
5: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però...
2: El gall és el gall del galliner?
4: No, aquest gall, sí. Jo crec que té...
2: El gall és el gall del galliner?
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
2: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
4: Sí, sí, no ho arreglarem. Sí, sí, en general
2: sí.
4: En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
4: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar,
2: okay,
4: em ve i em pica.
0: Quan el tanques sí, pica, no?
2: Clar, quan el tanques sí, pica. S'ha d'obrir el gai, s'ha d'obrir.
0: No, sí, i escolta, sí, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
2: No t'entenc ara. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no.
0: Clar, és que la portes endins no hi arribes.
2: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
5: Fins demà.
0: Que vagi bé.
5: Adéu.
0: Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
4: De gall, moment, gall. De moment amb gall, de moment amb gall.
2: I tant, mira, per molts anys.
4: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui molt encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda. Però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem notant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant tota la setmana.
0: Bé, quina meravella, una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé, cuida'm el gall.
4: T'hi dono records al gall, de per vostres.
2: Sí,
0: de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
4: Un trosset? Voldreu un trosset?
2: Principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio, gràcies per ser-hi, matiners, fins demà.
2: Bueno, mai se sap. Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dimarts i avui ens despertem amb 13 graus a Vilafranca del Penedès, 11 a Tremp i 8 a Sant Pau de Segúries. Continuem tenint avisos per intensitat de pluja a partir del migdia a les comarques de Girona. I compte si heu de fer servir l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos perquè encara cueja l'espectacular incendi de dos camions d'ahir al vespre. En sentit nord, només hi ha un carril obert perquè es continua netejant la via i des del Servei Català de Trànsit demanen buscar alternatives.
1: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives que bàsicament són C32 i Nacional 340.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí un parell d'hores. A les 8 del matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte de pressupostos.
2: Bona nit a tothom, eh? Bona nit,
0: bona nit. Aquest breu bona nit sortia aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, va haver de sentir algunes crítiques. Avui en parlarem i sabrem detall d'aquesta reunió. També parlarem amb el secretari nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions a Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón. És cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia, per exemple, explica que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. En van tenir, atenció, 2 cada setmana, amb un total de 7 morts. Això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra noia ho grava amb el mòbil. Els Mossos les tenien identificades, però no se'ls ha pogut imputar perquè són menors de 14 anys. I a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà Marc Cabra. Segur que la recordeu, és una periodista guanyadora d'un Pulitzer, com a part d'aquell equip que va destapar els papers de Panamà. I parlarem del concepte anglès burnout, o el que és el mateix, cremar-se la feina, perquè ara la Mar ha decidit deixar el periodisme. En parlarem a partir de les 10. I després parlarem de ciència amb Rafa Vilasant Juan, avui de càncer de mama amb pacients, i tenim la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron. I a les 11, nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull de la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el Tribunal Suprem, que avui debat si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill. És un cas molt semblant al de Noelia Castillo. Ara és un home que es diu Francesc, que té 55 anys i que arrossega seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts. La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya li va autoritzar l'eutanàsia, pel seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem ara analitzarà el cas i alerta perquè pot fixar jurisprudència, és a dir, dirà si una tercera persona, com un pare o una mare, tenen la legitimitat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat per decidir.
0: I a Brussel·les.
2: Tornen les protestes dels pagesos. La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és assegurar el proveïment i sobretot controlar els preus. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent, incloent-hi d'espanyols, es concentren a la seu del Parlament Europeu d'Estrasburg per reclamar ajuda urgent.
0: I en què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb un jutge de Nova York ha prohibit als agents de l'ICE fer detencions dins de les instal·lacions dels tribunals d'immigració. Això arriba després d'imatges en què persones migrants anaven als jutjats literalment a fer tràmits rutinaris i els detenien, de vegades literalment arrossegant-los i arrencant-los de les famílies. Entitats de drets humans insistien que això era inconstitucional.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb pluges torrencials, 3 persones han mort i 4 estan desaparegudes després de les tempestes, molt especialment a la zona central del país. Així ho han informat aquesta mateixa nit mitjans estatals xinesos.
3: Avui és dimarts 19 de maig, ens despertem amb 10 graus a Sort, 15 graus a Lliçà d'Amunt i 17 graus a Reus, amb molts núvols a tot arreu, però anirà marxant molt ràpidament. En general aquest matí farà sol, excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, que sí que poden quedar alguns núvols baixos. I després a la tarda encara tindrem algunes tempestes, alguns ruixats, avui molt concentrats al Pirineu, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. A la resta, en canvi, temps molt més tranquil, avui amb temperatures que ja s'enfilen a Ponent i a l'Ebre podria arribar als 28 i 29 graus, i aquesta pujada continuarà durant els pròxims dies.
0: Ara són les 6 i 6, avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sachs, Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 6 i tenim complicacions ja a les carreteres. De bon matí, de seguida ho explicarem, però abans repassarem també altres temes amb Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Comencem amb aquest acord que firmaran aquest matí a les 8, l'acord de pressupostos Salvador Illa i Oriol Junqueras.
6: L'entesa del tren orbital com a principal contrapartida va passar ahir per un Consell Nacional d'Esquerra amb veus crítiques amb el contingut i la gestió.
7: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
8: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
9: La voluntat de canviar el model de país.
7: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidures de Salvador Illa, els Comuns.
10: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes. Totes dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que, recordem-ho, ja van firmar al febrer.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa aprovant-li els pressupostos i afirmen a canvi de res.
6: El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar la línia orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Josep Rius n'és el portaveu.
11: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
6: Junts responsabilitzarà els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.
0: Sí, Junts diem que abans de fer projectes faraònics arreglin rodalies. Quan estigui acabada la línia orbital, donarà servei a més de 3 milions d'habitants que es podran moure per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot.
4: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
5: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
4: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró-Granollers i el 2040 de Terrassa-Vilafranca. El 2041 de Vilafranca-Vilanova. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mestres i professors del Maresme i del Vallès fan vaga avui.
10: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès.
12: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser el centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin, donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari Andalusia.
6: Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita fer l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
15: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es governar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta es no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
14: I Pedro Sánchez s'ha referit a la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP.
16: La verdadera prioridad de todo Estado es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sinó lo està debilitant.
14: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, però insisteixen que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona.
10: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martín.
17: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
18: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
17: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
6: Es va saber ahir a la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump ha explicat que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: Catalunya Ràdio, Washington, Oriol Serra.
19: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
20: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
19: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de Rússia, Vladimir Putin, arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping.
10: El president rus fa aquesta visita a Pequín només uns dies després de la de Donald Trump.
0: Moscou, Cristina Solies.
1: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
21: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
1: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la República Democràtica del Congo afirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté també la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. Anem cap a Burkina Faso, Elia Borràs.
22: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
23: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
22: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, que es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que va començar la quarantena.
6: Ara es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb els EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a Catalunya.
24: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva, o que ho facin a l'hospital clínic.
6: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. Ahir l'Ondius va arribar al port de Rotterdam i la companyia naviliera ha explicat que tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes noruegues d'Svalbard i que anirà per l'Àrtic.
0: I l'exèrcit israelià redueix l'abast de la flotilla de Gaza amb un nou assalt en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions.
10: També ha estat en aigües internacionals, però aquest cop a la vora de Xipre. Hi ha centenars d'activistes retinguts, alguns de catalans, però encara no és clar què en farà Israel. El seu primer ministre anima l'exèrcit a aturar del tot la missió.
25: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar Loops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
26: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
25: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 17 i a aquesta hora tenim aturades el nus de la Trinitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
27: Bon dia, doncs sí, a causa d'unes obres hi ha dos carrils tallats a la C58 a l'altura de Barcelona en sentit Sabadell i des de la Meridiana l'accés està tallat cap a la C58 i la C33. També a la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet hi ha circulació amb congestió.
28: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
30: Bon dia.
0: A Catalunya hi va haver l'any passat dos tirotejos a la setmana, uns tirotejos que van deixar un total de 7 morts i 29 ferits de bala. Són dades que avança avui La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30%.
2: És el balanç oficial dels Mossos d'incidents amb armes. En total, l'any passat es van registrar 93 tirotejos, 24 més que el 2024. A la majoria no hi va haver conseqüències, ja que busquen ser intimidatoris, però en d'altres sí, fins al punt de deixar 7 persones mortes. En aquest cas, en recull que és una xifra estable i una de les més baixes de les grans ciutats europees. Aquest any ja han mort assassinades a trets 4 persones. Tots aquests incidents estan vinculats directament amb la criminalitat.
0: D'altra banda, els Mossos investiguen la pallissa de dues nenes a una tercera a Lleida. Una altra les animava a gravar-ho.
2: Els Mossos han identificat les suposades agressores, que tenen menys de 14 anys i per edat no es poden imputar, segons el Segre. Els fets van passar a l'abril i el vídeo es va fer viral ahir. La mare d'una de les agressores va demanar perdó i va dir que la seva filla tenia un expedient obert per assetjament i una denúncia per violència filioparental per una agressió.
0: I dues persones han mort i quatre més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
3: Dos dels ferits són menors d'edat. El servei d'emergències han rebut els primers avisos cap a un quart de 12 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i també equips mèdics per atendre els ferits. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
0: Cinc persones han mort als Estats Units en un tiroteig en la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego.
4: Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants, dos nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
0: I a banda d'aquestes aturades a l'ús de la Trinitat, recordem que a la C58 en sentit Sabadell hi ha dos carrils tallats, des de Meridiana, accés tallat a la C58 i a la C33, i la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet, amb circulació en congestió. Hi ha un accident també que hi ha hagut aquesta nit entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, que ha obligat a tallar la via des d'ahir al vespre durant més de 3 hores.
2: Sí, un dels camions portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
5: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
2: L'accident va passar poc abans de les 9 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de 2 hores i en sentit Barcelona va trigar-ne més de 3. Alguns conductors afectats ho explicaven a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
7: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins de res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
8: Són dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
4: Quanta estona t'has passat tu allà?
8: 3 hores i mitja.
2: La P7 encara no s'ha reobert del tot i a hores d'ara continuen les feines de neteja de les restes de l'accident. Els vehicles ja s'han pogut retirar.
0: I cau la venda d'habitatges.
3: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ho atribueix a la falta d'oferta.
9: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es farà la rotació. És a dir, si no pots optar habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
3: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra d'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: I la bombona de butà s'abarateix a partir d'avui.
4: L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15 euros i 39 cèntims, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens arriba gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment del cost de les matèries primeres i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. Recordem que es tracta d'un preu regulat que es revisa cada 2 mesos.
0: Al món, cada vegada hi ha més joves d'entre 20 i 24 anys que no treballen, no busquen feina, no estudien i no crien fills.
2: Són joves totalment desconnectats de l'economia i de la societat. Segons dades publicades pel Financial Times, ja s'acosten al 10% i en alguns països, com el Regne Unit, s'han duplicat en l'última dècada. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra assegurava que tornen a aflorar els coneguts com a ninis.
11: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. I això és un problema.
0: Ho podeu recuperar l'àudio, la conversa, a la web de Catalunya Ràdio, catradio.cat. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández, bon dia.
12: Bon dia.
0: La primera.

0: Després de 30 anys de trajectòria musical, el grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i agraeixen tot l'amor i el suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests anys.
1: La segona.

0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció del Teatre Nacional de Catalunya amb un homenatge a la ciutat de Barcelona. Entre les produccions que es podran veure la temporada vinent hi ha l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda i La Mare Coratge i els seus tres fills de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
1: La tercera.

0: Aquesta tarda se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació al Teatre Principal de Sabadell. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital. Esther Vera, directora de l'ARA, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i RAC1, també rebran el guardó. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
1: I demà ens acompanyarà també el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de tota la seva trajectòria. Són les 6:26. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa als esports, Fermín es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit del peu.
2: És una fractura al dit petit, requereix cirurgia i s'ha de fer l'últim partit de Lliga contra el Betis. Una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
3: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
1: Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
2: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica. Espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió.
1: I atenció, perquè Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
2: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail diu que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Carvajal, que deixa el Madrid als 34 anys. Neymar, convocat amb el Brasil pel Mundial. L'Ars Arsenal, un pas de ser campió de la Premier, va guanyar el Burnley 1-0, pot ser campió de fet avui mateix si en supera el City, i amb Waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc, l'accés a la final de la Lliga masculina.
1: I avui que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlem de la llet avui amb Sergi Pàmies a partir de les 11. Però abans, diguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-vos pot ser treure el vostre nen o nena de futbol i apuntar-lo a natació, a atletisme o a ballar sardanes. I potser, si sou vosaltres els que jugueu professionalment a futbol, també us farà pensar. Bé, us farà pensar si encara podeu, perquè resulta que els jugadors de futbol professional presenten taxes de demència i Alzheimer superiors a la població en general. I això és, efectivament, pels cops de cap a la pilota i, sobretot, a altres caps. Un estudi escocès publicat l'any 2019 a New England Journal of Medicine i un altre de suec, publicat el 2023 a The Lancet, amb més de 7.000 i 2.000 futbolistes professionals analitzats respectivament, xifren en més de 2.000 els cops de cap que es pot donar un futbolista professional durant la seva carrera i situen el risc de patir malalties neurodegeneratives entre un 1,5 i 3,5 vegades més alt del normal. Així que ja sabeu, si el nen o la nena apunta maneres, potser és ara el moment de pensar una mica en el seu cap.

0: I ara ha baixat una mica, però aquells vídeos de com eres tu als anys 90 es feien amb aquest temasso dels Goo Goo Dolls, que es diu Iris.
1: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Catalunya tindrà pressupostos després que el Consell Nacional d'Esquerra Republicana hagi avalat el pacte amb els socialistes.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras oficialitzaran l'acord que inclou, entre d'altres, el tren orbital aquest matí al Palau de la Generalitat.
3: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
4: És la voluntat de canviar el model de país.
2: Des de Junts consideren que els republicans han regalat el seu suport a Illa.
1: La vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
5: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès, Laia Ferrer, delegada d'Ustec.
6: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb... deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
1: Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
7: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para el propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: Parlem de plegat amb Ignacio Garriga, secretari general de Vox, a tocar de 9:45. I Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
5: És el que ha anunciat el president nord-americà.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: La República Democràtica del Congo confirma 1.116 morts pel virus d'Ebola i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos.
2: L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns.
1: I a Catalunya hi va haver 2 tirotejos cada setmana l'any passat que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
5: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
1: Realitzarem a l'Àquara també amb Ramon Chacón, que és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, a partir de les 9 en directe en aquest programa. I un accident entre 2 camions amb una càrrega d'aerosols i un turisme a l'AP7 va obligar a tallar la via ahir al vespre durant més de 3 hores a l'Alt Penedès.
2: L'accident va provocar un gran incendi i explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots 2 camions i han quedat completament calcinats.
2: La peça encara no s'ha reobert del tot i continuen fent-hi tasques de neteja de les restes de l'accident.
1: I ara mateix aturades també el nus de la Trinitat a la C-58, sentit Sabadell, i a la ronda d'alt cap a Santa Coloma de Gramenet. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve.
5: Ara Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir en aquesta casa.
10: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
1: Repassem ara les portades de la premsa, avui marcorada amb una paraula, la mateixa, en tots els diaris catalans. Pressupostos.
11: Sí, el periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte, diu. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos, per cert, encaixant les mans al diari Ara. Més política a la premsa de Madrid, política andalusa, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista i llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment, i recull les declaracions, no ens veuen guanyadors. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
1: I avui a Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, es desperten amb 12 graus. Al migdia hi haurà tempesta i no passaran dels 24. I a Torres del Segre, al Segrià, tenen 14 graus amb una màxima prevista de 29. Avui farà pujar també la temperatura, però encara tindrem algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, les tempestes descarregaran a l'interior de Girona.

0: nord de les comarques de Barcelona. També hi haurà ruixats al Pirineu. I a la resta, comencem el dia amb molts núvols, però ràpidament aniran marxant i s'acabarà imposant el sol. Això sí, a la costa de Barcelona i de Tarragona aquests núvols podrien ser una mica més persistents i es mantindran fins a mig matí com a mínim.
1: I després de la presentació del projecte del tren orbital, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
2: Bon dia, Catalunya. Després del traspàs de les rodalies, del finançament singular i etc., la política catalana ha fet un nou amic. Es tracta del tren orbital, un projecte d'unió ferroviària entre les ciutats de l'Extraradi i de Barcelona que s'ha convertit en la pastanaga d'Esquerra per aprovar els pressupostos del govern de Salvador Illa. La cosa té certa gràcia, i no només perquè aquesta sigui una obra amb l'horitzó al 2040 i íntegrament finançada per un estat que encara ens deu 50.000 milions d'euros en inversió d'infraestructures, sinó també perquè Esquerra no el va posar com a condició pel pacte d'investidura amb el PSC. Per tant, no cal ser un geni per veure com tot plegat és una ocurrència d'Oriol Junqueras per guanyar temps, ajudar que els socialistes respirin i, de passada, mantenir els càrrecs que Esquerra té a l'administració. Si a més pensem que l'haurà de finançar un govern de PP i Vox, us podeu imaginar el futur que li espera.
1: Ens despertes avui, Canalies.
3: Bon dia, avui amb la versió de Don't Stop Believing de la sèrie Glee, i és que tal dia com avui, un 19 de maig, però de l'any 2009, la cadena americana Fox va estrenar l'episodi pilot d'aquesta sèrie musical. A més, originalment, com un esdeveniment especial després de l'exitós concurs American Idol, l'episodi va servir com a introducció a la història del cor de l'institut William McKinley. I no va anar gens malament, Glee va tenir un total de 6 temporades.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
3: Avui hem parlat amb l'Eloi Cordomí del gall esverat que té al corral, i és que els galls sempre ens acaben donant joc. Què tal el gall que estàs a punt de matar?
4: Sí, ens té intrigadíssim el gall.
0: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar a menjar, em va picar.
1: Pica el gall?
0: Doncs no està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner?
3: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
0: és que no ho recordem. I llavors després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
1: el gall
0: ve i em pica.
3: Quan el tanques pica, no?
1: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
3: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: Escolta, però Francesc Soler fas cara d'indignada.
3: Què passa?
1: Sí, home, a veure. Si tota la vida s'ha fet la vedet, tota la vida.
5: Quina por, no, aquest gall.
3: Com tots.
1: Però si t'encanten els
5: galls.
1: No, els galls no.
3: El galliner.
1: El galliner.
5: Ai, el galliner. Només hi pot haver un de gall al galliner.
3: Per això és que el problema és aquest, que hi ha massa picada.
1: O sigui, fa cara de com dient quin escàndol, i a la que li obres la porta
3: si li encanta.
1: Bé, és que de veritat. On són festes avui, va?
5: Aquests galls.
3: El gall del cordobí.
1: Bé, avui... Tothom té un gall a dins,
5: eh? I tant.
1: I molta gallina.
3: I molta gallina esvelta.
1: I gallina vella fa bon caldo.
5: Sí, mira.
1: Va.
3: Avui. Vinga, que segueix la festa major.
1: Són molt de lliure. Gràcies, aquestes bromes. És que
3: doncs no. A mi em fan gràcies, si em fan gràcies, Rics.
1: Ets antiga.
3: No, perdona, sóc una persona moderna.
1: On són festes?
3: Avui encara és festa major Sant Boi de Llobregat. Avui a les 6 de la tarda hi haurà visita comentada a l'exposició temporal 1448, Lluís Dalmau i el retaule de Sant Baldiri. Serà al Museu de Sant Boi i l'entrada és quiquiriquí gratuïta.
1: I a les xarxes, Maria Fernández, que s'ha fet viral?
6: Doncs les declaracions del jugador de futbol del Barça, Ronald Araujo, parlant de l'episodi d'ansietat que va tenir i que el va obligar a parar. En parlava en una entrevista a La Revuelta amb David Broncano.
7: Tabú todavía sobre ese tema, pero en un equipo como el Barça, tomar esa decisión y fue duro, pero fue claro, importante. De parar porque no me sentía bien, no me sentía yo, ni en mi casa, con mi familia, ni claro. Con mis hijas, y ni jugando a fútbol. Y entonces levanté la mano y dije, algo me está pasando y sí. Necesito ayuda de profesionales y gente que me pueda dar herramientas para poder salir de este...
6: I diu també que ara se sent molt feliç d'haver pres aquella decisió perquè diu que li va canviar la vida.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de Noelia Martín. Es queixa de la presència de rates a l'entorn de l'Hospital de la Vall d'Hebron, arran del que es va trobar un dia que acompanyava una altra persona a fer-se una prova.
10: M'ha acompanyat una amiga a fer-se una prova a les 3 de la matinada, que estava tot ple de rates. A més a més, la persona que s'havia de fer la prova és... o sigui, és fòbica d'aquests animals. I com és que no trobo normal que als voltants del Vall d'Hebron
9: Des de la Vall d'Hebron diuen que han detectat un augment de la presència de rosegadors a l'entorn de l'hospital. Defensen que no ha afectat l'activitat assistencial i expliquen que han reforçat un pla específic amb mesures preventives i correctives d'higiene. També s'han establert més punts de control i monitoratge. L'Agència de Salut Pública de Barcelona també està fent actuacions de control en punts propers al centre sanitari.
8: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
6: Bon dia, com esteu? Aquest és el matí. Fem un cop d'ull als mercats. Les noves propostes de pau entre els Estats Units i l'Iran donen una treva a les borses. A aquesta hora, els parquets asiàtics no registren grans moviments. Els de Xangai i Hong Kong creixen lleugerament, mentre que el de Tòquio cau prop d'un 1%. A Europa i les borses van tancar majoritàriament a l'alça. L'IBEX 35 va sumar un 0,75 i avui obrirà des dels 17.755 punts. A Nova York, el Dow Jones va pujar un 0,32, mentre que el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va caure un 0,5. Tot i que en les darreres hores les borses no han tingut caigudes pronunciades, el preu del petroli no afluixa. El barril de Brent costa $109 aquest matí. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Està entendre amb mi, di?
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
12: I la síndria ratllana a 1,29 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Has ballat amb en Nicolas Cage.
16: Li has fet sortir sang? En Nicolas Cage?
15: No, però...
17: D'una hòstia que li va
15: més... Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill... Sí. De teva mare. El director va dir, tornem a repetir. Oh.
14: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I comencem pendents de la xarxa viària del país, perquè a aquesta hora es registren ja problemes de trànsit. Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Doncs sí, l'AP7 està tallada en sentit nord a l'altura de Santa Margarida i els Monjos per aquest accident que els estem explicant que va passar ahir des de primera hora del matí, els estem explicant. També circulació amb congestió a la B20 i també congestió a la B10, és a dir, a les dues rondes de Barcelona. Circulació amb retencions a la C58.
1: Gràcies. I a la foto del dia d'avui serà la de Salvador Illa i Oriol Junqueras, que a les 8 firmaran l'acord de pressupostos.
20: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra avalés aquesta nit l'acord de pressupostos en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Des de Junts retreuen Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius, portaveu.
21: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglen rodalies que continua fallant estrepitosament.
1: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidura, els comuns.
20: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes.
1: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
20: Tot i que els resultats de les eleccions de diumenge fan que depengui de Vox per tornar a formar govern, el president en funcions andalús no descarta acords puntuals, però diu que no vol imposicions.
22: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un marge de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
20: Per la seva banda, la candidata socialista Maria Jesús Montero ha reconegut que no han sabut arribar a l'electorat andalús des del PSOE, però eviten autocrítica i rebutgen que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. De fet, Pedro Sánchez no es planteja avançar les eleccions espanyoles.
5: I en clau internacional, Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
20: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolars. Trump va explicar que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible.
2: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
20: De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionen positivament. Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després de la visita de Donald Trump. El portaveu del Kremlin vol evitar comparacions.
4: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
20: Putin sí que no amaga que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
5: Més notícies. Polèmica a Badalona després que Hisenda hagi inclòs la ciutat al mecanisme de pagament de proveïdors d'aquest any.
20: L'oposició qüestiona la gestió de Xavier García Albiol mentre que l'Ajuntament nega que Hisenda hagi intervingut als seus comptes.
5: Badalona, David Àngela.
17: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos a més de 200 dies fan posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinent d'alcaldia.
23: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
24: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
17: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp.
20: Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia.
5: Tarragona, Ricard Buigas.
25: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, aconsegueix reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients.
20: És un dels resultats de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen.
5: Oriol Pujador.
26: S'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. El tractament també ha aconseguit que entre un 25 i un 35% dels pacients surtin de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar, psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
27: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori perquè és un fàrmac relativament nou, és car i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
26: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per condicions laborals abusives i per discriminació.
20: Totes les denunciants són dones en situació de vulnerabilitat i asseguren que el propietari les escridassava, les insultava i les pressionava per no agafar baixes mèdiques. L'home té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho. Les afectades descriuen així la situació.
28: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
29: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
28: Es el rey de la boquería, él tiene mucho poder. Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
20: L'empresari ha declinat parlar amb aquesta emissora, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarquen els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. El cas està a punt d'arribar a judici.
5: I cultura, la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí, que l'any que ve es farà. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia, Montse Camps.
30: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors.
0: La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
3: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
0: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
6: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
0: La Fira de Torí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
20: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Liddell. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
9: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
20: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare, Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
7: I cinema, El ser querido no entra de moment a les travesses per endur-se la Palma d'Or.
20: La pel·lícula de Rodríguez Sorogoyen ha rebut crítiques dispars i Javier Bardem és la seva opció de premi més clara. Ara per ara hi ha 3 favorites per guanyar aquesta 79a edició.
7: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
10: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryusuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista de Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
11: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
10: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
7: I altre esport, Robert Prat.
2: Flick continuarà al Barça 2 temporades més després de fer-me la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid. Medita presentar-s'hi, mentre Josep Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putella serà aquest vespre al Tot Cost a partir de les 7.
7: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
12: El mateix dia en què Flick signava la renovació pel Barça, a Anglaterra, diferents mitjans donaven per fet que Pep Guardiola no complirà l'any que li queda. Deixarà el City aquest estiu, una dècada després, on ha fet i desfet com ha volgut i on ha col·leccionat fins a 20 títols, amb 6 Premiers i una Champions, entre d'altres. És curiós com un alemany que ni tan sols ens entén quan parlem ha abraçat el barcelonisme fins al punt de sentir-se com a casa i com no ho vam saber fer amb un nen criat a la Masia. O Flick ens coneix poc, o Guardiola ens coneixia massa.
7: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
16: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
13: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
16: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
30: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ulla. Com es desperta el país? Tenim 15 graus a Sant Feliu de Guíxols i força núvols després de la tempesta que hi va deixar 99 litres per metre quadrat. A Torrelavit, a l'Alt Penedès, tenen 14 graus. Ahir també va fer una tempesta que va deixar 84 litres. Bé, avui comencem el dia amb molts núvols a tot arreu, però aniran marxant ràpidament i s'imposarà el sol a la majoria de comarques. Excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, on aquests núvols poden ser una mica més persistents. Després de la tarda queda inestabilitat i tornarà a créixer ruixats i tempestes. Creiem que les més fortes a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. Potser també hi haurà alguns ruixats en altres llocs del Pirineu. A la resta, més sol i més calor. Hi haurà llocs de ponent que podrien arribar als 28, 29 o fins i tot 30 graus. I en pròxims dies sembla que aquestes temperatures més altes s'aniran consolidant.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: El balcó gastronòmic és un lloc...
32: Què bo?
31: Amb molt de sabor.
1: amb molt de Mediterrani.
4: Parella, què us posem per aquí?
1: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Tot costa.
14: La temporada del 10.
15: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
18: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
15: 10 temporades ja.
19: Això vol dir molt, ha fet els programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
21: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Per molts anys i que en feu molts més.
22: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
23: Com m'agrada aquesta sintonia?
24: És que està molt bé. Pam, pam,
22: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
31: M'ho faries tu, Elisenda?
23: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
24: Mar Marvà, bona tarda.
32: Bona tarda.
24: Doncs pots fer un pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam.
23: Molt bé.
24: Com ho faries, Òscar?
33: No, jo no ho faria.
24: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
21: De dilluns a divendres de 4 a 7.
22: La millor hora del dia.
21: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Pam, pam, pam, pam.
21: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
34: Avui obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen el pacte a les 8 del matí a Palau.
35: A les 9 parlarem de seguretat a Catalunya després dels últims episodis de morts violentes a Barcelona i a Reus. Analitzarem tot plegat amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra.
34: A 2:15, ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui ens fixarem en les mutacions que poden fer els càncers de mama. Ens ho explicarà Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron.
35: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.
34: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
11: Ahir vam estar pendents de la presentació del projecte de tren orbital que de tan esplèndid ha convençut Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos.
7: Ah, sí, no, per favor, llargament reclamat tren orbital, Armínia. Qui no recorda aquelles manifestacions, aquells containers cremant a plaça Universitat? Te'n recordes, no, sí, Armínia? No. La gent cantant, el tren orbital serà sempre nostre. Sí. O aquella de cap agressió sense tren orbital.
11: Sí, sí.
7: Això es cantava als carrers.
11: Poble amb tren orbital, poble respectat.
7: Ara, ara.
11: O més orbitals i menys apiretal.
7: Ara, ara. O ni França ni Espanya. Tren orbital! Ni França ni Espanya!
36: Va bé, va bé, va bé. Ja senteix ho acudir, ja està, ja està. Ja em feu agraixeta, molt bé, moltes gràcies, ja està, perfecte, fora.
37: Us és riuran, però...
38: Què és un tren arbitral?
11: Orbital, orbital, Sergi.
38: Què és? Vola.
11: No, no vol.
7: No, aviam, orbital. Sergi, orbital, és veritat, sí, l'adjectiu sí, orbital...
11: Despista.
7: T'imagines un tren futurista japonès d'aquests que van...
11: A partir de 11:15, més temes pendents.
7: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
39: Anem amb cotxe per l'autopista, cap a la feina, cap a casa, cap al que toca. L'artista i músic Laurie Anderson explica una petita meditació per fer conduint. Canviar the road per a road. No la carretera, sinó una carretera. Diu que aquest canvi mínim transforma la realitat. De cop, allò automàtic recupera misteri i oportunitat. És un camí, no el camí. Observem. Pels angoixats per la precarietat, els lloguers impossibles i la inestabilitat, va bé recordar l'utilitat de l'atenció plena. Hi ha camins que estan molt feixucs, però la mirada atenta ens en regala detalls i marge, al marge de recordar que cap ruta és la definitiva, almenys per avui. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
7: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
40: Tal dia com avui va néixer a Vilanova i la Geltrú Joan Culler Xirau, més conegut pel seu nom artístic de Pere Tàpies. En Pere Tàpies estimava la música, la cuina, la ràdio, Catalunya Ràdio, que era la seva, i la vida. Per mi era una lliçó, lliçó de viure crítics i alegres i gaudint. Xandall i barretina. Avui, pel seu aniversari, m'agradaria posar la seva mitiquíssima La Moto. I que sigueu pedal, i bugia, i roda, i pistó.
41: Quan engego la moto,
0: quin orgasme sideral! És com si d'un glob li fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: de bandera.
1: Doncs arriba de la moto, arriben al punt de les 7 del matí, un dia per també recordar a Pere Tàpies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, després dels aiguats que vam tenir ahir en algunes comarques, avui encarem el dia amb algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el que passa que avui les tempestes cauran als llocs habituals, a l'interior de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona. Això sí, encara poden ser fortes i deixar fins i tot alguna calamarsada. A la resta, comencem el dia amb molts núvols, alguna gota fins i tot al nord-est. Marxaran ràpid, avui abans del migdia farà sol a gairebé tot arreu i la temperatura pujarà entre 3 i 6 graus.
0: I matí complicat també a les carreteres. Encara cueix l'espectacular incendi de dos camions a l'AP7 i tenim força també retencions a la Ronda de Dalt. Maria Fernández.
2: Doncs sí, bon dia. A l'AP7 en sentit nord encara hi ha està tallada aquesta via. És a causa d'aquest aparatós accident que hi va haver ahir entre dos camions i un turisme ahir a la nit. Segons l'aplicatiu del Servei Català de Trànsit encara estaria tallada aquesta via. També hi ha les habituals retencions a les rondes de Barcelona i a la C58 a aquesta hora.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí a una hora, a les 8 del matí. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte dels pressupostos.
3: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: I amb aquest breu bona nit sortia d'aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, hi va haver algunes crítiques. Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora a partir de les 9 i també parlarem amb el secretari general i nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions amb Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón, és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. N'hi ha 93, dos cada setmana, amb un total de 7 morts. I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra ho grava amb el telèfon mòbil. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè són menors de 14 anys. I un últim apunt relacionat amb la violència. 5 morts en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units. Un atac terrible, diu Donald Trump, entre les víctimes hi ha els dos assaltants. En esports, la premsa britànica dona per fet que Pep Guardiola deixarà en aquesta temporada al Manchester City després de 10 temporades, això el dia en què el Barça ha tancat la renovació de Hansi Flick fins al, atenció, 2028. Avui el sol ha sortit a l'Armentera a l'Alt Empordà a les 6 i 23 minuts del matí i a Roda de Barà el Tarragonès es pondrà a les 9 i 10 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimarts, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 a l'Àgora del matí tindrem a Marta Bonforta, Vicenç Sánchez Anagrau i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Aval amb crítiques.
6: D'aquí uns minuts Oriol Junqueras arribarà al Palau de la Generalitat, tindran una reunió a porta tancada amb Salvador Illa i després a les 8 escenificaran l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra.
7: El Consell Nacional d'Esquerra ha avalat aquesta nit el pacte, tot i que la reunió també ha estat evident el malestar perquè hi ha qui creu que s'han fet massa renúncies.
8: Demà reunió bilateral entre els governs català i espanyol per impulsar la línia orbital de tren o el canvi en la gestió de la zona franca. Divendres els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària de l'executiu.
9: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
10: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
11: La voluntat de canviar el model de país.
9: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marca en perfil.
6: Els Comuns, l'altre soci de govern, ja va arribar en el seu dia a un acord de pressupostos, però ara avisa l'executiu que potser caldrà revisar-ne alguna carpeta. David Cid.
12: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement
5: de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se reunint els pròxims dies per falcar l'acord.
0: 3 milions
8: de catalans es beneficiaran de la línia de tren que rodejarà el barcelonès per la segona corona metropolitana i que s'ha de començar a impulsar arran d'aquest acord de pressupostos. S'anirà fent per trams, es calcula que pot trigar 15 anys a estar completa.
0: Maresme i Vallès.
6: Són les comarques afectades avui per la vaga de mestres amb manifestacions a Sabadell i Granollers. El periòdic explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir com a mínim que la reunió de demà se celebri.
7: Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament on està previst que parli de les vagues, del pla de posar Mossos als instituts conflictius o com protegir el català a les aules. Ahir les aturades van ser al barcelonès.
12: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser el centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin, donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En solitari.
8: El PP andalús reuneix avui la seva executiva per analitzar el panorama polític després de les eleccions d'aquest diumenge. Moreno Bonilla, que s'ha quedat a dos diputats de la majoria absoluta, vol el suport extern de Vox.
14: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
6: El PSOE, en lloc de centrar-se en l'autocrítica pels pitjors resultats de la història andalusia, segueix posant l'accent en les accions del PP a l'extrema dreta, per exemple, amb la prioritat nacional. Pedro Sánchez.
15: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
7: Pas al costat. El preferit per la direcció de Junts per ser candidat a les municipals de Barcelona, Josep Rius, renuncia a aspirar-hi després que el cap de files del partit de Barcelona, Jordi Martí, hagi anunciat que vol ser també cap de llista.
0: Jordi Corbalan.
16: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
17: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
16: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recorrerà.
8: L'agència tributària recorrerà la sentència que absol Shakira de frau fiscal. Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros després que l'Audiència Nacional considerés que l'any 2011 no va cometre frau perquè no residia a Espanya.
6: Entre el 2012 i el 2014, Shakira sí que va ser condemnada per frau i va haver de pagar 25 milions d'euros. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
18: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Perd la batalla.
7: Elon Musk contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver traït la seva missió fundacional, suposadament desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat.
8: Reclamava Musk una indemnització de 130.000 milions de dòlars. Ara el tribunal, que no ha entrat en el fons de la demanda, la rebutja perquè considera que els fets ja han prescrit.
0: El Suprem.
6: El debat sobre l'eutanàsia arriba al Tribunal Suprem aquesta setmana de determinar si els pares poden recórrer judicialment la mort assistida d'un fill major d'edat i en plenes capacitats. La decisió fixarà jurisprudència.
7: És un cas com el de la Noelia, la noia a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat mes de març, després de mesos de batalla als tribunals contra el seu pare.
0: Alerta.
8: De l'Organització Mundial de la Salut, que avisa que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'OMS defineix la situació d'alarmant, diu, per l'erosió de la confiança de la gent o l'augment de les desigualtats.
6: Això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos.
0: Anem cap a Burkina Faso, Èlia Borràs.
19: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugui, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
20: És una situació que ens arriba.
21: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
20: Nos avons déjà commencé.
19: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara Putin.
7: El president de Rússia arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després que Donald Trump.
22: Putin no vol ser menys que Trump, intentarà mostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
23: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
22: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar de cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova amenaça.
8: De Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà diu ara que els socis que té el Golf Pèrsic li han demanat que fes marxa enrere en la seva intenció, que no era pública, de reprendre els atacs contra el règim dels ayatolàs.
24: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: Ridiculitza.
6: Israel, els membres de la flotilla després d'una nova intercepció d'una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals.
25: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar Loops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
26: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
25: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Convidada d'honor.
7: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més important d'Itàlia.
0: Montse Camps.
27: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
28: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
27: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
29: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
27: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Serà l'última.
8: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de L'hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brenys, protagonitzada per Emma Vilarasau.
30: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
6: La temporada vinent estarà dedicada a la ciutat de Barcelona. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el proper mes de juny.
0: Nit de premis. Aquest vespre al Teatre Principal de Sabadell, on s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital.
8: Esther Vera, directora del diari Ara, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, o RAC1 també seran guardonats. El Premi d'Honor serà per Justo Molinero, per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
0: Tot ben repartit. Es queda fora.
6: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen no entra de moment a les travesses per guanyar la Palma d'Or a Canes. Ara per ara hi ha tres favorites per guanyar aquesta 79a edició.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryusuke Hamaguchi, i la nord-americana Paper Tiger, de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats, i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
2: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
1: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, lesionat.
3: Fermín es trenca el dit del peu, espera el Mundial de Futbol, Flick continuarà dues temporades més al Barça després de firmar la renovació.
0: Medita.
3: Presentar-se a les eleccions del Madrid, Enrique Riquelme, ja té l'aval, assegura que en tres dies prendrà una decisió.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
3: Mourinho espera que el Madrid pagui la clàusula de rescisió per ser el nou entrenador del Club Blanc, mentre els mitjans anglesos asseguren que Guardiola tanca la seva etapa al City aquest diumenge.
0: Avui és dimarts 19 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia quan passaven 4 minuts d'un quart de 4 de la matinada a casa seva, a Sant Just d'Esvern, i el Nil amb 3 kg 430 grams a l'Hospital Universitari d'Igualada. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Manresa, 15 a Lilla i 17 a Barcelona. Matí complicat a les carreteres. Claudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Sí, tenim circulació amb congestió a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la P7 a Santa Margarida i als Monjos. Precaució, hi ha retencions en sentit nord per tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre.
9: Tempesta política a Badalona, Hisenda inclòs la ciutat al mecanisme de pagament a proveïdors.
11: És el sistema creat pel govern espanyol perquè les administracions públiques puguin pagar factures pendents quan acumulen deutes i van tard en els pagaments.
6: L'oposició demana al Viola explicacions per la seva catastròfica gestió, diuen, de la ciutat.
9: David Àngela.
12: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos de més de 200 dies van posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
13: Tenim un problema molt, molt greu. Que van dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
14: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant, de factures no pagades.
12: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Més notícies. A Barcelona ha denunciat un empresari del mercat de la Boqueria.
11: 6 treballadores s'hi han carallat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que asseguren que reben.
9: Roger Sandaló.
31: Les dones asseguren que el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, com l'antic bar Pinotxo, les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes, que estan en situació de vulnerabilitat, descriuen així la situació.
32: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
33: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
31: L'entorn de l'empresari nega totes les acusacions. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: El Garraf han condemnat a multes de fins a 5.400 euros els dos acusats de la mort d'un bomber en un incendi a Vilanova ara fa 5 anys.
6: Els condemnats són el caporal responsable de l'operatiu en el moment dels fets i la parella professional que acompanyava la víctima dins de la nau incendiada.
11: Els acusats han reconegut un delicte d'homicidi per imprudència.
9: I Cultura amb un concert a Razmataz. Doc Simiron, a qui molts han definit com l'Eminem rus, serà a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Catalunya Ràdio.
6: Són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. El periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. El diari Ara tula que Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant les mans a l'Ara. Més política la premsa de Madrid sobre Andalusia. De fet, El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment el diari. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recupera 60 milions d'Hisenda. Ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. Llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació de bola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que presentarà avui l'oferta dels docents en una jornada de vaga.
0: Gràcies, Lara.
16: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17: El 5 de gener del 2016.
16: I el número de la sort, el...
17: 10.
16: Consulta si n'has resultat guanyador o teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar, són les 7 i 21, atenció, d'Ubèlix. Frederic Vincent, bon dia.
18: Bon dia, sí, perquè rius.
0: No, perquè m'ha fet gràcia.
18: S'està comentant molt una decisió del Tribunal General de la Unió Europea que ha impedit a una empresa polonesa posar el nom d'Ubèlix a tancs, metralladores o llançagranades. L'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, i aquesta és la gràcia, primer va dir que sí. Primer va dir, cap problema que li poseu a Ubèlix amb un llançagranades. Però l'editorial dels còmics ho ha portat als tribunals i ara ha guanyat.
19: Ubèlix, que vols venir a casa?
20: Em vaig a dur aquest menir i vinc de seguida.
19: He estabornit quatre romans.
20: Ah, bé.
18: L'editorial deia que Ubèlix és una marca registrada des de fa una pila d'anys per fer llibres, pel·lícules i joguines. I la gràcia és que l'Oficina de la Propietat Intel·lectual deia, per això mateix, com que són coses tan diferents, podem posar Ubèlix amb un llançagranades i ningú no barrejarà les dues coses, ningú no confondrà les dues coses. Però la justícia li ha dit res, no cola. Li ha donat la raó a l'editorial. És curiós perquè en un altre cas, l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea va prendre una decisió lleugerament diferent.
21: Pilota de Messi cap a l'interior, Iniesta a la punta esquerra, Jordi Alba no pot centrar, però de Tolosí remata Messi,
18: L'any 2011, Leo Messi va demanar registrar el seu cognom a l'Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual, però llavors va sortir un representant d'una empresa especialitzada en bicis, que es diu Casa Mas Ferrer, que és una empresa catalana, que diu, home, nosaltres tenim una marca que es diu Massi, a mà. I llavors això es pot confondre. L'oficina aquí sí que veia risc de confusió i va donar la raó a l'empresa, per tant, no al jugador argentí. Però llavors Messi ho va portar a la justícia, que en aquest cas li va donar la raó a ell.
22: Algo tan atractivo está ocurriendo en McDonald's que no podrás resistirte. Ven a McDonald's, sabemos lo que te gusta.
18: Un altre cas curiós és McDonald's. A Irlanda hi ha una cadena d'hamburgueses que encara existeix ara, que es diu Supermac. Llavors es va voler expandir per Europa, va demanar registrar-se a la Unió Europea, però McDonald's va dir, no pot ser, perquè Supermac s'assembla massa a Big Mac, i això el Big Mac és meu. Però al final la justícia, en aquest cas, va donar la raó aquí, doncs a l'empresa irlandesa.
22: The limited edition Festive 5 ounce is back at Supermac. The Festive 5 ounce at Supermac. The freshness is in the taste.
18: McDonald's sí que va guanyar un altre cas que recorda el cas de l'Obèlix. Una empresa índia de productes de bany, que literalment feia aixetes, es deia McDonald's i feia servir la marca McDonald's. També, McDonald's va dir, home, vale que no són hamburgueses, però quan la gent veu un McDonald's ho associa amb nosaltres. En aquest cas sí que li van donar la raó. Encara tenim un altre cas recent de marca intel·lectual que també és curiós. La cantant Katy Perry es va querellar contra una dissenyadora australiana que es diu Katy Perry. S'escriu diferent, la cantant és Katy amb Y, la dissenyadora és Katy amb I llatina i E, però al final va guanyar la dissenyadora. El tribunal deia, home, vale, que ets famosa, però no et dona automàticament monopoli sobre el teu nom en tots els sectors. Com que la dissenyadora tenia drets registrats una marca de roba a Austràlia, diu que això no generava prou confusió entre les dues coses i va dir, endavant.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia deshidratar conreus de cereals. I la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids. I els cereals són conreus de secar, que creixen només amb l'aigua de la pluja. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres, del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores de Sant Maria la Covells. Avui sobre la poca presència de dones al prime time televisiu.
1: David Broncano, a Televisió Espanyola, i tres senyors més al plató. Antena 3, Pablo Motos i el convidat, home, i les dos formigues, que també són tios, a El Hormiguero. 4, Iker Jiménez, un altre senyor al programa Horizonte. Telecinco, First Dates, amb Carlos Overa. Canal 24 Hores, Javier Fortes, amb el especial informatiu. Si un extraterrestre haguera fet zapping ahir mateix a la tele per les cadenes generalistes, haguera pensat que les dones no existissin.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Pubertat.
2: La plataforma 3CAT és una de les protagonistes dels premis i acaba d'estrenar la sèrie de Letizia Dolera, un drama incòmode però valent, ambientat en una colla castellera que ha de fer front a una acusació d'agressió sexual entre menors d'edat. Nus a la gola davant la pèrdua de la innocència i l'herència dels traumes i els tabús entre generacions. Tenim els 6 capítols de Pubertat a 3CAT.
3: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
8: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
8: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Diners.
23: Això. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
24: Bon dia. El pacte de pressupostos.
25: El tren orbital.
0: L'acord entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos és el protagonista del dia, perquè es firmarà d'aquí mitja horeta en un acte entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras. Tots dos van presentar el projecte del tren orbital, que ha estat el clic que ha desencallat els pressupostos.
26: Sí, efectivament, el tren orbital ha estat l'autèntic desllorigador dels pressupostos.
0: President Salvador Illa, bon dia. Com està?
26: Què tal? Bon dia. Home, si vol que li digui la veritat, estic molt il·lusionat. Per l'acte que farem d'aquí una estona a Palau.
0: Il·lusionat, és la paraula?
26: Sí. Sí. Il·lusionat. Sí, perquè finalment veuran la llum els primers pressupostos. Hosti. I això que sóc president des de 2024.
0: Sí, té raó, perquè fins ara hem anat tirant amb els pressupostos prorrogats de 2023.
26: Correcte. Per tant, estic il·lusionat per l'acord amb Oriol i ara d'aquí mitja horeta us ho explicarem tot. A la galeria gòtica de Palau.
0: I tot això gràcies al tren orbital, eh?
26: Clar. Sí, sí. No, el tren orbital és un projecte esplèndid i colossal que canviarà Catalunya tal com ho coneixem.
0: Sí, segur que sí.
26: Jo entenc la seva incredulitat.
0: Si estem il·lusionadíssims des de Vilanova fins a Mataró. Fa dos dies no sabíem què era el tren orbital i ara...
26: Entenc el seu escepticisme, No, si vostè vol, quedem aquí mateix l'any 2040, quan estigui acabat, i en parlem.
0: L'any 2040, aquí mateix.
26: Sí, jo podem agendar-ho. Si vol, en podem fer el programa.
0: Producció, ho anotem, Sí. Fem una entrevista que farà el del tren, president.
26: Des del tren orbital. Al Matí de Catalunya Ràdio, des del tren orbital, 2040.
0: Molt bé, val.
26: Hem fixat?
0: Sí.
26: És cert que casualment el tren orbital passa a Ruarroca de Vallès.
0: Sí que ho he fixat. Sí, casualitat, eh?
26: És ben bé una casualitat absoluta, eh? Poder anar de Ruarroca de Vallès a Vilafranca, o Vilanova, i a Geltrú, o Sabadell-Canllong, o Sabadell-Canllong, en tren. Sí, això, sí. Perdoni, però és un somni...
0: Home, clar,

0: i els discursos els podreu seguir aquí al Matí de Catalunya Ràdio, i en temps d'agora analitzarem què suposa aquest acord i com canvia el panorama polític.
1: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Així sortia aquesta editorial Junqueras de la reunió del Consell Nacional d'Esquerra, una reunió llarga que ha rebut també algunes crítiques per l'acord amb els socialistes. I també parlarem avui de l'augment de la violència a Catalunya, i en concret de l'augment dels tirotejos. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%. Hi va haver 93, dos cada setmana, amb un total de 7 morts. En parlarem a partir de les 9 amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra. I això el dia que tornem a tenir vaga de mestres. Avui toca el Maresme i el Vallès. I el periòdic explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir com a mínim que la reunió de demà se celebri. Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
2: Flick continuarà al Barça dues temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid, medita presentar-s'hi, mentre Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putellas, aquest vespre, al Tot Costa a partir de les 7.
0: Pel que fa al temps, avui pujarà la temperatura, però encara s'esperen tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, el que passa que avui ja les tindrem als llocs habituals, a l'interior de Girona, al nord de les comarques de Barcelona, puntualment encara poden ser fortes. I ara mateix ens està creuant una massa de núvols, encara deixa algun ruixadet cap a la zona de l'Empordà, però anirà marxant molt ràpidament. Avui s'imposarà el sol, excepte en alguns llocs de la costa de Barcelona i de Tarragona, que el sol li pot costar una miqueta més de sortir, fins a mig matí, migdia, però la resta, sol, i a més la temperatura pujarà. Pot pujar de 3 a 6 graus respecte a la que teníem ahir. En alguns llocs es podria arribar fins als 28 o 29 graus, fregant els 30, per tant, a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: I mobilitat també aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. L'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona, causat per una incidència en la infraestructura entre Portbou i Figueres, concretament unes obres que s'estan fent de nit. A l'RL4, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència a l'estació de Manresa, en concret una persona que no duia el bitllet, i mentrestant el tramvia de Barcelona s'ha espatllat un tren, i això fa que la línia T5 no tingui servei entre les parades Parc del Besòs i Sant Joan Baptista.
0: I a les carreteres, complicacions al nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí, hi ha trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i als Monjos en sentit nord, perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert. Pel que fa a la resta de carreteres, retencions habituals d'aquesta hora, sobretot sentit Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Marta Monforte, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Forada, des de la redacció, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui la premsa editada a Catalunya, editorials i articles d'opinió sobre els pressupostos.
7: L'Ara i el periòdic ho dediquen l'editorial als comptes i tots dos coincideixen en que són una bona notícia. L'Ara titula Pressupostos per fi, i el periòdic Catalunya necessita pressupostos.
8: L'Ara hi afegeix que la línia orbital és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de la IRPF de l'agenda de les negociacions.
7: I el periòdic remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
8: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran aïllar, materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
7: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
8: Mentrestant, a la premsa de Madrid, encara ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
7: El País explica que els resultats a Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
8: I considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-se.
7: Mentre que El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase en la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més de la naturalització de la seva relació amb Vox.
8: La qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: Llegeixo La Vanguardia que, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 20% dels catalans creu que els governs ens amaguen proves de contacte amb extraterrestres. Ho explica a propòsit de la desclassificació de documents o

0: cabrones que s'acaba de publicar. Documents que no poden demostrar que hi hagi vida extraterrestre, senzillament perquè la ciència no ho pot demostrar. De manera que continua el misteri, que és l'univers per on volen tota mena de teories conspiranoiques. La darrera, que l'antivirus és efecte secundari de la vacuna que ens van posar per la Covid. Tela.
1: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Tarbequina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder alemany al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
4: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
7: Creus que l'estàs buscant? És a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7:37, fem un cop d'ull a aquesta hora a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
10: Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà havent cromos, ho va dir ahir el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
11: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
9: I encara sobre el Mundial de Futbol. La Fox busca una persona per veure tots els partits.
12: La cadena de televisió nord-americana li pagarà 50.000 dòlars per fer-ho. Ara bé, hi ha uns requisits. La persona en qüestió s'haurà de traslladar en un cub de vidre que s'ubicarà a Times Square, a Nova York. Tindrà múltiples pantalles per veure els 104 partits i haurà de crear contingut per xarxes socials, analitzar jugades i retransmetre la passió pel futbol en temps real. Ho veiem a diversos digitals.
9: No descansar i dormir, tindrà un llit o no? No està
12: detallat.
9: I els fans del còmic tindran una ruta a València.
10: Mafalda, Bambi i la família Cebolleta fan el salt del còmic a les parets de València. Llegim a Punt Mèdic que l'Ajuntament promou una ruta del còmic a través d'una desena de murals pels carrers de la ciutat. S'hi veuran els personatges més icònics de les vinyetes de les últimes dècades amb la idea de donar valor al gènere i als seus dibuixants.
9: I avisa els que compren amanides preparades als supermercats.
12: El Llença, l'Organització de Consumidors i Usuaris, n'ha analitzat 16, sobretot de les varietats tessari de pasta, i explica que la meitat suspenen i les altres aproven justet. Parlen d'excés d'additius i una aportació nutricional desequilibrada. Ho veiem amb Rajo 7.
9: Què estan hores baixes?
10: Els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos solidaris és que tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors agafen coses per emportar.
9: I també estan sota mínims.
12: El servei de grua a Girona, llegim al diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, la meitat de la plantilla. Comissions Obreres denuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
9: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
13: Hi ha una gran polèmica a França després que Canal Plus hagi avisat que no finançarà més pel·lícules on participin els 600 professionals que han firmat un manifest contra el magnat dels mitjans Vincent Bolloré. Bolloré és molt pròxim a l'extrema dreta i és l'amo de Canal Plus. Liberació en diu en portada que el cinema es mou entre la resistència i la prudència. Le Figaro assegura que el Festival de Cannes, el món del cinema, agafa distància de tota la història, i Le Monde recorda que Canal Plus és una de les grans fonts de finançament del cinema francès i que si es compleix aquesta amenaça, això farà que, textualment, núvols negres sobrevolin el sector. A Wall Street Journal avança que Google i Blackstone, una de les grans, un dels grans fons d'inversió del món, crearan una nova empresa d'intel·ligència artificial al núvol. Blackstone serà el propietari majoritari de l'empresa, que tindrà un capital de 5.000 milions de dòlars. I a les portades de la premsa britànica apareix el nom de Pep Guardiola, el Times assegura que s'acaba una era, amb l'anunci que podria deixar el City, The Athletic també diu que Enzo Maresca seria el seu substitut.
12: La premsa econòmica avui es fa eco de la sentència que absol Shakira de frau fiscal. L'ON Economia diu que la cantant ha passat a formar part d'un grup selecte, on també hi ha altres personatges com Sito Pons i Xavi Alonso. Aquest grup és el dels que s'han enfrontat a Hisenda i han acabat guanyant. Segons el diari, tots tres tenen una cosa en comú. A més de ser coneguts, tenien diners per pagar un plet contra una de les grans institucions de l'Estat. I recorda que la majoria de perseguits per Hisenda no tenen aquesta capacitat. Cinco Días fa balanç de com va anar ahir el primer dia de Bizum a les botigues. Molts comerços es queixen que no ho veuen un mètode factible. Defensen que són empreses i no particulars. El diari explica que els bancs han pactat endarrerir la implementació massiva després de l'estiu. I Expansión anuncia que Uber, Cabify i Bolt llançaran a Madrid els primers robotaxis de la Unió Europea. El pla pilot arrencarà l'últim trimestre de l'any, probablement al desembre, i es desplegaran entre 50 i 100 vehicles automatitzats.
9: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
14: Que Fermín es trenca i espera el Mundial, remarca el periòdico. El diari ara assegura que passarà pel quiròfan i que podria estar-se 3 mesos de baixa.

Clarament que veu trencat el seu somni, explica La Vanguardia, per l'esportiu és un cop molt dur pel jugador. I un cop fora al Madrid és la renovació de... El diari Esport és un projecte de dues temporades. L'esportiu recorda que la Champions és el gran repte pendent. El Mundo Deportivo apunta que Flick té molta fam de títols i que per ell és un plaer continuar aquest viatge. I mentrestant, a Madrid, el tàndem Mourinho-Florentino s'estima una altra vegada 13 anys després.

0: Vanguardia assegura que Mourinho ja ha dit sí al Madrid, mentre Arbeloa, l'espartà servil, com el defineix el periòdico, mira de quedar-se al Madrid després del seu fiasc. El País diu que si hi ha eleccions al Madrid, Mourinho no arribarà al club fins al 9 de juny, però que si no hi ha eleccions, la seva arribada és imminent. As i Marca parlen de l'adeu de Carvajal del Club Blanc.
1: Adeu i mica Catalunya.
2: I a la premsa del cor, algú que ha pres dels errors. Eugènia Pineda.
3: Cayetana Guillén Cuervo se'n surt airosament de les últimes declaracions sobre Amaia Montero. Fa mesos que Amaia i Cayetana van trencar la seva relació d'amistat perquè l'actriu va desvelar sense voler el secret més ben guardat de la banda, el retorn d'Amaia Montero. És que es van deixar de seguir a Instagram i tot, eh? Doncs bé, aquesta vegada han preguntat a Cayetana per les grinyolades musicals d'Amaia i ha dit que només cal pensar que han exhaurit les entrades a tot arreu, que està meravellosa i que tothom l'estima. Ben jugat per part de Cayetana, que havent-se enganxat els dits una vegada, ha optat per la hipocresia, allò que lubrica la societat i que t'estalvia disgustos.
2: I qui faig avui, Caralies?
4: Avui felicitem l'actor i model John Cortajarena. Guapíssim, guapíssim.
2: 42.
4: 41. També el presentador de televisió Christian Gálvez.
2: 47.
4: 46. I el cantant Sam Smith. Quants en deu fer?
2: 38.
4: Tu bé. 34.
2: Sant Oral.
4: Avui és Santa Siríaca. Va ser una rica vídua romana que donava xucluc als cristians perseguits. Sant Llorenç va usar casa seva a Roma per alimentar els pobres i per aquest fet Siríaca va patir el martiri en ser fuetejada fins la mort. A Catalunya hi ha 22 persones que es diuen Siríaca.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és on? 19 de maig del 2026.
5: 11.
2: Ara en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 19 de maig de 2006. Falta menys d'un mes perquè els catalans aprovin en referèndum el nou estatut. El PSC fa a Girona el primer acte de precampanya. Zapatero li diu a Maragall que està molt orgullós d'haver fet junts el millor estatut de la història de Catalunya. Però les bones paraules no garanteixen que Pasqual Maragall es pugui tornar a presentar a les eleccions. Sembla que el PSC ja està buscant un altre candidat. Ara fa 20 anys, però, totes les discussions polítiques quedaven en segon pla. El Barça havia guanyat la segona Champions a París i havia fet rua per tota la ciutat amb un camió convertit en discoteca mòbil. Els reis de la festa van ser Ronaldinho i Valetti, l'autor del gol de la victòria, que es van passar tota la tarda com encarregats de la percussió. Un cop al Camp Nou, la Dharma va interpretar la presó del rei de França i la Bet va cantar l'himne del Barça.
2: Avui és 19 de maig del 2026, el 139è dia del calendari. Falten 33 dies per l'estiu, 36 per Sant Joan i 21 perquè comenci la selectivitat, les proves d'accés a la universitat. Així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Jo vull agrair el sentit de país, Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
9: Més que una línia de tren, és la voluntat de canviar el model de país.
10: Uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família.
11: Hem de gastar tots els mistos que tenim per arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics.
12: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
13: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament.
14: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pressupost.
15: Còmput anticipat del que costarà una obra fer, de les despeses i els ingressos d'una entitat per a un període de temps determinat. Ve del llatí presuponere, pressupondre, és a dir, allò que establim prèviament. Avui, Govern i el PSC signen un acord en què pressuposen què gastarà durant l'any el Govern.
2: Faraònic.
15: Que és molt monumental i costós. És l'adjectiu que Junts ha triat per criticar el tren orbital. L'origen del terme faraònic està en la fascinació occidental per les piràmides. I la paraula es repeteix en totes les llengües. També en àrab es parla de Firauni, relatiu als faraons, per descriure grans obres.
2: Flotilla.
15: Conjunt orgànic d'uns quants vaixells semblants, no gaire grans, units sota un sol comandament. La paraula està d'actualitat per la flotilla de Gaza, avui novament interceptada per Israel, però ja apareix al primer diccionari normatiu de Pompeu Fabra. Joan Coromines ens explica que és un castellanisme internacional, és a dir, que diverses llengües del món l'han adoptat al castellà.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 93.
10: Són els tirotejos que hi va haver l'any passat a Catalunya. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. Són dades que publiquen avui La Vanguardia i El País, que expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%.
2: 60 milions d'euros.
10: És el que haurà de tornar Hisenda a Shakira. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no va cometre frau fiscal perquè no era resident a l'estat espanyol. L'Agència Tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
2: 15 euros.
10: Amb 39 cèntims és el que costa a partir d'avui la bombona de butà de 12 quilos. S'abarateix pràcticament un euro. El descens es deu a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi a l'Orient Mitjà.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pau Forada. A la primera imatge hi veig una de les esplanades que hi ha al davant de la Sagrada Família. Sembla una aula com a l'aire lliure, perquè està plena de pupitres, de cadires i de persones adultes assegudes com si fossin a una mena de classe. Moltes porten samarretes grogues.
5: I també n'hi ha que estan asseguts a terra amb una pancarta on s'hi llegeix vaga educativa, i al fons diversos agents dels Mossos d'Esquadra custodien els accessos al temple que, tot i ser en ple dia, un dilluns laboral, estan totalment tancats. Més de dues hores va durar la protesta dels docents, que va bloquejar l'entrada a un dels principals atractius turístics de Barcelona. Els visitants que es van quedar amb les ganes, com a mínim, se'ls tornaran els diners.
2: A la segona imatge hi veig un descampat poc cuidat. Hi ha herba i matolls fins a un metre d'altura, però el més sorprenent és que s'hi veuen mitja dotzena d'avionetes totalment abandonades. Algunes fins i tot estan cap per avall.
5: Són aeronaus que sembla que portin així molt de temps. De fet, la pintura està molt gastada pel sol. Una imatge que aboga una escena d'una sèrie o d'una pel·lícula postapocalíptica i que veiem avui a la portada del periòdico amb el següent titular: els aeròdroms espanyols acumulen 87 avions abandonats. Per desfer-se'n, sovint mitjançant subhastes, han de passar per un llarg periple burocràtic.
2: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Girona, veig tres quadres que sembla que formen una sèrie perquè repeteixen la mateixa imatge amb colors diferents. És la d'un cap amb dues grans orelles que recorda un Mickey Mouse, però modern. Què estem veient, Núria Paraire?
10: Doncs estàs veient tres de les obres icòniques de l'artista Takashi Murakami, considerat l'Andy Warhol japonès. Es poden veure a la Casa de Cultura de Girona fins a principis de juliol en l'exposició This is Pop. Hi ha també obres del mateix Warhol o de Jeff Koons. Explica com la cultura pop va revolucionar l'art dels anys 50 i com continua influint en la cultura contemporània.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Guardiola va fer aquestes declaracions durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Un periodista li va preguntar sobre la imatge de Lamine Yamal onejant la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. La primera resposta de Guardiola, diu la notícia, va ser per esbroncar el periodista. T'hauries d'abstenir d'intervenir en assumptes que no t'afecten. Estàs aquí per preguntar-me sobre el partit de demà contra el Crystal Palace. Després d'aquestes primeres paraules, diu la notícia, Guardiola va afegir: Lamine és un ídol per a milions de persones, la seva opinió és influent, fa bé de compartir els seus punts de vista si ho veu necessari, s'ha de sentir orgullós, ara és tema de conversa a tot el món.
2: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio. Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
6: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
19: Som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina és una notícia falsa. Guardiola no ha fet mai aquestes declaracions. Cap periodista va preguntar-li sobre aquest fet durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Aquesta notícia falsa s'ha difós primer en llengua àrab. L'ha difós un compte especialitzat en futbol. Després s'ha viralitzat en molts altres idiomes, entre ells el castellà. Però tot el que diu és fals.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
21: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
20: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Ara a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord dels pressupostos.
22: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra hagi avalat el pacte amb els socialistes, inclou, entre d'altres, el tren orbital.
8: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
9: És la voluntat de canviar el model de país.
2: I la vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
23: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a plaça Espanya de Sabadell, Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
24: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
2: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
25: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitari.
22: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
2: A Catalunya va haver dos tirotejos cada setmana l'any passat, que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
23: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
2: I és un tema que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I la República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola.
22: L'OMS declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
23: És el que ha anunciat el president nord-americà.
26: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
2: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve.
22: Anna Guitar, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir a aquesta casa.
27: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
28: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim una massa de núvols que està acabant de creuar Catalunya. Està deixant 4 gotes a l'Empordà, però marxarà ràpid i aquest matí s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, potser amb algunes restes de núvols en alguns trams del litoral. Avui pujarà la temperatura de 3 a 6 graus respecte a la d'ahir, per tant es podrien fregar els 30 graus en alguns punts de ponent, i a la tarda s'esperen tempestes. Afectaran les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona, potser també en alguns llocs del Pirineu.
28: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil, per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, tenim un matí més complicat del que és habitual. Clàudia Serra.
30: Sí, segueix el trànsit dens, més del que és habitual amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat, des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i els Monjos, 7 quilòmetres de cua en sentit nord perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre, i ara també a la 2 a Cornellà, sentit Lleida. Atenció perquè només hi ha un carril obert per un accident. Precaució també a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
6: Els nostres professors.
31: A mi m'han marcat molt dos professors.
6: Blanca Llum Vidal, escriptora.
31: Un d'ells és en Pau Albós, que és un professor de filosofia que vaig tenir a l'institut i que ens convidava a comentar els textos amb el gènere que fos, i jo ho vaig fer sovint en vers, i per tant vaig començar a escriure poesia de la mà de la filosofia i al servei de la lectura. I l'altre és en Salvi Torró, que ens va fer una assignatura brillant sobre idealisme alemany, sobre Kant i encara més concretament sobre la doctrina de l'estat de dret, i va ser espectacular, i des d'aquí doncs m'agradaria agrair-li.
10: El
1: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
3: Xiripipis, bon dia!
2: Xiripipis. Com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé.
3: Ara m'he recordat de la Carme Mallafré, la meva profe de filosofia.
2: I què?
3: Veus? Ostres, és que jo m'adormia a classe i ella em deixava, pobreta.
4: No m'ho diguis.
3: Sí.
2: No te'n recordes d'una professora que no et va marcar, diguéssim?
3: No, que em va marcar moltíssim, que em va agradar molt, eh?
2: Ah, sí? I t'adormies?
3: Em va agradar moltíssim la Carme Mallafré.
5: Però et va agradar perquè era l'única professora que deixava que t'adormissis a la classe?
2: No dormim que t'agradi no quadra, Manu.
5: Clar, és que no.
3: Perquè jo treballava al teatre.
2: El teatre?
3: Saps? Era petit,
2: el més petit.
3: Clar,
5: ja ara ets l'estrella de l'escenari.
2: Anem a marcar el telèfon, va, la Caral.
3: I també me'n recordo de la Mercè Amor, una història que em va marcar èpic.
5: Perquè també et deixava dormir, no?
3: No, ens va explicar la Segona Guerra Mundial i va ser bestial. Està, no us diré les coses, ja.
2: No, m'agrada.
5: És interessant.
3: Ma. Caral.
2: Si dius xinepipis, em donarà una llengonissa Ral de Vinyó. Caral. Hola, Caral.
7: Hola.
11: Què t'he dit?
7: Bon dia, Xinepipi.
5: Bon dia. Que ara la truquem del teu pare, el Ferran, la teva mare, la Norma i la germana petita, la Isaura.
2: Com estàs, Caral?
11: Bé.
2: Que vas al col·le avui?
11: Sí.
2: Què toca a primera hora?
11: Què toca avui? No
2: me'n recordo. No te'n recordes?
11: La pica nerviosa.
2: Sí. Tens la professora preferida, tu, Caral?
11: Sí.
2: Com es diu?
11: Aston.
2: Aston, molt bé.
5: Doncs vinga, Caral, per tu aquesta cançó de l'Exambusto que et canta Manu Guix i que es diu T'estimo molt. De colors són els

0: Caral, que vagi molt bé el dia. Un petonet des de la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu.
2: Adéu, bon dia.
3: Adéu. Senyors i senyors, adéu. Bon dia.
4: Són les 8. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La mort a trets d'un home a la zona franca aquest cap de setmana ha encès totes les alarmes i ha tornat a situar la seguretat ciutadana com un dels temes més candents de la conversa pública. Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest cas com un assassinat a sang freda, una revenja directament vinculada a les bandes i a les xarxes del narcotràfic. Aquesta violència armada, però, no és una anomalia estrictament nostra. Estem davant d'un fenomen global. L'auge del crim organitzat és una onada que creix a tot el món. Es tracta de màfies transnacionals que actuen a la via pública, amb xarxes completament presents arreu del món. En parlava l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio.
1: El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global.
0: Aquesta és una lluita, per tant, que compartim amb altres països i amb les principals forces policials europees. Però alerta perquè que el repte sigui internacional no el fa menys urgent a casa nostra. Que passi a tot arreu no ens pot portar tampoc a l'acceptació. La primera responsabilitat dels mitjans de comunicació ha de ser fugir de la morbositat i l'especulació. La nostra obligació és aportar rigor, profunditat i tractar aquesta realitat des de la complexitat que exigeix. I això passa també per fer-nos les preguntes necessàries. Preguntar-nos, per exemple, si aquest tipus de violència tan visible suposa una amenaça inèdita. O si, com apuntava en aquest programa Eduard Sallent, excap de la policia, estem a prop de tenir una màfia autòctona.
2: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
0: La seguretat física i la protecció de la vida no són conceptes menors ni tampoc debats ideològics. Són un bé públic irrenunciable. Són una base fundacional del nostre estat del benestar. Pots tenir la millor xifra d'hospitals o les millors escoles públiques del continent, però serveix de ben poc si la ciutadania li fa por baixar al carrer. Garantir espais públics lliures de violència és també una qüestió de pura equitat. La gent ha de tenir la confiança plena de poder fer vida als seus barris sense témer un tiroteig a la cantonada. I per garantir això, cal també una resposta unànime a tots els nivells de l'administració. Quan parlem de vides humanes, d'ordre i de seguretat, no hi ha lloc per al partidisme. Catalunya i Europa, tota Europa, s'enfronten a màfies amb estructures empresarials i amb molts recursos econòmics. Per tant, l'administració no pot anar un pas enrere. La seguretat també és una qüestió que ha de preocupar les esquerres. Les dades diuen que els incidents amb armes de foc han crescut un 40% en l'últim any a Catalunya. I també tenim un problema de sensació, de percepció, que és tan o més rellevant que les mateixes dades.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimarts 19 de maig, ens hem despertat amb 6 graus a Viella, 14 a la Selva del Camp i 17 graus a la ciutat de Barcelona. També amb força núvols, però que aquesta hora ja estan marxant. Avui preveiem que s'imposi el sol a la majoria de comarques, amb algunes restes de núvols, això sí, que els pot costar més de desaparèixer en alguns trams del litoral, però amb previsió que encara creixin algunes tempestes. Avui, sobretot a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, aquí poden ser fortes, fins i tot amb alguna calamarsada i també amb alguns ruixats al Pirineu. A la resta, pujarà la temperatura entre 3-6 graus respecte a la d'ahir, podríem arribar als 30 graus a les comarques de Ponent i continuarà pujant amb un temps més estable el que resta de setmana.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí una estona entrevistarem el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, per parlar dels efectes de les eleccions andaluses en què l'extrema dreta reclama que el Partit Popular accepti el criteri de prioritat nacional a l'hora de donar ajudes públiques. Serà a partir de 9:45. Però el tema a aquesta hora són els pressupostos de la Generalitat. A aquesta hora està prevista que es firmi un acord entre el govern i Esquerra Republicana perquè es pugui aprovar els comptes per primer cop des del 2023. Els republicans ja han confirmat la llum verda després d'un triple acord per compensar l'incompliment d'aquest compromís que Catalunya recapti l'IRPF. En lloc d'això hi haurà una línia de tren orbital i la majoria de catalans al Consorci de la Zona Franca. També una societat mixta per executar les inversions de l'Estat. Anem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
5: Bon dia.
0: S'han fet ja la fotografia, Salvador Illa i Oriol Junqueras?
5: Doncs encara no, es farà esperar uns minuts per bé que Oriol Junqueras ha arribat ja al Palau de la Generalitat. Ara en aquests moments és a la sala de l'Arxiu de Comptes, el lloc on esperen els convidats abans que el rebi el president de la Generalitat, que encara imaginem és a l'interior del seu despatx i que sortirà d'aquí una mica a rebre Oriol Junqueras. Aquí hi haurà aquesta encaixada de mans a la Galeria Gòtica, que és l'indret del Palau de la Generalitat, reservat, diguem, per les grans ocasions. El líder d'Esquerra, com dèiem, ja és aquí a Palau. Abans es reunirà una estona, serà una trobada protocolària amb el president de la Generalitat al despatx, i després ja veiem a l'altra banda d'aquí de la Galeria Gòtica una taula, podem dir, d'estil minimalista, preparada perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmin aquest acord de pressupostos.
0: Des del Palau de la Generalitat us segueix Jordi Corbalan. Fins ara, Jordi.
5: Fins ara.
0: I com deia el Jordi, aquesta fotografia ha estat possible un cop el Consell Nacional d'Esquerra ha validat aquest acord aquesta nit amb el govern. Ha estat després d'una reunió de més de 4 hores.
6: Bona nit a tothom, eh? Bona nit.
0: Així, amb un bona nit a tothom, en sortia Oriol Junqueras, i ho feia després de rebre algunes crítiques també de membres d'Esquerra. Àlex Giral.
7: Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
8: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
9: La voluntat de canviar el model de país.
7: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En aquest context, en el context d'aquests pressupostos, avui el periòdico també apunta que el govern i Esquerra han pactat també un pla de barris específic per als municipis més petits. El pla inclou 400 milions d'euros en 4 anys, els quals podran optar les ciutats amb menys població. Però un dels punts més comentats també de l'acord és aquesta línia orbital, un projecte per enllaçar amb tren les ciutats del voltant de Barcelona sense passar per la capital. I diu que fa molts anys que s'arrossega.
10: La línia orbital que relliguen doncs el conjunt de poblacions i que permeten que tinguem una xarxa i no solament punts que surten de Barcelona.
0: Aquest era Manel Nadal, el llavors secretari de Mobilitat del Govern, l'any 2005, per tant fa 21 anys.
11: És una línia relativament fàcil de fer i és una línia de la que fins ara el Ministeri de Foment no n'ha estat prou convençut. Crec que ara comença a estar convençut.
0: I Joaquim Nadal, que era conseller de Política Territorial, deia que el govern espanyol n'estava més convençut. Això era el 2007. Els ajuntaments per on ha de passar aquesta línia reclamen que ara sí que es compleixi. Rafael de Ribot.
12: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
13: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
12: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al Pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró-Granollers i el 2040 de Terrassa-Vilafranca. El 2041 de Vilafranca-Vilanova. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A aquesta hora, doncs, el govern i Esquerra firmen el pacte dels pressupostos. Frederic Vincent, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
0: I a partir d'ara, quines passes venen?
14: Dues d'importants. Una, demà reuneix la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per acabar de falcar-ho tot el que depèn del govern espanyol, per tant, per impulsar la línia orbital que haurà de pagar l'Estat, i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en aquest consorci de la zona franca. I després vindrà divendres. Serà llavors quan els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària del govern de la Generalitat. Dit això, hem de recordar que també cal el suport dels comuns.
15: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
14: I aquest era l'avís per navegants que feia David Cid. Els comuns, recordem que ja van arribar a un acord de pressupostos, però ara avisen que potser caldrà reobrir alguna carpeta o revisar-la. Cal el suport dels comuns perquè els comptes s'aprovin al Parlament. En qualsevol cas, quan el govern aprovi aquest divendres el projecte de pressupostos, començarà el tràmit parlamentari que hauria de durar en principi un parell de mesos.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu Esquerra Republicana que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius n'és el portaveu.
16: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
0: En tot cas, si aquest procés es completa i es poden aprovar els pressupostos, serà, com dèiem, el primer cop aquesta legislatura. De fet, avui acumulen ja 1.166 dies amb pressupostos prorrogats. L'últim cop que es van poder aprovar va ser el 10 de març del 2023. Sobretot plegat, comentari que afegim a aquesta hora de la periodista Núria Oriols.
17: Si algú hagués dit fa 6 mesos que els pressupostos catalans es desencallarien amb l'eix ferroviari orbital, ningú s'ho hauria cregut. Però s'ha imposat el pragmatisme, després que tant Esquerra com el PSC hagin constatat que la delegació de l'IRPF no la trauran de Madrid. Ara el president Illa té la palanca necessària per acabar la legislatura i intentar tancar les crisis obertes amb el sector públic. I Oriol Junqueras té temps perquè se li pugui aplicar l'amnistia i també un relat per les municipals, ja que això va de descentralitzar i millorar la mobilitat. El problema per Esquerra és intern, ja que després de prometre el concert econòmic, la militància s'haurà de conformar amb una qüestió ben diferent.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: I l'altre gran tema del dimarts és un nou capítol de les vagues d'educació. Avui els docents tornen a mobilitzar-se, en aquest cas al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs heu pogut comprovar que avui no hi ha hagut els talls d'autopista, per exemple, aquí al Maresme a la C32 i al Vallès tampoc a la P7. Avui encara no han engegat les accions. Aquí a Mataró estem a l'escola Joan Coromines, que és el punt de reunió on començarà a 9:15 aquesta jornada. Avui la protesta es descentralitza i a la mateixa hora, a 9:15, es faran també accions al Baix Maresme, a Premià de Mar i a la zona nord, a Calella. Al migdia els docents d'aquí, del Maresme, aniran cap a Granollers, al Vallès Oriental, on a les 12 del migdia comença una protesta en direcció cap a la Roca del Vallès. En el cas del Vallès Occidental, la convocatòria més potent serà a les 12 del migdia a la plaça Espanya de Sabadell. I també, en aquest cas, es faran accions descentralitzades, com per exemple a Barberà del Vallès. Una jornada més on els docents recordaran les consignes per demanar menys ràtios a les aules, millor sou i també millores per l'escola inclusiva.
0: El diari El Periódico destaca en portada que avui mateix el govern presentarà una nova proposta als docents.
2: Sí, assegura que la conselleria els hi farà arribar per escrit. Aquest és un requisit que els sindicats havien reclamat per anar a la pròxima reunió, que recordem havia de ser avui, però s'ha deixat per demà, per qüestions d'agenda. El diari no detalla el contingut d'aquesta proposta, però sí que cita el govern dient que tindrà com a marc els 2.000 milions d'euros previstos en els acords al que el govern va firmar amb la UGT i Comissions Obreres, que recordem són els sindicats minoritaris.
0: I paral·lelament, avui compareix la consellera al Parlament.
2: Sí, amb moltíssimes coses d'entrada a les vagues, evidentment, però sense oblidar la polèmica per la presència de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres, un fet pel qual la setmana passada es va disculpar també al Parlament la consellera d'Interior. Per cert, que la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona avui debat en una sessió extraordinària una altra qüestió relacionada amb l'ensenyament. És una proposició de Junts, Comuns i Esquerra per instar el govern a que retiri el seu pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra de paisà dins dels centres educatius.
0: I relacionat també amb el món de l'educació, alerta amb aquesta dada. Ja s'acosten al 10% els joves que no estudien, no treballen, no busquen feina i no tenen fills. Així ho deia el Financial Times i en parlava així en aquest programa l'economista Santiago Niño Becerra.
3: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. Sí. I això és un problema.
4: Saps que han arribat al Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes, Jeep, la llibertat t'està esperant.
5: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara és un 9:15 del matí, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marc Forada, Francesc Soler, Lara García i Lola Mento. Bon dia.
7: Bon dia.
0: I el primer de tot és actualitzar el trànsit. Ara està millor, però la primera hora ha estat molt complicada. Clàudia Serra, bon dia.
8: Sí, i a més ara estem pendents de la carretera C-17 a Montcada, que es trobaria tallada per manifestació en tots dos sentits. A més, segueixen les complicacions a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Sentit nord, hi ha diversos quilòmetres de retencions perquè s'estan fent tasques de neteja a la via, i trànsit dens, també més del que és habitual, d'accés cap al nus de la Trinitat per la B20 a Santa Coloma.
0: Això després que un accident entre dos camions i un cotxe a l'AP7 provoqués un gran incendi que va deixar diversos conductors parats durant hores.
9: L'accident a Santa Margarida i als Monjos a l'Alt Penedès va obligar a tallar l'AP7 durant més de 3 hores.
10: Estem aquí i ningú ens havia pogut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
11: Són dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
9: Quanta estona t'has passat tu allà?
11: 3 hores i mitja.
9: Així ho explicaven alguns conductors afectats a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. L'incendi va ser perquè un dels camions portava aerosols. Ramon Lamia, director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat doncs, un impacte en temperatura que ha provocat doncs, que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
9: També hi va haver algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits.
0: I avui tornarem a parlar molt de seguretat. Ho farem amb el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, després que es constati que a Catalunya augmenten els tirotejos.
9: Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra, n'hi va haver 93. Això implica una mitjana de dues persones cada setmana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire per intimidar i ningú no hi va prendre mal.
0: I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. És la pallissa de dues nenes a una altra mentre una tercera els anima i ho grava. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè tenen menys de 14 anys. Estela Bussons, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, per això el que fa la policia és recollir tota la informació relativa a la pallissa i n'informarà la Fiscalia de Menors, però des del punt de vista policial i judicial no tindrà més recorregut. En aquest sentit, ens diuen que el cas s'haurà d'abordar des dels serveis socials. De moment, en el marc de la investigació, ahir la mare de la víctima es va presentar a la comissaria per ampliar la denúncia que ja havia presentat a l'abril, quan van passar els fets. Avui també podria comparèixer la mare de la principal agressora. Recordem que tot plegat va passar a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges es pot veure com la víctima és a terra i rep cops i puntades de peu per part de dues adolescents i se sent la noia que ho grava com les anima a seguir pegant-la.
0: I a Manresa, detingut un home i una dona per agredir dones musulmanes a Manresa.
9: Les víctimes van acabar a l'hospital. Segons explica l'ara, els dos detinguts van insultar un grup de dones que portaven jihad i això va desembocar en una baralla en què quatre dones van rebre diversos cops de puny.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia. Ricard Buigas.
13: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons l'ha explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara dos casos més de les últimes hores. Dues persones han mort i quatre més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
14: Dos dels ferits són menors d'edat. Segons fonts consultades per agència EFA, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
0: I als Estats Units, 5 persones han mort en un tiroteig en una mesquita de San Diego.
14: Els suposats atacants, dos nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
0: Són les 8 i 19 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el secretari general de Vox, Ignacio Garriga. Serà després de les eleccions andaluses, on Vox ha deixat clar que si el Partit Popular vol el seu suport per governar, haurà d'assumir la prioritat nacional. Això mentre Pedro Sánchez esquiva l'autocrítica en la seva lectura d'aquests comicis. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Què tal, bon dia. Juanma Moreno vol seguir sol i fer pactes externs amb Vox. Argumenta que el resultat és prou ampli i que s'ha salvat en part de l'embolic, com ell mateix deia, en campanya d'haver de dependre dels de Abascal.
16: Bueno, tenemos menos lío, 53, un poquito de lío más chicos.
15: Però des de Vox no aclareixen què faran, si exigir entrar o no al govern, però pressionen ja amb el concepte de prioritat nacional que Moreno Bonilla no els compra. Mentrestant, el PP activa el mode de campanya per les generals. Andalusia, diu Feijóo, ha estat el trampolí per arribar a la Moncloa.
17: La campanya per a lograr el canvi en Espanya empieza hoy.
15: El PSOE entoma els mals resultats. Montero es quedarà de cap de l'oposició, no garanteix quan.
18: Dentro de 4 años, pues, si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré.
15: I el partit confia que en podrà recuperar els votants de cara a les generals, que Sánchez no pensa avançar, tot i els mals resultats seguits en les darreres 4 eleccions.
0: El PP celebra els resultats de les eleccions andaluses, però l'altra cara de la moneda la té als tribunals, i per partida doble.
19: Avui segueix el judici del cas Kitchen, que investiga el suposat espionatge a Luis Bárcenas, encara amb àudios presentats com a proves en aquesta causa. A més, avui a l'Audiència Nacional es reprèn el judici del cas Púnica per suposades adjudicacions irregulars d'actes a municipis madrilenys governats pel Partit Popular.
0: I dos apunts més de l'agenda política. Un sobre el vice Pérez.
19: El Parlament Europeu vota la retirada de la immunitat parlamentària del líder del partit. S'ha acabat la festa. Els motius serien el suposat finançament il·legal del seu partit.
0: I atenció també al que està passant a Junts. Josep Rius renuncia a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
19: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí, que manté la seva voluntat d'aspirar a ser l'alcaldable. En declaracions aquesta nit a BTV, Martí deia no sentir-se al·ludit quan Rius parla de confrontació.
20: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
0: I tot apuntava a que Josep Rius era l'aposta personal de Carles Puigdemont. I avui el director general de l'Organització Mundial de la Salut explica la situació de la salut pública global.
21: Serà l'Assemblea Mundial de la Salut que té lloc aquesta setmana a Ginebra. De moment, l'OMS ja ha avisat que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'organització defineix la situació d'alarmant per l'erosió en la confiança de la gent i les desigualtats.
0: I això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. Burkina Faso, Elia Burkina.
22: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
23: És una situació que us ha dit.
24: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
23: Nos avons déjà commencé.
22: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els cinc catalans que anaven a bord del creuer on es va declarar un brot d'antivirus han donat negatiu en la segona prova.
21: Ara es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. L'únic passatger que hi ha a l'hospital madrileny amb antivirus és un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement.
0: I avui tornen les protestes dels pagesos.
21: La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre els fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és controlar els preus, que han augmentat enmig del tancament de l'estret d'Hormuz. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent es concentren a la seu d'Estrasburg del Parlament Europeu per reclamar ajuda urgent.
0: Això mentre continua la tensió a l'Orient Mitjà, Donald Trump apuntava que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament mentre preparava nous atacs. Washington, Oriol Serra.
25: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
26: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
25: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Moscou, Cristina Solias.
27: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
28: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
27: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:25 i el Suprem debat avui si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill.
29: És un cas semblant al de la Noelia Castillo, que va morir al març després d'un llarg procés judicial. El nou cas és el del Francesc, un home de 55 anys amb seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts a què la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya va autoritzar l'eutanàsia. El seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem analitzarà el cas i fixarà jurisprudència sobre si una altra persona, un pare o una mare, està legitimat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat de decidir.
0: I encara els tribunals. Elon Musk perd el judici contra el conseller delegat d'OpenEA, que és Sam Altman.
29: Musk va vendre les seves accions a l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver deixat de ser una organització sense ànim de lucre. Reclamava una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit.
0: I també parlant dels tribunals... L'agència tributària recorrerà.
29: La sentència que absol Shakira de frau fiscal, Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 no va cometre frau fiscal perquè no residia a Espanya.
0: 8:26 i bones notícies per la literatura catalana, perquè serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí l'any que ve, Montse Camps.
1: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
2: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
1: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
3: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
1: La Fira de Torí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I acabem amb música. Aqua anuncia definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
14: El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i han agraït tot l'amor i el suport dels seus fans durant tots aquests anys.
4: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui. Em pots de fins a 120 milions d'euros les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, vol de 118 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
8: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval, 187 milions d'euros, medita presentar-se a les eleccions.
10: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
8: José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca, 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica, espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió. Carvajal va anunciar que deixa el Madrid als 34 anys.
0: Mentre Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
8: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail afegeix que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, però des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més.
0: Fermín, que es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit del peu.
8: Fractura al dit petit, requereix cirurgia, se la va fer a l'últim partit de Lliga contra el Betis, una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
11: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic, com ens rebien. Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
8: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de la Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Neymar convocat amb el Brasil pel Mundial i l'Arsenal a un pas de ser campió de la Premier. Va guanyar el Burnley. Pot ser campió avui mateix si ens ho pega el Manchester City.
0: Són 8:45.
30: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
31: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més bunkat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.

0: votin i firmin el document de l'acord de pressupostos.
1: I avui també és dia de vagues d'educació. Avui són el Maresme i el Vallès. Just aquesta hora arrenquen les mobilitzacions. Marta Vallès, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs nosaltres som aquí a la, davant de l'escola Joan Coromines de Mataró. Tot just a aquesta hora, que era el punt de la convocatòria, comencen a arribar els primers professors amb les samarretes de color groc per engegar aquesta jornada novament reivindicativa en aquestes tres comarques. Aquí la convocatòria està descentralitzada. També es fan accions a partir d'aquest moment a Premià de Mar, a la zona sud de la comarca, i a Calella. I d'altra banda, a les 12 hi haurà una gran protesta, una gran manifestació. S'afegiran els docents del Maresme, al Vallès Oriental, i aniran a Granollers, on faran una marxa cap a la Roca del Vallès. Ara sí que en aquest moment, on ja s'estan fent accions, és a la zona del Vallès, concretament a Montcada. S'està tallant la C-17 en les dues direccions.
1: I encara sobre educació, aquest matí la consellera Esther Niubó compareix al Parlament. Redacció, Marc Jurado.
3: Sí, Esther Niubó respondrà preguntes dels grups sobre el pla pilot de Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. En principi, no està previst que parli sobre la jornada de vagues ni de cap proposta en vista a la mesa de negociació de demà. L'USTEC, per la seva banda, ha enviat una carta a tots els partits demanant que hi hagi un veritable acord de país i que els pressupostos d'educació recullin les seves demandes salarials i de reforç de plantilles.
1: I a Madrid els focus estaran posats al Congrés dels Diputats. A les 11 compareix la periodista Maribel Vilaplana a la comissió que investiga la gestió de la Dana. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, és la periodista amb qui dinava Carles Mazón el dia de la Dana, el Ventorro, i durant hores davant la jutgessa del cas ja va dir que havia marxat del restaurant abans de les 7 i que van a buscar el cotxe al pàrquing. El tiquet aportat després demostra que va passar una hora entre que surten del restaurant i ella marxa. Avui té l'opció d'explicar què va fer durant aquell període temporal i si Mazón estava amb ella. Durant aquelles hores ja s'havien produït les primeres víctimes mortals.
1: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A Rodalies hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona Sants, on arribarà al voltant de les 9 del matí, una demora causada per unes obres nocturnes que es fan a la infraestructura entre Portbou i Figueres. Pel que fa al tramvia de Barcelona, ja s'ha solucionat la incidència que hi havia a la línia T5 i els trens ja circulen per tot el traçat amb les freqüències de pas habituals. Mentrestant, normalitat al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat.
1: I avui especial atenció a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia.
1: Punts vermells.
6: Doncs en tenim tres de destacats. La C-17 a Montcada i Reixac, tallada per manifestació en tots dos sentits. La P-7 a Banyeres de Penedès, tallada sentit nord per un accident. I la P-7 a Santa Margarida i els Monjos, 10 quilòmetres de cua en sentit nord.
1: I algun punt taronja?
6: Trànsit més complicat a la C-58, també des de Montcada, sentit nord. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. I a la B-20 a Santa Coloma, l'accés cap al Nus de la Trinitat.
1: De seguida parlarem de l'acord de pressupostos, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Silvia Solanes.
7: Doncs parlarem de la inseguretat amb el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, també de les eleccions andaluses i el paper de Vox amb Ignacio Garriga, el seu líder a Catalunya. A un quart d'11 conversarem amb Marc Cabra, guanyadora d'un premi Pulitzer. I avui també parlarem de càncer de mama amb la cap de la unitat de l'Hospital Vall d'Hebron, i a les 11 Sergi Pàmies.
1: Avui a l'Àgora Vicenç Sánchez, també ens acompanyarà Anna Grau, Pere Rossinyol i Marta Monforte.
8: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, quin dia ens espera avui? Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Doncs mira, aquesta hora ja estan mereixent els núvols, a poc s'imposarà el sol a la majoria de comarques, el que passa que encara queda inestabilitat i, per tant, avui encara creixen algunes tempestes a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. Aquí és on tindrem les tempestes més fortes, fins i tot encara amb alguna calamarsada, potser algun ruixat al Pirineu, i a la resta tens molt més tranquil. Hi ha aquests nuvolets a la costa, que sí, estarà una estona més, però després farà sol i la temperatura pujarà. Avui notarem 3, 4, 5, 6 graus més que ahir. I avui a Ponent es podria arribar als 29, però fregant els 30 graus. I segurament aquests pròxims dies la pujada de la temperatura s'anirà consolidant i aquest ambient d'estiu també l'anirem dotant a mesura que vagi avançant la setmana.
8: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.

0: ahir deshidratar conreus de cereals era dessecar. Avui dimarts, un enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres. Del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Saps que han arribat al Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes, Jeep, la llibertat t'està esperant.
2: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
3: D'acord.
2: Quin és l'autèntic operador 100% català?
3: Vera.
2: I el més ben valorat pels usuaris?
3: Vera.
2: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
3: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
2: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
3: Vera.
2: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmit i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
6: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Perdona, al centre?
9: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
10: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't a Skoda.es.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i la periodista d'Infolibre Marta Monforte.
12: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
11: Doncs és d'aquells dies que la tertúlia ja ha començat abans d'hora, el Vicent i el Pere, jo diria joia i alegria perquè Catalunya ja estigui a punt de tenir pressupostos, tot i que també crec que algú ve amb ganes de repassar una mica l'hemeroteca.
12: I tant. Mira, començaré jo mateix. Any 2005, Manel Nadal, era secretari de Mobilitat del Govern.
13: La línia orbital que relliguen, doncs, el conjunt de poblacions i que permeten que tinguem una xarxa i no solament punts que surten de Barcelona.
12: D'això en parlaven fa 21 anys i després, el 2007, el que era conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal.
14: És una línia relativament fàcil de fer i és una línia de la que fins ara el Ministeri de Foment no n'ha estat prou convençut. Crec que ara comença a estar convençut.
12: Doncs mireu si en fa d'anys que parlem de la línia orbital. I orbita que orbitaràs. Salvador Illa i Oriol Junqueras, que han ratificat ja aquest matí l'acord dels pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà detalls d'aquí uns minuts a partir de les 9 en una roda de premsa. Maiol Roger, bon dia.
15: Bon dia.
12: Estem parlant d'acord de pressupostos a mitjans de maig, quan ja ha passat una tercera part de l'any. I quan entraran en vigor?
15: Doncs segurament abans de l'estiu, abans que acabi el període de sessions, per tant estarem parlant d'entre un mes i mig i dos mesos de tramitació parlamentària. Si tot va bé, avui ja s'ha signat l'acord amb Esquerra. Dijous s'hauria de signar amb els comuns, encara falta algun servei, però vaja, dijous s'hauria de signar amb els comuns i divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'haurien d'aprovar. A partir d'aquí anirien al Parlament i, com et dic, és entre un i mig i dos mesos de negociació, per tant, aniríem ben bé a mitjans de juliol si se segueix tota la tramitació parlamentària habitual.
12: Tot apunta que seran els únics pressupostos que es podran aprovar aquesta legislatura, veurem què és el que passa, evidentment, però aquests comptes també serviran per acabar ja amb aquests 3 anys de pròrroga.
15: Sí, recordem que els últims comptes es van aprovar el 10 de març de 2023. Això vol dir que portem 1.167 dies en pròrroga pressupostària. És el període més llarg des de que es fan pressupostos en autonomia, perquè anteriorment entre el 2017 i el 2020 també vam estar en pròrroga, però fins ara no havia durat tant, i veurem fins on duren, perquè, és clar, la redacció dels pressupostos del 2027 ja hauria d'estar en marxa, s'haurien d'aprovar el govern entre octubre i novembre per aprovar-los a temps a l'1 de gener, però, és clar, de moment estem amb els del 26 i ja veus a la data que els aprovem.
12: I el Consell Nacional d'Esquerra Republicana ha avalat aquest acord amb el govern, però també amb crítiques per la renúncia, sobretot pel que fa a l'IRPF. Això ens deia Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio el 24 de febrer.
8: Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. I si el que vol fer és complir amb els seus compromisos, doncs nosaltres negociarem pressupostos, que no vol dir necessàriament que els votem, els negociarem. Que no vol complir, doncs no negociarem pressupostos.
12: Per tant, Esquerra també haurà de respondre què és el que ha canviat. Pere Rossinyol.
16: Bé, jo crec que és una bona notícia, tot això. Venim d'una època, diguem, complicadíssima.
12: Sí, però la pregunta és per què no es van aprovar aleshores?
16: Bé, doncs s'ha imposat el seny. S'ha imposat el seny. O sigui, aquí hi havia hagut una estratègia, diguem, de veure qui la té més llarga, amb perdó, O sigui, a veure si t'aconsegueixo doblegar el pols. Ningú ha pogut doblegar el pols a l'altre.
12: Bueno, o tots dos l'han doblegat.
16: O tots dos l'han doblegat.
12: Van forçar que retirés uns pressupostos.
16: Vale.
12: Que això és un gest ja que és important, diguéssim, que un govern retiri uns pressupostos i segon, han aconseguit que l'IRPF no sigui la línia vermella.
16: D'acord, però l'alternativa, diguem, de seguir, diguem, així amb a veure qui la té més llarga o amb el pols, ens portaria unes eleccions, ens portaria, diguem, quan no té sentit, perquè hi ha una majoria d'esquerres. Aquí sempre ens discutim amb el Vicent, diu, sí, hi ha altres variables, no només l'eix esquerra-dreta, però aquest és un. Hi ha un acord d'investidura en què anava molt més enllà d'un acord d'investidura perquè es va pactar un programa per tota la legislatura. Per tant, el lògic és que hi haguessin pressupostos. Després d'aquestes tensions que tenien molt a veure amb el relat, a veure qui imposa què, això que t'oferé menjant patates, etcètera, etcètera, però finalment, doncs tothom ha fet renúncies i per mi és una bona notícia, malgrat que, òbviament, doncs això d'aquest espectacle ens l'haguéssim pogut estalviar i ara no estaríem debatent de qui se l'han passada, no? L'important per mi és que hi ha pressupostos, això es vol pel país i es vol per aquest govern i per les forces que li donen suport.
12: Ui, el Junqueras, a veure que no es desencallava, l'IRPF també afegia això.
8: És una condició molt important. Però, en tot cas, dependrà de quantes altres propostes siguin capaços de posar sobre la taula. Si el Partit Socialista ens proposés, mira, escolta, l'IRPF no, però la independència sí, nosaltres què faríem? Doncs acceptar la proposta, sí? Per tant, escolti, si el govern té alguna proposta alternativa, que la presenti.
12: La proposta alternativa no és la independència, però si és un tren orbital. Anna Grau.
17: Bé, a veure, jo crec que a la gent ja li costa molt entendre exactament què hi ha en els pressupostos que s'aproven o que no s'aproven. Només falta exacte doncs, que hi hagi un concurs de, com deia l'estimat Pere, bon dia Pere, qui la té més llarga, no? Aquí fa l'efecte de entre renúncies i per exemple, quan en Junqueras diu, si no ens dona l'IRPF però ens dona la independència, qui diu la independència diu alguna altra cosa que potser no s'explica, doncs no sé, doncs potser doncs, altres incentius per altres
12: bandes. Hi ha més diners per la gent de catalana, hi ha el fet també que en el Consorci de la Zona Franca hi haurà majoria de la administració catalana, que això és veritat que no és poca cosa, però...
17: Sí, no, però vaja, i també això vol dir llocs de treball per una sèrie de gent.
12: Sí, però la independència no és un tren orbital.
17: Una sèrie de gent, de determinats partits, etc. A la gent el que se li hauria d'explicar molt bé, quan es mira doncs, aquestes batusses pel pressupost, com qui es mira doncs, un Barça-Madrid, que prometre coses és gratis mentre no tens pressupostos. Dius, donaré tant als malalts de la L, faré exacte, el tren orbital, posaré, no sé, roses a tots els semàfors de Barcelona. Si no hi ha pressupostos, tot això queda en res, perquè tot això és una carta als Reis. Llavors, jo a mi m'agradaria que la gent fos molt més exigent i que els pressupostos deixessin de ser una arma política de desestabilització de governs o de l'oposició, que també es veu de l'altra banda, i que es anés al fons de la qüestió. Ara, jo també et diria que aquí la gent hauria d'agafar cultura pressupostària i mirar i llegir-se'ls els pressupostos. Moltes vegades no se'ls llegeixen els polítics que els voten, però la ciutadania sí que se'ls hauria de llegir.
12: Vicent.
18: Jo també, responent una mica al meu estimat senyor Rossinyol, no es tracta que hi hagi dos eixos, ja ho sabem, es tracta de quin és el primordial, que això no ho sabíem tant. És a dir, que si no és fer trampa. Fins fa poc, el primordial era l'eix independentista, i encara ho hem vist en l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquí les dretes han votat espanyoles, han votat en les esquerres espanyoles durant dues vegades consecutives i s'han quedat tot tan tranquil, i ara veiem que això s'ha desplaçat. I aleshores, no, és que si no ens enganyem i no sabem què està passant així. Aquí hi ha hagut un moviment, i està havent-hi un moviment de, per dir-ho així, de quin és l'eix més important per als partits independentistes. I això s'ha d'explicar i s'ha de veure també que la política... Hi ha molta gent que està pagadíssima i que està contentíssima perquè consideren, per exemple, que Junts és extrema dreta i que ja està bé i que les esquerres i tal, hi ha una gent que no n'està tan contenta perquè diu aquí ens va mobilitzar...
12: Ho hem vist perquè estan just firmant aquest acord ara, Jordi Torbalán?
19: Sí, ara mateix són a la galeria òtica, encaixada de mans, aplaudiment dels membres dels equips negociadors asseguts a primera fila, Oriol Junqueras i Salvador Illa, el president Illa i el president d'Esquerra, intercanvien les carpetes amb aquest acord de pressupostos. Ha estat un vist i no vist, molt ràpid. Han firmat els documents respectivament a peu dret amb una senyera de fons i en aquests moments, doncs, tant el president Illa com el líder d'Esquerra van a primera fila, on aquests aplaudiments que sentíem doncs, són, com dèiem, dels equips negociadors. Hem vist Lluís Amoret, hem vist Ferran Pedret per part del PSC.
12: Lluís Salvador, també, no?
19: Hem vist Lluís Salvador, l'Esquerra
12: Republicana.
19: L'home fort d'Esquerra i d'Oriol Junqueras.
12: Ah, és l'home fort d'Esquerra, ara, Lluís Calvo?
19: És un dels homes forts, diguem-ne, de portes endins d'Esquerra.
12: Sí, perquè Lluís Salvador va ser apartat en el seu moment, no?, d'Esquerra.
19: Sí, va ser així, però en aquests moments com a persona de confiança d'Oriol Junqueras, doncs, entre d'altres, és la persona doncs, que també ha estat, o de les persones que han estat al capdavant de les negociacions d'aquest acord de pressupostos. Hem vist també Esther Capella, la portaveu d'Esquerra al Parlament. Com dèiem, ha estat un acte molt ràpid. Tot just els mitjans gràfics han tingut temps d'immortalitzar breument aquesta escena i ara el que esperem aquí al Palau de la Generalitat és que comparegui la consellera d'Economia Alícia Romero. Més tard ho farà Oriol Junqueras a la seu d'Esquerra. Però ara sí, podem dir que l'acord de pressupostos pendents que ens remetin al document ja està firmat entre el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana.
12: Doncs gràcies, Jordi Corbalán. Deies, Vicent, perdona.
18: No, deia això d'entrada i aleshores resulta que aquí hi ha hagut un canvi molt important i és convenient dir-ho. És a dir, aquí l'eix que era determinant i que implicava grans pactes fins i tot d'estat, ara ja no figura. Dit això, això no té res a veure amb aprovar un pressupost, crec jo, i anem més en més, i encara menys en èpoques com la que vivim ara. És a dir, jo crec que sí que s'han d'aprovar un pressupost i que és lògic que tot un pacte, i hauria estat bé també que estiguera Junts en aquest pacte. Això és la idea inicial. I si no, només mos hem de llegir l'informe Fènix que es va publicar o que van fer públic alguns economistes conduïts pel senyor Sever Roig, que no és mal dit, i que explica què està passant a Catalunya, jo crec que és un gran informe per saber que és absolutament necessari que hi hagi polítiques d'unitat en aquests moments, que el conflicte obert ja no mana. D'acord. I aleshores ja hauria estat, i a mi em sembla molt bé, que el Junts o Esquerra Republicana faça valdre no sé quin eix, però que aprove pressupost. Dit això, què passa quan la gent constata que no passa res? És a dir, què passa quan tu negocies coses que no passen? Què passa quan el 2010 es va aprovar un eix orbital i una estratègia dins del tripartit i que després per la crisi o pel que siga, però resulta que 17 anys més tard això no ha passat. I això és una vegada, i una altra, i una altra. I aleshores dius, bueno, anem a veure, i si deixarem de fer tant de teatre per l'amor de Déu i el que s'aprovara fora constatable, què està passant? Allò que s'està acordant es compleix, només això. I aleshores, perquè també es va acordar fa temps que el port de Barcelona estaria dirigit... Sí. I què ha passat amb el port de Barcelona? Però és que ens
12: no, podem... Però aquí també el periodisme, és que també fem uns seguiments dels temes que també és ridícul.
18: D'acord, i... no, però encara no, sort, que, encara sort que algú ahir va treure unes imatges de TV3 en què es veia, sí. Sort, que la periodista que estava comentant tot això deia, bueno, i ara ja tenim l'eix orbital. Però si no tenim res, és a dir...
12: Però després també tu demanaves generositat. Parlaves de que Junts pogués entrar en aquesta negociació també pressupostària per condicionar els pressupostos. Però és que, clar, Junts, Josep Reus, que és el portaveu de Junts, que ha criticat que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar aquesta línia orbital, ha dit això.
20: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
12: Que Junts digui que abans de recuperar projectes faraònics es dediquin a arreglar rodalies, doncs també...
18: Home, segurament... A veure, un moment. Si tu negocies a Catalunya i ho condiciones a acords que s'han de fer a Madrid sobreacords que no s'estan complint i que encara ara són més angoixosos, doncs ens sembla bé. És a dir, Junts determina que ha passat a l'oposició i que no vol saber-ne res.
12: Vicent, Junts ha governat durant molts anys en aquest país.
18: Sí.
12: Està dient que deixin de fer projectes faraònics i que deixin d'arreglar Rodalies.
18: Sí.
12: I no ha arreglat Rodalies
18: durant aquests anys. Un moment. Rodalies, perdona, Rodalies no ha arreglat l'Estat. Aquí s'ha pactat 10.000, també podem fer hemeroteca.
17: I quina és la prioritat de la Generalitat amb aquest tema?
18: No, la prioritat de la Generalitat...
17: Era tocar-se el melic i mirar-se el nas.
18: No. Durant uns anys, la prioritat d'aquesta... He constatat que no hi havia res a fer negociant amb Madrid. La prioritat, a vostè no li agrada.
17: Però tenim gent controlada a dir, tenim gent col·locada a dir...
18: Un moment, sí, això és molt fàcil dir-ho sempre perquè tot el món col·loca gent a dir, aquí, allà i a tot arreu.
17: No, jo no.
18: No, vostè no, perquè no pot. I si poguera ja en parlaríem. O jo mateix. I si poguerem ja en parlaríem. Però aquesta no és la qüestió, perquè això és... No és la qüestió. Mira com col·loquen la... Pues mire, ara Junts no vol costar... No vol col·locar...
17: Però, Vicent, tu citaves l'informe Fènix.
18: Vostè diu col·locar gent a dit. Pues mire, Junts no vol col·locar gent a dit.
17: No?
18: I això és millor.
17: Des de quan?
18: No, des d'ara, perquè quan no pacta... Des d'ara. Quan no pacta, no col·loquis. No, des d'ara. Quan no pactes, no col·loques.
17: Primer els han col·locat i després han despactat.
12: Clar, Vicent, és això que dius, doncs que marxin d'ENA, que marxin del Consell d'Administració de la Televisió Espanyola.
18: Bé, un moment, això és una qüestió entre ells també.
17: Oh, i tant, sí.
18: No, però en tot cas, més burros el sou, em perdó. Però, escolta, això depèn de la Generalitat o depèn de Madrid? No, està dient d'ENA i... No, i en raó. Això és que depèn de Madrid? Doncs aquí resulta que el Junts està fent oposició, sobretot a Catalunya, i a mi em pot semblar bé, continuo pensant que s'equivoquen, perquè el que haurien de fer seria fer pactes que pogueren concretar-se. Aleshores, dient ja que tot el món és veritat, tot el món està pensant sempre en col·locar gent a dit, i a veure, i qui no calça el seu dit, i potser no podrà perquè el té determinant per triar la gent, dient tot això... Escolta, el que no se pot continuar fent és negociar coses que no es compleixen perquè no depenen de tu. No és que
17: però
18: no
17: si depenen de tu,
18: no,
17: perquè no, si no... tu tens una pressió... A veure, si tu ets soci del Pedro Sánchez i tu arribes amb uns pactes a Madrid i tu tindries la possibilitat de fer una moció de censura i no la fas, vol dir que tu estàs tregant una sèrie de coses que ja t'estan bé i que les teves prioritats són unes
18: si
17: o unes altres.
18: Si fas una moció de censura,
17: i si portes molt de temps
18: si fas una
17: governant...
18: moció de censura, suposa que serà perquè per triar un altre candidat, per si no, per què la fas?
17: Exacte, però vostè vol que no es pot ser...
18: Vostè vol que Junts o Esquerra faci el president del senyor Ayuso?
17: Vicent, pues no hi ha moció de censura. El que no es pot fer és anar a Madrid a per un costat a fotre crits, però per l'altre quart a pactar que et col·loquin gent amb determinades coses i llavors a queixar-te de que no val Rodalies quan tu, mentre has governat i has tingut aquesta capacitat de pressió, podies haver prioritzat els Rodalies en comptes d'altres
18: pressegades. A Catalunya no té capacitat de pressió ningú.
17: Ah, no?
18: No. Ni comissions, ni l'UGT, ni Foment, ningú, ni la PIMEC, ni els partits. A Catalunya no té cap capacitat de pressió ningú, perquè si no s'aguantarien les coses que s'han estat aguantant. I precisament, constatat que no hi ha capacitat de pressió i que sempre és de baes, com diuen al meu poble, al final les coses van anar com van anar també o com podrien anar al futur. És a dir, quan la teua pressió és ridícula i tot el que pactes no es compleix sistemàticament, tu te pots equivocar perquè és veritat, no reconèixer que hi ha gent que vol continuar incidint en alguns mitjans per col·locar persones d'acord. Però aquest no és el problema. El problema és que tot
17: és el que
18: tu pactes no es compleix mai. Aquest és...
12: Són les 8:54, hi ha una última hora del País que ara confirmarem, que és que Zapatero estaria imputat per blanqueig de capital en el cas Plus Ultra. Ho expliquem.
0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: Dimecres, Quanta Guerra, amb l'avi de Núria Marín.
24: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
25: Ostres.
24: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
25: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
24: En tinc una de boníssim.
25: No.
24: Sí.
25: Uau, que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
23: Quanta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: hipoteca expirada ja manar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
2: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès. La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a l'història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: 50 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
1: Bona nit!
2: 40 anys després, el Sopa de Cabra explica la seva història com mai ho havien fet abans.
3: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert té una bronca terrible.
4: Sempre funcionava així. Ho deixem, va, ho deixem.
5: I després surten i dius, no m'ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
2: Nits sense ficció. Sopa de Cabra, tornar enrere. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
9: Ha sentit el que acaba de dir?
10: La Mallorca no fa l'amor.
2: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Hi ha una discussió molt aferrissada fora d'antena amb Vicenç Sánchez, amb Pere Rossinyol, també amb Anna Grau i amb Marta Monforte. Tenim una notícia d'última hora, que és que Zapatero ha estat imputat per blanqueig de capitals. Tania Tàpia.
12: Sí, bon dia. El que sabem és que hi ha en marxa una operació de l'UDEF que en aquesta causa de plus ultra que porta el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i que hauria imputat doncs ja a l'expresident Rodríguez Zapatero. Recordar que aquesta investigació es porta per al rescat de l'aerolínia després de la pandèmia amb 53 milions d'euros. El jutge creu que es va aprofitar aquesta operació perquè hi hagués cobrament de comissions il·legals, també per rentar fons, i amb tota aquesta causa, l'última hora és que José Luis Rodríguez Zapatero estaria ja investigat per aquest tribunal, per l'Audiència Nacional.
11: Investigat vol dir que ara comença un procés d'investigació i veurem doncs què és el que passa. Tot això està entenent en secret de sumari. Tània?
12: Doncs la causa ja fa temps que s'està instruint, desconec si hi ha una part, si ho soc sincera, si està en secret o no. El que sabem és que ja doncs fa temps que s'han fet altre tipus de diligències, i el que ara sí que us podem confirmar és que l'UDEF, per tant, la unitat que és responsable d'aquest tipus de delictes econòmics, té en marxa un operatiu que, per tant, podria suposar registres, podria suposar detencions. Tot plegat s'està portant a terme ara i, per tant, caldrà esperar algunes hores per saber-ne el resultat.
11: Gràcies, Tània.
12: Fins ara.
11: T'has sorprès, Pere?
13: No, perquè ja feia alguns dies que alguns mitjans molt antigovernamentals insinuaven aquesta possibilitat i semblava que la preparaven, no? I certament estem en un moment en què hi ha moltes causes paral·leles, diguem que d'alguna manera van en contra de l'actual govern o del seu entorn. Hi ha jutges molt diferents, hi ha causes molt diferents, i hem d'esperar a veure quan s'aixequi el secret de sumari o quan es coneguin els detalls. Abans no m'atreveixo a saber si estem davant d'un jutge o d'un tipus de jutge o d'un altre tipus de jutge, però el fet és que des del bon començament aquest rescat d'aquesta estranya aerolínia doncs sempre va ser una mica problemàtic i opac i curiós, i ara veurem quina és la magnitud de tot plegat. Crec que és massa d'hora per ser concloents i hem de tenir paciència.
11: Anna.
14: A veure, precisament perquè és massa d'hora per ser concloents, doncs sí, òbviament hi ha gent que li té moltes ganes, a José Luis Rodríguez Zapatero, també hi ha gent que fa temps que el considera poc menys que un conseguidor, i se li atribueixen, diguem-ne, doncs, unes operacions a Venezuela, que bé, que precisament per respecte a la presumpció d'innocència no m'estimo més no detallar en aquest punt. Ara diria, ni donar per fet que aquest senyor és culpable, ni donar per fet que el jutge que l'investiga té agenda política. Vull dir, esclar, és que no s'hi val. Vull dir, esperem a veure què passa. Fa molt de temps que hi ha rau-rau, que hi ha tam-tam, que si això, que si l'altre, bé, doncs per fi doncs, que actuï la justícia i arribi a alguna conclusió.
11: Vicent.
1: Bueno, a mi, per una vegada considerem el senyor Pere Rossinyol, que quan ell diu això em fa molta gràcia, doncs ara li em faig jo a ell. Però la clau és esperem a veure quin és el jutge. Qui és el jutge? Esperem-ho.
14: Bueno, ja hi som, o sigui...
1: No, li explico una cosa.
14: La justícia no és una joguina.
1: No, la justícia espanyola és una joguina en mans de gent...
14: Que quan no us agrada,
1: que no? No, ni quan m'agrada ni quan no m'agrada.
14: La sentència a la Gürtel sí que us va agradar,
1: no? No parlem en plural, que jo no sóc brother Sánchez.
14: No, parlava de tu i
1: el Pere. A mi la sentència a Gürtel em va agradar tant com qualsevol altra sentència, com la de Segal, i tampoc com la de Segal. Vull dir, a mi m'és igual, només demanaria, si poguera ser, que la judicatura espanyola tinguera un cert prestigi com la mitjana europea. Només demanaria això. I com això no és així, perquè els jutges actuen sempre a conveniència del seu propi criteri, que és polític, en un sentit o un altre, semblen la fiscalia, que també actua sempre segons les ordres que arriben des de dalt, que són el govern espanyol, doncs el sistema o el panorama final és d'incredulitat. I quan hi ha una cosa com aquesta, sempre dius, a veure quina mena de jutge li ha tocat. Escolta, però, mire, fa, no sé, eh?
14: Però és que si comencem
1: fa 12
14: així...
1: anys, fa... No, si comencem així, no. És que hi ha gent que creu en la justícia espanyola i gent que no hi creia.
14: I aquest és el discurs que fa viable la impunitat.
1: No, aquest discurs fa inviable...
14: Que la justícia no és perfecta, aquest... ho sabem tots. Puc explicar judicis que he patit jo en altres àmbits, que les sentències són al·lucinants. Ara, el que dic, partir de la base de que tots els jutges tenen agenda política, de que
1: Vostè m'interrompe, a més confon el que dic.
14: Jo dic que hi ha
1: jutges que sí que en tenen, i molts, i també dic que la cúpula judicial espanyola està regida per un mal sistema i ha aconseguit al final que hi hagi una guerra entre ells que no té res a veure amb la justícia. I escolte, a veure... 1.000 casos, els que vostè vulga. Fa 12 anys jo sé d'un president de la Generalitat Valenciana que va eixir de la presó perquè tenia un càncer terminal. Me n'alegre molt que el senyor Zaplana no el tinga, però 12 anys després encara no ha ingressat en la presó. I hi ha altra gent que s'està podrint i que no té les mateixes consideracions. O gent per als quals, quan s'aprova un indult o una amnistia...
14: El Griñán no va arribar ni a entrar.
1: Bueno, d'acord, doncs ja m'ho està dient vostè, però si em dona la raó. M'està donant la raó, és a dir, en la justícia espanyola no et pots creure res. I això no genera...
14: És una afirmació molt greu.
1: La faig jo. Però, escolta, i vostè es jutge o què? Un portarà davant dels tribunals per fer-la?
14: No,
1: la faig jo. De la justícia espanyola no te'n pots fiar mai. I la gent ho sap. No, escolta ni escolta. I si vostè creu en la justícia espanyola, em sembla molt bé, i jo no hi crec.
14: Però Vicent, mira, per exemple, si jo ara expliqués aquí, en aquest micro, tot el que m'han arribat a dir a mi de possibles activitats il·legals del senyor Rodríguez Zapatero, probablement el senyor Rodríguez Zapatero em podria posar una querella per falta de proves.
1: I confia que vostè serà seriosa i que dirà allò que té certesa o que pot mostrar. I no creen burros.
14: Exactament, però precisament perquè jo puc tenir, evidentment, també els meus graus de credulitat o d'incredulitat i em puc creure més o menys tot això que m'arriba, però com a periodista professional i per respecte als oients de Catalunya Ràdio, no puc anar difonent simplement cos que a mi em sembla que el meu nas em diu jo no em crec res o sí que m'ho crec. He d'esperar que hi hagi alguna cosa concloent. En el tema de la justícia, si fem aquest discurs que és com un antijutges, com qui fa un discurs antivacunes en general, pues clar, ens quedarem molt descansats, però això obre la porta a la impunitat. I clar, diguem-ne, com que tots els jutges no són...
7: Ningú diu tots els jutges.
1: No, ja s'està muntant la seva pròpia pel·lícula.
14: No, la pel·lícula la munteu vosaltres.
7: El que jo estic dient com a mínim és tenim en aquests moments...
14: Si segons el jutge m'agrada i segons el jutge no m'agrada.
1: No. Segons el jutge serà més honest i segons el jutge no serà honest.
14: No, qui decideix que el jutge és honest?
7: Per començar, Anna, tenim en aquests moments uns quants casos, uns quants procediments, alguns dels quals són molt estranys, i objectivament són molt estranys. I això és el que permet fer aquest discurs. És a dir, s'ha condemnat el fiscal general de l'Estat aplicant-li, en cas de dubte, contra el reo, que és tot el contrari del que és habitual. És molt difícil no veure-hi una mà política en el tema del fiscal general de l'Estat. És molt difícil veure una instrucció impoluta amb el tema contra la dona del president del govern. O sigui, és molt difícil, en diversos casos que estan simultàniament, fins i tot en el cas Ábalos i Koldo, és molt inexplicable, a parer meu, molts elements, diguem, d'aquest judici que se sosté únicament amb la font d'un delinqüent confés, que és el senyor Aldama, etc. No? Per tant, hi ha suficient jurisprudència, entre cometes, suficients actes, suficients elements, com a mínim, pensar que alguns jutges tenen una agenda política, perquè a més ho han verbalitzat, han fet vagues han fet vagues contra el, vagues il·legals contra el govern.
14: Mira, però recordo que tu ets periodista com jo, que tens una obligació, que estàs a la ràdio pública de Catalunya, sí, segur, clar, ara mateix,
7: clar,
14: i on vull anar a parar, dius, a veure...
10: Sí, on vull anar a parar perquè sembla que aquí hi ha gent que no compleix amb la seva professió, que segons vostè deu ser una professió d'anys.
14: No, a veure, estic fent una crida...
10: I segons vostè, no, està fent una crida, una responsabilitat que vostè sap que ho és, i que considera que nosaltres no tenim. I jo li dic una cosa...
14: Jo no dic que no la tingui, jo dic que és fàcil perdre... El que estic dient és, a veure, que una causa, que evidentment que una causa pugui tenir una certa intenció política, no treu ni posa la gravetat del delicte. Posem un altre exemple, el cas Pujol. Bé, doncs algú podria pensar que aquí potser la manipulació política al cas no consisteix en haver-los portat a judici, sinó haver-se tirat tants anys sense portar-los a judici.
7: Aquesta instrucció ha posat un exemple molt bo, Anna. Aquesta instrucció és una vergonya.
14: Perquè pot actuar negatiu, vull dir, perquè potser el que passa, per exemple, una cosa que sí, que passa sovint, és que un senyor que és polític, doncs fa una marranada, però com que políticament no interessa que aquesta marranada, diguem-ne, porti problemes, doncs no s'actua.
7: Jo és que crec que en el dret,
14: Anna, gira la truita i sí, però el fet delictiu és el mateix.
7: El fet delictiu s'han d'aprovar en els tribunals.
14: Sí, s'han d'aprovar en els tribunals.
7: I acabem de veure un judici, precisament ja que l'has tret tu aquest tema.
14: Que el jutge no val, que la justícia... Perquè tu encara, Pere, encara ho has matisat una mica, però Pau Vicent, l'únic jutge bo és el jutge mort.
10: Escolta, el general Càster és vostè. Jo dic que hi ha jutges honests i que n'hi ha que no ho són. I dic que com més puges...
14: No,
10: i són ells mateixos els que amb les seves sentències, amb les seves actuacions, queden d'una manera o d'una altra. I quan puges a la cúpula judicial i puges al Consell General del Poder Judicial, que és una altra cosa perquè és l'òrgan de govern, o puges al Suprem o puges al Constitucional, allò que jo dic es multiplica per 10. I ho dic jo, i em sembla increïble que vostè qüestione la meva ètica periodística per una afirmació que està absolutament demostrada en la realitat. És increïble que vostè qüestione la meva honestedat política.
14: No, perquè, honestedat,
10: perquè
14: no,
10: però... el que dic... No, no, ni la meva honestedat... Dic, ni, el que dic...
14: Et crido fer-te responsable del que dius.
10: Oh, home, tu, ah, sí, això m'ha de cridar vostè. Però, escolta, vostè és l'àngel de la guarda o què?
14: El procés no vol dir que tots els jutges siguin...
10: Però quina sentència del procés? Si n'hi ha 10.000 sentències equivocades... Si mira el que... Però si mira...
14: Hi ha sentències equivocades.
10: Totes les que vostè
14: vulgui. Hi ha innocents que se'n lliuren i gent que ha fet marranades i ningú l'ha processat mai
10: I la convida que es llisque un llibre que s'acaba de publicar perquè... No. I la convida que s'acaba de llegir un llibre que s'acaba de publicar ara sobre el judici de Guillem Agulló i sabrà com funciona l'Audiència de Castelló i l'Audiència de València. I escolta, ja n'hi ha prou d'aquestes històries. La justícia espanyola ha estat mal resolta des de la transició. I no ho dic jo, ho diuen jutges jubilats, ho diu gent que pot i ho diu tota la gent que té 3 dies de servei.
14: Però tu no pots desqualificar en bloc el poder judicial.
10: Però qui està desqualificant en bloc?
14: No, vostè. La justícia espanyola està mal resolta.
10: Sí, senyora. I després hi ha jutges que actuen... No, i és així. I després hi ha jutges que actuen bé i jutges que actuen malament. I la cúpula judicial del poder judicial, aquesta cúpula, està mal girbada des del principi i està absolutament contaminada per criteris que sí, que són partidistes.
11: Són les 9 i 9. Tania, tenim data del judici de quan declararà Zapatero?
12: No corris, que el judici això està...
11: La declaració.
12: Acaba de començar. Mira, a mi em saben més dades sobre aquesta operació en marxa que us dèiem de l'UDEV, i és que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que és el que porta el cas del rescat de Plus Ultra, ha citat a José Luis Rodríguez Zapatero a declarar ja com a investigat el proper 2 de juny.
11: Dime.
12: A l'Audiència Nacional, aquí a Madrid. Recordem, és el jutge que està portant aquest cas i vol saber si ell ha intervingut, si Zapatero s'ha lucrat, si ha blanquejat capitals després que el govern rescatés amb 53 milions d'euros aquesta aerolínia i, per tant, citació de l'expresident en aquest cas de possible corrupció el 2 de juny a l'Audiència Nacional.
11: Ara són les 9 i 10. D'aquí a pocs minuts parlarem també d'unes dades preocupants que avui explica La Vanguardia, també llegim al País. Els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat. Són 2 tirotejos a la setmana, 7 amb morts i 29 ferits de bala.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Ricardo Ostrell.
16: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
17: En format estalvi, llom de porc molt melós per 6,29 al quilo. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus Suprema de tonyina per 3,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
18: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
19: Quan vulgui.
18: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
19: Tot el temps que vulgui.
18: I totes les bombolles que vulgui?
19: Totes les bombolles que vulgui.
18: I tot el relax que vulgui?
19: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
20: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, vot de 118 milions. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricardo Ostrell.
11: Amb Vicent Sánchez, amb Anna Grau, amb Pere Rossinyol i amb Marta Monforte. Podem saludar a aquesta hora Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, que ens acompanya avui al matí de Catalunya Ràdio. Senyor Chacón, què tal? Bon dia.
23: Molt bon dia.
11: I gràcies per acompanyar-nos. Dèiem que avui llegim a La Vanguardia i també llegim, en aquest cas, al País, que els incidents de barbes de foc es van incrementar un 30% l'any passat. Estan preocupats ara mateix el cos de policia?
23: Doncs sí, evidentment. Clar que ens preocupen els tirotejos i, evidentment, ens preocupen molt tots aquests increments. De fet, el que incrementa són els tirotejos, no els incidents. Pot semblar el mateix, però deixem que us digui algunes dades. Per exemple, els homicidis ens han baixat. Els homicidis amb arma de foc també ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, que és pràcticament el catalitzador dels atacs amb arma de foc. Passem de 87 a 49, baixant pràcticament un 50%. La intervenció d'armes de foc, n'agafem unes 400 a l'any, han baixat a unes 300. I els detinguts que fem per arma de foc pugen, hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, tant de volem que bé, puguem tornar a dir això, però els tirotejos ens augmenten. Llavors sembla... és estrany. Això és estrany. Com ho expliquem nosaltres? Nosaltres aquí hi ha dos fenòmens, que és la socialització de les armes de foc, que ens està ocorrent dintre de la delinqüència, i la banalització de les armes de foc. Perquè si no, aquest increment tan alt de tirotejos hauria de tenir una conseqüència en la violència. Hauríem de tenir més morts, en tenim menys, hauríem de tenir més narcosals, en tenim menys, hauríem de trobar més armes de foc, en trobem menys. Què volem dir amb socialització quan expliquem això? El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcosals. I aquesta socialització és que determinats delinqüents, quan no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen armes de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir armes de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
11: Si la vol tenir perquè l'altre la té.
23: Correcte. Sí, sí. Perquè l'altre la té...
11: Per defensar-se.
23: Bueno, per defensar-se, però com... No seria com una moda, però més o menys com una moda. Mm. Dir, si els, la gent...
11: Sí, sí, es socialitza, sí, sí.
23: Sí, sí. En el món delinqüencial tothom vol ser el més fort, tothom vol ser el que intimida més, tothom vol ser el gran traficant. I aquesta gent, doncs, porta armes de foc. Llavors, si t'hi vols assimilar, doncs, fan aquest efecte... aquest efecte mirall. Què passa? Que quan totes aquestes armes comencen a córrer pel món de l'AMPA, aquests petits delinqüents, aquesta socialització que nosaltres diem, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc. D'acord?
11: I en fan un ús més dissuatori, entenc.
23: Sí. Dir, llavors,
11: no van a disparar a la persona, sinó tirotegen per espantar.
23: Correcte. Aquí hi ha les dues coses. Una és, la majoria de tirotejos que tenim, pràcticament estaríem parlant del 60-70%, són intimidatoris. És a dir, els tirotejos no són entre dos grups que es tirotegen, que es disparen. És un grup o una persona que fa trets a l'aire o trets a una façana, etc. I per tant són intimidatoris, per marcar poder, per marcar territori. Però la banalització arriba quan tota aquesta gent... ens ha passat, per exemple, ha guanyat un partit de futbol en un determinat equip i ha sortit a fer trets a l'aire. O han aconseguit una arma de foc i posen a la taulada i la proven i fan trets a l'aire. O inclús per Cap d'Any han fet trets a l'aire perquè simplement celebraven la festa de Cap d'Any. Es produeix aquesta banalització.
11: Ja. Clar, els últims dies vam conèixer aquest cap de setmana dues morts molt violentes a Catalunya, una a Zona Franca de Barcelona i l'altra a Reus. En el cas de Sants, eren les 7 de la tarda, si no m'equivoco, d'un dissabte. Clar, més enllà, diguéssim, del que m'està explicant, sí que hi ha la percepció d'inseguretat, no? Perquè si anem pel carrer i veiem com disparen el cap a una persona, que és un fet puntual, d'acord, però això ha passat un dissabte a les 7 de la tarda, quan abans això passava segurament en uns entorns diferents, no? I més nocturns, i més concrets, per tant s'està extenent en llocs que no estàvem acostumats, i d'altra banda sentim més tirotejos, doncs això ens espanta.
23: No, sí, ja ha de ser així. Vull dir, no podem reaccionar de manera normal a aquesta violència. No pot, la societat és normal, ja, i s'ha de reaccionar així. I s'ha de posar una atenció molt gran amb aquests tirotejos i, evidentment, amb aquests homicidis. Ara bé, s'han d'explicar també les dades, les hem de contextualitzar. Què ens ha passat? Que aquests darrers homicidis que hi ha hagut, sobretot aquests derivats d'aquesta guerra entre clans montenegrins, s'han produït a Barcelona, també a Castelldefels, en horaris, com deia vostè, diurs, i la percepció de seguretat, clar, del ciutadà és lògica, es dispara. Però sempre els sicaris ataquen, o majoritàriament sempre els atacs són de dia. Això és històric, sempre han sigut de dia. És probable que els atacs que han tingut de sicaris al llarg de la història, molts no s'han produït a Barcelona, i per tant potser, o al centre de Barcelona, i per tant potser aquesta percepció no l'han tingut. Però sempre que s'ajusta, o sempre, majoritàriament, que algú contracta un sicari per fer un ajustament de comptes i matar algú, es fa a la via pública i en hores diurnes. Per què? Perquè és molt difícil, és a dir, tu per matar algú has de localitzar-lo, has de saber on estarà per planificar-ho i executar-lo. Clar, això normalment ho pots fer al carrer. Quan va a un bar, quan va a la feina, i sobretot això, quan està en aquest espai d'oci. Si tu el que vols fer, si un sicari el que vols fer, ataca algú a casa...
3: Digital, molt important, per captar talent, per canviar organitzativament aquesta institució que necessita, evidentment, un creixement molt important per poder fer front quan així ens legitimin les lleis a gestionar l'IRPF, i per tant aquest és un acord per nosaltres molt rellevant. L'Agència Tributària, ja saben, està patint canvis importants, ja vam fer una modificació legal amb Esquerra Republicana al setembre del 2025, hem creat més de 200 places en diferents convocatòries. Ahir justament entregàvem 50 beques per opositors per presentar-se a beques a oposicions a l'Agència Tributària, és a dir, que l'agència està agafant gruix, n'ha d'agafar més, i aquest acord amb Esquerra Republicana ens garanteix aquest creixement que necessitem per poder gestionar tots els impostos que generen a Catalunya, començant per l'IRPF, que és el compromís que tenim. Hi ha un gran paquet, un cop deixem aquests elements d'autogovern, que acabaran d'anar-se concretant amb el temps i demà a la comissió bilateral, però hi ha un altre bloc important, que és el del català. Fem una aposta clara amb recursos pel català, desplegament del Pacte Nacional per la Llengua, i en aquest sentit doncs, hi ha moltíssimes propostes molt interessants. Probablement la que m'agradaria destacar és el reforç del català a les xarxes socials, un programa per desenvolupar continguts digitals en català a les xarxes, a les plataformes. Els nostres joves s'informen a través de les xarxes, a les plataformes, i hi ha poca presència al català en aquest entorn. Necessitem que n'hi hagi més, i nosaltres hem d'incentivar aquests continguts digitals en català i aquests 50 milions d'euros en 3 anys per poder desplegar aquest programa. Per posar un exemple, perquè crec que vostès doncs, ja s'ho aniran mirant i en tot cas em preguntin el que considerin. Parlem, evidentment, de cohesió social, i en aquest sentit parlem de sanitat, importantíssim, parlem d'educació, parlem de gent gran, de gent jove. En l'àmbit de la salut hi ha diferents propostes, en l'àmbit i molt important salut mental infantil juvenil, per destacar doncs, la revisió d'aquest model d'atenció als infants i als joves. També un fons extraordinari de 250 milions d'euros per reduir la despesa desplaçada, que saben vostès que és un dels problemes que tenim amb la gestió de la salut. Gastem més del que tenim i, per tant, això en genera unes distorsions importants i unes tensions de tresoreria que hem d'anar resolent. En l'àmbit educatiu, dos temes a destacar. un, 400 milions d'euros fins al 2030 per noves inversions educatives. Saben que tenim en aquests moments encara 1.000 barracots a Catalunya. Cal fer inversions per anar reduint aquests barracots, per millorar les nostres escoles, i en aquest sentit hem pactat aquests 400 milions fins al 2030. Igual que un pla clima, també per climatitzar doncs, les nostres escoles, degut doncs, al canvi climàtic, que està afectant, òbviament, també el benestar dels nostres infants i joves. I en aquest sentit destinarem 100 milions d'euros en els propers dos cursos i esperem doncs, que puguem arribar fins a 100 centres i d'aquesta manera, doncs, any a any, anar millorant aquesta situació a les nostres escoles. Hi ha altres programes, però crec, per no aturar-me i fer-ho molt llarg, pla de biblioteques escolars, augment de les aules d'acollida, molt important. També vull parlar de la gent gran, en aquest sentit també parlem de la importància de les cures, augmentem 1.000 places concertades per residència i centres de dia, també inversions en diferents municipis de centres de dia i equipaments per la gent gran, residències, per tant aquí també una aposta clara per la nostra, no?, per les persones més grans a la nostra societat. També pels joves, en aquest sentit, podria destacar una de les mesures que hem acordat pel que fa a l'àmbit de juvenil, que és la transformació del carnet jove. Saben vostès que el carnet jove en aquests moments és un carnet que va iniciar-se l'any 2011, no és la societat catalana, no és avui la de l'any 2011, hem desplegat tecnologies clarament, la intel·ligència artificial, i ens sembla doncs, que probablement aquell carnet que existia en aquell moment té moltes més, hauria de tenir moltes més prestacions, hauria d'evolucionar cap al que avui doncs, són les eines tecnològiques, i per tant hem pactat amb Esquerra Republicana aquesta transformació del carnet jove, el que hauria de ser una eina d'informació, de serveis, de dades per als joves en la seva relació amb l'administració de la Generalitat de Catalunya. També hi ha un apartat important en tema d'inversions, més enllà de la línia orbital o el pla de Rodalies, i veuran aquí vostès doncs, també moltíssimes propostes que, a més, afecten a tot el país. Parlem de l'R1, la R3, la R4, el tram de Tarragona, és a dir, aquí veuran com les inversions s'escampen per tot el territori amb aquesta voluntat de cohesió territorial. També parlem de la governança del sistema aeroportuari de Catalunya, molt important també pel que fa a les infraestructures, sempre parlem d'infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries i portuàries, i per tant en aquest sentit doncs, també fem una referència als aeroports tan importants, igual que els ports de Catalunya. També de més seguretat, i en aquest sentit doncs, parlem de més Mossos, 25.000 Mossos que saben vostès doncs, que vam acordar l'any 25 amb el govern d'Espanya, i també 180 jutges nous, ara hem pactat ja 90, arribaran 90, esperem l'any que ve, i per tant la Generalitat ha d'incorporar també tot el suport a tots aquests jutges que arriben al nostre país. És una xifra molt important, mai desplegada a Catalunya en tan poc temps, i esperem doncs, que amb aquests recursos extraordinaris puguem fer-ne front. Vaig acabant. L'habitatge també és una peça important d'aquest acord. Hem acordat un pla de xoc regenera per regenerar habitatges, edificis, sobretot en nuclis antics de municipis. Aquest és un tema molt rellevant. Necessitem posar mercat d'habitatge en el habitatge en el mercat, ho hem dit moltíssimes vegades. Hem de mobilitzar l'habitatge que està tancat, que està buit, i per tant aquest és un programa molt interessant que posem en marxa, amb una dotació pressupostària de 160 milions d'euros l'any, i a més amb 50 milions d'euros de finançament via ICF per també poder finançar algunes operacions de rehabilitació. Molt important aquest pla de xoc regenera que hem pogut acordar. I també una de les novetats més importants, diria, en l'àmbit de la cohesió territorial i la inversió lligada a l'habitatge també i lligada a la millora dels nostres nuclis i dels nostres municipis, és el pla de pobles. Hem acordat amb una voluntat molt clara d'Esquerra Republicana, no?, d'apostar pels municipis petits, saben que a més ja vam aprovar l'Estatut de Municipis Rurals, ara ja fa uns mesos, hem posat en marxa diferents mesures pels municipis petits, i amb Esquerra Republicana pactem aquest pla de pobles, 400 milions d'euros en els propers anys, fins al 2030, per donar suport a municipis de menys de 5.000 habitants o capitals de comarca de menys de 15.000. Per tant, 100 milions d'euros que podrem anar dotant cada any per ajudar aquests municipis que moltes vegades tenen dificultats de molt tipus, de connectivitat, dificultats en l'accés viari a molts espais, també d'equipaments, i per tant, en aquest sentit, creiem que aquest pla de pobles 26-30 amb aquests 400 milions doncs pot ser molt interessant per molts municipis que no tenen recursos, moltes vegades ni recursos humans ni administratius per tirar endavant projectes que necessiten i que millora la vida de la gent, i que ha de permetre també això, doncs evidentment que tothom pugui viure allà on desitgi, no? I nosaltres, posant habitatge, millorant els municipis, la connectivitat, doncs podrem fer que la gent pugui viure i treballar allà on consideri. I que siguem capaços també d'extendre no? i de generar una cohesió territorial i un equilibri que per nosaltres ha estat sempre i és un dels objectius. També parlem de l'àmbit de la recerca i el coneixement, que és un tema, saben, doncs, en el que hi estem dedicant molts recursos i molta atenció en els últims anys. I crec que, per acabar, els hi comento també dos elements que hi ha més, sobretot la part d'indústria. Aquí, en Catalunya, volem que es reforci industrialment, tenim una sobirania estratègica clara, hem fet apostes molt rellevants en l'àmbit, per exemple, de la creació del disseny i la producció de xips. L'altre dia presentàvem el projecte Innofa, per exemple, però per nosaltres la indústria és un dels temes que cal treballar més, la descarbonització, per exemple, del sector químic del sud de Tarragona i molts altres, i per tant hem volgut també aquí fixar la indústria com un dels nostres reptes i objectius. I per acabar, doncs també tots els programes que fan referència i que ens ajuden a treballar contra el canvi climàtic, no? Aquest impacte que té el canvi climàtic doncs a les nostres vides, no? I en aquest sentit doncs hi ha diferents propostes que van en la línia de lluitar contra aquest canvi climàtic i millorar doncs també les nostres infraestructures que queden moltes vegades malmeses per aquest canvi climàtic, que evidentment doncs està arribant d'una manera moltes vegades no a la forma que ens agradaria doncs als nostres pobles i als nostres municipis. Com veuen doncs un acord ampli, un acord que toca tots els àmbits de la vida ciutadana, àmbits que afecten a la gent, com deia, començant per l'educació, passant per la salut, les infraestructures, el català o la millora del nostre autogovern. Un acord molt exigent, ha estat un acord molt exigent, treballant des de fa moltíssimes setmanes amb Esquerra Republicana, qui vull agrair la seva feina, també la seva exigència, la responsabilitat i aquest sentit de país que ha fet que avui puguem rubricar aquest acord pressupostari, que espero que ens porti uns nous pressupostos per aquest any 2026 i ens permeti tenir l'eina essencial per seguir fent avançar el país, que és l'objectiu d'aquest govern, l'objectiu també d'Esquerra Republicana, que ha demostrat doncs, amb aquest acord que avui ha signat el president de la Generalitat i Oriol Junqueras. Si els sembla, em quedo aquí, podria parlar molt més i podria entrar molt més al detall, però crec que és més interessant que vostès preguntin allò que considerin, els dubtes que tinguin i a partir d'aquí doncs, a la seva disposició.
4: Comencem el torn de preguntes des de les cabines de ràdio amb Lorena Enns de Ràdio 4.
5: Què tal, consellera? Molt bon dia. Encara falta l'altra pota de l'acord, que és amb els comuns. M'agradaria, des d'aquí, des del fons de les cabines de ràdio.
4: Perdona.
5: El que deia, encara falta l'altra pota de l'acord, que és amb els comuns. A mi m'agradaria saber si el govern és optimista respecte a la revalidació del pacte, també amb els de Jéssica Albiach. I d'altra banda, consellera, el govern sempre ha dit que per poder recaptar l'IRPF es necessita muscular l'Agència Tributària Catalana. M'agradaria saber si aquest reforç de 500 milions d'euros serà suficient per a preparar-la per si algun dia això és possible, o si el govern haurà de continuar invertint més pressupost en aquesta qüestió. I ja per acabar, m'agradaria saber també amb quin ànim va el govern demà a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Moltes gràcies.
3: Bé, doncs, ho saben, sóc una persona optimista de mena. Ja hem tancat un acord pressupostari amb els comuns, que també va ser difícil. També els comuns són un partit exigent, la veritat, i vam ja fer una feina molt rellevant amb ells, vam tancar un acord, ara han volgut revisar algunes de les mesures, també pensant en l'any 27, perquè evidentment aprovarem el pressupost doncs, a meitat d'any, i ells també doncs, volien, d'alguna manera, no, actualitzar alguns dels elements. Estem treballant, no ho hem tancat encara, jo soc optimista, espero que ho puguem tancar i que tinguem, quan abans millor, en els propers dies doncs, un acord pressupostari amb els comuns i que això ens porti doncs, a aprovar uns nous pressupostos. Confio.
6: Estem seguint les explicacions d'Alicia Romero sobre l'acord de pressupostos firmat per Salvador Illa i també per Oriol Junqueras.
3: Però crec que ho han demostrat i ho segueixen demostrant i nosaltres doncs, ho saben. Negociar és cedir i per tant doncs, estem una mica a expenses d'això, de cedir en el que calgui per tenir uns bons pressupostos, que és el que el país ens demana. Pel que fa a l'IRPF, evidentment l'IRPF és un impost massiu, un impost molt important. L'Agència Tributària gestiona en aquests moments a l'entorn dels 5.000 milions. Hauria de passar a gestionar 30.000. Només amb aquestes dades vostès ja saben, doncs ja poden imaginar-se les dificultats. No tenim encara cap informàtic treballant a l'Agència Tributària. A Espanya té 1.500, l'Agència Espanyola. O sigui, estem, evidentment, en una situació molt

0: i per tant haurem d'anar fent per etapes. La primera etapa de molta col·laboració amb l'Agència Espanyola i a poc nosaltres anar guanyant pes i anar-lo perdent ell. De fet, saben vostès que l'any passat vam començar amb una intensitat a la campanya de la renta. L'ATC feia molt de temps que no tenia una actitud molt proactiva amb la campanya de la renta, que bàsicament el que fem és orientar i informar i assessorar els contribuents. Vam atendre 41.000 persones. Esperem aquest any arribar a unes xifres més importants. Hem contractat més de 150 persones, hem obert més oficis. És a dir, l'Agència Tributària ja està tenint la voluntat d'autogovern i la voluntat d'anar avançant, d'anar agafant gruix, coneixement també d'un impost complex com és l'IRPF, i per tant doncs espero que amb aquest camí que obrim amb Esquerra Republicana de reforçar l'ATC amb aquest contracte programa doncs puguem avançar en aquest camí. I vostè em diu quina actitud anem a la comissió bilateral, amb una actitud positiva i constructiva. És l'actitud d'aquest govern, anem sempre doncs a sumar a que puguem treure acords importants per Catalunya i que el país segueixi avançant, i per tant doncs amb aquesta actitud anem demà a aquesta comissió bilateral, que serà a la tarda, dimecres a la tarda a Madrid, i que espero que d'allà doncs també surtin acords importants i interessants pel país.
1: Pregunta Sara González del periòdico.
2: Sí, bon dia, consellera. L'acord, a més de recollir aquesta voluntat que el model de finançament estigui vigent l'any 2027, recupera aquesta recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. Hem d'esperar que la comissió bilateral de dimecres ratifiqui això o aquesta qüestió queda fora? Per una altra banda, sobre la governança aeroportuària, especifiquen que una futura comissió bilateral aprovarà la creació d'un òrgan bilateral entre les dues administracions. Podem saber quan serà aquesta futura bilateral, en quin marge de temps estan pensant? I per últim, sobre l'acord pendent amb els comuns, dues coses molt concretes. Està en condicions el govern d'invertir 650 milions d'euros més en habitatge, com estan demanant, i també està en condicions el govern de reformular la R Aeroport? Gràcies.
0: Començo. Model de finançament. Nosaltres, el que hem aprovat avui, hem rubricat avui amb Esquerra Republicana, és un acord entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per l'aprovació pressupostària. És evident que aquí hi ha coses que no depenen només del govern de la Generalitat i d'Esquerra, que depenen d'altres administracions o d'altres institucions. És el cas del model de finançament, que s'ha d'aprovar en el Congrés dels Diputats. Això ho hem dit sempre, també quan vam signar l'acord d'investidura, sabíem que nosaltres podíem treballar una proposta, però que després això tenia una tramitació amb una altra institució, com és el cas del Congrés dels Diputats. Per tant, nosaltres treballarem per aquest model s'aprovi. De fet, portem setmanes i mesos fent-ho. Saben vostès que jo he fet una ruta del finançament, 1.700 quilòmetres que he fet per passejar per Catalunya, per arribar a tots els racons de Catalunya, explicar-li a agents socials i econòmics, alcaldes, doncs quan estem parlant del nou model de finançament, què significa això, quants recursos, per fer quines coses, no? Per tant, nosaltres sabem la importància que s'aprovi el model i estem treballant perquè això sigui així, i per tant, doncs, el que ara ha de passar és que el govern d'Espanya ho aprovi en un oport i el Consejo de Política Fiscal i Financera ho aprovi en un Consell de Ministres i entri al Congrés. I això és el que passarà, no? I això és el que ha de passar. El que diem aquí pel que fa a l'IRPF és que treballarem perquè en la tramitació parlamentària s'incorpori o aquest element pugui estar dins de l'articulat, perquè el que es fa el que passarà ara és que el que es presenta és les modificacions legislatives que han de fer efectiu aquest model de finançament. I aquí, evidentment, veurem què ens presenta finalment el govern d'Espanya, responent a l'acord que ja vam signar, i evidentment després això tindrà les seves derivades parlamentàries, no? Llavors el que volem treballar és perquè aquest element de la possible delegació de diferents gestió d'impostos aparegui, que és el que hem acordat aquí. Per tant, de moment a la bilateral no té per què aparèixer això, perquè això és un acord que fem govern Esquerra Republicana. Sobre el tema aeroportuari, doncs això és un acord que hem tancat ara nosaltres i haurem de veure això després, doncs quina implicació té, no? I com es concreta en futures bilaterals. De moment no hi ha data per això i estem treballant, i espero doncs que quan abans millor ho puguem tenir tancat, però de moment no sabem, o no podia dir una data perquè això ho tanquem. Sobre els comuns, miri, nosaltres ens sentem amb els comuns molt sovint, ja vam tancar un acord, jo ho vull dir, i també ho saben ells, vam tancar un acord pressupostari, un molt bon acord pressupostari, la veritat, on tractàvem també des de l'àmbit d'infraestructures a l'habitatge, a l'educació, a la gent gran. Ara el que fem és actualitzar alguns elements, ens ho han demanat i ens sembla doncs que és sensat, tenint en compte doncs que han passat un parell de mesos, i és el que estem fent. I com saben, una negociació doncs, doncs un demana i s'ha de negociar i hem de cedir, i veurem quins marges tenim. En aquests moments, grans marges econòmics no tenim, perquè la veritat

0: Acabem de tancar una, vam tancar un acord amb els comuns, vam tancar un acord amb els socials i econòmics i acabem de tancar un acord amb Esquerra Republicana. Això ja ho sap els comuns, però estic segura que arribarem a un acord que podrem generar propostes, sobretot pensant l'any 27 i 28, que és el que ens han traslladat ells, no? Però és evident que quan un té voluntat d'acordar, acorda.
1: Seguim amb Marcos Lamelas, del Confidencial.
2: Bon dia, consellera. Ara, a partir d'ara, el full de ruta quin és? És a dir, es negociaran uns pressupostos del 2027 al setembre o es considera que aquests pressupostos ja valen per tota la legislatura? És a dir, aquest acord, que és molt positiu per Catalunya, vol dir que en el fons tenim només uns pressupostos per 4 anys o vol dir que les relacions amb Esquerra Republicana es troben en un clima de normalitat i per tant es començarà a actuar com hauria d'actuar un govern amb normalitat? Gràcies.
0: Bé, doncs, la veritat és que avui permeti'm que estigui satisfeta d'aquest acord que hem fet pels pressupostos de l'any 26. Hem d'aprovar quan abans millor aquests pressupostos de l'any 26. Saben vostès que quan més tard l'aprovem, més dificultats a executar, i nosaltres que volem és executar-lo tot, perquè crec que farem un bon pressupost. Havent tancat ja l'acord d'Esquerra Republicana, crec que ja tenim un, com us podeu imaginar, no? Com una imatge, no? Clara de quin és aquest pressupost. Per tant, ara l'objectiu és tancar l'acord amb els comuns i poder aprovar aquests pressupostos en un Consell Executiu i que entri al Parlament per fer la seva tramitació. Estem amb això. Ja sap, i sempre ho hem dit, nosaltres som un govern que tenim mirada llarga i el que evidentment creiem és que ha d'haver-hi pressupostos anualment, però en tot cas no hem entrat en aquest debat sobre l'any 27, ara estem molt capficats amb el del 26, espero que el provem a aprovar i veurem a l'estiu, no? O després de l'estiu, que és quan toca fixar el marc pressupostari, etcètera, doncs, què és el que fem. Però és veritat que és un pressupost pensat pel 26, hi ha alguns acords que van més enllà del 26, ho he dit en alguns projectes, com el Pla de Pobles, com el Pla Clima, per tant, alguns van més enllà, i això també és un compromís. A mig termini també crec que s'ha de valorar, quan moltes vegades parlem del curtplacisme dels polítics, bé, doncs amb aquest acord pressupostari que hem tancat amb Esquerra Republicana, com els que havíem tancat prèviament, apareix mirada llarga, apareix no demà, sinó també què passarà d'aquí 5 anys i a 10, i anem a preparar Catalunya pel futur, per això la línia orbital, per exemple, no? I crec que també s'ha de valorar quan nosaltres posem la mirada a mig i llarg termini per poder plantejar projectes que probablement nosaltres no veurem, però que haurem de deixar els nostres fills perquè trobin un país millor. I en aquest sentit, avui estem parlant del pressupost del 26, nosaltres sempre hem dit que el millor és que Catalunya, com qualsevol institució o empresa privada o entitat privada, tingui pressupost anualment, doncs veurem. És veritat que hem generat amb Esquerra Republicana i els equips negociadors, sobretot, doncs una relació de confiança. Jo crec que també s'ha pogut veure en el moment de la signatura d'aquest acord i espero que aquest, en fi, aquesta relació continuï. La seguirem tenint perquè s'haurà d'anar fent seguiment dels acords. Esquerra Republicana també és molt exigent amb el seguiment dels acords, com els comuns, i per tant, en fi, jo crec que anirà sortint, anirem parlant, però en aquests moments ens interessa aprovar aquests pressupostos, executar-los per poder, doncs, com deia, millorar i avançar i fer avançar el país.
1: És el torn de Lluís Pellicer, del País.
3: Sí, jo volia preguntar, primer, quin és l'impacte econòmic que ha tingut per aquest any els acords amb Esquerra? I segon, volia saber quins marges queden no només amb els comuns, sinó també amb els docents. És a dir, veig que hi ha propostes en educació, però veig que no recullen les demandes en matèria salarial. Volia saber si hi ha marge i quin marge hi ha per atendre aquestes propostes. I una última pregunta, veig que també inclou la qüestió del FLA. Volia saber com està la qüestió de calendaris i de suports dintre del Congrés de Diputats. Gràcies.
0: Començo pel final. El FLA, bueno, que tornem al mateix, va entrar al Congrés dels Diputats. Ara ha de començar la tramitació. En principi crec que la mesa hauria d'iniciar, no?, la tramitació del FLA, que ja està entrat al Congrés, i, en fi, esperem tenir el suport de majoria parlamentària, no? En aquest sentit, crec que Junts sí s'havia pronunciat favorable. És una reducció del 20% del deute de les administracions, aquell deute que tenim majoritàriament amb el Fons de Liquiditat Autonòmica, és a dir, amb l'Estat. En el cas de Catalunya, 17.000 milions d'euros de reducció del deute, també reducció d'interessos, és a dir, pagarem menys interessos perquè tindrem menys deute, això sempre és positiu, però podrem dedicar els recursos a fer polítiques públiques i no pagar aquest deute, i per tant, molt interessant. Evidentment, sabem que hi ha alguns grups que han demanat més reducció del deute, bé, de moment aprovem aquesta, que és molt important, i veurem després en un futur quina negociació fem. Però és molt rellevant que puguem aprovar aquesta reducció del FLA, i el que sabem és que està en el Congrés dels Diputats i esperem que es posi en marxa la seva tramitació i es pugui aprovar. Jo confio que sigui així. En general, els grups que han donat suport a, que van donar suport a la investidura han parlat favorablement, i per tant nosaltres diguéssim que per lo positiu, que és per la majoria de comunitats autònomes, espero que es pugui aprovar, però aquest tampoc no dependrà evidentment només de nosaltres. Sobre el tema dels marges del pressupost, jo els vull dir una cosa. El pressupost no és una cosa fixa. El pressupost, doncs com el de casa, no? Es pot modificar, és viu. De fet, hi ha moltíssimes modificacions pressupostàries al llarg d'un any. Per què? Doncs perquè, per desgràcia, ens cau una guerra, perquè per desgràcia hi ha una llevantada i s'emporta un sostre d'una escola i hem d'actuar. Tenim uns fons de contingència, és veritat, de 300 milions d'euros que et permet actuar quan hi ha urgències, però també tens instruments legals que et permet modificar partides i canviar uns programes per uns altres. Això passa durant tot l'any i passa sovintejadament. Dins del propi departament, que aquell departament canvia programes en funció de la realitat si ha canviat, però també entre departaments. Això és molt habitual. Per tant, els marges, doncs tots els que considerem. En aquests moments nosaltres hem tancat un acord amb Esquerra, el dels comuns també està tancat, ara l'estem reobrint per actualitzar algun element, però sí, aquesta negociació amb Educació, que saben que té una altra reunió, no? Que hi ha una segona reunió demà, doncs veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge, evidentment. Un pressupost hi ha marge. Estem parlant de 49.000 milions d'euros, com es poden imaginar. Si d'aquests 49.000 milions d'euros d'aquí hem de modificar, moure alguna partida, es farà per tenir l'acord, no només amb els mestres, que és el moment del conflicte que tenim obert, sinó amb qualsevol altre aspecte que pugui passar. Perquè, doncs, insisteixo, hi ha alguna urgència o perquè senzillament canviem la prioritat perquè la realitat ha canviat. Això passa sovint i nosaltres estem obert a això i, per tant, els marges, doncs, els que també marqui la consellera d'Educació, que saben que, a més a més, compareix avui a un quart de 12 al Parlament i que suposo que donarà totes les explicacions oportunes de com estan aquestes negociacions i també la nostra actitud davant de la propera reunió.
1: Seguim amb Martí Puig, d'EFE.
4: Bon dia. Dues qüestions. La primera, confirmar si el nivell de despesa es manté en 4.600 milions més respecte al projecte 2025, crec que és el que ja van acordar amb Comuns. Aquesta seria la primera pregunta. La segona és sobre la carpeta de l'IRPF. El redactat em sembla prou poc concret, diu exactament, es treballarà conjuntament per...
5: Doncs bé, anem deixant aquí la compareixència de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que s'ha mostrat molt satisfeta d'aquest acord amb Esquerra Republicana, a qui li ha dedicat alguns elogis, ha dit que han demostrat tenir sentit del país i posar el país per davant d'ells. Acords, ha dit, ambiciosos, els que han pogut arribar amb Esquerra Republicana. També ha confirmat que amb els comuns tenen l'acord tancat, tot i que en aquests moments s'estigui fent alguna revisió d'aquest acord. A partir de les 10 us en donem tots els detalls. Això després, com us dèiem, que Salvador Illa i Oriol Junqueras hagin firmat l'acord pels pressupostos del 2026. Recordem que des del 2023 no hi havia pressupostos nous. Són 9:45 del matí. 3CAT Info. I aquest dimarts ve carregat, l'Audiència Nacional Espanyola investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pels delictes de blanqueig de capitals i tràfic d'influències, i el cita a declarar el 2 de juny davant del jutge que porti el cas del rescat a l'aerolínia Plus Ultra. Hi ha una operació de la UDEF en marxa a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia, sí, s'està registrant, entre d'altres, l'oficina de l'expresident del govern espanyol. Està molt a prop de la seu del PSOE, el carrer Ferrat, i també tres seus d'empreses mercantils més, segons confirma l'Audiència Nacional. És una operació ordenada pel jutge que porta el cas Plus Ultra, José Luis Calama, que ja ha citat l'expresident espanyol a declarar com a investigat el proper dimarts 2 de juny pels delictes de blanqueig de capital i tràfic d'influències, entre d'altres. El jutge fa temps que instrueix la causa, ja hi ha diversos imputats, entre ells directius de l'aerolínia i que l'AMA rastreja si durant el rescat de la companyia amb la injecció pública de 53 milions es va aprofitar per rentar diner negre procedent, entre d'altres, de Veneçuela. I també vol saber si alguns dels directius van cobrar comissions il·legals. Entre els detinguts hi ha també l'empresari Julio Martínez, assessor de Plus Ultra i amic personal de Zapatero. El PP ja ha reaccionat a la notícia. El número 2 del partit, Miguel Tellado, diu que és d'una gravetat extrema, perquè no és només un expresident, sinó, segons escriu a les xarxes, el principal conseller de Sánchez, i reclama explicacions urgents al govern espanyol.
5: Notícia que saltava a primera hora d'aquest matí. Fa només uns minuts hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic per la mort del seu pare, relacionat amb la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango. Segons ha avançat La Vanguardia, hi ha confirmat el cap de la Comissaria General d'Investigació al matí de Catalunya Ràdio. Andic l'han traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració per un suposat delicte d'homicidi. El fill del fundador de Mango sempre ha negat els fets. Sempre es va sospitar d'ell per la mala relació que tenien pare i fill, per les contradiccions durant les declaracions que va fer després de la mort del pare i les circumstàncies de l'accident. I és que els fets van passar en un camí planer on aparentment és difícil caure de manera accidental a la muntanya de Montserrat. Isaac Andic va morir, com us dèiem, en caure d'una muntanya quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan al massís de Montserrat. La investigació judicial, que està sota secret de sumari, ha passat per diverses fases. La jutgessa va arxivar el cas provisionalment, però un canvi al capdavant dels jutjats d'instrucció número 5 de Martorell va fer que els Mossos donessin un nou impuls a la investigació i demanessin el telèfon mòbil a Jonathan Andic per analitzar-lo. N'estarem molt pendents d'aquesta detenció. Un cas que ha centrat l'atenció a Catalunya de moltíssimes persones. Pendents de la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i al Maresme, però de la crònica internacional us hem d'explicar que Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears coincidint amb la visita de Putin a la Xina. L'exèrcit rus desplegarà més de 64.000 efectius i 7.800 unitats d'equipament militar en les maniobres que duraran des d'avui fins dijous i inclouran disparar míssils balístics en territori rus. Els exèrcits es faran en paral·lel al viatge del president rus a Pequín, on demà es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping. La trobada es produeix menys d'una setmana després de la trobada del líder xinès amb Trump. Pequín vol posar de relleu la bona relació del seu país amb la Xina. Moscou, Cristina Solías.
7: Putin no vol ser menys que Trump. Intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
8: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
7: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
5: L'Iran ha manifestat la seva voluntat negociadora, però diu que està preparat per una resposta poderosa a qualsevol nova agressió. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa, que tenia prevista per avui mateix, per donar una oportunitat a les negociacions amb Teheran. El president nord-americà diu que ho ha decidit a petició de l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar, que creuen que un acord de pau encara és possible. Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
10: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
9: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per a bombardejar aquell país si ho consideren necessari.
5: Anem ara cap al Pròxim Orient. Més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, continuen retinguts per l'exèrcit israelià després d'un segon assalt a la flotilla que navega en direcció a Gaza. L'exèrcit d'Israel va interceptar una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre. Una dotzena de vaixells se'n van poder escapar. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Bresco.
11: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
12: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
11: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
5: I us expliquem ara que la bombona de butà s'abarateix a partir d'avui. L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15 euros i 39 cèntims, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21 al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà.
13: Tresca Info. Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
15: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona. Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
16: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
15: En tinc una de boníssim.
16: No.
15: Sí.
16: Quatre. Que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
14: Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Info. Detingut de matinada un jove de 25 anys per matar a trets els seus pares a Elegido, Almeria. Els fets van passar ahir a la nit en ple carrer durant un tiroteig en què van quedar ferides greus quatre persones més, entre les quals dos menors d'edat, el seu fill de 7 mesos i una nena de 2 anys. També han quedat hospitalitzats amb ferides de bala un home i una dona. Segons fonts de la investigació, el presumpte autor dels trets, que va fugir del lloc dels fets, s'ha acabat entregant ell mateix a la policia.
17: Info. Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
18: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
19: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
18: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
20: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
13: Tresca Info. Esports.
5: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
21: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín López, es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit petit del peu. És una lesió que es va fer en l'últim partit de Lliga contra el Betis, el cinquè metatarsià. Fermín podria perdre's també l'inici de la pretemporada vinent amb el Barça, una lesió que arriba el dia que el tècnic Hansi Flick firma la renovació amb el Barça fins al 2028.
22: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com
2: ens rebien. Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
3: We are working for that.
21: Mentrestant, Alexia Putella serà avui al Toc Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió.
22: 3CAT Info.
21: Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
23: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
21: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. No ha renovat amb el Benfica i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió. Encara a Madrid, el defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club blanc aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts de joc. I al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. El gironí s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. En futbol internacional, Pep Guardiola podria tancar la seva etapa al City després d'una dècada. La BBC apunta que després de partit contra l'Aston Villa s'acomiadarà. El Daily Mail assegura que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Justament a la Premier League, l'Arsenal està a punt de guanyar el títol, ahir van superar el Burnley 1-0 i poden ser campions avui mateix si el Manchester City ensopega a la seva visita al Bournemouth. I el blaugrana Rafinha figura a la llista de convocats de la selecció del Brasil per al Mundial. Carlo Ancelotti, el seleccionador, també ha cridat Neymar del Santos després de 2 anys i mig d'absència, Vinícius i Endrick de Madrid, entre d'altres.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: En waterpolo avui Sabadell-Barcelona a les 8 del vespre en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina. És el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a la piscina de Can Llong. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. En bàsquet, l'Uni Girona confirma la renovació de l'entrenador Roberto Íñiguez fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
24: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
21: Mentrestant, el futur de Xavi Pascual està molt lluny del Barça. El tècnic barceloní ha comunicat al club blaugrana que vol trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara té, pagant la clàusula de quasi 400.000 euros. Pascual vol marxar al Dubai, equip d'Eurolliga, que pagarà l'entrenador més del doble del que cobra el Barça i tindrà carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. El motor Àlex Márquez, pilot de MotoGP, ja té l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona a Catalunya i que el va fer passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa pròxim Gran Premi d'Itàlia a final de mes. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. Direm també que el Giro d'Itàlia reprèn avui amb la desena etapa, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Alfonso Eulàlio, sortirà de líder. I en futbol sala és oficial el relleu a la presidència de la indústria Santa Coloma. Julio Gómez assumirà el càrrec a partir de l'1 de juliol, ha estat l'única candidatura presentada a les eleccions i agafarà el relleu de Vicenç García.
22: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. I comencem els titulars amb dues notícies d'última hora. La primera, els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha avançat La Vanguardia. Andic ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració. Isaac Andic va morir en caure d'un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat. I la segona, que l'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Notícia destacada també d'avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord per als pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el Tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. I l'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Donald Trump ha anunciat que atura un atac que tenia previst per avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. Preocupació de les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. El conegut com a matalleó consisteix a bloquejar les caròtides, les artèries que passen pel coll, en una acció per darrere que pot provocar la pèrdua temporal de consciència. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescissió al Benfica per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo avui Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
0: I ens queda el titular del temps. El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre. Avui s'espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. 3CAT Info.

Molt bon dia, són les 10:04, minuts del matí. Engeguem el tic-tac.

Després de publicar el seu primer àlbum Trencant Tòpics el 2025, Aina Reig torna amb una sonoritat pop més fresca, sent un matí més el primer avançament d'aquest nou projecte. Nascuda a Girona, va demostrar un gran talent musical des de primerenca edat, començant la seva formació com a violinista clàssic a l'Escola de Música de Girona als 5 anys i formant-se més tard en cant i piano modern a l'Escola Superior de Música de Catalunya. En aquest nou single, La història de sempre, la protagonista ens parla d'una història que ha viscut moltes vegades, el típic amor d'estiu tan intens i bonic que sembla haver de durar per sempre. Però tots sabem que això no és així. Amb l'arribada del mes de setembre, aquest amor sempre refreda i el dol és inevitable. Ens situem, per tant, en un xiringuito de la Costa Brava, on comencen les millors aventures, però aquest cop en serà diferent. Ella ja coneix com va tot plegat i ens diu que no vol tornar a caure en la temptació d'una nova història. La història de sempre.

0: La veu i la música, aquest pop fresc d'Aina Reig. I amb ella comencem aquesta nova edició aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona, programa 126 de la temporada, i en sumem ja 607 programes. Avui és dimarts, 19 de maig de 2026, queden 227 dies per acabar l'any. I 7 dies pel pròxim festiu, que serà dilluns de la setmana vinent, 25 de maig, amb motiu de la segona Pasqua. De seguida anirem al temps, i és que després de tants dies mirant el cel de reull i agafant el paraigua per si de cas, sembla que l'atmosfera ens demana disculpes de la millor manera possible. Prepareu les ulleres de sol, perquè ens espera una setmana d'aquelles que fa olor d'estiu. Avui també anirem a fer un repàs a les portades dels diaris, ens aturarem a l'agenda local de la setmana, i avui, que és un dilluns, és un dimarts, però ahir dilluns no vam tenir programa, el que farem és enfocar l'actualitat esportiva de cara als pròxims minuts. De seguida, i d'aquí a poca estona, tindrem oportunitat de parlar amb Albert Illa, i és que el sènior femení del Club de Bàsquet d'Argentona ha tancat la temporada al pavelló amb una victòria contundent davant del Sant Nicolau per 75-56. Les jugadores d'Albert Illa van oferir una de les versions més completes del curs en un partit molt especial, marcat pel comiat d'Aina Casavella després de molts anys defensant la samarreta groc i negre. Cap a un quart de 12 parlarem i seguirem parlant de bàsquet, perquè el sènior masculí del CB ha tancat també la temporada amb una derrota ajustada a la pista del grup Barna per 69-65. Els de Quique Aspà, però, acaben el curs amb una meritòria cinquena posició a Copa Catalunya i amb una dada que defineix perfectament el seu estil. Ha estat l'equip més anotador de la categoria, però també el que més punts ha encaixat. Analitzarem el darrer partit i farem balanç de la temporada amb el tècnic groc i negre, en Quique Aspà. També repassarem què és el que ens deia la Sandra Rossua sobre l'Estènia Primaveral. Serà a partir de les 12. I avui, quart capítol de poesia catalana contemporània de la mà de l'Oriol Marfà. Avui parlarem de l'Albert Ràfols Casamada. Va ser un dels artistes catalans més complets del segle XX, fusionant de manera indestriable la pintura abstracta i la poesia. La seva obra poètica, reflectida en el llibre com Signe d'aire o El color de les pedres, es caracteritza per una gran sensibilitat vers la llum, l'espai i el pas del temps, dictada sempre per una mirada neta i reflexiva. Com ell mateix deia, escrivia amb els colors i pintava amb les paraules. Així que avui donarem pas al podcast on ens endinsarem en el seu llegat vibrant i silenciós. A tot això, recordar-te que si vols participar del programa, això és el que has de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si vols recuperar allò que més t'ha agradat o saber el que t'has perdut, només has d'entrar a la pàgina web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. Jo ja ho tinc tot a punt per acompanyar-te fins la una. Ja veuràs que se't passarà el matí d'allò més ràpid. Salutacions, d'aquí us parla el meu nom, Miquel Carabanyo. Ja comença

0: Els dies que vindran.
1: La música dels Catarres en diumenge sense drames. D'aquelles cançons que ens agraden al cap de setmana, diumenge, però ja sigui dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres. Anem tot seguit cap a la previsió del temps. Anem cap al servei Meteomar del Consell Comarcal del Maresme. Aquest dimarts el cel s'aclareix i el termòmetre s'anima. Hem començat el matí amb alguns intervals de núvols alts i baixos que feien el mandra, però la tendència és que vagin minvant amb les hores. A la tarda, domini absolut del sol a pràcticament tota la comarca. L'única excepció serà l'extrem nord, on creixeran algunes nuvolades i no es descarta algun ruixat molt puntual de cara a la tarda. A la resta, calma total. El termòmetre avui, les màximes ja s'enfilen cap a una franja molt agradable, entre els 21 i 24 graus, amb un ventet de garbí molt suau i marejol a la costa. Demà dimecres el tindrem un dia de postal, perquè farem un pas més cap al bon temps. Tindrem una jornada completament estable i assolellada de punta a punta del Maresme. Pujada claríssima de les temperatures per demà. Les mínimes ja seran molt suaus i les màximes es plantaran entre els 23 i 26 graus. Un dia ideal per dinar a la vora del mar o fer el primer cafè a la terrassa amb maniga curta. I per dijous es consolida l'estiuet. Seria un copia i enganxa del dimecres. El temps es manté lligat a l'estabilitat i el sol radiant. No esperem ni un sol núvol que ens faci la guitza. Atenció a les mínimes per dijous, que no baixaran dels 13 graus a l'interior i podrien fregar els 19 graus a la costa, un ambient nocturn de luxe. Les màximes es mantindran intactes rondant els 24 o 26 graus. Per tant, tindrem avui un dimarts de menys a més, un dimecres radiant i un dijous de luxe. Sembla que el sol s'ha instal·lat a la comarca i no té cap intenció de marxar de cara als pròxims dies. I si aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, aquesta és la previsió del temps que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. De nou, tornem a començar el dia amb una temperatura més alta que la d'ahir i de cara al migdia sí que es notarà també l'ambient més càlid, i és que més aviat ahir al migdia feia fresca, avui en canvi la temperatura serà alta i sobretot ho serà cap a la zona del Pla de Lleida, cap a les Terres de l'Ebre, i és que la temperatura màxima s'ha de registrar en aquests sectors i es podrà arribar a valors de 29 i 30 graus. A banda, també comencem el dia amb alguns núvols que a poc tendiran a anar a menys. Durant el matí dominarà l'ambient assolellat, sí que hi haurà alguns núvols residuals, també en trobem alguns de baixos que els costarà una miqueta més de trencar-se, però atenció perquè els ruixats i els xàfecs no van acabar ahir, sinó que avui tornem a parlar d'alguns ruixats i xàfecs destacats que afectaran sobretot cap al terç nord del territori, Pirineu, Prepirineu, i també cap a l'interior del quadrant nord-est, cap a la zona del Ripollès, Garrotxa, cap a l'Alt Empordà, a l'interior de l'Alt Empordà. En aquestes comarques, atenció, mireu l'avís que s'ha publicat des de Climateucat, i és que hi ha un avís de que part d'aquests ruixats i xàfecs és possible que puguin caure amb intensitat i de nou anar acompanyats de tempesta. Això és tot de moment.
1: I després de la previsió del temps, obrim unes portades que tenen més ganes de créixer que una boda a les 3 de la matinada i que avui venen amb més girs de guió que l'última temporada de la teva sèrie preferida.

Anem a la Vanguardia perquè destaca que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra arrenca el PSOE i el PSC més recursos per l'agència tributària, inversió per a la línia orbital i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Un altre dels temes centrals del dia és que l'audiència dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda. També destaca en economia que la Moncloa fa plegar el conseller delegat d'Indra. I en política, Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències. Anem al punt avui. Supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes. El periòdico destaca que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte. També en imatges, els aeroports acumulen 87 avions abandonats i és que els aeròdroms espanyols han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de lustres de les seves instal·lacions. De cara a l'esportiu, projecte Flick, el Barça oficialitza la renovació de contracte de l'entrenador fins al juny del 2028 amb un any més opcional. L'alemany, feliç d'allargar un viatge d'èxit i motivat per ampliar la col·lecció de títols, amb la Champions com a gran repte. Es porta també en relació a la renovació de Hansi Flick i Mundo Deportivo Tengo Más Hambre, és el que deia l'entrenador, que renovava ja el seu contracte fins l'any 2028.

I avui l'agenda cultural ve tan atapeïda de plans que us farà oblidar de cop que avui tot just és el segon dia de la setmana. Sintonitzeu bé el wifi mental i prepareu l'agenda, que aquí hi ha més activitats, cultura i sarau que en un tàper de la mama vessant.

Per demà dimecres, tertúlia literària a la biblioteca sota la lectura de Mil sols esplèndids de Khaled Hosseini. Aquest dimecres, també a les 7 de la tarda, hi haurà lloc la tercera reunió de la Comissió de la Festa Major de Sant Domingo. Per dimecres, a les 7, conferència sobre els exercicis per la salut. I és que l'Associació de Veïns d'Argentona, el Casal de la Gent Gran i l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme ens conviden a aquesta xerrada per parlar de l'exercici físic per fer salut. I és que el moviment és vida. I participaran el doctor Joan Batlle, el doctor José López de Vega i el doctor Pere Carreño. Serà demà a les 7 al Casal de la Gent Gran. Per dijous, desè aniversari de l'aula d'extensió universitària, tindrà lloc a la sala i serà a partir de les 6 de la tarda. Funciona amb taquilla inversa. Per diumenge, ruta Vila Modernista d'estiueig a partir de les 11 del matí i des de el punt de partida del Museu del Càntic.

I de l'agenda marxo cap als esports. Anem a fer un repàs del que ha donat a si el passat cap de setmana i començo amb futbol perquè el primer equip del Futbol Club Argentona tancà una temporada històrica perdent contra el Palamós. L'equip del Baix Empordà necessitava la victòria per quedar-se amb la segona plaça de la categoria i va saber capgirar el matiner gol dels locals per acabar amb el resultat de 2-3. Malgrat la derrota, els quadribarrats van celebrar el títol de campions amb passadís inclòs, rua i una gran festa. En bàsquet, el sènior masculí tanca també la temporada en derrota en el seu desplaçament a Barcelona. S'enfrontaven al grup Barna, un equip que necessitava la victòria més que els groc i negres. Resultat final de 69-65. Els jugadors de Quique Aspà acaben el curs en cinquena posició a la classificació, sent l'equip més anotador de Copa Catalunya, però també l'equip que més punts rep. I el sènior femení, per la seva banda, tanca la temporada a casa amb victòria. Les jugadores d'Albert Illa rebien el Sant Nicolau, un equip de la zona mitja i també amb la permanència assolida. Les argentonines van guanyar el seu 16è partit per 75-56 amb dedicatòria especial a la jugadora Aina Casabella, que dissabte va disputar el seu darrer partit després de molts anys defensant els colors del club. L'handbol laietà masculí també tanca una temporada per oblidar. Els argentonins van perdre a casa del Montcada B per 37-27 i acaben en penúltima posició a la classificació. El laietà femení, per la seva banda, segueix el seu camí en la fase de promoció d'ascens de categoria. Les argentonines van perdre a casa del Palafrugell per 38-31 en el partit d'anada en la fase final pel títol. I en futbol sala, el pavelló esportiu municipal d'Argentona va acollir la segona fase de la Copa Catalunya Sènior Femenina. L'Olímpic Argentona s'endú la final després de guanyar el camp de Bànol per 3-1.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: De seguida la música dels Doctor Prats, petita pausa i parlem amb Albert Illa.

0: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
1: 21 de maig, acte de celebració del 10è aniversari, amb un espectacle multidisciplinar, a càrrec d'artistes argentonins. Aquest espectacle es farà a la Sala d'Argentona.
2: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
3: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
4: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori. Així com altres notícies i recursos d'interès. El cinema

0: El sènior femení del Club de Bàsquet Argentona ha tancat la temporada al pavelló en una victòria contundent davant del Sant Nicolau per 75-56. Les jugadores d'Albert Illa van oferir una de les versions més completes del curs en un partit molt especial, marcat pel comiat d'Aina Casabella després de molts anys defensant la samarreta groc i negra. Avui toca fer l'últim balanç del partit, bé, de la temporada d'aquest partit del cap de setmana amb el míster Albert. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Bé, va ser un partit, com deies tu, especial, xulo, ens va costar, però vam anar remant i estirant, elles de cop s'acostaven, però no, jo almenys no tinc sensació de patir pel resultat en cap moment, perquè tampoc potser era el prioritari, però quan al final ens escapem i fem un... Això, els últims minuts en què gaudim, podem sentar l'Aina, podem tornar a sortir quan queden 7-8 minuts, que va jugar molt bé, a més, i fer-li el comiat quan quedaven dos minutets perquè sortís i rebés, pues, això, l'escalf del públic, de les jugadores, el reconeixement de molts anys de feina al club i de descensos, i a vegades també de patiments per passar les categories i tot, però molt bona feina, doncs, pues, encantats, perquè van a tot, ja et dic, tot rodó, bon partit, molt bon partit de l'Aina, comiat amb tothom, pues, content perquè s'estava guanyant, i res, a seguir.
0: Podríem dir que ha sigut la cirereta del pastís d'aquesta temporada.
1: Sí, bueno, la cirereta sempre, a nivell esportiu, ara hi donava voltes, i ahir també pots fer un pèl millor, però veient com ha jugat Vilassar, amb l'equipàs que té Osona, que a més nosaltres vam competir molt bé allà, però no vam poder amb elles, perquè jo penso que han estat per sobre nostre. I després amb Llefià i Cese, que per mi la sorpresa potser és Cese, en quant a que ha fet una temporada molt, molt, molt, molt bona per l'equip que té a nivell, sobretot físic, que li falten potser pivots i així. Aquests quatre equips han estat per sobre nostre, ja dic dos, probablement no hem pogut atrapar-les, però dos potser sí que podien haver-ho fet un pèl millor, però bueno, n'hi ha molts per sota, hi ha 9 equips per sota, crec. Sí. I hem fet molt bon any, 16 victòries, 10 derrotes, i si hem pogut aixugar alguna derrota i quedar-nos amb 5-6, automàticament haguéssim passat a lluitar per tercera plaça, però no ha pogut ser, i contents. Bueno, contents no perquè no hagi pogut ser, sinó contents per la temporada. Mm-hmm. Ha sigut molt, molt satisfactòria.
0: Mm-hmm. Deixem tornar al partit. Què va passar l'últim quart per part del Sant Nicolau? Va baixar els braços, ho dic, pel parcial de 20-3?
1: Bueno, no sé, va ser un partit una mica estrany, també, perquè jo vaig... Bueno, l'Albert i jo vam arribar tard, teníem un partit a les 4, no ens vam voler... posar el partit un quart d'hora més tard o 20 minuts més tard, que ja és l'únic que demanàvem. No en jugàvem res cap dels dos equips, crec jo. I res, vam arribar, doncs, al minut, al primer quart. Començant el segon, ens vam incorporar el segon entrenador, jo, i ho va portar l'Eva Ioldi, que és la preparadora de física, però també és entrenadora de bàsquet. Va fer-ho molt bé. L'equip estava, doncs, això, sempre anàvem per davant. Recordo que anàvem en el cotxe mirant i sempre era 7-6, 10-9... 16-15 guanyàvem d'un, no sé, o sigui, miréssim quan miréssim guanyàvem d'un. Això vol dir que va ser un partit, això, de tira ronça, però al final què va passar? Pues probablement que vam desempallegar-nos d'aquest de 3-5 punts, i ara que vam veure 10 punts vam seguir corrent, vam gaudir, vam fer molts contraatacs, vam anotar triples, i content, perquè ja et dic, no... Primer, que jo penso que mereixíem

0: està el partit 2-3, perquè no entenc que no es vulgui córrer un partit, a mi em va sentar bastant malament, i després que probablement van estar 30 minuts fent zona, cosa que tampoc entenc quan l'únic que es tractava és de cloure la temporada pues, jugant el millor possible. Nosaltres vam anar de cara, vam trobar-nos això, va ser molt incòmode, però quan la incomoditat s'acaba, doncs gaudim i probablement per això estirem el resultat. No perquè ells regeixin els braços, sinó perquè nosaltres ens hem desemparegat d'això, de la incomoditat de la zona. Dit això, com vam arribar a l'Averió, no ens vam incorporar com a entrenadors, vam fer d'ajudants de l'Eva, que s'ho va currar molt, va portar molt bé el partit i vam aportar el que vam parlar, coses, però la vam deixar de primera entrenadora, amb la qual també estic molt satisfet perquè penso que és un premi per totes en general, perquè la tasca de preparació física que ha fet aquest any i la química que té amb les jugadores és molt bona i és un punt més de felicitat pel partit. Jo m'ho vaig passar molt bé fent-li de segon.
1: Albert, creus que l'equip també va jugar amb un punt extra de motivació per dedicar la victòria a l'Aina Casavella que deixa l'equip?
0: Sí, però és el que deies tu. Imagina que ens va tot malament. Igual és un drama i precisament per les ganes de fer-ho bé per l'Aina, si haguéssim anat 10 a sota, igual en parlem de 20. Perquè això et passa. Quan tens una motivació que et fa molta il·lusió per una persona en concret, que la cosa vagi bé si se't torça, es pot torçar molt. És que ja et dic, va anar tot bé, va anar tot de cara. Va ser al final del partit que vam tenir aquest raig final molt bo i que tot sortia, saps? A contraatac, triple, van poder jugar les dues juniors que van venir, que ens estan ajudant molt a final de temporada per entrenar, ja van venir a Camp de Vilablareig, malauradament ja vam perdre, però recordes que et deia que va ser un partit estrany, nosaltres ens estem bé, estàvem bé, estàvem jugant bé, i Vilablareig ahir va perdre, amb 40 puntets i ha quedat penúltim, però bueno, això és bàsquet, no? L'altre
1: sí,
0: dia
1: sí,
0: el partit raro se'ns va complicar, no estava molt satisfet jo amb el criteri arbitral perquè ens van treure de partit, però va com va. Vam tenir una derrota amb un rival que ha fet un any no massa bo i en canvi aquest cop hem tingut una victòria de 20 amb un rival que ha fet un any força bo.
1: Què ha significat l'Aina Casavella pel vestidor i pel club durant tots aquests anys?
0: Bé, l'Aina Casavella és com un símbol, no, d'aquest equip, perquè portava molts anys al club. Jo recordo fer un amistós quan jo entrenava un cadet de jugadores que ara ja són el cinquè any de sènior, diria jo, i aquell amistós l'Aina jugava contra nosaltres, ja estava a l'Argentona. Si et poses a comptar anys, són molts anys, però és que no només això, sinó que ja ha sortit de l'escoleta de l'Argentona. M'imagino, jo no hi era, però m'imagino que estava a l'escoleta, amb la qual és una jugadora que és de club, que ha arribat a dalt en el club, que arribant a dalt en el club ha sigut molt important en el sènior, i a vegades això és el més important del bàsquet, que tu siguis un referent i que donis el millor de tu. L'Aina ens ha ajudat moltíssim, és una jugadora amb molt versàtil, que sap passar molt bé, jo destacaria que sap fer jugar les companyes molt bé, i això és impagable, quan no només que facis punts, que els fa, no només que puguis ficar triples, que és una jugadora que pot anar de fora, és una jugadora dura en defensa, ajuda molt en rebot, però bàsicament sap millorar la companya, i quan un jugador té això, masculí o femení és igual, pues el company li té molt de pressi, independentment de que fora de pista, pues molt, molt bona tia, jo penso que molt bon rotllo aquest any, en l'equip per ella no ha sigut fàcil perquè dues companyes de tota la vida, ho va deixar la Mariona fa un parell d'anys, aquest any la Marta va plegar i l'Helena per embràs també ho va deixar, i eren probablement les seves millors amigues, el seu nucli dur de l'equip. I, curiosament, amb això, que és un cop dur a nivell emocional, no? Perquè, clar, si amb qui portes millor pues ja no hi és, el teu rol canvia i ha sigut una mica el pegamento de l'equip. Jo estic encantat amb l'Aina post en braç de l'Helena, que es queda una mica sol a nivell d'amistats personalíssimes i fa un treball increïble. El paper de l'Aina a partir d'aquest moment, una mica abans de Nadal, és espectacular. Estic supercontent amb ella.
1: Vinga, doncs es tanca la temporada, Albert. Vam començar doncs això cap al setembre de l'any passat. Hi ha algun partit que t'hagi fet ràbia perdre?
0: El de Vilassar, perquè va ser Primer el de Blanes, perquè no la ficàvem ni a una piscina, però literalment, va ser horrorós. I al final encara ho vam salvar perdent de 11, crec, però és que no érem incapaces. Aquest un, el de Vilassar, perquè va ser molt abultat i no crec que juguessin tan malament, i elles van, una mica això que dèiem, no? Quan tot et surt que fas un 20-3 contra Sant Nicolau, probablement no és la realitat, però ens va passar, ens van fotre una pallissa, i després haver perdut el partit a casa amb Llefià, que penso que si haguéssim guanyat igual és un rival que ha quedat molt bé a dalt, però si no ens haguéssim tret aquell, potser ens haguéssim acostat més a les 5 derrotes que no a les 10 que hem tingut, aquests 3 probablement.
1: Hi ha algun partit que haguéssiu guanyat i que te'n fas creus?
0: Ostres, doncs no hem tingut cap partit injustament guanyat.
1: Allò que dius, mira, és que poder a nivell competitiu no ho hem fet gaire bé, però mira, la moneda s'ha decantat a favor, no?
0: Sí, mira, ara per justo sí, perquè justament hem guanyat, no per justícia, sinó perquè per resultat apretat, i ara recordo un partit que no vam estar gens bé, però sí que és el de Sant Gregori, que vam guanyar la pròrroga, però vam estar molt bé d'actitud. O sigui, va ser una mica com Blanes, que no ens costava molt, no ens entrava res, i ells estaven amb jugadores molt inspirades, però aquest cop no vam desesperar-nos i vam seguir, a més recordo els missatges de seguim, que no passa res, a vegades no ens entren les coses, a vegades juguem malament, però hem de treure el partit, el podem treure i hem de treure, i una mica les ganes ens van fer guanyar el partit, i aquest partit que el vam treure sense jugar bé, sí que el vam treure per molt d'esperit d'equip.
1: Ara s'acaba la temporada, Albert, i fins al setembre que no comenci són molts mesos. Què faràs? Un viatge a les Bahames per descansar?
0: Sí, a les Bahames no, i tampoc sé si viatjaré. Perquè, bueno, com que, no, perquè just quan ens va bé és a final de juny i hem de tornar a ser avis.
1: Molt bé, felicitats.
0: A principis de juliol, i bueno, no sé si quadrarà tot, però una escapadeta curta igual sí, cap a França i Itàlia, però que a mi... Bueno, a Itàlia a mi m'agrada molt anar-hi, i pensar ja en com anirà tot l'any vinent, parlar amb el club, estructurar una mica tot, i bueno, una mica de calma, però calma ja no tensa, perquè per sort la cosa està molt, molt tranquil·la a nivell de club, pues això, pensar una mica en quines necessitats tenim com a club i en fer-ho el millor que puguem.
1: I una última que també li he fet a l'entrenador del masculí, a l'agost, setembre, inevitablement, i encara que les entrevistes digueu que no, com a entrenadors suposo que us deveu fer un dibuix de com voleu acabar la temporada. Creu que heu acabat o creus que heu acabat com et vas imaginar el setembre passat o no?
0: Setembre, has dit, Com vaig imaginar...
1: Bueno, quan comences comença.
0: Sí, però és que a l'agost...
1: A l'agost ja saps el calendari.
0: Sí, com vam començar a finals d'agost, nosaltres veníem d'un final de temporada espectacular i pensàvem que volíem lluitar per l'ascens. Però vam veure en seguida que no estàvem tan bé, ni a pretemporada ni a l'inici de temporada, i al setembre ens veiem pues, patint. O sigui, patint per guanyar partits. Aleshores, a l'agost pensàvem en fases d'ascens o en ascens. Al setembre pensàvem en no patir per no baixar. Però si fas una mitja de les dues, sí que la temporada ha anat una mica com pensàvem. Però, repeteixo, ens hauria agradat acostar-nos a les 5 derrotes per poder lluitar fases. Però jo estic molt content, i sobretot estic molt content del clima amb què hem acabat. Perquè no tenim la sensació d'haver-ho fet malament, tenim la sensació d'haver-ho fet força bé.
1: Doncs Albert, gràcies per acompanyar-nos i compartir aquest balanç de la temporada. També t'agraeixo moltíssim que durant tota la temporada ens hagis acompanyat de manera setmanal en els bons i no tants bons moments que n'hi ha hagut, perquè l'esport al final també és com la vida mateixa, i per permetre'ns seguir l'evolució de l'equip i apropar la ciutadania doncs el vostre èxit a Primera Catalana. De debò, ha estat una de les temporades més, com dir-ho, més emocionants, i t'asseguro que no heu estat soles, perquè ho hem patit i viscut amb vosaltres.
0: No, l'agraïment és mutu, perquè tu ara m'agraïes que us atenguem i que parlem i tot, i jo el que us agraeixo molt és el seguiment, perquè és important, i és el que deies tu, no? que la gent que pot tenir, pues, això, ganes de seguir-nos, pot fer-ho gràcies a vosaltres, i ja xerrades que tenim cada dilluns, dimarts, quan toqui.
1: Podem desitjar que la temporada que ve aspirem a un ascens?
0: Sí, perquè... Bueno, sí, no, vull dir, com, és el que et deia, com aquest any. Però, mira, el que parlàvem abans, l'Aina no hi és, l'Helena no podrà jugar, l'equip ha canviat molt, l'equip s'ha rejuvenit molt, l'equip a nivell físic és molt... impacta molt perquè és un equip molt alt. Aleshores, amb aquestes eines, intentar fer-ho el millor que es pugui. Saps? Llavors, sí que es pot pensar, però no és cap pressió per fer-ho, ni cap obligació, ni molt menys. Però es pot pensar en fer coses xules.
1: Vinga, ja tindrem temps de parlar-ne. Albert, de nou, mil gràcies a tu, a l'equip i al club. Que vagi molt bé.
0: Igualment, moltíssimes gràcies, Miquel.
1: Bon dia.
0: Adéu.

0: Aquí tenim la música de Juanes, es diu Hagamos Que.
1: És com si fos una...
0: I seguim a falta de 7 minuts per arribar a les senyals de les 11 amb la música de Maldita Nerea. Interminable.

Jorge Ruiz i Mia, la seva filla, a través d'Inevitable. Arribarem i tancarem aquesta primera hora a les 11 amb la música dels Terra E i amb la participació de Judith Nederman. Això es diu Delta, l'origen de la banda Abrenca. Tornem després de connectar amb el 3CAT Info.

0: En punt les 11 del matí. Els Mossos han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha pensat La Vanguardia. Segons han explicat fonts de la investigació 3Cat Info, se'l traslladarà als jutjats de Martorell, que porta la investigació. Isaac Andic va morir en caure per un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat al desembre de l'any 2024. L'Audiència Nacional Espanyola imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclouen inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per la gestió de l'IRPF. Talls a la xarxa viària i manifestacions al migdia marquen una nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui estan convocats els docents del Vallès i el Maresme. Els sindicats esperen rebre avui una nova proposta del departament com a condició per participar demà en una nova reunió negociadora. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. Preocupació dels Mossos per l'increment de tirotejos a Catalunya. Cada setmana en registren 2 de mitjana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú no va prendre mal. L'OMS admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça, Fermín López. Mentrestant, el tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més al Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina a les 8 del vespre.
0: El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre avui, dimarts 9 de maig, espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.
1: Trescat Info. 11.

0: La música del Gina està amb Perdre el cap, que forma part del seu nou treball discogràfic. Ens porta a obrir la segona hora del tic-tac explicant-vos una notícia que podíem llegir ahir a través del portal de radioargentona.cat. I és que la vila tindrà parada el tren orbital, però no arribarà fins al 2037. El projecte del tren orbital ferroviari ha tornat a posar-se sobre la taula després de l'acord entre el govern i Esquerra per impulsar aquesta infraestructura que ha de connectar el Maresme amb el Vallès i el Penedès sense passar per Barcelona. El pla preveu una inversió global de 5.200 milions d'euros i un desplegament per fases fins al 2041. I és que, segons el calendari anunciat, Argentona disposaria d'una estació pròpia dins del tram entre Mataró i Granollers. Tot i això, aquesta connexió forma part de la segona fase del projecte i no entraria en funcionament fins al 2037, sempre que es compleixin els terminis previstos. El primer tram que es desenvoluparà serà el de Sabadell i Santa Perpètua, l'únic que ja compta amb finançament garantit dins del Pla de Rodalies 2026-2030. La resta de fases continuen pendents de noves negociacions amb l'Estat. El projecte contempla tres noves estacions a Mataró, que seria Mataró Est, Mataró Centre i Mataró Nord, i segons els primers plantejaments, el traçat a la capital del Maresme seria soterrat pel circuit de rondes. En el cas d'Argentona també es manté la previsió d'una parada pròpia. I és que la reactivació del tren orbital recupera també un debat que Argentona ja va provocar una forta contestació territorial fa més de 20 anys. Quan el projecte es va presentar inicialment el 2004 i 2005, nombrosos pagesos, propietaris i veïns van mostrar el seu rebuig pel possible impacte sobre el marge esquerre de la Riera d'Argentona i les seves agrícoles. En un acte celebrat al Saló de Pedra, l'aleshores conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, va haver d'escoltar les crítiques dels afectats, preocupats per les expropiacions i l'impacte paisatgístic i ambiental del traçat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va negociar l'any 2009 diversos canvis en el recorregut del tren amb l'objectiu de reduir-ne l'afectació. El regidor d'Urbanisme d'aquell moment, Xavier Collet, va liderar unes modificacions que buscaven preservar millor les finques agrícoles i augmentar el tram soterrat de la línia. Els canvis es van concentrar especialment en dues zones. A la banda sud, a prop del Sorrall, es va replantejar el traçat perquè afectava moltes propietats, i a la banda nord, de l'entorn del túnel de Parpés, es va proposar fer passar la línia per sota de l'autopista i entrar al túnel per l'altra banda, reduint l'impacte sobre masies com Can Bramona, Campins, Can Tomàs Rajoler o Cal Ros. És un dels temes destacats que podeu trobar també al web de radioargentona.cat, com també l'actualitat esportiva, on destaquem que el Club de Bàsquet d'Argentona tanca una temporada d'èxit. El masculí acaba 5è i el femení acaba amb 16 victòries. I en esports encara centrarem els pròxims minuts. Hem parlat amb l'Albert Illa i ara d'aquí a res, en breu, serà el torn d'escoltar Quique Aspa. El sènior masculí ha tancat la temporada amb una derrota ajustada a la pista del grup Barna per 69 a 65. També amb l'arribada de la primavera recuperarem com ens afecta l'astènia primaveral amb la Sandra del Centre Més que Salut, i avui el Poesia de Catalana, Poesia Catalana Contemporània amb l'Oriol Marfà. Centrarem l'atenció a la figura d'Albert Ràfols Casamada. Va néixer el 1923, ens va deixar el 2009 i va ser un dels artistes catalans més complets del segle XX. A tot això, recordar-vos que si voleu participar del programa, això és el que heu de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si voleu recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify.

Les 11 i 12. Marxem ara amb la música de Bryan Adams, que és un dels noms confirmats al Festival de Cap Roig. Aterrarà el dia 3 de juliol. Aquest és un dels temes estrella del canadenc, Heaven.

0: música de Bryan Adams i el seu Heaven ens porta ara la informació del temps. Anem a actualitzar què diuen els mapes d'aquest dimarts. Avui han començat el matí amb alguns núvols, amb alguns intervals de núvols alts i baixos que feien el mandra, però la tendència és que baixin minvant amb les hores. Domini absolut del sol a pràcticament tota la comarca. L'única excepció serà l'extrem nord, on creixeran algunes nuvolades i no es descarta algun ruixat molt puntual a la tarda. A la resta, calma total. Les temperatures, les màximes, ja s'enfilen cap a una franja molt agradable, entre els 21 i 24 graus, amb un ventet de garbí molt suau i marejol a la costa. Per demà dimecres serà un dia de postal, farem un pas més cap al bon temps, tindrem una jornada completament estable i assolellada de punta a punta del Maresme. Les temperatures, pujada claríssima, les mínimes ja seran molt suaus i les màximes es plantaran entre els 23 i 26 graus. Un dia ideal per dinar a la vora del mar o fer el primer cafè a la terrassa amb màniga curta. I per dijous es consolida l'estiuet. Seria un copia i enganxa en tota regla. Arribarem, no baixa, diguem que el temps es manté lligat a l'estabilitat i el sol radiant, no esperem ni un sol núvol que ens faci la guitza. I si no, més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, aquesta és la informació que deu tenir en compte i que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. De nou, tornem a començar el dia amb una temperatura més alta que la d'ahir, indicant al migdia sí que es notarà també l'ambient més càlid, i és que més aviat ahir al migdia feia fresca, avui en canvi la temperatura serà alta i sobretot ho serà cap a la zona del Pla de Lleida, cap a les Terres de l'Ebre, i és que la temperatura màxima s'ha de registrar en aquests sectors i es podrà arribar a valors de 29 i 30 graus. A banda, també comencem el dia amb alguns núvols que a poc a poc tendiran a anar a menys. Durant el matí dominarà l'ambient assolellat, sí que hi haurà alguns núvols residuals, també en trobem alguns de baixos que els costarà una miqueta més de trencar-se, però atenció perquè els ruixats i els xàfecs no van acabar ahir, sinó que avui tornem a parlar d'alguns ruixats i xàfecs destacats que afectaran sobretot cap al terç nord del territori, Pirineu, Prepirineu, i també cap a l'interior del quadrant nord-est, cap a la zona del Ripollès, Garrotxa, cap a l'Alt Empordà, a l'interior de l'Alt Empordà. En aquestes comarques, atenció, mireu l'avís que s'ha publicat des de Climeteucat, i és que hi ha un avís de que part d'aquests ruixats i xàfecs és possible que puguin caure amb intensitat i de nou anar acompanyats de tempesta. Això és tot de moment.
0: Aquesta és, per tant, la previsió del temps que arriba del Servei Meteorològic de Catalunya. Seguim en directe quan són les 11 i 19 minuts aquest matí de dimarts. I què millor que seguir el ritme de Phil Collins i el seu Something Happened on the Way to Heaven, una mica de música d'aquella del record, i de seguida pugeu al volum de la ràdio perquè parlem amb el míster del sènior masculí del club de bàsquet d'Argentona, ni més ni menys que Quique Espà.

0: El sènior masculí del Club de Bàsquet Argentona ha tancat la temporada amb una derrota ajustada a la pista del grup Bernat per 69-65. Els de Quique Espà, però, acaben el curs amb una meritòria cinquena posició de Copa Catalunya i amb una dada que defineix perfectament el seu estil. Han estat l'equip més anotador de la categoria, però també el que amb més punts ha encaixat. Analitzem el darrer partit i fem balanç de la temporada amb el tècnic groc i negre, en Quique Espà. Quique, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, ara que ja s'ha acabat el ritme de la competició?
1: Sí, doncs bé, content de com ha anat la temporada i el resultat final, doncs, està en aquesta classificació a la part alta. La veritat és que hem cobert de sobres l'objectiu, que era la permanència, i ja dic que l'hem complert de sobre.
0: Mm-hmm. En el partit aquest passat cap de setmana vau competir fins al final en una pista complicada i davant un rival que s'hi jugava també molt. Quina lectura fas del partit?
1: Va ser el típic partit d'un equip que s'hi juga molt i un altre que no s'hi juga res en quant a classificació o de cara a el que és la permanència, i això es va notar. I així, per exemple, el primer quart vam estar molt espesos, va acabar amb un parcial de 20-7 a favor d'ells. El segon quart, doncs, vam continuar una mica amb el mateix. A la mitja part perdíem 40-22, o sigui, fer nosaltres 22 punts amb dos quarts, jo crec que no ha passat en tota la temporada, no? Però bueno, a partir del tercer quart, doncs ja vam entrar una mica més en el joc i en l'últim quart, llavors vam fer un parcial, no recordo ara de quin va ser, crec que va ser de 14-28.
0: Sí.
1: I per tant, bé, si hagués durat un minut més el partit, ja, jo crec que haguéssim tret i tot.
0: Clar, l'equip va anar, podríem dir, de menys a més. Vau arribar vius en els últims minuts. Què creus que us va faltar per acabar de culminar aquesta possible remuntada?
1: Un minutet.
0: Un minutet, no?
1: Un minutet. Ens va faltar un minutet perquè ells estaven, llavors ens estaven caos. No els hi entrava ja res, tot el que els havia entrat a la primera part, doncs, en aquest últim quart, doncs, suposo que es van posar nerviosos i llavors no van estar tan efectius com a la primera part, no? Llavors, en canvi, nosaltres va ser tot al revés i, clar, nosaltres jugàvem sense pressió i en el moment que et comencen a entrar els tirs i demés, doncs, llavors, les coses surten millor. I tot i així, la llàstima va ser el poc encert que vam tenir amb els tirs lliures, perquè si haguéssim estat mínimament encertats, doncs llavors haguéssim guanyat segur.
0: Mm-hmm. Quin tipus de versió vam veure en aquest últim duel de la temporada?
1: Bé, a veure, hem de tenir en compte que vam tenir només 7 jugadors disponibles del sènior per poder jugar aquest partit per causes de lesions i de més, no? Per sort, vam poder completar la plantilla del partit amb jugadors del sub-25, i per tant entenc de que el que vam arribar a fer en aquell partit té molt de mèrit, perquè al faltar jugadors del sènior, lògicament això s'ha de notar en quant a rotacions i demés, no? Mm-hmm. I per tant estic satisfet. a mitges, en el sentit de que de la primera part, o sigui, els dos primers quarts, totalment fatal, i en canvi la segona part, doncs la veritat és que ja vam ser nosaltres, i això va fer de que perdéssim a la mínima, per la mínima.
0: Ja. El Sots 25 jugava dissabte, també, no?
1: Sí, també jugava, i el que passa és que ells no s'hi jugaven res perquè ja havien quedat primers.
0: Primers de la categoria.
1: Sí, mm-hmm. Sí, sí. I llavors això, doncs clar, també va facilitar que poguessin venir tres jugadors d'ells amb nosaltres, perquè no podíem anar només amb set jugadors.
0: Mm-hmm. No, ho deia precisament per això, per aprofitar la benentesa i felicitar-los també per aquest títol de categoria, amb en Gerson García al capdavant, si no vaig errat. Sí. Líders, i tot i així guanyant també en contundència davant del Sant Jordi 59-84. Hi ha bona base, no? No sé si fins a quin punt a la temporada que ve veurem algun d'aquests jugadors a Copa Catalunya.
1: Bueno, això sí, està per veure, no? Però bueno, ja no sé, aquesta temporada ja hem incorporat un jugador que era del sub-25 de l'any anterior, com és el Basterra, i a més ha anat venint a quasi bé tots els partits, o jo diria que tots. Un altre jugador del sub-25 amb nosaltres, que és el Víctor Domingo. A part d'això, també del sènior B ens han vingut

0: Tit, a nivell ofensiu, vau tornar a demostrar capacitat anotadora, però defensivament vau patir en moments clau, no? És una mica el resum del que ha estat també la temporada?
1: Sí, sí. Sí, perquè, clar, ja vinc dient que amb el problema de lesions que hem tingut, sobretot en les posicions de pivots, ens ha dificultat molt que defensivament poguéssim parar els pivots contraris i en general els equips contraris, no? I especialment en el tema del rebot defensiu nostre, no? Això provocava doncs, que ens fessin més punts, sobretot de rebot, que ens haurien de fer. Però també s'ha de tenir en compte que nosaltres hem intentat fer un joc ràpid, intentar no arribar als últims moments de possessió de pilota, i això feia que potser poguéssim tirar més vegades a la cistella contrària i per això també hem sigut l'equip més anotador de la categoria, però també, clar, propiciava que el rival pogués tenir també més opcions de cara al seu atac.
0: Grup Barna va guanyar aquest últim partit, demostra també el que dèiem la setmana passada, que no sabem què ha passat, si amb el canvi d'entrenador, però venen de guanyar-ho pràcticament tot. Baixa de categoria o salva?
1: Baixa.
0: Baixa, no?
1: Baixa, sí.
0: Són els quatre últims.
1: Sí, perquè estava pendent, bueno, a part de la seva victòria, estava pendent de que el Malgrat o el Ripollet perdessin els seus partits i no els van perdre i, per tant, ja. Se'ls ha condemnat a baixar. Però sí, efectivament, és un equip que ha fet un canvi espectacular en els últims 10 partits, segons em va dir el seu entrenador. Han guanyat 8 i això té un mèrit tenint en compte que abans ho perdien quasi bé tot, no? I per tant és de felicitar en el seu entrenador i els jugadors del grup Barna perquè han fet un final espectacular.
0: Quique, dues per acabar. Quin ha estat per tu el principal punt fort d'aquest equip durant el curs, recordant que és la teva primera temporada sencera al capdavant del sènior masculí?
1: A veure, considero que el bon treball que s'ha fet durant tota la temporada en els entrenaments, tot i la dificultat, ja torno a repetir, amb les lesions, les dificultats amb les goteres del pavelló, que de vegades no ens deixava entrenar com volíem. I, per tant, jo crec que aconseguir la permanència amb 13 victòries amb aquesta sisena posició en la classificació, tenint en compte, a més, que en l'altre grup de la categoria la permanència estava assegurada amb 11 victòries, i nosaltres ja dic que han estat 13, per tant entenc que tot aquest treball que s'ha portat a terme amb l'ajuda, torno a dir, dels jugadors del sub-23, sub-25 i del sènior B, ha propiciat que la temporada hagi estat un èxit per mi total i absolut.
0: I quin creus que ha estat aquell aspecte que encara necessiteu o heu necessitat més temps per treballar, per acabar de fer un pas endavant com a grup competitiu?
1: Doncs bé, que clarament aconseguir que les posicions de pivots puguin ser més, estigui més ben cobertes en quant a disponibilitat de jugadors en aquesta posició.

0: I òbviament que llavors defensivament doncs puguem millorar tots els aspectes de la defensa i especialment del rebot defensiu. Tot això ajudaria a millorar la nostra aportació a cada partit.
1: Si marxem enrere en el temps, Quique, el setembre, agost-setembre de l'any passat, la temporada ha acabat com et vas pensar aleshores o no?
0: Com? No ho he entès.
1: Si anéssim enrere, suposo que algú es planteja una mica, fa números, no? I més o menys diu aquest any ho patarem o aquest any patirem, no? Ha acabat la temporada com et pensaves?
0: Sí, perquè tenint en compte que el nostre objectiu era clarament la permanència, amb un equip jove, perquè ho és, a lo millor és l'equip més jove de la categoria, aconseguir aquesta permanència amb 13 victòries, amb la igualtat que hi havia en aquest grup, que l'any anterior no hi havia tanta igualtat i que per tant hem millorat els resultats de la temporada anterior i això ha fet de que realment acabéssim a aquesta sisena posició a la classificació, que torno a dir, per mi és un èxit total i absolut i a prop de les posicions de dalt de la classificació.
1: La temporada s'ha acabat ara en aquest mes de maig. El curs vinent reprendrà, o ja coneixerem com s'estructura segurament juliol, agost, si no començarà fins al setembre. Què faràs durant tot aquest temps?
0: Bueno, ara...
1: Descansar?
0: De moment, aquesta setmana descansem, però el que no podem fer és estar fins que arribi la pretemporada sense fer res. I llavors, la idea és que a partir de la setmana entrant entrenar un parell de dies a la setmana per mantenir una mica el ritme i no estar tant de temps sense fer absolutament res i mentre doncs, bueno, anar pensant amb les possibles incorporacions que puguin haver-hi en aquest primer equip.
1: Doncs vinga, Quique, moltíssimes gràcies per la crònica d'aquest partit, enhorabona per la feina feta i per aquesta cinquena posició a Copa Catalunya, i t'agraeixo moltíssim que durant tota la temporada ens hagis acompanyat en els bons i no tants bons moments, que n'hi ha hagut de tot, com a la vida mateixa, vaja, i per permetre'ns seguir l'evolució de l'equip i apropar a la ciutadania el vostre èxit a Copa Catalunya. Mil gràcies, de debò.
0: Home, és un plaer per mi i per l'equip poder estar col·laborant amb vosaltres per donar la informació a tota la gent del poble d'Argentona, perquè realment, i ho haig de reconèixer, el públic ens ha ajudat molt en els partits de casa, inclús una mica també a fora, i jo crec que també la vostra intervenció en aquí demanant aquesta informació per part nostra també ajuda a que els ciutadans del poble siguin coneixedors de l'evolució de l'equip i que la veritat el bàsquet argentona està pujant a nivell general, està pujant moltíssim en aquests últims anys.
1: Et puc ben assegurar que ha estat una temporada de les més intenses i que ho he patit i viscut alhora, igual que vosaltres. Vull dir que no heu estat sols.
0: Sí, segur.
1: Quique, mil gràcies, que descanseu, que us ho mereixeu i en seguirem parlant.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, una abraçada.
0: Gràcies, igualment. Adéu.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
3: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
4: 21 de maig, acte de celebració del 10è aniversari, amb un espectacle multidisciplinar, a càrrec d'artistes argentonins. Aquest espectacle es farà a la Sala d'Argentona.
5: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
6: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
7: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta, Generalitat de Catalunya.
8: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
9: No saps a què t'estàs perdent.
10: I t'ho perds des de fa molt.
11: De veritat tu vols seguir perdent?
12: Si no veus esport femení,
13: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
8: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
14: La sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan.
15: És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida va lenta oscil·lant.
16: Curts i llargs, un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana, un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
17: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agrada.
1: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Les 12. Detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Ara està previst que els Mossos el traslladin als jutjats de Martorell, que investiga el cas. Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser una mort accidental. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per a la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per a la gestió de l'IRPF. La consellera d'Educació confirma que aquesta tarda farà arribar als sindicats la nova proposta negociadora. Esther Niubó insisteix que no es pot bloquejar el sistema ni avançar en posicions maximalistes i continua posant com a referent l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres. Avui les protestes mobilitzen professors i mestres del Vallès i el Maresme. El cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio revela que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana, tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc. Més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú va prendre mal. L'Organització Mundial de la Salut admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Rússia programa fins dijous maniobres militars amb armament nuclear i que preveu la mobilització de més de 60.000 efectius, uns exercicis que coincideixen amb el viatge que el president rus, Vladimir Putin, engega a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Han aparegut les restes d'una parella benestant vinculada al comtat de Barcelona. Els cossos han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça Fermín López. Hansi Flick continuarà 2 temporades més com a tècnic del Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní de 29 anys va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. En waterpolo Sabadell-Barcelona, partit on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre i primer partit de les semifinals pel títol de Lliga femenina, Sant Andreu-Terrassa a les 9 del vespre.
0: I el temps, nuvolades a la meitat nord del país i punts del prelitoral sud. Aquesta tarda encara s'esperen ruixats al Pirineu i a comarques de la meitat nord del prelitoral. Ascens clar del termòmetre a partir d'aquesta tarda amb valors a prop dels 30 graus a ponent.
2: 3CAT Info.
3: La teva ràdio.
4: La teva ràdio.
3: La teva música.
4: La teva música.
3: Els teus moments.
4: Els teus moments.
3: Només a Ràdio Argentona.

0: Precisament com diu la lletra d'aquesta cançó que canta Macaco, amb la Sandra estàvem parlant de com va de ràpid el temps, però no parlarem del temps, sinó que parlarem de la primavera, ja fa dies que la tenim aquí, i més enllà dels dies que són ja més llargs, les flors, el nostre cos i la nostra ment experimenten una autèntica revolució hormonal, sentimental, emocional, mental, tot el que tu vulguis. Avui a la secció de Més que Salut, la Sandra Rosué ens ajudarà a entendre per què ens sentim més cansats o per què la nostra pell reacciona diferent amb el canvi d'estació. Sandra, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, molt bé.
0: Cansada?
1: Claro, sí? Estem ja primaveral, 100%.
0: Ara feia dies que no ens veiem.
1: Sí, sí, sí, però bueno.
0: Però estem aquí.
1: Sí, sempre està bé. Sembla que no ha passat ni un dia, eh? Està bé.
0: Vinga, ara que parlaves de l'astènia primaveral, molta gent es queixa de cansament o falta d'energia aquests dies,
1: sí,
0: no? Quan arriba aquesta època de l'any. Per què ens afecta tant, no?, aquest canvi d'estació a nivell físic i emocional?
1: Bueno, primer perquè s'allarguen les hores del sol. I nosaltres som pues, com el girassol, que ens agrada molt el sol, necessitem el sol per viure, per bueno, molts efectes al nostre cos. Ja saps que ja hem parlat alguna vegada del rellotge intern, que tenim el rellotge del dia i el rellotge de la nit. Uh-huh. I llavors, clar, al allargar les hores de sol, el nostre cos hormonalment també fa un procés. Llavors, hi ha com un... És com canviar de feina. Tu pots estar fent el mateix tipus de feina, però canvies de lloc, de companys, del que sigui, i t'has d'adaptar. Doncs ara mateix el nostre cos s'adapta en aquestes hores de sol, amb aquests canvis, i ja no parlem doncs, dels temes de les al·lèrgies i del pol·len i aquestes coses que també afecten. No? Què succeeix? Que al tenir-hi més hores de sol, la melatonina també fluctua una miqueta. Llavors, segreguem la melatonina més tard, canvia també la disposició d'ella i llavors tu te'n vas a dormir una mica més tard.
0: Què és la melatonina?
1: La melatonina és una substància que nosaltres segreguem de forma natural, uh-huh, que va lligada justament amb el sol.
0: Amb el sol.
1: Sí, per això quan, per exemple, al febrer o al gener, que a les 7 o així ja és fosc, ens comença a donar com un baixón. No, com, ui, quina sí. Som, vull arribar a casa, no tens ganes d'anar-te a fer, no sé, un entrepà amb els amics, no tens ganes. Però ara, que hi ha més sol, tu pots sortir de la feina a les 8 del vespre o a les 9 i encara hi ha una mica de llum, llavors com que dius, a casa no m'aniré, tinc ganes de fer coses, o sigui, això accelera també aquest ritme i
0: disminueix no. La melatonina? Va per aquí la cosa?
1: No és que disminueixi, és que ens arriba més tard.
0: Val.
1: Abans t'arribava a les 6 del vespre i ara t'arriba a les 9 o a les 10.
0: Per tant, per entendre la funció de la melatonina és ajudar-nos a entrar en el descans.
1: Exacte.
0: Que és durant les hores de son.
1: Sí, per això també nosaltres també ens boicotegem molt amb aquest tema, pel tema de les pantalles, la llum blava. La llum blava també fa que la melatonina no ens arribi. Per això molta gent també té molts problemes amb el son, no? Per veure la televisió, pel mòbil sobretot, i per utilitzar també llums molt fortes a casa. Per això l'ideal és posar llums més tènues, baixar una miqueta el ritme. És molt millor llegir que mirar una sèrie. Però clar, el Netflix, no? Hi ha molta gent que el té, Netflix.
0: Depèn de qui. Jo llegir a la nit no ho he aconseguit mai.
1: No. T'adorms.
0: No, perquè haig d'estar concentrat en el que llegeixo.
1: O perquè no t'agrada la lectura que estàs fent, potser.
0: Sí, però no a aquesta hora. Ja. És a dir, haig d'estar... M'agrada prendre... Clar, si llegeixo una cosa que m'interessa, li haig de prendre una atenció. I clar. A la nit, jo el que vull és no tenir aquesta atenció activa.
1: Clar.
0: Per això és engego la tele sense pensar res i veig que una cosa és veure i l'altra mirar, no? Estic mirant la tele però no sé ni què fan.
1: No.
0: Llavors estic en modo...
1: Desconnexió. Bueno, això els homes ja ho teniu, És el momento del nada, no? Nosaltres no podemos.
0: Però sí que a la nit, si llegeixo, haig de tenir aquesta atenció, saber què és el que m'està dient, entendre-ho, i a mi no em va bé. Prefereixo llegir més al matí, quan em desperto, al migdia o algun moment de la tarda.
1: Bueno, també et va bé, si no, posar música relaxant, per exemple.
0: També.
1: Una mica de fondo, no? Més que la televisió. Però bueno.
0: Michael Field.
1: Sí, el que tu quieras. El macaco.
0: Així, no? O macaco, no?
1: El que sigui. Per això també el tema dels exercicis a la tarda també fan que t'activis, no? Perquè normalment fem més activitat física durant el dia i és millor al matí. Per això hi ha gent que també li canvia el sistema, si durant sempre se'n va després de les 8, bueno, quan plega de la feina se'n va a fer exercicis, arriba a casa molt activat.
0: Clar.
1: Llavors també la melatonina, per això hi ha tanta gent que ha de prendre suplements o pren suplements, però perquè no es coneix el seu cos. Llavors ha de regular. Al final que tu puguis... és com amb els nens es veu molt bé perquè no estan tan... com dir-te... intoxicats de la vida.
0: Yeah.
1: I llavors ells ja veus que comencen a... que van caient, li tanquen els ullets i pum, i cauen, no? I sempre va amb el sol. I nosaltres, doncs, no. També tenim molta més activitat cerebral i el cos necessita moltes coses al llarg del dia per fer... I com que estem amb deutes, amb deures, no hem fet coses per nosaltres, i quan para és com pues que el cos et demana el que no has fet per tu.
0: Clar, nosaltres tenim preocupacions, cosa que els nens i nenes no tenen, no?
1: Encara sort.
0: No, clar, és una altra
1: que
0: història.
1: Guai, aquella etapa.
0: Que guai, te'n recordes?
1: Sí, me recordo vagamente.
0: Parlàvem de la melatonina, que ens ajuda això, no? A les hores de descans. No sé si una mica el rival és la serotonina, que també parlàvem...
1: La serotonina és justament per les hores del sol. O sigui, al tenir més sol, tenim més vida. I llavors el que fa és pujar una miqueta més la serotonina i per això normalment, doncs, el que et deia, tenim moltes més ganes de fer coses, tenim més. O sigui, va, que aniré a caminar, va, que aniré a quedar amb els amics, va, que... el que sigui, tu tens plans, tens ganes de fer plans, millor dit. Una altra cosa és que després ho facis, però tens com més ganes, més predisposició. Ara bé, igual que diem que això és molt positiu i és l'hormona com de la felicitat, ara també la substituïm molt per la dopamina ràpida, que és amb les pantalles, amb el mòbil, amb els TikToks, amb l'Instagram.
0: Dopamina què és?
1: La dopamina és una substància que... a veure, com t'ho explico a nivell resumidíssim?
0: No és com la serotonina.
1: No, la serotonina és com la felicitat molt més prolongada, molt més autèntica, i la dopamina són com pics de felicitat.
0: Xutes, així,
1: sí, com un xut, eh?
0: Un xute de subidon,
1: com,
0: no?
1: Sí, com menjar un carmelo, per dir d'alguna manera. Què passa? Que nosaltres la dopamina la segreguem i la necessitem segregar i la podem fer fent esport, fent alguna activitat que nosaltres ens sentim, pues, útils, bueno, que anem, per exemple, una feina molt ben feta, si tu ara estàs fent una entrevista amb alguna persona i t'aporta molt o el que sigui, tu acabes tenint més dopamina al llarg, però és dopamina a llarg plaç. Llavors això ens va donant com aquella confiança, com un confort. Ara, quan volem evadir-nos d'aquestes doncs, preocupacions moltes vegades, doncs ràpidament agafem el mòbil. Estic avorrit, agafo el mòbil. Estic no sé què fer, agafo el mòbil. Vaig a cagar, agafo el mòbil. El que sigui, no? I no tenim aquest temps de fer la dopamina saludable, que seria que ens portaria una serotonina. I llavors, clar, aquesta desregularització encara es veu molt més a la primavera.
0: Ja.
1: Perquè anem saltant com de mata en mata, també, no? També queda, t'anava a dir, la primavera queda molt bé a l'Instagram. O sigui, a les fotos queda molt bé, moltes flors, molt maques.
0: Sí.
1: Però la serotonina, encara que ens ajudi, està molt bé i feliços, i això que diu la gent, doncs, també s'enamora molt més, perquè, clar, lo de la sang altera és veritat.
0: Sí.
1: O sigui, tens més ganes de fer coses, però també tens més ganes d'enamorar-te, més ganes de conèixer gent, més ganes de fer altres activitats noves, novetats, no?
0: Clar, perquè venim d'una època que hi ha poca llum solar...
1: Sí.
0: L'activitat és menys activa, no? I de cop i volta més hores, canvi d'hora, que també
1: a
0: fa
1: més,
0: que,
1: canvi d'hora,
0: no? Que això també és un trastorn, hi ha com una mica de jet lag o d'adaptació a un horari, i sembla que se t'obre el ventall a fer 10.000 coses en un espai de temps molt petit, no?
1: I com que no entenem ben bé les hormones i venim d'aquest procés de com de hibernació, què passa? Que agafes un dia amb moltes ganes, ho dones tot i l'endemà tens un baixón. I llavors això són els pics que fem a la primavera, que un dia estic bé, un dia estic mal, i per això diem lo de l'astèmia primaveral també, no? Perquè també és com sortir a córrer amb moltes ganes, que el primer quilòmetre el fas molt bé, però el segon
0: després
1: ja estàs ofegat.
0: Segon estàs ofegat.
1: I a més, comences el dia prometent-te moltes coses i acabes que no has fet ni la meitat, perquè el temps igualment té 24 hores al dia. No hi ha més. Tu tens moltes ganes, però el temps és el que és. No pots fer molt més, no? I això que t'anava a dir, que hi ha coses que també ens afecten molt a nivell del nostre cos, de la nostra pell. Això també farà que la nostra pell estigui més seca. També se'ns cau el cabell. És com una poda. Aquí això és normal, no és que no és una alopècia, no?
0: Yeah.
1: I afecta molt més del que... Del
0: bueno,
1: que
0: es renova,
1: pensar,
0: no? El cabell es renova, cau, en surt de nou, la pell també es renova.
1: Sí, però la pell et demanarà, pensa que també fa més calor, normalment, llavors comences a sobar una miqueta més, això fa una petita deshidratació superficial, hem d'hidratar més el cos, normalment la gent, com té més calor, beu més aigua freda, això fa que també et deshidratis més ràpid, és curiós, però és així, hauríem de continuar bevent infusions o aigua més calenta. Això que deien amb els avis, no?, de fer un got d'aigua calenta al matí, això és meravellós, no és el mateix que fer una aigua freda, no?
0: Ja.
1: I, bueno, al final hem de parar una mica, entendre on estem, què ens està passant, mirar-nos a la pell una miqueta, si tenim alguna al·lèrgia primaveral, jo que sé, el pol·len o els platanets, que ho fan molt, i aquí, per exemple, a Argentona, doncs en tenim moltíssims, llavors més problemes fins i tot al nivell de la mucosa ocular, no?, de la lubricació dels ulls, i tu pots estar molt bé, però vas amb els ulls que et piquen tota l'estona, llavors.
0: Com un tomàquet.
1: Com un tomàquet. Infladíssims, no veus bé, ja vas a l'oculista, no veu bé, no. Tranquil, que no passa res. Els hidratem una mica més, posem, igual que hidratem la pell perquè ho necessita, per aquesta renovació, doncs posem una mica de suro fisiològic als ulls i també pues anem passant una miqueta.
0: També la primavera és el moment ideal per la depuració, no? Moltes vegades pensem en aquesta època per fer algun tipus de tractament depuratiu, no? Des del Més que Salut, quin tipus de tractament o teràpia ajuden a netejar l'organisme, a preparar-nos una mica pel bon temps ara que ve l'estiu? Què ens recomanaries?
1: Nosaltres recomanem preparar la pell i eliminar les cèl·lules mortes a través d'un peeling i una bona hidratació. Això és bàsic. Després, depèn de la persona. Hi ha gent que li podem fer una desintoxicació iònica, que això és un sistema que, bueno, no tothom ho té i es treballa a través dels peus, o sigui, qualsevol persona ho pot fer, i va induït, no? Llavors traiem les toxines del nostre cos. També és veritat que a vegades ja no només és que volem desintoxicar, és que de sobte em trec la roba i dic que he fotut durant tot aquest hivern, no? Que ha patxau, que la roba de l'estiu passat no m'entra o no em queda bé, entre que encara estem pàl·lids, no tenim color, ens veiem raros, i a vegades no volem desintoxicar, sinó que volem aprimar, volem definir el cos d'una altra manera. I per això també donen els baixons a la primavera, perquè és també posar a taula tot el que ens havíem promès en el canvi d'any, que vam parlar, no?, i que ha arribat 4 mesos després i no hem fet res.
0: I no hem fet res,
1: no? I bueno, intentar, depenent, veure la persona que necessita i des d'aquí bueno, aconsellar-la i assessorar-la una miqueta millor. No és el mateix una persona que potser ha fet menjars molt copiosos perquè agrada molt més la cullera, agrada més a menjar amb més greixos, llavors hem de desintoxicar més el fetge, el ronyó, que per altra banda potser és més la pell, vas més tapat, la pell no respira, fas dutxes doncs, molt calentes, però no t'hidrates perquè després quan surts de la dutxa tens fred i va quedant una sequetat com sumatòria, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, amb un peeling, que també t'ho pots fer a casa, amb un peeling, una bona hidratació, doncs això seria el correcte, també perquè ara necessitem posar més crema protectora.
0: Perquè el millor seria, per exemple, ara preparar-nos el cos, no? Estructurar-nos mentalment, emocionalment, preparar-nos per l'estiu, és a dir, tenir aquesta previsió perquè no ens agafi, tinguem un xoc, un col·lapse i no saber... És a dir, ara a la primavera ens preparem per l'estiu, a l'estiu ens preparem per la tardor, no? Com una mica avançant.
1: Jo, per exemple, la pell me la preparo durant l'hivern. Prenc vitamina, vitamina A, betacaroteno, faig una miqueta aquestes cosetes perquè després no m'entri el xoc aquest de la pell que se'm comenci a atacar molt.
0: Clar.
1: Perquè hi ha taques que ja estan, però tu no les veus. I a la que surt una miqueta el sol, pum, et comencen a sortir les taques, no? I llavors, si tu vas preparant bé doncs una bona base, que és des de l'interior, doncs la pell estarà molt millor sempre. I els meus clients normalment ja tinc unes càpsules amb vitamines i tot que ja els hi dono, i ja només perquè la pell estigui més maca, amb un bronzejat més maco, més daurat, sinó perquè no hi hagin acromies, no hi hagin problemes de res en aquesta pell.
0: Perquè sigui més saludable, també,
1: i tant,
0: no?
1: Si al final si és buscar sempre la salut, no? Més que la imatge exterior. També és veritat que si tu no tens la pell preparada, no fas una bona exfoliació, no te la cuides, si tu ara et poses un protector solar, està fent com una emulsió de la pell morta, brutícia del cos, amb una crema que normalment són molt denses. Llavors tu penses que has protegit i no estàs protegit, perquè no arriba.
0: Tens una capa extra.
1: Una capa
0: extra
1: ahí,
0: de... no?
1: Sí, dejémoslo ahí. Una capa de Superman, la capa. Però bueno.
0: Notes que ve més gent en aquest tipus de...
1: Sí, amb el canvi d'hora ja ho vam notar. Justament perquè amb el sol, com que tens més hores, ja surts de la feina o... Bueno, tens més ganes d'allargar el dia, de no arribar a casa...
0: Que poder a l'hivern et dius, tinc hora a les 7 de la tarda, i dius, mira, no, que ja és fosc, fa fred, plou, no sé què, i ara és,
1: sí.
0: Va, vinga, va... És...
1: Bueno, canvia una mica també els rituals de la gent, no?
0: Ja.
1: Potser els que ens venen a l'hivern a les 7 de la tarda ja busquen aquells massatges d'anar-se una
0: més
1: mica
0: relax.
1: Buscant com l'enganxament amb la melatonina, no?
0: Sí, anar, sí, sí.
1: Me'n
0: sí.
1: Vaig a dormir, surto d'aquí a fent, me'n vaig... sopo qualsevol cosa lleugera i al llit, a dormir. O a veure el Netflix, que també.
0: Que o llegir un llibre.
1: O llegir un llibre, que si arriba, també a la primera pàgina. Però bueno, i ara no, ara ja és com, sobretot, fem molt maderoteràpia, que és per redefinir el cos, per eliminar toxines, és molt drenant, no? Per treure adipositats. Mm-hmm. Aquest és el nostre estrella ara, sobretot. I després, doncs, gent que ha tingut, jo què sé, els embarassos.
0: Val.
1: I s'ha de recuperar.
0: Hi ha algun tipus de tractament o,
1: sí.
0: O així post-embaràs o
1: sí,
0: postpart?
1: Sí, hi ha molts tipus, sí. També hi ha gent que té la diàstasi abdominal i aquestes sí que ara anem com corre, que ve el verano, biquini.
0: Clar.
1: I llavors hem de treballar a nivell muscular, a nivell de la pell, a nivell d'adiposidad i a nivell també una mica d'aquest canvi, sobretot que ha sigut mare per primera vegada, que es troba amb una senyora al mirall que diu, que ha passat? Què és aquesta dona, no?
0: Yeah.
1: I a part de les ulleres, no? De no dormir... que els que són pares ja ho saben,
0: sí.
1: Els primers, no?
0: Sí.
1: I dices, no descanso,
0: ho sabem.
1: No? Però és això, llavors hem de tractar també a nivell aquest interior, no? De tornar a conèixer-nos, a dir, bueno, segueixes sent una dona o un home, no? Però ara ha canviat, sobretot la dona, aquesta part física, i pues, la restaurem i cap problema, no passa res.
0: Bé, només homes o dones? Com a
1: bueno,
0: curiositat.
1: Més dones. Sí, sí, homes també tenim, eh? Però sempre diré, encara que les dones se m'emprenyin ara, que els homes són millors clients.
0: Sí?
1: Sí.
0: Menys.
1: Són menys, no. Són menys, però quan es posen.
0: Es posen amb allò, no?
1: Si tu li dius de fer això i això, ells faran A, B i C. I si tenen dubte, truquen i faran allò o el que sigui. No surten del marge. Les dones no. Les dones tenim cicles durant tot el mes i avui m'aixeco amb unes ganes enormes, faré esport, faré això, sí, el que tu em diguis, això, l'altre, i al cap d'una setmana ha canviat el cicle folicular i és com, no puedo con mi vida, soy famanta.
0: Yeah.
1: I llavors ens boicotegem. I fem
0: aquestes coses. No ho deia per res, eh? És més que res curiositat i...
1: Però sí, per sort, els homes també, fins i tot manicures, que a vegades els homes no és el seu, es venen més a massatges, a depilació, al làser, per exemple, que els agrada també lluir-se una miqueta a l'estiu, però ara també manicures, hidratació per afinar les mans, jo no sé si tinc alguna cosa a veure, perquè sempre, a vegades venen, veus les mans aspres, no? Depèn de la feina que tinguin, igual d'oficina, que estan treballant, jo què sé, a l'obra, per exemple, o al carrer, o que no es cuiden, perquè no els agrada la crema, no? Normalment molts homes em diuen que jo la crema no. Sí, i no... clar, venen amb aquelles mans aspres, i jo a vegades els dic, si tens parella, tu li toques amb aquestes mans aspres, perquè, saps? I com que fan un clic i vinga, va, fes-me la manicura.
0: Un rotllo papel de lija.
1: Un papel de lija. Dic, a ti t'agradaria que la teva dona tingués aquestes mans i que em miren com o no. Vale, pues venga, vamos a hacer una manicura al año, no hace daño.
0: No hace daño. Sí,
1: vale, sí. Ja està. Mm-hmm. Després ja farem làser o ja farem massatge, traiem pressions. Alguns venen a dormir, uns altres venen a sentir-se escoltats també o a també equilibrar-se amb les emocions, perquè normalment els homes o treballen l'hemisferi dret o l'esquerra, saps? O estan molt connectats amb les emocions, normalment, o estan molt connectats amb la raó. I llavors, el tenir en contacte, sobretot nosaltres que som dones, que estem més puenteades, pa bé ni pa mal, doncs els podem ajudar a trobar aquest vincle. Ja. I amb un espai que jo li dic que és com l'útero materno, no? És com... aquí ets tu i tu, i d'aquí no sortirà res. Llavors pots deixar anar emocions, pots deixar dir, fins i tot a vegades tenen, jo què sé, igual que la dona es queixa de la cel·lulitis, l'home potser es queixa de la panxeta i no ho diuen, és com no passa nada, i sí, també tenen els seus complexes,
0: però aquí està.
1: O bosses, o que mira que arruga massa lío, i bueno, doncs ho tractem i no passa res, i cap problema.
0: Vinga, avui ho posem molt sobre la taula de manera molt, molt light. Sempre recordar que qui tingui més tingui dubtes o vulgui fer algun tipus de consulta, que vingui a Més Que Salut. Per acabar, no sé si alguns consells, algunes recomanacions, així...
1: Bueno, això serà molt, molt de calaix, perquè és beure més aigua, beure més aigua per la primavera, respirar... I fer posar-se metes en el dia que siguin, bueno, que es puguin fer realitat.
0: Petites metes,
1: petites,
0: no? Petites metes que sàpigues que allò ho podràs assolir.
1: Sí, saps? I si pots agafar en un moment determinat del dia o de la setmana o en el mes, un moment, i posar-te a escriure allò que t'havies previst a principi d'any, com vas ara, per parlar amb tu com hi vas i què podries fer, això estarà molt bé també, no? I ja està.
0: Aquelles metes que s'han de revisar.
1: Sí, s'han de revisar sempre.
0: Sempre.
1: Sí, parlar amb un i si no, tenir compassió. Jo crec que això és cosa meva. Penso que la primavera ens fa veure el que hem fet a la nostra hibernació. Si continuem estant igual que l'any anterior, que no hem evolucionat, continuem amb les mateixes coses, vol dir que no hem fet bona hibernació. I això ja ens hem de posar les piles una miqueta, perquè la vida va passant i quan te n'adones doncs, has passat més de mitja vida fent lo mateix. I és com un arbre. Al final un arbre has de fer una poda, a l'hivern el veus més lletxot perquè no té fulles, no hi ha res, però si el neteges bé, li dones uns bons fems i poses tot bé, a la primavera rebrota que allò dona una ombra i un oxigen... genial, no? Doncs en el cos exactament igual que la natura.
0: Doncs molt, molt interessant. Jo crec que una de les claus és això, marcar-te objectius a curt termini i ser realista amb un mateix.
1: Sí, sempre.
0: No? Si no t'autoenganyes.
1: Sí, perquè la vida està
0: lligada. Mira, jo fa dos mesos vaig decidir deixo d'anar al gimnàs. Per què? Perquè al final allò que vaig començar com una motivació es va convertir en una obligació, com que no podia cobrir l'obligació, generava frustració i no passava bé. Bueno, ara ja està, ara ho deixo, poder aquí dos mesos tornaré, no?
1: Sí, també has de veure per què vas al gimnàs, per què vols anar-hi, no? A vegades va molt bé perquè et regula a nivell hormonal i fa que baixi les hormones de l'estrès i que netegis, i això és meravellós, i a vegades t'ho proposes com simplement un estat físic o perquè tothom va al gimnàs.
0: En fi.
1: I has de fer coses que també t'agradin. Potser has de fer activitat física, però has de veure, potser t'agrada més posar-te un hort, com anar a ballar, com, no sé, anar a caminar
0: a
1: la platja.
0: L'objectiu era dedicar una hora a la setmana a fer una mica d'esport, però per temps quasi que prefereixo... Clar, anar, per exemple, al gimnàs era un dia i una hora concreta, i prefereixo anar a córrer, que tinc més llibertat, no?
1: De clar.
0: Dir, ara puc una hora, surto, que no tinc ganes... no passa res i ja aniré demà, no?
1: Sí, al final...
0: I és tenir aquesta llibertat
1: mentre
0: de...
1: Mentre tinguis com a mínim 10 minutets...
0: Però vull dir que al final, que deies tu, ens boicotegem, no? Ens posem el llistó de vegades molt alt i no cal posar-nos el llistó molt alt, no? I...
1: Sí, sí. El meu, el tema aquest justament de l'esport sempre és molt alt, per això no arribo mai. Vull fer com la Jennifer López, 3 hores al dia, mas...
0: ja, però...
1: impossible, res. No tinc 48 hores al dia.
0: No.
1: Però bueno, per això tinc uns truquillos, eh?
0: Sí?
1: Home, i tant, tinc un Mi Body Sculpt i Màquina Maravillosa.
0: Tens el teu allò...
1: que en
0: manual,
1: un dia a la setmana, 20 minuts, el múscul que necessito treballar, mira, ahir m'ho vaig posar al quàdriceps, per exemple,
0: sí,
1: que havia baixat massa muscular, i 20 minutets i... tengo el cuádriceps de haber trabajado una semana en la gimnasia.
0: Ah, bueno, molt bé.
1: Pues a ver si mañana puedo otra vez y así ya...
0: I així agafa un hàbit, no? Que
1: clar,
0: també...
1: l'hàbit, està molt bé.
0: Que també està molt bé. Sandra, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Sí.
0: Aquesta primavera trompetera. Que ja la tenim aquí i ens veiem properament.
1: Molt bé, encantada.
0: Gràcies.
1: Vagi molt bé.
0: Vagi bé. De tanto...

0: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
1: 21 de maig, acte de celebració del 10è aniversari, amb un espectacle multidisciplinar, a càrrec d'artistes argentonins. Aquest espectacle es farà a la Sala d'Argentona.
2: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
3: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
4: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: porta ara a marxar cap a Mallorca amb Tomeu Penya i la col·laboració de Simón Orfila amb Llavors Tenyor. És, de moment, la darrera col·laboració del cantautor de Vilafranca.
1: Quan jo tenia

La música de Tomeu Penya, amb Llavors t'enyor. Dos minutets i tres quarts d'una i encarrelem ja el tram final del programa d'aquest dimarts.

Doncs vinga, ara ja sí que anem posant i tancant l'edició d'aquest dimarts 19 de maig, un programa molt centrat també en la informació esportiva. El sènior femení del Club de Bàsquet Argentona ha tancat la temporada al pavelló amb una victòria contundent davant del Sant Nicolau per 75-56. Les jugadores d'Albert Illa van oferir una de les versions més completes del curs en un partit molt especial, marcat pel comiat d'Aina Casabella després de molts anys defensant la samarreta groc i negre. També hem parlat amb el míster del masculí, en Quique Espant, tancat temporada amb una derrota ajustada a la pista del grup Barna per 69-55. Els de Quique Espant acaben el curs en una meritòria cinquena posició de Copa Catalunya i amb una dada que defineix perfectament el seu estil. Han estat l'equip més anotador de la categoria, però també els que més punts han encaixat. Hem parlat de la histènia primaveral amb la responsable del centre Més que Salut, la Sandra Rossua, i de seguida tanquem amb un nou capítol de la poesia contemporània catalana. Avui partim de la figura d'Albert Ràfols i arriba de la mà de l'Oriol Marfà. Serà després d'Enrique Iglesias i el seu Bailando, tot un èxit del 2014 acompanyat de December Bueno i Gente de Zona. Gràcies per ser-hi, et desitjo que tinguis i que passis la millor tarda d'aquest dimarts possible i jo torno demà a partir de les 10 per acompanyar-te a una nova edició aquí al Magazine Matinal. Que passeu bona tarda, gràcies per ser-hi, adeu-siau!

nostre poeta d'avui és l'Albert Ràfols Casamada, que va néixer a Barcelona l'any 1923 i va morir el 2009. Fou pintor i al mateix temps poeta. La seva obra poètica ha eclipsat la de creació poètica, però no per això aquesta darrera ha estat menys destacada i valuosa. La seva poesia s'estén des de 1939 fins a 1999 i es recull en un volum titulat Signe d'aire, que comprèn 848 poemes. Abans de l'edició de l'obra poètica completa, la meitat de la seva poesia es va mantenir inèdita. Podem dividir la seva poesia en tres grans etapes o períodes. La primera, de germinació. La segona, d'eclosió. I la tercera, anomenada Viatge interior de la llum, que consagra a l'autor com a gran poeta. Llegirem una selecció de cada una d'aquestes tres etapes. De la primera etapa, el poema Alta nit. En sortir de la festa, el cel tot ple d'estrelles ens ha caigut damunt. Hem respirat la nit i un gat que ens esguardava de sobre una paret ha encongit les potes com si anés a saltar. Res més. Al carrer solitari arribaven les veus i les rialles dels que quedaven dalt. De la segona etapa, el poema Horitzó de plomes. Caminàvem damunt la gespa com una escuma quasi sòlida d'un embat obstinat, prop del camí i la plaça, on grans ocells elàstics ensenlairaven alguns pams de terra. Un estrany núvol irisat intentava pèrfid mossegar-nos el peu. D'un precís cop de roc vam trencar-lo. Així rebent, un vol de cascavells que anà a amagar-se al pic més alt de la collada. Amb passa cauta vigilant els paranys i els pous de les meduses, vam tornar a l'alt mirador, a l'extrem desert de l'illa gairebé immòbil, arredossats d'espills i còdols, voltats de bosc pregon i plomes fràgils. I ja començant amb la tercera etapa, aquest poema dedicat a la seva dona Maria Girona, també pintora, i que es titula Cançó. Quan tancàvem la porta, un horitzó s'obria. Recordes el toc llis de la catifa? Quan venia la nit, tiràvem les cortines. La nit de París degotava pels arbres. Quina llum ens covava els cabells. Quin raig de sol els turmells i cintura. Ens bategava un cor de fulla tendra, com un paper de seda. Els carrers lliscaven sota els nostres passes. Tots els dies eren d'una matèria fresca. Embolicàvem distàncies amb mirades. No hi havia neguit ni recança. Retallàvem la lluna d'una estisurada. La llarga ombra del metro bresolava el desig. Devoràvem un riu com una poma àcida. Hem passat tots els ponts bevent glopades d'aire. Aureola de fulles. El gris del Luxemburg i el brollador que et dansa al fons dels ulls. Encara migdies de febrer, tardes d'abril i maig. Ho estimàvem tots, sense pensar-hi gaire. El següent poema es titula Elegia. Davant de la paret emblanquinada, els mosquits fan constel·lacions d'estels daurats pel sol. Tot l'espai té una flaire de cants d'ocell. Jo, al meu balcó, recordo hores passades que es mouen enmig de les celles del meu front. I ara, un bestiari que dedica a diferents animalons. I comencem pel conill. Travesses el camí d'un salt perplex si no t'empaiten. Conill atrafegat d'orelles llargues. Rellotge no et cal per saber que tens pressa. Gat. Misteriós i callat, el gat s'enfila al prestatge. T'observa indiferent i badalla. Una espurna de foc als ulls li balla. El grill. Invisible, el grill amb el seu cant serra la nit. Més la nit mai se li acaba. Granota. Vora l'estany, la granota amb afany rauca i salta. I amb aire trist contempla ara la lluna tan alta, tan blanca. Borinot.
Vestit d'un or cansat, canta les hores de les flors. Vell borinot que vens a veure què llegeixo. Gos. Vora els meus peus, endormiscat, somies camps on corre. Però a fora, el vent fa tremolar la nit d'hivern. Sargantana. T'he vist moure la cua entre les pedres, tímida i silenciosa sargantana, vinguda d'altres temps, com un record. Papallona. Damunt els raigs de sol, la papallona avança com follament empesa per un alè de vent. Esquirol. El teu passeig entre les branques alegra el bosc. La cua et persegueix, però mai t'atrapa. Garça. El seu vol blanc i negre, tecles de piano invisible de la tarda.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Radio Argentona. Sempre batagant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Per del PSC. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Tres anys després, Catalunya és a punt de tornar a tenir pressupostos. En l'espera de confirmar l'acord del febrer amb els comuns, el govern ha lligat finalment els vots d'Esquerra, Joan Botà.
2: La firma del pacte de pressupostos aquest matí entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, dona aire al govern en plena vaga dels mestres, amb un pols obert també amb els metges, amb la crisi de Rodalies de fons i sense que el finançament singular sigui encara una realitat.
0: Connectem amb el Palau de la Generalitat i amb la seu d'Esquerra Republicana, Albert Prat i Marta Corbalan.
3: Salvador Illa ha necessitat gairebé la meitat de la legislatura per complir el seu primer objectiu, convèncer Oriol Junqueras per tenir pressupostos. Amb l'encaixada de mans d'aquest matí, el líder del PSC s'assegura que podrà sobreviure amb prou oxigen fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
4: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre doncs, que ens generin prosperitat.
5: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord i ha assegurat que no hi ha hagut cap renúncia. La recaptació de l'IRPF ha quedat fora de l'equació, però Junqueras s'ha compromès a tornar-ho a intentar després de l'estiu, quan es tramiti el nou model de finançament al Congrés.
6: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
0: L'altre gran impacte informatiu del dia, aquest més sorpresiu, és la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. Anem als jutjats de Martorell. David Àngela, bon dia.
7: Hola, bon dia. Per un soterrani per evitar els primeríssims plans dels mitjans, emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra, ha arribat poc abans de la una Jonathan Andic als jutjats de Martorell. Ara mateix és dins amb el seu advocat, Cristóbal Martell, i també hem pogut veure com arribava la titular del jutjat número 5 que instrueix les diligències. Pendents, una munió de mitjans de la resolució que emprengui aquesta lletrada.
0: I avui encara tenim una tercera notícia important. Aquesta ve des de Madrid. L'Audiència Nacional situa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com el cap d'una trama de tràfic d'influències i l'imputa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tania Tàpia.
8: És el primer expresident espanyol investigat per la justícia. El jutge José Luis Calamà l'acusa de liderar una estructura jeràrquica i estable, diu, per guanyar diners a través de fer favors a Plus Ultra, tot perquè l'empresa rebés una injecció pública, un rescat després de la pandèmia. La ciutat ja ha declarat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals el 2 de juny a l'audiència. Durant tot el matí s'estan fent escorcolls, entre d'altres, a l'oficina de l'expresident.
0: I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de l'augment de tirotejos que s'han viscut els últims dies a Catalunya.
2: El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, relaciona els dos tirotejos setmanals de mitjana registrats l'any passat, que van fer 7 morts i 29 ferits, sobretot amb el tràfic de drogues. Sentiu-lo al matí de Catalunya Ràdio.
9: El fenomen de la marihuana ha provocat que, com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
0: I en temps de cultura, atenció a la troballa arqueològica de primer nivell que s'ha fet a Castellar del Vallès. Toni Fortesa.
10: Un fet excepcional. S'han trobat les tombes de dos magnats del segle X, Marit i Muller, en perfecte estat de conservació. Una troballa que situa el jaciment de Castellar Vell al mapa arqueològic europeu.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Comença el compte enrere per la final de la Champions femenina. I atenció, avui plat fort, Alexia Putellas, gran protagonista avui a Catalunya Ràdio.
11: La capitana del Barça passarà aquesta tarda pel Tot Costa, la prèvia d'aquesta final amb l'Olímpic de Lió i amb el dubte de si seguirà l'any que ve el Barça. El club blaugrana compta que tindrà l'1-1 aquest estiu i que, per tant, podrà fitxar amb certa normalitat i es prepara per afrontar operacions importants, com la del davanter centre, i es comencen a saber les convocatòries per al Mundial. El Brasil, Neymar, ha estat una de les sorpreses després que Ancelotti l'hagi cridat.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, doncs aquesta hora el punt més complicat és l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Sentit Barcelona hi ha uns 15 quilòmetres de retencions perquè només hi ha un carril obert. S'estan fent tasques de reasfaltat a la zona on ahir al vespre hi va haver un accident amb dos camions implicats. Recordem que les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340 i afectada també la C1415C que connecta Granollers amb la Roca, en aquest cas per una manifestació de docents.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: A partir d'avui és quan hem de notar que la temperatura, el termòmetre, va cap amunt.
14: Doncs sí, ho hem començat a notar. Ara mateix temperatures entre 3 i 6 graus, depenent de l'observatori, superiors a les d'ahir, i demà se superaran els 25 de màxima a tot l'interior, en alguns observatoris fregant o arribant als 30. En el cas del Pirineu, superiors als 25 graus a les valls de cara a demà i arran de costa a prop dels 25, i en dies posteriors encara més altes. Tocaran sostre divendres i dissabte. A partir de demà ja sense precipitacions enlloc, però potser entre dijous i sobretot divendres arribin boires marítimes. De moment aquesta tarda els ruixats no tindran ni la força ni l'extensió dels d'ahir, però encara poden caure punts del Pirineu i muntanyes del prelitoral nord.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
14: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El president Salvador Illa ja té pràcticament al sac els seus primers pressupostos després de tancar l'acord amb Esquerra Republicana. El que no va ser possible fa 2 mesos i va obligar a retirar per primera vegada uns comptes de la Generalitat ha acabat avui amb una fotografia conjunta i un pacte que ha de permetre l'aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Ara el govern només té un escull, el dels comuns, que resisteixen a donar l'acord per tancat. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
16: Què tal? Bon dia.
0: Perquè el govern confia que a finals de setmana els comptes puguin començar la tramitació parlamentària per tal d'entrar en vigor abans d'aquest estiu.
16: Sí, Salvador Illa es treu un pes de sobre en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa 2 mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. I l'acord s'ha escenificat a primera hora avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras, a la Galeria Gòtica de Palau. Falta per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé 2 anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat.
4: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
17: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
16: Són la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la portaveu, Sílvia Paneque, que han desfilat durant el matí per desgranar la lletra petita d'un acord que el més destacat que planteja, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
0: I a banda d'aquest tren, Albert, què més preveu aquest pacte?
16: Són 14 pàgines d'acord que també prometen un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria o els primers tràmits perquè la Generalitat hi pugui dir la seva en la gestió dels aeroports. A més, també hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a la àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
0: Hem sentit el govern i, de la seva banda, Esquerra Republicana defensa aquest acord per tal de fer avançar el país, diu, i ha reivindicat els guanys en sobirania. Oriol Junqueras també ha deixat clar que no renuncien a aconseguir el traspàs a Catalunya de l'IRPF, que va fer descarrilar el primer intent de negociar els pressupostos el mes de març passat. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Després de la foto amb el president Salvador Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
6: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat, i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
5: L'acord entre el govern i Esquerra s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha destacat que s'ha aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents.
6: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
5: Junqueras ha tret ferro a les veus crítiques dins d'Esquerra que han qüestionat l'acord per no haver aconseguit encara la carpeta de l'IRPF i ha defensat també que no se sotmetés ahir a votació del Consell Nacional, al·legant que no s'ha fet mai en un pacte d'aquesta mena.
0: Ja heu sentit que el conflicte dels mestres s'ha acabat colant en la negociació dels pressupostos, tot i que per Esquerra i pels comuns no és una línia vermella per tal d'aprovar els comptes. Parlament, Jordi Corbalà.
18: Els comuns ofereixen al govern reformular o tornar a calendaritzar alguns dels seus acords sobre els pressupostos si això ha de facilitar tenir més recursos per atendre les demandes dels mestres. Jessica Albiach avisa Salvador Illa que no porti els pressupostos al Parlament sense tenir tancat l'acord amb ells. Demà es tornen a reunir.
19: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
18: I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
20: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
18: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat al davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. I el Partit Popular plantarà el govern a la reunió que ha convocat aquesta tarda amb els grups parlamentaris per avançar-los als acords que demà tractarà la Comissió Bilateral amb l'Estat.
0: Passant 12 minuts de les dues, anem amb la notícia sorpresa d'aquest matí. A aquesta hora passa a disposició judicial Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Ell era l'única persona que estava amb Isaac Andic el dia de la seva mort. I des de fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en la mort. Tot i això, Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser un accident. Anem als jutjats de Martorell, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, Martí Cuní, David Àngela. David, bon dia.
7: Hola, bon dia. Emmanillat amb les mans al darrere i custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra, cap a 3:15 ha arribat als jutjats de Martorell en Jonathan Andic. Ara ja és dins de les dependències judicials on ha entrat prèviament la titular del jutjat número 5 que porta el cas. Dins també hi ha el seu advocat, en Cristóbal Martell. Ara haurem d'esperar la decisió que pugui prendre aquesta jutge en funció de la declaració del detingut que es podria acollir, recordem-ho, el seu dret a no declarar. Desenes de mitjans d'informació fem guàrdia a l'espera d'aquesta resolució judicial. Ja fa una bona estona que havia arribat el seu advocat. Mentrestant, el cap de Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, en Ramon Chacón, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
9: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
21: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
9: Evidentment.
0: La investigació sabem, David, que ha estat llarga, que és complexa. Sabem si hi ha noves proves contra el fill d'Isaac Andic que hagin justificat aquesta actuació o no?
7: Doncs ho desconeixem, però segons fonts policials els investigadors han reunit prou indicis com per detenir el fill d'Isaac Andic. Les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació entre el pare i el fill, el lloc on es va produir la caiguda que aparentment no comportava cap risc i la informació que hagin pogut recopilar del seu dispositiu mòbil han precipitat aquesta intervenció dels Mossos. I ara, fa uns moments, la família d'Andic ens acaba de fer arribar un comunicat on defensen la innocència d'en Jonathan i demanen que respecti el principi de presumpció d'innocència. Afegeixen que no existeixen ni trobaran proves de càrrec legítimes en la seva contra. En aquest comunicat afirmen que les diligències demostraran la seva innocència.
0: A la segona hora del Catalunya Migdies tornarem sobre aquest cas i veurem si ha acabat de declarar o no Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, que ara mateix ho està fent als jutjats de Martorell. Ara és pràcticament 3:15, més coses. Per primera vegada la justícia imputa un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i per blanqueig de capitals. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar el dia 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El situa com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, diu el jutge, creada per guanyar diners, fent d'intermediari i influint davant l'administració pública espanyola per afavorir Plus Ultra. Els agents de l'UDEF estan escorcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident buscant proves. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, sí, de fet acaben de sortir una desena d'agents amb algunes caixes després de més de 4 hores llargues d'escorcoll al despatx. És una oficina situada davant per davant de la seu del PSOE, de la qual ja s'han endut, com dèiem, alguns documents. Els agents també han registrat altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles, que han estat presents durant l'operació. El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que per fer-ho ha fet servir empreses pantalla. Apunta que va maniobrar perquè després de la pandèmia la companyia rebés una injecció pública de 53 milions. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Ell fa poc més de 2 mesos, el Senat ho negava tot.
1: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
3: A través de análisis relevante.
1: Difamar.
3: La misma cantidad, las mismas fechas.
1: Difamar.
8: El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat en aquesta causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante el nom de l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de l'empresa de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I que també va fer actuacions, diu el jutge, similars per aconseguir beneficis per Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros i que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya.
0: Aquesta imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és un cop molt dur per l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El PSOE denuncia que es tracta d'un nou cas de lawfare i ho veu una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. El govern espanyol n'acaba de parlar a la roda de premsa de després del Consell de Ministres i defensa la innocència de l'expresident Zapatero. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
22: Què tal? Bon dia. El PSOE parla obertament de l'ofert d'una persecució judicial contra l'expresident i recorda la frase, l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci contra Pedro Sánchez. La Moncloa, però, mesura les paraules, tanquen files amb l'expresident i defensen la seva innocència, tot i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, apunta al PP per intentar embrutar el nom de l'expresident.
23: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio, que es el de la presunción de inocencia.
22: El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra i recorden que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus. El Partit Popular, en canvi, veu l'acusació contra Zapatero sòlida i la seva portaveu, Esther Muñoz, estén l'ombra de sospita sobre Sánchez.
24: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
22: Mentre els socis del govern espanyol, com el PNB i Esquerra Republicana, demanen esperar a veure com avança la investigació.
25: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
26: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
22: Això deia el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián. L'imputació de Zapatero se suma a la investigació contra la dona de Pedro Sánchez, la del seu germà, o la condemna al fiscal general de l'Estat.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida novetats sobre el conflicte dels professors amb el Departament d'Ensenyament.
27: Catalunya migdia.
28: Si tu empresa está liderada por mujeres y el modelo de negocio se basa en la transformación digital, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
2: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
10: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
12: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
13: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, confia que la nova proposta que faran arribar els sindicats de cara a la reunió de demà permeti desencallar el conflicte educatiu i demana als sindicats que evitin posicions maximalistes. Ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament, on no ha avançat detalls sobre el contingut d'aquesta proposta, però ha reiterat que s'emmarca en l'acord ja signat amb dos dels sindicats, els minoritaris a l'educació. L'oposició l'acusa d'enrocar-se i els socis del govern, amb el nou pressupost a tocar, demanen al govern que presenti una proposta ambiciosa. Parlament, Sara Cañete, bon dia.
14: Hola, bon dia. Sí, la consellera d'Educació ha evitat entrar en detalls sobre el contingut d'aquesta proposta i tampoc ha concretat si plantejaran millores salarials. Aquesta és una de les línies vermelles que marquen els sindicats del comitè de vaga per tornar a seure a la taula. Esther Niubó, la consellera, ha tornat a defensar l'acord signat, però diu que el complementaran.
15: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, en base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
14: L'oposició en bloc acusa el govern d'enrocar-se en aquesta qüestió i Esquerra i els comuns, a punt d'acordar un nou pressupost amb el govern que dona més marge a l'executiu, li diuen a la consellera Niubó que ja no pot escudar-se en la falta de comptes i li demanen que porti una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors, també en matèria salarial.
0: I és que, mentrestant, avui tenim una nova jornada de mobilitzacions dels mestres i professors, avui concentrada a les comarques dels Vallesos i del Maresme, que han començat el dia tallant la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró. Ara milers de docents es manifesten per la Gran Via de Sabadell i una marea groga va a peu des de Granollers fins a la Roca del Vallès. En aquesta hi protesta hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
27: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora encara camí per arribar al centre de la Roca del Vallès. Fa més d'una hora que hem sortit de davant l'estació de tren de Granollers. En aquell punt s'han trobat docents del Vallès Oriental i també del Maresme. Van cap a Roca, on ja, de fet, estem arribant ara mateix, perquè diuen que volen fer sentir la veu de l'escola pública en aquest municipi on va néixer i d'on va ser alcalde el president Salvador Illa. Diuen que, arribat a aquest punt, ja no es faran enrere en les seves reivindicacions i esperen això de la nova proposta que demà els ha de fer el govern. Àurea Calçapeu és professora de l'Escola Rocafonda de Mataró.
29: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res. Reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
27: Pel que fa al Vallès Occidental, la concentració més forta ha estat a partir de les 12 del migdia a la Gran Via de Sabadell. Milers de professors s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació.
0: Més coses, d'aquí a 6 minuts seran 2:15. L'any passat, els tirotejos van pujar a Catalunya un 35% i n'hi ha de mitjana 2 cada setmana. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, assegurant que està preocupat per l'increment, tot i que més de la meitat dels incidents no van fer ferits, Miquel Jarque.
5: Dels 93 tirotejos que hi va haver l'any passat, es van produir 7 morts i 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, analitza així les dades d'aquest fenomen.
6: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat pràcticament un 50%. I els detinguts que fem per arma de foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
5: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer, hi ha el tràfic de marihuana i la seva popularització entre els delinqüents.
6: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
5: Pel que fa a les ràfegues a l'aire, l'any passat se'n van comptabilitzar 626. És una xifra molt similar a la del 2024 i pel que fa al nombre d'armes confiscades, ha pujat de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat.
0: Suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que tres dones n'hagin acusat el director d'abusos i d'assetjament sexual quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
7: Bon dia. Les tres exalumnes asseguren que el professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos nu i les hauria intentat besar. Les acusacions les han fet al periòdico i per ara no hi ha una denúncia formal, mentre que el Conservatori del Liceu tampoc té constància de cap queixa durant els 38 anys en què l'home hi va treballar. Arran d'aquestes acusacions s'ha suspès la 25a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i el Festival Ains, que l'exprofessor dirigeix i que s'havien de celebrar a l'agost. La fundació que organitza el certamen, de la mà de l'Ajuntament de Solsona, han decidit suspendre'l perquè aquesta situació, diuen, no afecti la trajectòria i els valors de l'acadèmia, que cada any uneix al Solsonès desenes de músics joves i professors de prestigi d'arreu del món. L'home també és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Castellà de la Ribera, al Solsonès, i s'ha apartat temporalment del càrrec mentre no s'aclareixin els fets.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida la informació internacional.
9: Catalunya migdia.
16: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
17: Catalunya migdia.
0: D'aquí una mica més de 2 minuts seran 2:15. Vladimir Putin vola avui cap a Pequín per tal de reunir-se demà amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al mateix país asiàtic, a la Xina. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solias, bon dia.
18: Bon dia. Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
19: La relació russo-xinesa ha assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
18: El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
19: L'estat d'aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
18: Però una cosa són les paraules i una altra els fets. I just avui, Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
0: L'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Teheran diu que manté la voluntat negociadora, però no acceptarà, diu, una rendició. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa que havia previst per avui mateix, Vicent Mifsud.
19: Trump diu que ja tenien tots els preparatius per a reprendre la guerra i que ho ha paralitzat temporalment a petició de diversos països del Golf Pèrsic que creuen que un acord de pau encara és possible.
1: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
19: De fet, les parts continuen intercanviant propostes a través del Pakistan. El número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han causat ja més de 3.000 morts, segons l'últim balanç oficial.
0: Doncs precisament el mateix exèrcit israelià està començant a interceptar la desena de vaixells de la flota humanitària que continuen navegant cap a Gaza després de l'assalt d'ahir a gran part de la missió. Israel va aturar més de 40 embarcacions de la Global Sumut i en va detenir els tripulants, entre ells activistes catalans, Jordi Baró.
3: Segons un comunicat difós aquest matí pels organitzadors, 8 de les embarcacions de la flotilla amb 70 activistes a bord continuen operatives després de la intercepció d'Israel. L'última vegada que se n'ha tingut constància aquest matí a les 11 es trobaven a menys de 100 milles nàutiques de la costa de Gaza. Denuncien també que les forces militars israelianes han segrestat en aigües internacionals 400 civils de diverses nacionalitats i que han danyat i abandonat els seus vaixells a la deriva. Segons informen, els detinguts són camí a un port israelià. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat l'alliberament dels tripulants, entre els quals hi ha un membre dels bombers de la Generalitat i altres catalans. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha advertit que no permetrà l'entrada de cap embarcació i els demana que girin cua immediatament.
0: Més coses. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'estén ràpidament segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila fins al 131 i els casos sospitosos ja supera el 500.000, Mònica Mas.
8: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat al plenari reunit avui a Ginebra que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació i la rapidesa de propagació del virus de l'Ebola.
9: I did not do this.
3: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
8: Tedros Adhanom ha argumentat la seva preocupació perquè s'han detectat casos en zones urbanes, també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat i la inseguretat de certes regions del Congo. Un d'aquests treballadors és un nord-americà i serà traslladat a Alemanya, on les autoritats s'han compromès a atendre'l a petició dels Estats Units. El responsable de l'OMS demana també més finançament als països membres per contenir aquest brot. Recordem que el brot de l'Ebola correspon a una variant per la qual no existeix vacuna. Es contagia per contacte amb fluids de malalts i té una mortalitat al voltant del 50%.
0: I una cosa més abans dels esports. La venda de la fàbrica de Pasqual Agurp a Osona obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya tan aviat com sigui possible, però el procés, segons que ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. Gurb, Nati Adell.
17: Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt dels mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pasqual. Llet Nostra envasava Gurb 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pasqual i la marca blanca de Lidl.
0: Passen 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.

0: I de Catalunya Ràdio es troba la Fundació Arrels.
1: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
2: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
3: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertint en el caneló.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
5: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
6: Em van passant coses.
5: Sí.
4: Catalunya migdia.
7: Passant 5 minuts a 2 quarts, localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona i que han aparegut enterrats al jaciment de Castellà Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Unitat mòbil a Castellà del Vallès, Martí Cuní i Toni Fortesa.
8: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellà Vell.
9: Això ens confirma que el jaciment de Castellà Vell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
8: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellà Vell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella a l'alt medieval.
7: Més coses? L'art desenfocat, difuminat o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie Els nenúfars del pintor impressionista Claude Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Barcelona, Òscar Callau.
10: La mostra, organitzada pel Museu de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora la poesia del desenfocament com a elecció estètica de l'art contemporani, un recurs artístic que neix a partir dels nenúfars de Monet, representats com simples taques de color que canvien amb la llum del dia. Sentim Mireia Domingo, directora de Caixa Fòrum Barcelona.
11: Amb aquesta sèrie, Monet introdueix el desenfocament en l'art modern. Allò borrós i allò imprecís deixen de ser un límit per convertir-se en un llenguatge i forma d'expressió.
10: El recorregut ens ensenya com l'art modern ha adoptat les imatges borroses, imprecises o boiroses des del 1945 fins avui, amb obres de 58 artistes internacionals com Alberto Giacometti, Marc Rothko, Bill Viola o el mateix Monet, en formats com pintura, escultura, fotografia o vídeo. La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
7: Ara, llibres. Us podeu imaginar un país sense cap llibreria? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Barcelona, Valèria Obreda.
12: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta una altra.
13: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
12: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
14: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la biodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt fa que això...
12: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
7: I una cosa més abans dels esports. La productora catalana Fast and Films triomfa a Cannes amb tres pel·lícules a diferents seccions del festival. Són projectes ben diferents, dos dels quals de cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
6: El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu

0: Ho és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí desconeix exactament el secret perquè Canes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
1: El primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que té una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística.
0: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'han dut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegah Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda La Más Dulce, de la marroquina Laila Marrakshi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia, i que dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
2: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Amb Alexia Putellas com a protagonista.
3: Perquè serà una de les entrevistades aquesta tarda al Tot Costa en aquesta setmana prèvia de la final de la Champions.

0: es prepara per la final de la Champions de dissabte amb l'Olímpic de Lió i a Catalunya Ràdio sentirem la capitana Alexia Putellas. Ho farem al Tot Costa. A partir de les 7 de la tarda, el Jordi Costa i la Sònia Germà han analitzat la final amb ella i tindrà moments com el que sentirem a les 7 de la tarda. Ara no sentirem a aquest moment, però vaja, tindrem la protagonista a Catalunya Ràdio. Això serà aquesta tarda. Ara el que sí que podem fer és sentir altres veus del vestidor blaugrana. Jan Ortúzar.
1: Sí, perquè el Barça ha tornat als entrenaments després de la victòria per 3-1 a la Copa la Reina davant l'Atlètic de Madrid, encara que sense Irene Paredes, ja que hi ha dubtes de qui pugui disputar aquesta final de dissabte. Qui sí ha tornat, i encara que no és segur que pugui estar-hi, és Caroline Graham, que, com sabem, és un partit molt especial per ella, ja que la final la juga a Noruega, d'on és ella. Qui ha estat que ha tornat del tot és Clàudia Pina, que després d'una ratxa de 7 partits consecutius sense marcar, en porta 4. En 3 partits, comptant-hi un a la final de Copa a la Reina. Ha declarat això avui en declaracions als mitjans.
2: Bueno, em sento bé, amb confiança, estic tranquil·la. L'altre dia al camp també em vaig sentir, a part del gol, bé amb les companyes jugant, regatejant. Estava còmoda i arribo bé, amb ganes, amb moltes ganes.
1: Altres jugadores com Vicky López han declarat que es troben tranquil·les de cara a aquesta final, però que igualment les ganes de disputar-les estan allà. López, per exemple, no va disputar la final de l'any passat contra l'Arsenal per 1-0, ja que es va quedar tot el partit a la banqueta.
0: Doncs aquesta setmana anirem fent aquest compte enrere fins a la final de la Champions entre el Barça i l'Olympique de Lió. Anirem escalfant aquesta final, sentim protagonistes com Alexia Putellas aquesta tarda al Tot Costa. I mentrestant, el club blaugrana, que compta que estarà en el famós 1-1 aquest estiu per poder fitxar amb certa normalitat al mercat de fitxatges. I, de fet, la Lliga també s'ha pronunciat en la mateixa línia avui, Ramon Salmorri.
3: Sí, a veure, el Barça dona per fet que aquest estiu ja podrà treballar en la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga. Això no seria notícia perquè, diguem-ne, que és un titular que es ve repetint els últims anys, però el cert és que el Barça fa temps que hi treballa, que els separaven uns 12-15 milions d'euros i que el retorn al Camp Nou els ha ajudat a salvar-ho. La diferència està en que la Lliga, de portes en fora, comença a reconèixer aquesta situació del Barça. De fet, aquest mateix matí, des de la Lliga, Javier Gómez, el seu director general, deixava entreveure ja aquesta possibilitat.
4: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, lo acepta. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, o una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no te da, no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
3: Doncs queda bastant clar que la Lliga s'hi posa bé aquest retorn del Barça a l'1-1 i això obre la porta als moviments de cara al nou d'aquest estiu. Primer, aquesta sortida de Robert Lewandowski, que d'entrada el que fa l'AIA és activar la renovació de Ferran Torres. S'ha d'acabar de concretar, però la idea amb la que treballa el Barça és els propers dies fer algun pas en aquest sentit. I després, el fitxatge d'un gran davanter, d'una gran operació. Aquí, Julián, que era el favorit inicialment, va perdent força a poc a poc, i encara més després de l'interès del Paris Saint-Germain, que dificulta encara més l'operació per part del Barça. I qui guanya pes és João Pedro, el davanter brasiler del Chelsea, que agrada molt a Deco. A més, hi ha alguns condicionants de cara a aquesta operació. Primer, que és cert, el Chelsea no és un equip venedor, però també és veritat que el Chelsea no jugarà Champions League la temporada vinent, i això ajuda el Barça. A més, el futbolista no anirà al Mundial i, per tant, el seu valor no pujarà aquest estiu.
0: L'Espanyol, amb la permanència ja a la butxaca, bona part de l'atenció passa per la configuració de l'equip de cara a la pròxima temporada i en especial de per on anirà el futur a la banqueta. Seguirà Manolo González o Monchi optarà per un relleu? Audal Serra.
5: Doncs ara mateix tot està obert i tot està en mans del nou director esportiu general, Monchi. El que està clar és que Manolo González té contracte en vigor i, com es va poder comprovar diumenge passat al Sadar, compta amb el suport de la plantilla i d'una majoria de l'afició, tot i la ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. I l'aposta del club per mantenir-lo al càrrec, així també ho indica. És cert que en les darreres setmanes han aparegut diversos noms com a futuribles tècnics blanquiblaus, però un cop assolida la salvació, la continuïtat de Manolo González surt reforçada i la seva trajectòria al primer equip també havent assolit en dues temporades i mitja un ascens i dues permanències. Pel que fa a la plantilla, tres jugadors que van arribar com a cedits tornaran als seus clubs d'origen, Engonge, Terrats i Romero. Engonge i Romero no seguiran per motius ben diferents i caldrà veure què passa amb Terrats. Mentrestant, només acaben contracte Calero i Piquel, ja que Cabrera, després d'assolir la permanència i jugar més de 20 partits, ha renovat automàticament per un any més. Tot i això, ara mateix, no es poden descartar força moviments de cara a l'estiu, tot i aquest escenari.
0: Doncs l'Espanyol que pensa en moviments per la pròxima temporada i el Girona el que pensa és en el partit del cap de setmana importantíssim dissabte on l'equip ha jugat la permanència a primera divisió, un partit on veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés o i on Eduard Solà no hi faltarà ningú a Montilivi.
6: Veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés, que quan es va retirar la segona part del partit de diumenge passat al Metropolitano es podia témer per una lesió greu al genoll. S'ha confirmat però que no té lesió, però serà dubte fins a l'última hora per jugar dissabte davant l'Elche a Montilivi. Montilivi que estarà ple perquè el club va anunciar ahir que s'havien exhaurit totes les entrades per aquest partit decisiu, recordem-ho, per la permanència del Girona a la primera divisió. Per la importància del partit, l'Ajuntament de la ciutat ha canviat la senyera habitual de la plaça Catalunya per una senyera amb l'escut del Girona Futbol Club. El club també ha anunciat fa uns minuts que hi haurà rebuda l'equip dues hores abans del partit, a les 7 a Montilivi. L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments després de descansar ahir dilluns.
0: Farem ara una pausa i després...
7: Neymar Júnior Santos.
0: Neymar convocat amb la Canarinha per disputar el Mundial.
8: Catalunya migdia.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bon Preu i Esclat.
11: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
12: D'acord.
11: Quin és l'autèntic operador 100% català?
12: Vera.
11: I el més ben valorat pels usuaris?
12: Vera.
11: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
12: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
11: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
12: Vera.
11: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere. Però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
17: l'Auditori.
16: I per anar de museu, concert i espectacle,
17: l'Auditori.
16: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: Falta menys d'un mes perquè comenci el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Aquests dies, poc a poc, es van fent públiques les llistes de jugadors que participaran. Aquest migdia, per exemple, han conegut la llista de Portugal, de Robert Martínez, però la gran notícia, o la més destacada de les últimes hores, ha estat la convocatòria de Neymar amb el Brasil, Maria Chesena.
19: Sí, Carlo Ancelotti ha inclòs Neymar a la llista del Mundial, una gran sorpresa perquè el brasiler no jugava amb la selecció des del 2023. Neymar, tot i els problemes físics d'aquestes últimes temporades, ha aconseguit fer-se un lloc a la selecció i Ancelotti ho justificava així.
20: Colemos Neymar no porque pensamos que va a ser un buen reserva. Colemos Neymar porque pensamos puedo aportar y meter sus calidad para el equipo. Que juegue un minuto, que juegue cinco minutos, que no juegue o que juegue 90 minutos.
19: El davanter del Santos disputarà el seu quart Mundial i la seva presència ha estat la gran notícia de la convocatòria. L'acompanyaran jugadors com el davanter del Barça Rafinha i també l'extrem blanc Vinícius. I fa pocs moments també hem conegut la llista de Portugal. El seleccionador Robert Martínez comptarà amb el blaugrana João Cancelo i també un Cristiano Ronaldo que jugarà el seu sisè Mundial.
0: I a la Premier, la victòria ahir de l'Arsenal per 1-0 davant el Burnley li dona 5 punts de marge sobre el City, que encara té el partit avui a la penúltima jornada. Si els Citizens no guanyen, el títol de Lliga serà per l'Arsenal. I tot això, Eudald, amb el futur de Pep Guardiola en boca de tots.
5: Ho avançava ahir el Daily Mail i ho corroboraven més tard altres mitjans britànics, com ara la BBC. Pep Guardiola no seguirà al City quan s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més encara de contracte. És més, aquests mitjans apunten que en el cas que avui el City es quedi ja sense opcions de guanyar la Lliga, el de Santpedor ho podria fer oficial abans de l'última jornada que es disputarà aquest diumenge. Tot i això, cada vegada que Guardiola li han preguntat en conferència de premsa pel seu futur, ell sempre ha mantingut que té una temporada més i que no hi ha debat. En el cas que Guardiola finalment marxés, a Anglaterra ja apunten els noms de l'ex del Chelsea, Enzo Maresca, que va ser precisament ajudant seu al City, o fins i tot el de l'actual tècnic del Bayern i ex del City, Vincent Kompany. Si Guardiola acaba renunciant a l'any que li queda, hauria entrenat 10 temporades al Manchester City i hauria guanyat 20 títols, entre els quals destaquen una Champions, 6 Premiers o 3 Cups.
0: I mentre avança el fitxatge de José Mourinho com a nou tècnic del Madrid, Florentino Pérez també està pendent de saber si hi haurà eleccions o serà proclamat president per la via directa. L'empresari Enrique Riquelme demana un parell de dies per decidir si s'enfronta amb Florentino. Marcos García.
17: Ho està valorant Enrique Riquelme i si fa el pas endavant diu que serà per fer una proposta que sigui interessant per al Madrid a dues dècades vista. Això és el que diu, que té lligat l'aval de 187 milions i la resta s'ha de veure.
18: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
17: El calendari que té el Madrid de cara a la banqueta és clar i va vinculat a aquests possibles comicis. El termini per presentar candidatures, ja sabeu, s'acaba el dia 23, és a dir, aquest dissabte. Si no hi ha cap més candidat, Florentino serà president diumenge, dia 24. I Mou tindria el dia 25 o el 26 per pagar la clàusula de sortida, ja sabeu, 3 milions per al Benfica. I pel que fa a Mourinho, l'acord és per 2 anys, es podria ampliar a una tercera temporada opcional i el portuguès ha demanat i li han donat, i li han promès, poders absoluts a la parcel·la esportiva del Madrid. Ara bé, si hi ha eleccions, veurem què passa perquè tot aquest procés es dilata.
0: Seguim parlant de futbol. A la Lliga F, el Badalona Guiman renova el tècnic Marc Ballester per una temporada més. El barceloní va arribar a la banqueta el passat mes de desembre per substituir Anna Junyent i ara, per tant, afrontarà una temporada completa dirigint l'equip des de la mateixa pretemporada.
21: Millorar és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival i sí que aquest any ha estat una miqueta complicat aquí a Palamós, però de cara a la temporada vinent doncs, ja busca una situació de comunió entre l'afició i la plantilla.
0: I a la primera ref, a falta d'una jornada per acabar la temporada regular, el Sabadell no podrà aconseguir l'ascens directe, però el Nàstic ha sortit de la zona d'ascens. A més, el Reus ha quedat fora de l'ascens precisament d'aquesta categoria. Carles Vila.
22: Els rojinegres no han pogut mantenir la seva mitjana dels 5 últims anys que els va permetre pujar des de la tercera catalana fins a la segona federació. Dissabte va caure al camp de l'Ourense. A la primera federació, el Sabadell es manté segon i l'Europa, tot i la derrota contra el Nàstic, continua en zona de playoff d'ascens. Pel que fa als granes, s'hauran de guanyar el camp de l'Hèrcules, que no juga res, o igualar el resultat del Tarazona per mantenir la categoria. Marc Montalvo és un dels capitans del Nàstic.
23: Això de que, bueno, de que juguen menys que tu, doncs tampoc ajuda. Vull dir, nosaltres el que està clar és que ara mateix depenem de nosaltres mateixos, que això la setmana passada doncs, no ho podies dir i ara mateix ens hem de centrar en això, no? En que depens de tu mateix, deixar-nos de Tarazones, inclús de Betis B, de Torremolinos i centrar-nos en nosaltres mateixos i treure el resultat que hem de treure.
22: El Sabadell jugarà tot just al camp del Tarazona amb l'obligació de guanyar per no perdre el segon lloc i l'Europa s'enfrontarà a l'Eivissa també amb necessitat de guanyar per jugar al play-off.
0: El Manlleu ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga, d'Hockey Patins, un ascens que està en entredit per una impugnació precisament de l'equip de la Selva per una presumpta alineació indeguda del Mataró, el rival que els va guanyar a la darrera jornada, Maria.
19: Si el club salvatà defensa que el Mataró hauria fet jugar un porter amb fitxa autonòmica que hauria superat el límit de partits permesos. De moment, el play-off d'ascens que havia disputat Lloret aquesta setmana s'ha ajornat mentre no hi hagi resolució definitiva. Joshua Pérez, president del club, explica així la situació.
1: Hi ha dues possibilitats. Una d'elles és que es tractés d'un error informàtic, amb la qual cosa el partit tindria el resultat que té ara, i l'altra és que no es tracti d'un error informàtic i que efectivament la fitxa estigui malament, amb la qual cosa, segons els antecedents, seria una alineació indeguda.
19: El Manlleu, que havia celebrat el retorn a l'Hockey Lliga, continua pendent dels despatxos. Els osonencs havien acabat primers amb 2 punts de marge respecte al Lloret, però el cas podria alterar la classificació final si prospera la impugnació. L'entrenador del club, Quim Casali, defensa que la temporada i l'ascens s'han de decidir al camp.
2: Com hauria de ser en el món de l'esport, doncs que prevalgui el que són els mèrits esportius i la federació sigui conscient d'esportivament com ha anat tot. Nosaltres des del club no esperem res més que això. Poder pujar a l'Hockey Lliga.
19: Ara per ara, però, no hi ha terminis oficials per a la resolució.
0: I ara ens fixarem en un personatge que hem destacat del cap de setmana.
3: We go back to one, and Aaron Rye. The round is 65.
0: Avui Marta García és el britànic Aaron Rye, guanyador del PGA de golf.
4: És una de les grans sorpreses de la temporada, un jugador que no entrava en cap aposta i que va saber mantindre una calma pròpia d'un veterà amb més experiència en un major. Aaron Rye és un golfista anglès de pare d'ascendència índia i mare kenyana. Des que va aterrar al DPT World Tour ha guanyat 3 tornejos i només un al PGA. Rye va superar el basc John Rahm, finalment segon, en la seva millor actuació al PGA. Es dona la circumstància que 2 britànics han guanyat en els 2 primers majors de la temporada. De fet, ja era inèdit que ho hagueren aconseguit 2 jugadors europeus. Rye també és el primer jugador d'ascendència índia que guanya un dels grans del golf mundial. A més, feia més de 100 anys que un anglès no guanyava el PGA. Amb esta victòria, Aaron Rye s'ha situat 15è en el rànquing mundial de golf.
0: I repassarem amb tu, Marta, també altres apunts del dia. Per exemple, comencem per waterpolo.
4: El Sabadell i el Barcelona juguen l'últim partit del play-off de semifinals masculines a les 8. Qui guanya jugarà contra l'Atlètic Barceloneta en una final que començarà este mateix diumenge. Pel que fa a la competició femenina, avui arrenquen els play-off de semifinals, en este cas, a les 9, Sant Andreu-Terrassa, i demà ja serà el torn del partit Mataró-Sabadell.
0: Alguna cosa més?
4: Doncs mira, en tenis, en la fase prèvia de Roland Garros, participació catalana i, de moment, bones notícies, perquè Marina Bassols ha passat la primera ronda en superar la francesa Amandine Monod en 2 sets. També este migdia està jugant Guiomar Maristany.
0: I acabem recordant l'entrevista que hi haurà aquesta tarda a les 7 al Tot Costa amb la capitana del Barça, amb Alexia Putellas, a la setmana prèvia de la final de Champions de dissabte. Una entrevista que podreu escoltar a partir de les 7 de la tarda, però que ara podem sentir un petit fragment.
24: Si algú he après després de 7 finals ja d'aquest tamany és no pensar més enllà del que toca en aquesta final, perquè si no arribes esgotada, has jugat ja 8 vegades al partit i crec que no beneficia. Llavors, lo just, pensar lo just, el vídeo, l'anàlisi del rival, tu entrenant, evidentment el resta de dia, el que has fet tota la temporada.
0: Doncs aquesta és una de les reflexions i les respostes d'Alexia Putellas a l'entrevista que sentireu aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
25: Són les 3.
26: Viu la ràdio.
27: La millor música a Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
26: Viu la ràdio.
27: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau, en un món just.
1: Bon dia i bona setmana. Volíem oferir-vos un tema que és el que havíem triat, Mataró, capital espanyola de l'economia social. I així ho farem, però malgrat tot hem de comunicar-vos la dolenta notícia de que una de les persones que ha participat en tot aquest procés tan llarg o curt, però que té que veure amb les cooperatives, amb el cooperativisme, que és en Xevi Viler, ens ha deixat aquesta matinada. Per tant, que nosaltres ja ho teníem pensat, dedicar-li el programa, i així ho farem. D'acord? Doncs, com us deia, Mataró ha estat la primera vila catalana que, sense ser capital de província, podrà lluir el títol de capital espanyola de l'economia social 2026. Es va escollir la nostra ciutat per la seva tradició cooperativista, que va començar el 1864 amb la creació de la cooperativa obrera mataronense i que la ciutat en l'actualitat compta amb un ecosistema dinàmic que suma més de 100 entitats cooperatives que innoven en sectors com la cultura, l'energia, els serveis o la inclusió social. La cooperativa obrera va ser la primera de tot l'estat impulsada pels propis treballadors de la fàbrica. Després n'han vingut d'altres, el Forn del Vidre, el Cafè Nou, el Cafè de Mar, la Unió de Cooperadors, que per cert l'any vinent farà 100 anys, es va crear el 1927 i segur que des del Cruïlla d'Europa ho celebrarem i molt. Mataró disposa d'un pla estratègic, exemple de col·laboració entre agents públics i privats i la societat civil, de l'objectiu de fomentar la sostenibilitat per millorar la vida de les persones. La capitalitat espanyola de l'economia social es va crear l'any 2021 per fomentar un millor coneixement d'aquest tipus d'economia. El cooperativisme promou l'organització d'empreses basades en ajuda mútua, democràcia, és a dir, un soci, un vot, i la propietat conjunta, posant les persones al centre del bé comú de tot, al centre i el bé comú per sobre del capital.

0: Molt bé, tenim doncs un estudi ple de gent, ple de companys, ple d'amics que vindran, que han estat aquí, que estan aquí, per parlar-nos del que ha estat el cooperativisme durant tots aquests anys. I per tant, tenim a una cooperativista, la Roser Ramos. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tu dius que no diguem que ets tan jove, si ho diem, perquè ho ets, i molt. I si ens pots presentar una mica aquesta música que estem escoltant.
1: Sí, aquesta música es diu Splash the Colors, és una obra de Miho Hazama. Ella és una compositora i també directora d'orquestra que vam tenir l'honor de tenir present a la primera producció de l'Orquestra Sònica, que és un dels projectes de la nostra cooperativa Musicop. Llavors ens semblava que era adient poder començar el programa escoltant aquesta música per explicar com des de les iniciatives del cooperativisme i l'economia social i solidària podem anar des d'allò més petit a allò més gran, diguem, i passant per sectors molt diversos.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ara ens n'anirem cap a Andorra. Bon dia, Gabriel.
2: Bon dia, Teresa. Què tal?
0: Com molt estem? Bé, molt bé. Com he dit, tenim un estudi ple de convidats. Ens pots presentar el primer des d'Andorra?
2: Sí, sí, sí. Deixa'm dir, per cert, que a Andorra li vindria bé tenir unes quantes cooperatives. però sí, presento el convidat. El primer és el regidor Sergi Morales, del grup municipal d'En Comú Podem, a l'Ajuntament de Mataró. Ell és responsable de les polítiques d'ocupació i també de promoció econòmica i d'economia social. I el regidor Morales ens diu que ha fet tota la seva carrera professional en cooperatives i que sap molt bé de què parla quan parla del cooperativisme.
0: S'imaginava vostè que seria algun dia el responsable polític de la capital espanyola de l'economia social?
3: Bon, primer de tot, molt bon dia.
0: Bon dia.
3: I Teresa, gràcies per convidar-nos també. Primer de tot, també voldria tenir un record cap al Xavi Avila, sí, com heu fet a l'inici del programa, tot un referent del cooperativisme a la nostra ciutat i una gran pèrdua que acabem de conèixer. Dit això, responent a la pregunta, doncs la veritat és que, per començar, no m'imaginava ni ser regidor de l'Ajuntament de Mataró, doncs encara menys m'imaginava ser el responsable polític, diguéssim, davant d'aquesta designació, no?, com a capitalitat espanyola de l'economia social. Lògicament, això és un element que al final el que ens ve a dir, no?, d'alguna manera posa en valor tota la trajectòria de la nostra ciutat, la història, la vinculació de Mataró amb el cooperativisme i l'economia social, no només, com jo sempre dic, no?, a nivell de passat, sinó també a nivell de present i a nivell de futur. Però és veritat que tenim un històric molt rellevant, com comentaves a l'inici del programa, Teresa, no?, des de la primera cooperativa de l'Estat, amb l'Obrera Mataronense, passant per fort del Vidre, però també amb cooperatives que tenim a nivell actual, més enllà del paper que juga la Unió, la Fundació Unió de Cooperadors, tot l'ecosistema que tenim actualment a la nostra ciutat, conformat per cooperatives i entitats de l'economia social, amb entitats també que treballen, no?, des de l'Ateneu Cooperatiu, tenim aquí a la responsable, a la Roser, o a la mateixa càtedra d'economia social d'aquí del Tecnocampus, que tenim aquí el seu director, que també és el comissionat, la pròpia fundació, o cooperatives que són referents al país, com són Mobilitat, per exemple, que també tenen seu a la nostra ciutat, només per citar alguns exemples. Per tant, tornant a la pregunta, doncs no hi comptava jo que poguéssim, diguéssim, tenir aquest reconeixement, però molt contents de que des del Ministeri s'hagi apostat per Mataró, perquè al final és per primera vegada que una ciutat catalana té aquest reconeixement, i a més, per primera vegada també una ciutat que no és capital de província té aquest reconeixement. Per tant, jo crec que és un reconeixement tot plegat a la història de la nostra ciutat i també al present i a l'ecosistema actual que tenim a Mataró.
0: Molt bé.
2: Teresa, deixa'm que li pregunti com és que Mataró, diguéssim, té aquesta cultura cooperativista, d'empreses cooperativistes, perquè realment hi ha hagut bastantes que potser no tenen altres grans ciutats. Tu creus que ve de l'època industrial?
3: Jo crec que segurament, bueno, aquí a la taula hi ha persones que coneixen més que jo la història, com l'Eloi i l'Àngel, no? Però si per contestar la pregunta, doncs jo diria que conflueixen a la nostra ciutat a nivell històric, doncs segurament dos elements, no? Una ciutat clarament amb una presència important industrial i de treballadors també, no? Per, lògicament, no vinculat a aquesta indústria, al mateix temps que hi ha un grau de d'activisme, diguéssim, polític, sindical, de lluita dels treballadors, d'organització dels treballadors, i el confluir aquests dos elements, per una banda, una ciutat, que Mataró ha sigut una ciutat molt industrial, no? I aquest activisme polític, sindical, anarcosindicalista, doncs conflueixen dos elements que al final el que fan és que a través d'aquesta organització dels treballadors, no? A través d'adquirir, diguéssim, la propietat dels béns de producció de manera col·lectiva, no? doncs posen en marxa per primera vegada al nostre estat aquests ideals de l'autoorganització col·lectiva dels treballadors, no?
0: Uh-huh. I ara deixa'm preguntar-li en el professor del Tecnocampus. Ell és el professor Eloi Serrano. Gràcies per ser aquí.
4: A vosaltres.
0: Jo el que voldria saber és què vol dir economia social. L'economia no hauria de ser sempre social?
4: Bé, primer de tot, bon dia.
0: Bon dia, sí.
4: Gràcies per convidar-me i també em sumo al reconeixement d'en Xavier i a la seva figura. L'economia social té uns orígens aristotèlics. Aristòtil, sí, Aristòtil en la seva obra política per Nicòmac fa una definició que és el vocable original del concepte economia. I aquesta paraula és oikonomia. Oiko és la llar. I Aristòtil ens explica que l'oikonomia és la gestió de la llar i, per tant, vol dir que els diners són un instrument per satisfer les necessitats dels integrants de la llar. I que quan els diners són una finalitat en si mateixa, ell explica que això és crematístic, que no aporta res bo. Per tant, l'economia social el que fa és recuperar aquest sentit aristotèlic de situar les necessitats de les persones en el centre, recuperar el sentit de la comunitat i recuperar el concepte que els diners han de ser un instrument per satisfer les necessitats de les persones.
0: Uh-huh. I col·locar les persones al centre.
4: Efectivament. I el planeta, també, ara.
0: Sí. L'altre dia, fa un parell de mesos, hi havia aquí a Mataró, aquí al Tecnocampus, precisament, la ministra de Treball, Economia Social del Govern de l'Estat, la senyora Yolanda Díaz, que va venir aquí doncs, per explicar que Mataró era ciutat de l'economia social. I vam escoltar que també hi havia el professor, l'ex primer ministre italià i actual degà d'una escola de política, economia i afers globals i president de l'Institut Jacques Delors, el senyor Enrico Letta. Per tant, escoltem una mica el que ens va dir a tots els que estàvem reunits aquí en el Tecnocampus.
5: El mercado único es más que un mercado. El mercado único tiene una dimensión social fundamental, las personas, y para decir este punto quiero contar esta ocasión de mi último encuentro con Jacques Delors. Jacques Delors fue el presidente de la Europa Social, fue el presidente de la Comisión, falleció ya 2 años y 2 meses antes de su fallecimiento, en el último encuentro cuando yo lo encontré para contar a Delors de este cargo para escribir el nuevo nuevo reto del mercado único, y Delors me dijo, rappelle-toi le marché unique sans cohésion sociale est une faillite. Et este punto, la economía social es clave por el futuro del mercado único. Demuestra que la eficiencia económica y la afinidad social no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutualmente. En un contexto de transiciones verde y digital, estas características son especialmente valiosas, ya que ayudan a reducir desigualdades, arraigar el crecimiento en los territorios y mantener la confianza social durante los cambios estructurales. En este sentido, iniciativas como la de hoy y lugares como Mataró no son periféricos para el proyecto europeo. Muestran cómo la dimensión social del mercado europeo, del mercado único, puede aplicarse sobre el terreno.
0: Gràcies, senyor Leta. Eloi, nosaltres hem sentit a dir-te que Mataró aquest any no es viu només una capitalitat, sinó que s'impulsa una manera diferent de governar l'economia. Això és una mica el que volia dir el senyor Leta. Perquè, clar, estem en el mercat únic europeu, això també ho hem de tenir clar.
4: Sí, a veure, jo, una de les coses que crec que impulsem des de la capitalitat és aquesta necessitat de reforçar l'economia social no únicament com a sector, sinó també com a model empresarial, com a model econòmic, que és necessari, no es pot abordar un canvi estructural com el que necessitem, els reptes que tenim d'increment de les desigualtats, deteriorament del sistema democràtic, increment del risc climàtic, sense l'economia social. No? I per tant, nosaltres el que intentem és situar l'economia social en la transversalitat. Hi ha un llibre d'història econòmica que m'agrada molt, que el va fer la Vera Zamagni, que es diu De la perifèria al centre. Doncs la idea és agafar l'economia social i treure-la de la perifèria per posar-la en el centre de les polítiques. Per això, la gran part de les activitats, diguem, més institucionals o més a nivell, una miqueta amb una mirada més àmplia, tenen caràcter sectorial. Parlarem d'economia social i indústria, economia social i energia, economia social i habitatge, economia social, cultura, educació, món agrari. I la idea és justament aquesta. Si pretenim construir una Europa amb activitat arrelada al territori, des de la pròpia activitat generar equitat, sostenibilitat i reforçar la democràcia, l'economia social té que jugar un paper central en tot això, no? I la capitalitat vol ser un toc d'alerta cap a la incorporació de l'economia social en les polítiques de desenvolupament d'Europa.
0: Vols dir alguna cosa? No? D'acord. Doncs ara presentarem a l'Àngel Puig. Ell és un dels dos cooperativistes de base que hem triat aquí. Ell és president de la Unió de Cooperadors i també ja hem presentat abans a la Roser Ramos, que és una cooperativista, que tu t'has dedicat més aviat a la cosa de música, eh? Uh-huh. Música i cultura.
1: La nostra cooperativa és Musicop, que fem sobretot gestió d'escoles de música, és a dir, projectes d'educació musical, però també producció musical. I avui sóc aquí, com abans ja anticipava el regidor, també com a coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme. Sí.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs ara escoltarem una mica més de música de la que ens ha portat la nostra convidada musical. Mm.

0: Molt bé. Explica'ns què vol dir l'orquestra sònica.
1: L'Orquestra Sònica és un projecte d'intercooperació que hem construït des de dues cooperatives, una això, la nostra Musicop d'aquí de Mataró, i una altra, la cooperativa Contrapunt del Penedès. I aquesta orquestra el que fa és sortir del repertori clàssic, que és el que habitualment han tocat les orquestres al nostre país, situant-se sobretot en el treball d'un repertori modern i de jazz, no? Aleshores, per nosaltres era important explicar que era possible des d'un model, des d'una forma jurídica de l'economia social i solidària, també poder fer un projecte molt potent a nivell musical, que a més s'ha emplaçat a una sala que també és molt referent dins de l'àmbit cultural i de l'economia social i solidària, com és a Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Uh-huh. Àngel, explica'ns, la Unió de Cooperadors farà 100 anys l'any que ve, per tant, al Corilla d'Europa ens en farem ressò. Però ens pots avançar alguna cosa de les que teniu pensat fer o... Bé. Malgrat que avui no sigui un bon dia, perquè hem de recordar tots en el Xevi Viler, però segur que ell, allà on estigui, estaria content de veure que tot continua funcionant.
2: Gràcies també, com els companys i companyes ens han dit, gràcies per estar aquí i convidar-me en el programa. Comentar que, lògicament, la pèrdua d'en Xevi, com deia el Sergi, és un referent que hem tingut al llarg de molts i molts anys a la Unió de Cooperadors i a la Fundació Cooperadors.
0: Sí, fem la diferència, sí. El que és una cosa i el que és l'altra.
2: Bé, la Fundació és l'eina que des de Unió de Cooperadors i en aquell moment el mandat que hi havia a l'Ajuntament, doncs es crea la Fundació per poder gestionar la recuperació del patrimoni cooperatiu, patrimoni expoliat per el franquisme i que lògicament es tenia que recuperar, ja que la seva finalitat per al gestor que l'estava portant en aquell moment, un gestor franquista, era enderrocar els edificis i especular amb aquests espais. Per sort, si és a temps, però si és a temps gràcies a la lluita i a la reivindicació dels cooperadors, tant els cooperadors que van quedar dempeus acabada la Guerra Civil, perquè molts estaven a l'exili, altres van voler continuar l'activitat cooperativista. Va costar molt, perquè fins l'any 44 doncs, no es va poder recuperar l'activitat, i per tant, a partir d'aquí, d'aquesta lluita constant i permanent d'aquests companys, es va poder aguantar aquest patrimoni. Aguantar per què? Perquè no s'enderroqués i no es fessin aquests disbarats que s'anaven a fer. El primer Ajuntament Democràtic és qui fa possible la recuperació total d'aquest patrimoni amb l'Ajuntament que en aquell moment hi havia, i a partir d'anys més endavant la regidora Pili González, juntament amb en Xevi Viler, el company que ens ha deixat, doncs van ser fonamentals a l'hora de recuperar tot aquest patrimoni que ara, doncs, per sort tenim a la ciutat. I una cosa molt important és que aquest patrimoni no es volia recuperar per la Unió de Cooperadors.
0: No?
2: És molt important. No, es volia recuperar per a treballar l'economia social i solidària, però a la vegada també es volia recuperar perquè la ciutat se'n beneficiés d'aquest patrimoni. Uh-huh. Molt important, perquè no era un tema de recuperar...
0: Clar, ja... Jo primer havia pensat que deies que no ho volies. Sí, sí.
2: No, sí, tant i tant. Però que era molt important que la Fundació, l'eina que comentaves, quina és la diferència que
0: sí,
2: hi ha...
0: Sí, és que és important.
2: És l'eina que fa possible que la Fundació està gestionada i portada al 50% per l'Ajuntament, 50% per Unió de Cooperadors, i que, per tant, és l'eina que utilitzem per poder gestionar tot aquest patrimoni.
0: Molt bé. El nostre company Gabriel et vol fer una pregunta.
3: Sí, hola, bon dia, Àngel.
2: Hola, bon dia.
3: A mi m'agradaria, sobretot... pels oients que ens estiguin escoltant i no sàpiguen molt bé com funciona això de les cooperatives, què diria vostè que necessita una cooperativa per ser sostenible?
2: Ostres, les pròpies cooperatives...
3: Sí, per què decantar-se per una cooperativa i no per una SA o una SL? Què et dona la cooperativa?
2: Aquí hi ha voluntats, lògicament, personals, molt important. Voluntats de que com a persones puguem ser capaços de pensar que hi ha una economia diferent a l'economia de mercat, i que, per tant, doncs, puguem realment compartir tota l'activitat professional o no que puguem arribar a fer al llarg de la vida. I aquí jo sempre he cregut que hi ha una voluntat que és aquesta, la que fa possible que es generin cooperatives. Abans el regidor, en Sergi Morales, comentava, quan la pregunta de la Teresa, quan li, què és el que fa que Mataró sigui realment aquest niu de cooperatives tan important i el que ha fet possible també que Mataró sigui la, porti la capitalitat de l'economia social de l'estat espanyol. Jo crec que és una cosa molt important, i és que el moviment obrer que hi ha a finals del segle XIX i principis del XX a l'entorn d'una ciutat com Mataró, una ciutat industrial envoltada en el món del tèxtil, sobretot, i la prova és que l'obrera mataronense, la seva activitat era del tèxtil, doncs fa possible que realment les condicions laborals dels treballadors facin crear consciència perquè hi ha una altra manera de viure, hi ha una altra manera de treballar, que és crear i generar cooperatives, que és, com heu dit abans, posar la gent al capdavant de tot plegat de la vida, que realment tirem endavant i volem portar endavant.
0: Uh-huh. A mi m'agradaria, Gabriel... Gabriel, sí?
3: Sí,
0: et volia preguntar-te si a Andorra també hi ha hagut el ressò de l'alliberament d'en Saïf de la flotilla... Ho dic perquè ell el coneix personalment. Doncs...
3: No, jo la veritat és que em vaig alegrar perquè, sincerament, em temia bastant el pitjor coneixent aquesta gent, no? Han sigut 10 dies, imagino que tant per al Saïf com al Tiago,
0: l'activista
3: brasiler, que també estava retingut. Jo els vaig conèixer els dos, sobretot quan vaig anar a l'agost a veure com sortia la flotilla del port de Barcelona. I no, la veritat és que han sigut dies angoixants, no? Però bueno, per sort, mira, no sempre guanya el bé i aquest cop ha guanyat el bé. I em sembla una persona molt valenta perquè lluny d'amagar-se o d'ara dir, bueno, pues, deixo aquesta lluita, ja ahir ja va encoratjar la gent només arribar a Barcelona a dir-li que seguim...
0: Que s'havia de continuar la lluita.
3: S'havia de continuar la lluita i demanant la llibertat als presos i preses palestins i per descomptat al poble palestí, no? Per tant, uh-huh. Em trec el barret.
0: Uh-huh. Això us diu alguna cosa, la lluita pel poble palestí? Ho dic perquè ha sigut com un pagat, això, en el programa d'avui... Però és que ens agradava que quedés clar durant aquesta setmana que els coneixíem i que, per tant, nosaltres volem que la ciutat, que la persona estigui al centre de qualsevol dels processos.
3: I deixa'm dir també, perdó, Teresa, que avui hi haurà una roda de premsa, eh? Avui hi ha convocada una roda de premsa per part del Saïf i de més organismes per fer un balanç.
0: Sí, perquè durant tota la setmana se'n parlarà. Sí. I per tant...
3: Sí, sí.
0: Doncs gràcies, Gabriel. Àngel, teniu alguna cosa pensada ja per celebrar els 100 anys de la Unió de Cooperadors?
2: Doncs sí, i tant. Estem preparant un programa que ja el tenim pràcticament tancat, que l'anunciarem ja més endavant, cap a la tardor. Anirem preparant ja aquest centenari, que el 4 de desembre del 1927 va ser quan les cooperatives, quatre cooperatives, decideixen crear la Unió de Cooperatives. Important el nom, més que res, perquè és el franquisme que obliga a que Unió de Cooperadors porti aquest nom, perquè ell no li interessava, el règim no li interessava gens que hi haguessin una Unió de Cooperatives. I, per tant, ens fa canviar el nom i hem de posar Unió de Cooperadors. I estem preparant doncs, tot un seguit d'esdeveniments que concentrarem quasi bé segur entre febrer i març de l'any vinent. Per què? Perquè el mes d'abril hi ha campanya electoral i, per tant, no ens volem barrejar amb la campanya electoral, no seria dient. I al llarg de l'any anirem també fent tastos del centenari fins a acabar a finals del 27, principis del 28, ja que el 23 de gener del 1928 va ser quan legalment es va formalitzar la Unió de Cooperatives. I, per tant, doncs, tancarem aquest centenari. Per tirar endavant aquest centenari, ho estem treballant des d'Unió, però ho estem treballant també amb la Fundació, amb el regidor, en Sergi Morales, estem treballant aquest centenari que el volem tirar endavant i que l'estem tancant ja el programa, com deia abans. Em deies si podem avançar alguna cosa.
0: Si
2: bé,
0: pot.
2: Hi haurà...
0: Encara falta dies.
2: Sí, però... falten encara. Bé, hi ha una cosa que sí volem fer i crec que podem arribar a algun acord que s'està gestant, que és que el tancament de la capitalitat es pugui parlar també de l'obertura del centenari d'Unió de Cooperadors. Per tant, el tancament que pugui ser doncs, a finals d'any, 27, doncs 26, perdó, doncs puguem també parlar d'aquest centenari. Serà un acte que s'està gestant, s'està preparant i que, lògicament, en el seu moment s'anunciarà per poder-lo fer públic.
0: Nosaltres hem volgut dedicar aquest programa Cruïlla d'Europa al nostre company Xevi Viler, que ens ha deixat aquests dies, i que, per tant, ell va ser una de les ànimes del cooperativisme a la ciutat. I, per tant, per nosaltres, que hi hagués un centre cultural al centre de la ciutat de Mataró, ja ho anirem explicant també com es va produir, però jo li vull dir, va per tu, Xevi, aquest programa, perquè ens escoltis des d'allà on tu puguis. Vale?
2: Aquest referent que comentaves, Teresa, qui més podria parlar-ne series tu mateixa, que vas formar part de l'inici d'aquest engrescar en Xevi a que es fiqués en el món cooperatiu, juntament amb l'Eduard Huertos, tu mateixa i altra gent que vareu crear, doncs veníeu ja d'un incipient món cooperatiu, però que vau crear llibreria Robafaves,
0: sí, senyor,
2: que va formar part d'Unió de Cooperadors.
0: És que va ser una cosa bastant interessant veure com una empresa privada i una cooperativa sumaven esforços. Nosaltres érem llibreters, en Pep Duran, en Joan Iglesias, la Míria Illamola, jo mateixa, érem els que donàvem la cara a les editorials de Barcelona per vendre llibres, vendre llibres. Era això, una mica el que fèiem. I clar, nosaltres hi havia un propietari d'aquest negoci, del Cap Gros, i clar, el negoci no funcionava, etc. I nosaltres vam dir, això s'ha de canviar i hem de posar les persones al centre. I posar les persones al centre només va dir això. La cultura, com es pot tractar la cultura des del punt de vista cooperatiu? I així és el que vam fer. Vam anar a demanar a veure si trobàvem un espai gran suficient al centre de Mataró per obrir-hi una llibreria, però no només una llibreria, sinó una llibreria i un lloc on es poguessin fer actes culturals, perquè per nosaltres era això.
3: Ho expliques com si fos fàcil i és molt difícil, té molt de mèrit.
0: Sí, no, és que va ser molt difícil, i tant, i tant. Però ja ho anirem descobrint durant aquest any, perquè no hem d'avançar coses, però estic segura que aquests dies, tant en Pep Duran com en Joan Iglesias, com l'Emília Illamola, com jo mateixa, estem tots molt tristos per la falta d'en Xevi.
3: Ara, Teresa, de llibreries cooperatives, només em ve al cap l'Abacus, que és veritat que rep molts diners i moltes subvencions, però no sé si hi ha alguna altra, però no. Com, això de les llibreries...
1: A Mataró llibreries... tenim Buc de Llibres, per exemple, que és una cooperativa.
0: Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí.
3: Vale, vale.
0: Precisament la Judit, de Buc de Llibres, va sortir també una mica del Robafaves.
2: Els tres socis que porten Buc de Llibres venen de Robafaves.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Vas crear escola, Teresa?
0: No, jo no, per favor.
3: I la cooperativa, quina és l'essència de la cooperativa de llibres? Diferent, per exemple,
0: aquest
3: de la
0: Casa... Aquest periodista ja pregunta coses difícils.
3: No, però vull dir, clar, tenim la Casa del Llibre, que és una llibreria normal, no?, on tu vas i compres el llibre. Quina és la diferència entre...
0: Home, la diferència és que es feien moltes coses culturals en un moment, als anys 75, que no estava ben vist fer-ho.
3: Clar.
0: Clar, tu no havies nascut i...
3: Bueno, clar, però el franquisme, bueno, ja m'imagino, ja.
2: Però sobretot, responent a la pregunta, Gabriel, que una cooperativa, sobretot, és l'estructura de l'empresa cooperativa, la que fa possible que sigui diferent a una empresa privada. I lògicament...
3: L'horitzontalitat, no?
2: Sí, exacte. I a més, és el que dèiem, no? Posar les persones, una persona, un vot, i que puguin opinar i que realment siguin responsables d'aquesta pròpia cooperativa. Per tant, podríem dir que, mal dit, però que és una cooperativa que tots els seus socis són empresaris de la pròpia cooperativa, amb responsabilitat, i que, per tant, doncs, que això es nota a nivell públic. Bé, depèn del servei que es dongui o depèn de... d'una mica de la producció que es faci.
1: I però aquesta...
2: Digues.
1: No, sí. I d'altra banda, no, que en el nostre país hi ha una xarxa de llibreries cooperatives que estan fent molta feina de visibilització del que passa en aquests espais, i jo penso que principalment, en comparació a altres cases de llibres com les que ha mencionat el company, que jo no tornaré a mencionar, és que no es busca només l'ànim lucratiu, no? és a dir, el de vendre llibres, que al final les llibreries cooperatives també ho han de fer, també han de poder guanyar diners, no? Però totes elles intenten articular tota una vida cultural i comunitària, podríem arribar a dir, al voltant de les llibreries. És a dir, mira, aquí mateix a Buc de Llibres, un dels exemples és que cada setmana fan un compte-contes gratuït que plega moltes famílies, no? Que organitzen presentacions de llibres que estan sempre a disposició de la ciutat de Mataró per organitzar, doncs, activitats, sí, també al carrer, de visibilització, que puguin ser accessibles per a tots i totes. Per tant, hi ha com aquesta voluntat també de tenir un impacte positiu en l'entorn, no?
0: I gràcies, Àngel, perquè és veritat, gràcies. Vam ser dels que vam obrir una mica aquesta manera de treballar. I nosaltres, a la que fèiem la presentació de qualsevol llibre, sempre teníem la policia allà.
3: Ostres!
0: Clar, és que aquests joves...
3: No, clar, és que eren altres temps i allà...
0: Altres temps.
3: No, però vull dir que per això té mèrit que tiréssiu endavant una iniciativa com aquesta, perquè, clar, abans amb la censura i amb el franquisme i tot, ja m'imagino ja.
0: Clar.
2: Hi ha un element molt, molt ràpid, hi ha un element important, i és que totes les cooperatives, a l'hora de quan preguntaves quina diferència hi ha, totes les cooperatives, hi ha una part del seu capital, que és capital social,
0: sí, sí,
2: que va a finalitats socials. Això és important, això amb una empresa privada no se li demana,
0: no.
2: ni és legalment. Per tant, és una diferència que contesta una mica el que preguntaves, Gabriel.
4: Bueno, jo crec que són organitzacions, són empreses, en el fons, que, parlaré com a economista, més que
0: no,
4: això.
0: No, està molt bé que ho facis.
4: Aquest sentit de la comunitat, com es trasllada, no, en l'empresa, doncs les cooperatives de treball, desapareix el conflicte entre el capital i el treball, no?

0: mandants. No? En una cooperativa de consum aquest conflicte desapareix en quant que el soci també és propietari de la cooperativa. No? Per tant, si barregem cooperatives de treball amb cooperatives de consum, fem una reducció del conflicte i econòmicament una millora de l'eficiència.
1: I això com es nota en els pressupostos municipals, en el dia a dia de la ciutat?
2: Bueno, la correlació clara del que és una cooperativa de treball o de consum amb els pressupostos municipals té poca relació, no? Però sí que és veritat que el que jo crec que és important en relació a la ciutat o l'aportació que fan a la ciutat sí. És que al final, més enllà de l'adjectiu, no? De que li diem economia social, no deixa de ser economia i, per tant, una part molt important de l'activitat econòmica de Mataró. Si abans parlàvem, no? que en el passat aquesta vinculació estava molt més vinculada a allò que era la ciutat, em feia referència també a l'Àngel, no? Que era doncs, aquest passat industrial i especialment en l'àmbit tèxtil que conformava, no? Que existissin una sèrie de cooperatives en l'àmbit industrial. El que veiem avui en dia és que aquesta aportació és de d'altres sectors, no? És del sector de l'àmbit del consum, de l'àmbit de la cultura, de l'àmbit de l'habitatge, no? Tenim, per exemple, la cooperativa també de referència com és Bloc Cooperatiu, que és una cooperativa d'habitatges, de l'àmbit de l'energia, de l'àmbit de la mobilitat, com deia abans, l'àmbit de SonMobilitat, no? Que fa, són consumidors que comparteixen cotxes elèctrics que són propietats de la cooperativa, o la cooperativa La Feixa, que és un supermercat cooperatiu, o el propi Abacus o Buc de Llibres. Jo crec que l'aportació, a diferència del passat, és que igual que ens ha canviat l'activitat econòmica, doncs lògicament el cooperativisme i l'economia social també ha anat transformant-se, modificant-se, i ara són doncs, una part important del que és l'activitat econòmica. En termes de país, parlem sempre que al voltant d'un 10% del PIB, no? Doncs el constitueixen el conjunt de l'economia social, que és molt més ampli que només el cooperativisme, perquè quan parlem d'economia social, òbviament que inclou el cooperativisme, però també inclou les associacions que tenen activitats econòmiques, o les fundacions també que tenen activitat econòmica, o altres tipus de les empreses d'inserció, els centres especials de treball, és a dir, és tot un conjunt, tot un ecosistema que són generadors d'activitat econòmica i, per tant, també doncs, de generació també de llocs de treball, que és un dels elements més importants de cara a la cohesió de la ciutat i a la generació d'ocupació de qualitat, perquè, lògicament, els llocs de treball que es generen en les cooperatives o en l'economia social en general, doncs són llocs de treball que per lo general són llocs de treball doncs, de millor qualitat que en altres tipologies d'empreses. No?
3: Uh-huh. Teresa?
1: Espera't un moment, un segon.
3: Perdó.
4: No, per afegir el que comentava el Sergi, està clar que hi ha una voluntat política perquè l'economia social pugui ser tractada i respectada. No? A Mataró és un referent. La veritat, Mataró és un referent ja des de molts anys que l'Ajuntament sempre ha cregut en aquesta economia sí. I que, per tant, doncs, ho dic perquè hi ha ajuntaments que ni es toca aquest tema. Independent que hi hagi cooperatives a la pròpia població, però que Mataró ha estat sempre un referent, com ha estat un referent també Mataró amb el percentatge que es dedica a la solidaritat internacional. Uh-huh. Per tant, són elements que cal tenir en compte i, per tant, cal voluntat política perquè això es dugui a terme.
1: Uh-huh. Professor, i a la resta de l'Estat? Perquè, clar, estem parlant d'una ciutat i penses que això, no sé, es podrà anar estirant com un xiclet?
0: Bueno, tenim per primer cop un ministeri que té el nom d'Economia Social.
1: Sí.
0: Per tant, això vol dir que està dins de l'agenda de les polítiques de desenvolupament del govern central, no? Jo crec que aquests anys aquest ministeri ha fet molt bona feina i també diguem, està assentant les bases perquè l'economia social estigui dins del debat i sigui un actor a tenir en compte a l'hora de dissenyar les polítiques. No? I crec que aquest és el repte i crec que ho veu molta gent. I fins i tot, encara que no sigui de manera explícita parlar d'economia social, es parla d'economia social sense parlar d'economia social, no? Els ODS, els fons Next Generation, les polítiques estratègiques de la Unió Europea, parlen de sostenibilitat, parlen d'equitat, parlen del reforçament

0: No? I, per tant, l'economia social és font doctrinal d'aquest canvi estructural que està promovent-se. No? El que hem d'intentar és que l'economia social ho aprofiti, també. No? I crec que aquest és un dels reptes que podem tenir. No?
1: A veure, Gabriel, digues, des d'Andorra.
2: Sí, no, ell parlava dels reptes i això em va també per preguntar-lo el següent. O sigui, no sé si a qualsevol dels quatre, no sé com veuen com auguren el futur del cooperativisme en una societat on, sobretot els joves, per exemple, s'està instaurant el missatge aquest de que ser exitós és si ets un empresari, no? Diguéssim, s'està instaurant la cultura emprenedora, que sempre va bé, però jo crec que s'està entenent malament, no? També perquè se'ns inculca el fet de que seràs exitós si crees una empresa on facis diners i diners i diners. Llavors, no sé com ho veuen, això.
1: A veure, el professor primer, que és el que
0: jo diria que l'economia existeix perquè els recursos són escassos i les necessitats més grans que els recursos que tenim. Per tant, gestionar vol dir prioritzar. I prioritzar vol dir fer-ho en base a molts elements, però hi ha dos que són molt importants. No? Una és la correlació de forces que tenim amb el món on vivim i l'altra és el sistema de valors que tenim cada un. No? Per tant, l'economia, en el fons, és una ciència moral, diria jo. En totes les decisions que fem de compra, les decisions que fem, com treballem, les decisions que fem quan administrem, hi ha un reflex del nostre sistema de valors. Però jo crec que vivim en una societat, en un moment de canvi molt important, en el que jo crec que l'economia social potser també, i ara obro un debat que no ens dona molt de temps, però és un dels debats que a mi m'interessa, o sigui
1: endavant.
0: Superar el concepte d'economia social cap a democràcia econòmica. No? Nosaltres vivim un moment de canvi amb una nova revolució tecnològica en el que per primer cop a la història la matèria primera d'aquesta revolució tecnològica no són elements físics, sinó són les dades i és el nostre excedent conductual, vol dir, és la nostra intimitat. I quan la nostra intimitat està en risc, doncs està en risc la llibertat i la democràcia en si mateix. No? Per tant, jo crec que és important que l'economia social obri el debat de democratitzar l'economia amb un espectre molt més ampli que el que són les pròpies organitzacions que defineixen l'economia social. No? Si en aquest element que ens ve ara no reforcem la democràcia econòmica, doncs tindrem problemes perquè aquesta revolució tecnològica té una visió pràcticament oligopolística o monopolística de gent que en poques mans pot dominar, com estem veient, doncs, el devenir del planeta. No? I crec que hem d'anar una miqueta cap aquí, cap a treballar un concepte més ampli de democràcia econòmica.
1: Digues.
2: Gràcies.
3: Sí, jo per aportar algun element, perquè tampoc comparteixo, diguéssim, aquesta afirmació, no?, de que els joves són cada vegada més individualistes. Segurament hi ha alguns que sí, no dic jo que no, que són cada vegada més individualistes o que només estan pensant, no?, a nivell econòmic o la retribució. Jo crec que justament, mira, estava pensant en dos elements que jo crec que són diferenciadors també d'aquest canvi d'època al que també feia referència a l'Eloi. Per una banda, doncs, jo crec que cada vegada les persones joves, una de les coses que veiem és que no només tenen en compte la retribució de cara a accedir a una feina, no?, sinó que tenen en compte altres elements, com poden ser la conciliació, com poden ser a quin projecte estic contribuint jo amb la meva força del treball, i aquí cobra tot el sentit les cooperatives de treball associat, perquè al final tu decideixes col·lectivament en què vols treballar, tu decideixes els beneficis a què els destines, per tant, tens un nivell de compromís que va molt més enllà d'anar a treballar 8 hores o 7 hores, les que toquin, a un lloc de feina i rebre un salari. Hi ha un nivell de compromís que va molt més enllà exclusivament de la feina, sinó que hi ha un concepte de projecte i de compromís. I el segon element que volia posar també, jo crec, d'aquest canvi d'era que estem vivint, jo crec també, és respectar el valor que li donem a la propietat, no? I aquí ho lligo més amb el tema de les cooperatives de consum, no? Abans parlava jo, per exemple, de la cooperativa Som Mobilitat. Hi ha molts joves, o sigui, segurament, fins i tot les generacions que estem aquí a la taula, tots venim d'una generació que tots havíem de tenir un cotxe, no? Perquè sense tenir un cotxe no podies fer un projecte de vida, però, bueno, potser podies moure per la... O sigui, aquesta concepció ara ja està canviant. La gent ja no pensa, o sigui, jo per què he de tenir un cotxe en propietat aparcat allà, que a més potser el faig servir un dia a la setmana o dos, no sé què, doncs potser té més sentit que m'associï, m'agrupi amb altres persones, que entre aquestes persones doncs, comprem vehicles que, a més, siguin vehicles sostenibles i que quan cadascú el necessiti, doncs, a través d'una app, el reservi i, per tant, estem fent un consum molt més sostenible, molt més responsable, que té molt més en compte també l'impacte al territori i al planeta. No? Per posar-ne només dos exemples, jo crec que d'aquest canvi de mentalitat de que no necessitem ser propietaris de les coses, necessitem de tant en tant utilitzar segons quines coses, però no necessitem tenir-ne la propietat.
1: A veure, digues tu, com a persona jove, Roser, com ho veus? Ho veus com en Gabriel? Gabriel és una mica més jove que tu.
4: Jo estic d'acord tant amb en Sergi com amb l'Eloi, però crec que és interessant que anem a buscar també aquelles necessitats com més imminents que podem tenir, no?, com a ciutadania. És a dir, el tema de la mobilitat és molt important i tot el que comentava l'Eloi que s'està movent avui doncs, també és molt rellevant, però jo me'n vaig encara a una cosa més bàsica, com és l'alimentació. És a dir, tots i totes necessitem el plat a taula. No? Aleshores, a Catalunya, per exemple, la indústria alimentària és la més potent o de les més potents, per damunt de la de l'automoció, que sempre la prenem com a referent i com a molt estratègica per a l'exportació, etc. No? Doncs la indústria alimentària en capital i en inversió és molt més gran, no? Segurament el professor podria afegir dades com més concretes.
1: Parlar. Ens queda poc temps, però...
4: En canvi, si ens fixem, ahir que vaig assistir a una taula rodona sobre l'accés a la terra amb en Pep Riera, per exemple, un pagès, no?, històric de la ciutat, explicaven com no està en mans del primer sector del país, no? És a dir, per exemple, si ens mirem el gra que necessita un ramader per poder alimentar el bestiar, fins a un 80% sovint és producte importat, no? Per tant, en aquesta qüestió tan bàsica i que ens afecta a tota la ciutadania, si anem a l'inici, que és primer sector, i anem al final, que és el plat de taula, o fins i tot, si penséssim en una reserva alimentària de país, veuríem que aquí hi ha un desequilibri. Per tant, tota aquesta cadena intermitja que hi ha al mig és la que hauríem d'analitzar. No? Jo crec que aquest és un dels reptes de l'economia social i solidària, que és posar-nos a disposició com a mitjà. No som un sector, no som un àmbit, a vegades ens mirem com a tal, no?, i se'ns mira des de fora com a tal, però en realitat és un mitjà. Les més de 140.000 persones que diuen que treballem a l'entorn de l'economia social i solidària a Catalunya, hem d'estar també a disposició de veure què necessita el nostre país i a partir d'aquí doncs, formular nous models, com ja apuntava el professor, no? Mirar noves fórmules i anar des d'una anàlisi més global, perquè avui en dia o sigui, l'anàlisi ha de ser global sí o sí, però després portar-lo també a la nostra ciutat. I crec que això, tot i que és llarg, és complex i que mereix molt d'estudi, és el que hem d'arribar a poder traslladar a la ciutadania i per tant també a la gent jove, que jo també hi tinc molta esperança. Crec que a la nostra comarca i a Mataró també tenim molta gent jove organitzada amb moltes ganes de tirar endavant projectes, no només d'autoocupació, sinó també d'organització de la vida en general. No? Uh-huh. I crec que és aquest tipus de...
1: Es queden 4 minuts.
4: D'acord. És aquest tipus de debat que ara és repte aprofitant aquesta capitalitat que és de reconeixement, que és de celebració de tot el llegat, de tot el que hem construït, però també d'això, de capilaritzar fins i tot debats des de la ciutat cap al país, no?
1: Uh-huh. El professor hi està d'acord? Sí, estava...
0: Totalment d'acord. Crec que la Roser dona la clau i per això nosaltres, el que ella explica és molt important per entendre el que intentem fer, no? I en el fons ha acabat de parlar de la cadena de valor, no? De la cadena de valor alimentària, com, diguem, el capitalisme fa una captació de rentes, no? Per això nosaltres, un altre dels elements que també pensem és que és important fomentar la intercooperació i el creixement de les organitzacions de l'economia social. I com que queda...
1: Dos minuts,
0: m'agradaria fer un anunci amb el permís del regidor que per parlar d'aquests temes, també una miqueta més a nivell macro, anunciem que el dia 22 de juny a Mataró vindrà el Premi Nobel d'Economia Joseph Stiglitz.
1: Hombre.
0: I farà un diàleg amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al voltant d'aquests reptes.
1: Molt bé. No sé si tindrem cruïlla d'Europa ja, crec que no, però si no ja ho donarem aquí a l'emissora. Vols dir alguna cosa més, Gabriel?
2: Sí, bueno, jo només volia matisar una cosa, que és
1: Però
2: que...
1: ràpid, eh?
2: Sí, no, no, molt ràpid. I és que crec que... O sigui, jo no deia que els joves no siguin solidaris ni res d'això.
1: No cal, no cal.
2: Perquè seria tirar-me pedres contra el meu propi taulat, que jo soc jove. Simplement és que deia que sí que dona la sensació que s'ha instaurat el missatge aquest de que si no fas diners emprenent, no ets exitós.
1: Clar, perquè veiem a la televisió sempre aquests americans, amics del Trump i companyia. I aquests són els que no hem de mirar.
2: O des de YouTube, saps? També tu mateix. Sí, sí. Era això.
1: Digues, Àngel.
5: Un referent respecte als debats, el debat que hi ha hagut ara, que ha sigut molt interessant. El referent com a ciutat és el Cafè de Mar, la veritat. I el Cafè de Mar, la majoria de cooperatives són cooperatives joves. Uh-huh. Això és molt important per al que preguntaves abans, eh?
1: Sí, sí,
5: el món
1: sí,
5: jove.
1: Sí.
5: No, el món jove està ja interessat en poder crear cooperatives.
1: D'acord, doncs gràcies a tots per haver vingut aquí a l'estudi de Mataró Ràdio. Gràcies, Pere, i ens veiem la setmana vinent, que també tenim un altre tema, que és...
2: Cuba.
1: Cuba. D'acord? Cuba.
5: Que
1: gràcies.
3: Cuba. Gràcies.
2: Adéu, que vagi bé. La setmana que ve. Adéu.

0: El sènior femení del club de bàsquet Argentona ha tancat la temporada al pavelló amb una victòria contundent davant del Sant Nicolau per 75-56. Les jugadores d'Albert Illa van oferir una de les versions més completes del curs en un partit molt especial, marcat pel comiat d'Aina Casabella després de molts anys defensant la samarreta groc i negre. Avui toca fer l'últim balanç del partit, de la temporada d'aquest partit del cap de setmana amb el míster Albert. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Bé, va ser un partit, com deies tu, especial, xulo. Ens va costar, però vam anar remant i estirant, elles de cop s'acostaven, però jo almenys no tinc sensació de patir pel resultat en cap moment, perquè tampoc potser era el prioritari, però quan al final ens escapem i fem els últims minuts en què gaudim, podem sentar l'Aina, podem tornar a sortir quan queden 7-8 minuts, que va jugar molt bé, a més, i fer-li el comiat quan quedaven 2 minutets perquè sortís i rebés, pues, això, l'escalf del públic, de les jugadores, el reconeixement de molts anys de feina al club d'ascensos, i a vegades també de patiments per passar les categories i tot, però molt bona feina, pues, encantats, perquè van a tot, ja et dic, tot rodó, bon partit, molt bon partit de l'Aina, comiat amb tothom, pues, content perquè s'estava guanyant, a seguir.
0: Podríem dir que ha sigut la cirereta del pastís d'aquesta temporada.
1: Sí, bueno, la cirereta sempre, a nivell esportiu, ara hi donava voltes, i ahir també pots fer un pèl millor, però veient com ha jugat Vilassar, amb l'equipàs que té Osona, que a més nosaltres vam competir molt ben allà, però no vam poder amb elles, perquè jo penso que han estat per sobre nostra. I després amb Llefià i Cese, que per mi la sorpresa potser és Cese, en quant a que ha fet una temporada molt, molt, molt, molt bona per l'equip que té a nivell, sobretot físic, que li falten potser pivots i així. Aquests quatre equips han estat per sobre nostra, ja dic dos, probablement no hem pogut atrapar-les, però dos potser sí que podien haver-ho fet un pèl millor, però bueno, n'hi ha molts per sota, hi ha 9 equips per sota, crec. Sí, i hem fet molt bon any, 16 victòries, 10 derrotes, i si hem pogut aixugar alguna derrota i quedar-nos amb 5-6, automàticament haguéssim passat a lluitar per tercera plaça, però no ha pogut ser, i contents. Bueno, contents no perquè no hagi pogut ser, sinó contents per la temporada. Mm. Ha sigut molt, molt satisfactòria.
0: Mm-hmm. Deixem tornar al partit. Què va passar l'últim quart per part del Sant Nicolau? Va baixar els braços, ho dic, pel parcial de 23?
1: Bueno, no sé, va ser un partit una mica estrany, també, perquè jo vaig... Bueno, l'Albert i jo vam arribar tard, teníem un partit a les 4, no ens vam voler posar el partit un quart d'hora més tard o 20 minuts més tard, que ja és l'únic que demanàvem. No en jugàvem res cap dels dos equips, crec jo. I res, vam arribar al minut... al primer quart. Començant el segon, ens vam incorporar el segon entrenador jo... I ho va portar l'Eva Ioldi, que és la preparadora física, però també és entrenadora de bàsquet. Mm-hmm. Va fer-ho molt bé. L'equip estava, sempre anàvem per davant. Recordo que anàvem en el cotxe mirant i sempre era 7-6, 10-9, 16-15, guanyàvem d'un. No sé, o sigui, miréssim quan miréssim, guanyàvem d'un. Això vol dir que va ser un partit, de tirar ronça, però al final què va passar? Pues, probablement que vam desempallegar-nos d'aquest de 3-5 punts, i ara que vam veure 10 punts hem seguit corrent, vam gaudir, vam fer molts contraatacs, vam anotar triples, i content perquè, ja et dic, no... Primer, que jo penso que mereixíem estar al partit 2-3, perquè no entenc que no es vulgui córrer un partit, a mi em va sentar bastant malament, i després que probablement van estar 30 minuts fent zona, cosa que tampoc entenc quan l'únic que es tractava és de cloure la temporada jugant el millor possible. Nosaltres vam anar de cara, vam trobar-nos això, va ser molt incòmode, però quan la incomoditat s'acaba, gaudim i probablement per això estirem el resultat. No perquè elles baixessin els braços, sinó perquè nosaltres ens hem desempallegat d'això, de la incomoditat de la zona. Dit això, com vam arribar a l'Averió, no ens vam incorporar com a entrenadors, vam fer d'ajudants de l'Eva, que s'ho va currar molt, va portar molt bé el partit i vam aportar el que vam parlar, coses, però la vam deixar de primera entrenadora, amb la qual cosa també estic molt satisfet perquè penso que és un premi per totes en general, perquè la tasca de preparació física que ha fet aquest any i la química que té amb les jugadores és molt bona, i és un punt més de felicitat pel partit. Jo m'ho vaig passar molt bé fent-li de segon.
0: Albert, creus que l'equip també va jugar amb un punt extra de motivació per dedicar la victòria a l'Aina Casavella que deixa l'equip?
1: Sí, però és el que deies tu. Imagina que ens va tot malament. Igual és un drama, i precisament per les ganes de fer-ho bé per l'Aina, si haguéssim anat 10 a sota, igual en parlem de 20. Perquè això et passa. Quan tens una motivació que et fa molta il·lusió per una persona en concret, que la cosa vagi bé, si se't torça, es pot torçar molt. És que ja et dic, va anar tot bé, va anar tot de cara. Va ser al final del partit que vam tenir aquest raig final molt bo i que tot sortia, saps? Contraatac, triple, van poder jugar les dues juniors que van venir, que ens estan ajudant molt a final de temporada per entrenar, ja van venir a Camp de Vilablareig, malauradament allà vam perdre, però recordes que et deia que va ser un partit estrany? Nosaltres ens estem bé, estàvem bé, estàvem jugant bé, i Vilablareig ahir va perdre, amb 40 puntets i ha quedat penúltim. Però bueno, això és bàsquet, no? L'altre
0: sí,
1: dia,
0: sí,
1: el partit raro se'ns va complicar, no estava molt satisfet jo amb el criteri arbitral perquè ens van treure de partit, però va com va. Vam tenir una derrota amb un rival que ha fet un any no massa bo, i en canvi aquest cop hem tingut una victòria de 20 amb un rival que ha fet un any força bo.
0: Mm-hmm. Què ha significat l'Aina Casavella pel vestidor i pel club durant tots aquests anys?
1: Bé, l'Aina Casavella és com un símbol, no, d'aquest equip, perquè portava molts anys al club. Jo recordo fer un amistós quan jo entrenava un cadet de jugadores que ara ja són el cinquè any de sènior, diria jo. I aquell amistós l'Aina jugava contra nosaltres, ja estava a l'Argentona. Va, si et poses a comptar anys, són molts anys, però és que no només això, sinó que ja ha sortit de l'escoleta de l'Argentona. M'imagino, eh? Jo no hi era, però m'imagino que estava a l'escoleta. Amb la qual cosa és una jugadora que és de club, que ha arribat a dalt en el club, que arribant a dalt en el club ha sigut molt important en el sènior, i a vegades això és el més important del bàsquet, que tu siguis un referent i que donis el millor de tu. L'Aina ens ha ajudat moltíssim, és una jugadora amb molt versàtil, que sap passar molt bé. Jo destacaria que sap fer jugar les companyes molt bé, i això és impagable. Quan, no només que facis punts, que els fa, no només que puguis ficar triples, que és una jugadora que pot anotar de fora, és una jugadora dura en defensa, ajuda molt en rebot, però bàsicament sap millorar la companya, i quan un jugador té això, masculí o femení és igual, pues el company li té molt de pressi. Independentment de que fora de pista, pues molt, molt bona tia, hi ha hagut, penso que, molt bon rotllo aquest any. Aquí per ella no ha sigut fàcil, perquè dues companyes de tota la vida, ho va deixar la Mariona fa un parell d'anys, aquest any la Marta va plegar, i l'Helena, per embràs, també ho va deixar, i eren probablement les seves millors amigues, el seu nucli dur de l'equip. I, curiosament, amb això, que és un cop dur a nivell emocional, no? Perquè, clar, si amb qui portes millor, pues ja no hi és, el teu rol canvia, i ha sigut una mica el pegamento de l'equip. Jo estic encantat amb l'Aina post embràs de l'Helena, que es queda una mica sol a nivell d'amistats personalíssimes, i fa un treball increïble. I llavors, jo, el paper de l'Aina a partir d'aquest moment, una mica abans de Nadal, és espectacular. Estic supercontent amb ella.
0: Mm-hmm. Vinga, doncs es tanca la temporada, Albert. Vam començar, doncs, això cap al setembre de l'any passat. Hi ha algun partit que t'hagi fet ràbia perdre?
1: El de Vilassar, perquè va ser... Primer el de Blanes, perquè no la ficàvem ni a una piscina, però literalment, va ser horrorós. I al final encara ho vam salvar perdent de 11, crec, però és que no érem incapaces. Aquest un, el de Vilassar, perquè va ser molt abultat i no crec que juguessin tan malament, i elles van... Una mica això que dèiem, no? Quan tot et surt que fas un 20-3 contra Sant Nicolau, probablement no és la realitat, però ens va passar. Ens van fotre una pallissa, i després haver perdut el partit de casa amb Llefià, que penso que si haguéssim guanyat, igual és un rival que ha quedat molt bé a dalt, però si no ens haguéssim tret aquell, potser ens haguéssim acostat més a les 5 derrotes que no a les 10 que hem tingut. Aquests 3, probablement.
0: Hi ha algun partit que haguéssiu guanyat i que te'n fas creus?
1: Ostres, doncs no hem tingut cap partit injustament guanyat.
0: allò que dius, mira, és que poder a nivell competitiu no ho hem fet gaire bé, però mira, la moneda s'ha decantat a favor, no?
1: Sí, mira, ara que ho dius tu, sí. Perquè justament hem guanyat, no per justícia, sinó perquè per resultat apretat, i ara recordo un partit que no vam estar gens bé, però sí que és el de Sant Gregori, que vam guanyar la pròrroga, però vam estar molt bé d'actitud. O sigui, va ser una mica com Blanes, que no ens costava molt, no ens entrava res, i ells estaven amb jugadores molt inspirades, però aquest cop no vam desesperar-nos, vam seguir, a més recordo els missatges de seguim, que no passa res, a vegades no ens entren les coses, a vegades juguem malament, però hem de treure el partit. El podem treure i hem de treure. I una mica les ganes ens van fer guanyar el partit. I aquest partit, que el vam treure sense jugar bé, sí que el vam treure per molt d'esperit d'equip.
0: Mm-hmm. Ara s'acaba la temporada, Albert, i fins al setembre que no comenci són molts mesos. Què faràs? Un viatge a les Bahamas per descansar?
1: I a les Bahamas no, i tampoc sé si viatja bé, perquè, bueno, com que, no, perquè just quan ens va bé és a final de juny i hem de tornar a ser avis.
0: Molt bé, felicitats.
1: A principis de juliol, i bueno, no sé si quadrarà tot, però una escapadeta curta igual sí, cap a França, a Itàlia, però que a mi, bueno, a Itàlia a mi m'agrada molt anar-hi, i pensar ja en com anirà tot l'any vinent, parlar amb el club, estructurar una mica tot, i bueno. Uh-huh. Una mica de calma, però calma ja no tensa, perquè per sort la cosa està molt, molt tranquil·la a nivell de club. Pues això, pensar una mica en quines necessitats tenim com a club i en fer-ho el millor que puguem.
0: Uh-huh. I una última, que també li he fet a l'entrenador del masculí. A l'agost, setembre, inevitablement, i encara que les entrevistes digueu que no, com a entrenadors, suposo que us deveu fer un dibuix de com voleu acabar la temporada. Creu que heu acabat, o creus que heu acabat com et vas imaginar el setembre passat o no?
1: Setembre, has dit, eh? Com em vaig imaginar...
0: Bueno, quan comences ja, quan la cosa comença.
1: Sí, però és que a l'agost...
0: A l'agost ja saps el calendari.
1: Sí, com vam començar a finals d'agost, nosaltres veníem d'un final de temporada espectacular i pensàvem que volíem lluitar per l'ascens. Però vam veure en seguida que no estàvem tan bé, ni a pretemporada ni a l'inici de temporada, i al setembre ens veiem pues, patint, o sigui, patint per guanyar partits. Aleshores, a l'agost pensàvem en fases d'ascens o en ascens, al setembre pensàvem en no patir per no baixar, però si fas una mitja de les dues, sí que la temporada ha anat una mica com pensàvem. Però, repeteixo, ens hauria agradat acostar-nos a les 5 derrotes per poder lluitar fases. Però jo estic molt content, i sobretot estic molt content del clima amb què hem acabat, perquè no tenim la sensació d'haver-ho fet malament, tenim la sensació d'haver-ho fet força bé.
0: Mm-hmm. Doncs Albert, gràcies per acompanyar-nos i compartir aquest balanç de la temporada. També t'agraeixo moltíssim que durant tota la temporada ens hagis acompanyat de manera setmanal en els bons i no tants bons moments que n'hi ha hagut, perquè l'esport al final també és com la vida mateixa, i per permetre'ns seguir l'evolució de l'equip i apropar la ciutadania doncs el vostre èxit a Primera Catalana. De debò, ha estat una de les temporades més, com dir-ho, més emocionants, i t'asseguro que no heu estat soles, perquè ho hem patit i viscut amb vosaltres.
1: No, l'agraïment és mutu, perquè tu ara m'agraïes que us atenguem i que parlem i tot, i jo el que us agraeixo molt és el seguiment, perquè és important, i és el que deies tu, no? que la gent que pot tenir pues, això, ganes de seguir-nos, pot fer-ho gràcies a vosaltres i a les xerrades que tenim cada dilluns, dimarts, quan toqui.
0: Podem desitjar que la temporada que ve aspirem a un ascens?
1: Sí, perquè... Bueno, sí, no, vull dir... Com, és el que et deia, com aquest any. Però, mira, el que parlàvem abans, l'Aina no hi és, l'Helena no podrà jugar... L'equip ha canviat molt, l'equip s'ha rejuvenit molt, l'equip a nivell físic és molt... impacta molt perquè és un equip molt alt, aleshores amb aquestes eines intentar fer-ho el millor que es pugui, saps? Llavors sí que es pot pensar, però no és cap pressió per fer-ho, ni cap obligació, ni molt menys, però es pot pensar en fer coses xules.
0: Vinga, ja tindrem temps de parlar-ne. Albert, de nou, mil gràcies a tu, a l'equip i al club. Que vagi molt bé.
1: Igualment, moltíssimes gràcies, Miquel.
0: Bon dia.
1: Adéu.

0: El sènior masculí del Club de Bàsquet Argentona ha tancat la temporada amb una derrota ajustada a la pista del grup Bernat per 69-65. Els de Quique Espà, però, acaben el curs amb una meritòria cinquena posició de Copa Catalunya i amb una dada que defineix perfectament el seu estil. Han estat l'equip més anotador de la categoria, però també el que amb més punts ha encaixat. Analitzem el darrer partit i fem balanç de la temporada amb el tècnic groc i negre, en Quique Espà. Quique, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, ara que ja s'ha acabat el ritme de la competició?
1: Sí, doncs bé, content de com ha anat la temporada i el resultat final doncs, està en aquesta classificació a la part alta. La veritat és que hem cobert de sobres l'objectiu, que era la permanència, i ja dic que l'hem complert de sobre.
0: Mm-hmm. En el partit aquest passat cap de setmana vau competir fins al final en una pista complicada i davant un rival que s'hi jugava també molt. Quina lectura fas del partit?
1: Va ser el típic partit d'un equip que s'hi juga molt i un altre que no s'hi juga res en quant a classificació o de cara a el que és la permanència, i això es va notar. I així, per exemple, el primer quart vam estar molt espesos, va acabar amb un parcial de 20-7 a favor d'ells. El segon quart doncs vam continuar una mica amb el mateix, a la mitja part perdíem 40-22, o sigui, fer nosaltres 22 punts amb dos quarts, jo crec que no ha passat en tota la temporada, no? Però bueno, a partir del tercer quart doncs ja vam entrar una mica més en el joc i en l'últim quart llavors vam fer un parcial, no recordo ara de quin va ser, crec que va ser de 14-28.
0: Sí.
1: I per tant, bé, si hagués durat un minut més el partit, ja, jo crec que haguéssim tret i tot.
0: Clar, l'equip va anar, podríem dir, de menys a més. Vau arribar vius en els últims minuts. Què creus que us va faltar per acabar de culminar aquesta possible remuntada?
1: Un minutet.
0: Un minutet, no?
1: Un minutet. Ens va faltar un minutet perquè ells estaven, llavors estaven caos. No els hi entrava ja res, tot el que els havia entrat a la primera part, doncs, en aquest últim quart, doncs, suposo que es van posar nerviosos i llavors no van estar tan efectius com a la primera part, no? Llavors, en canvi, nosaltres va ser tot al revés i, clar, nosaltres jugàvem sense pressió i en el moment que et comencen a entrar els tirs i demés, doncs, llavors, les coses surten millor. I tot i així, la llàstima va ser el poc encert que vam tenir amb els tirs lliures, perquè si haguéssim estat mínimament encertats, doncs llavors haguéssim guanyat segur.
0: Mm-hmm. Quin tipus de versió vam veure en aquest últim duel de la temporada?
1: Bé, a veure, hem de tenir en compte que vam tenir només 7 jugadors disponibles del sènior per poder jugar aquest partit per causes de lesions i de més, no? Per sort, vam poder completar la plantilla del partit amb jugadors del sub-25, i per tant entenc de que el que vam arribar a fer en aquell partit té molt de mèrit, perquè al faltar jugadors del sènior, lògicament això s'ha de notar en quant a rotacions i de més, no? Mm-hmm. I per tant estic satisfet. a mitges, en el sentit de que de la primera part, o sigui, els dos primers quarts, totalment fatal, i en canvi la segona part, doncs la veritat és que ja vam ser nosaltres i bueno, i això va fer de que perdéssim a la mínima.
0: Ja. El Sots 25 jugava dissabte, també, no?
1: Sí, també jugava, i el que passa és que ells no s'hi jugaven res perquè ja havien quedat primers.
0: Primers de la categoria.
1: Sí, mm-hmm. Sí, sí. I llavors això, doncs clar, també va facilitar que poguessin venir tres jugadors d'ells amb nosaltres, perquè no podíem anar només amb set jugadors.
0: Mm-hmm. No, ho deia precisament per això, per aprofitar la benentesa i felicitar-los també per aquest títol de categoria, amb en Gerson García al capdavant, si no vaig errat. Sí. Líders, i tot i així guanyant també en contundència davant del Sant Jordi 59-84. Hi ha bona base, no? No sé si fins a quin punt a la temporada que ve veurem algun d'aquests jugadors a Copa Catalunya.
1: Bueno, això sí, està per veure, no? Però bueno, ja, no sé, aquesta temporada ja hem incorporat un jugador que era del sub-25 de l'any anterior, com és el Basterra, i a més ha anat venint a quasi bé tots els partits, o jo diria que tots. Un altre jugador del sub-25 amb nosaltres, que és el Víctor Domingo. A part d'això, també del sènior B ens han ajudat jugadors com l'Armando o el Pau Bova, i això vol dir, doncs, que es treballa bé en la cantera per poder nutrir jugadors pel sènior quan fa falta, no? I per tant, de cara a l'any que ve veurem què és el que podem fer.
0: Tornant al partit, a nivell ofensiu vau tornar a demostrar capacitat anotadora, però defensivament vau patir en moments clau, no? És una mica el resum del que ha estat també la temporada?
1: Sí, perquè clar, ja vinc dient que amb el problema de lesions que hem tingut, sobretot en les posicions de pivots, ens ha dificultat molt que defensivament poguessin parar els pivots contraris i en general els equips contraris, no? I especialment en el tema del rebot defensiu nostre, no? Això provocava, doncs, que ens fessin més punts, sobretot de rebot, que ens haurien de fer. Però també s'ha de tenir en compte que nosaltres hem intentat fer un joc ràpid, intentar no arribar als últims moments de possessió de pilota, i això feia que potser poguéssim tirar més vegades a la cistella contrària, i per això també hem sigut l'equip més anotador de la categoria, però també, clar, propiciava que el rival pogués tenir també més opcions de cara al seu atac.
0: Mm-hmm. Grup Barna va guanyar aquest últim partit, demostra també el que dèiem la setmana passada, que no sabem què ha passat, si amb el canvi d'entrenador, però venen de guanyar-ho pràcticament tot. Baixa de categoria o salva?
1: Baixa.
0: Baixa, no?
1: Baixa, sí.
0: Són els quatre últims.
1: Sí, perquè estava pendent, bueno, a part de la seva victòria, estava pendent de que el Malgrat o el Ripollet perdessin els seus partits i no els van perdre i, per tant, ja se'ls ha condemnat a baixar. Però sí, efectivament, és un equip que ha fet un canvi espectacular en els últims 10 partits. Segons em va dir el seu entrenador, han guanyat 8. I això té un mèrit, tenint en compte que abans ho perdien gairebé tot, no? I, per tant, és de felicitar en el seu entrenador i els jugadors del grup Barna perquè han fet un final espectacular.
0: Quique, dues per acabar. Quin ha estat per tu el principal punt fort d'aquest equip durant el curs, recordant que és la teva primera temporada sencera al capdavant del sènior masculí?
1: A veure, considero que el bon treball que s'ha fet durant tota la temporada en els entrenaments, tot i la dificultat, ja torno a repetir, amb les lesions, les dificultats amb les goteres del pavelló, que de vegades no ens deixava entrenar com volíem. I, per tant, jo crec que aconseguir la permanència amb 13 victòries amb aquesta sisena posició en la classificació, tenint en compte, a més, que en l'altre grup de la categoria la permanència estava assegurada amb 11 victòries, i nosaltres ja dic que han estat 13. Per tant, entenc que tot aquest treball que s'ha portat a terme amb l'ajuda, torno a dir, dels jugadors del sub-25 i del sènior B, ha propiciat que la temporada hagi estat un èxit per mi total i absolut.
0: I quin creus que ha estat aquell aspecte que encara necessiteu o heu necessitat més temps per treballar, per acabar de fer un pas endavant com a grup competitiu?
1: Doncs, bé, clarament aconseguir que les posicions de pivots puguin ser més, estigui més ben cobertes en quant a disponibilitat de jugadors en aquesta posició i òbviament que llavors defensivament doncs puguem millorar tots els aspectes de la defensa i especialment del rebot defensiu. Tot això ajudaria a millorar la nostra aportació a cada partit. Mm-hmm.
0: Si marxem enrere en el temps, Quique, el setembre, agost, setembre de l'any passat, la temporada ha acabat com et vas pensar aleshores o no?
1: Com? No he entès.
0: Si anéssim enrere, suposo sí. Que algú es planteja una mica, fa números, no? I més o menys diu aquest any ho patarem o aquest any patirem, no? Ha acabat la temporada com et pensaves?
1: Sí, perquè tenint en compte que el nostre objectiu era clarament la permanència, amb un equip jove, perquè ho és, a lo millor és l'equip més jove de la categoria, aconseguir aquesta permanència amb 13 victòries, amb la igualtat que hi havia en aquest grup, que l'any anterior no hi havia tanta igualtat i que, per tant, hem millorat els resultats de la temporada anterior i això ha fet que realment acabéssim a aquesta sisena posició a la classificació, que, torno a dir, per mi és un èxit total i absolut i a prop de les posicions de dalt de la classificació.
0: La temporada s'ha acabat ara en aquest, aquest mes de maig. El curs vinent reprendrà, o ja coneixerem com s'estructura, segurament juliol, agost, si no començarà fins al setembre. Què faràs durant tot aquest temps?
1: Bueno, ara...
0: Descansar?
1: De moment, aquesta setmana descansem, però el que no podem fer és estar fins que arribi la pretemporada sense fer res. I llavors, la idea és que a partir de la setmana entrant, entrenar un parell de dies a la setmana per mantenir una mica el ritme i no estar tant de temps sense fer absolutament res. I mentre, doncs, bueno, anar pensant amb les possibles incorporacions que puguin haver-hi en aquest primer equip. Mm-hmm.
0: Doncs vinga, Quique, moltíssimes gràcies per la crònica d'aquest partit, enhorabona per la feina feta i per aquesta cinquena posició a Copa Catalunya, i t'agraeixo moltíssim que durant tota la temporada ens hagis acompanyat en els bons i no tants bons moments, que n'hi ha hagut de tot, com a la vida mateixa, vaja, i per permetre'ns seguir l'evolució de l'equip i apropar a la ciutadania el vostre èxit a Copa Catalunya. Mil gràcies, de debò.
1: Home, és un plaer per mi i per l'equip poder estar col·laborant amb vosaltres per donar la informació a tota la gent del poble d'Argentona, perquè realment, i ho haig de reconèixer, el públic ens ha ajudat molt en els partits de casa, inclús una mica també a fora, jo crec que també la vostra intervenció en aquí demanant aquesta informació per part nostra també ajuda a que els ciutadans del poble siguin coneixedors de l'evolució de l'equip, i que, la veritat, el bàsquet Argentona està pujant a nivell general, està pujant moltíssim en aquests últims anys. Mm-hmm.
0: Et puc ben assegurar que ha estat una temporada de les més intenses i que ho he patit i viscut alhora igual que vosaltres. Vull dir que no heu estat sols.
1: Sí, segur.
0: Quique, mil gràcies, que descanseu, que us ho mereixeu, i en seguirem parlant.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: Gràcies, igualment. Adéu.

0: Dica revolució hormonal, sentimental, emocional, mental, tot el que tu vulguis. Avui a la secció de Més que Salut, la Sandra Rosué ens ajudarà a entendre per què ens sentim més cansats o per què la nostra pell reacciona diferent amb el canvi d'estació. Sandra, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, molt bé.
0: Cansada?
1: Claro, estem ja primaveral. 100%.
0: Ara feia dies que no ens vèiem.
1: Sí, però bueno.
0: Però estem aquí.
1: Sí, sempre està bé. Sembla que no ha passat ni un dia, eh? Està bé.
0: Vinga, ara que parlaves de l'astènia primaveral, molta gent es queixa de cansament o falta d'energia aquests dies,
1: sí.
0: No? Quan arriba aquesta època de l'any. Per què ens afecta tant, no?, aquest canvi d'estació a nivell físic i emocional?
1: Bueno, primer perquè s'allarguen les hores del sol. I nosaltres som doncs, com el girassol, que ens agrada molt el sol, necessitem el sol per viure, per bueno, molts efectes a la nostra cosa. Ja saps que ja hem parlat alguna vegada del rellotge intern, que tenim el rellotge del dia i el rellotge de la nit. I llavors, clar, al allargar les hores de sol, el nostre cos hormonalment també fa un procés. Llavors, hi ha com un... És com canviar de feina. Tu pots estar fent el mateix tipus de feina, però canvies de lloc, de companys, del que sigui, i t'has d'adaptar. Doncs ara mateix el nostre cos s'adapta en aquestes hores de sol, amb aquests canvis, i ja no parlem doncs, dels temes de les al·lèrgies i del pol·len i aquestes coses que també afecten. No? Què succeeix? Que al tenir-hi més hores de sol, la melatonina també fluctua una miqueta. Llavors, segreguem la melatonina més tard, canvia també la disposició d'ella i llavors tu te'n vas a dormir una mica més tard.
0: Què és la melatonina?
1: La melatonina és una substància que nosaltres segreguem de forma natural que va lligada justament amb el sol.
0: Amb el sol.
1: Sí, per això quan, per exemple, al febrer o al gener, que a les 7 o així ja és fosc, ens comença a donar com un baixón. No, com, ui, que no som, vull arribar a casa, no tens ganes d'anar-te a fer, un entrepà amb els amics, no tens ganes. Però ara, que hi ha més sol, tu pots sortir de la feina a les 8 del vespre o a les 9 i encara hi ha una mica de llum, llavors com que dius, a casa no m'aniré, tinc ganes de fer coses. O sigui, això accelera també aquest ritme i
0: disminueix la melatonina? Va per aquí la cosa?
1: No és que disminueix, és que ens arriba més tard.
0: Val.
1: Abans t'arribava a les 6 del vespre... I ara t'arriba a les 9 o a les 10.
0: Per tant, per entendre la funció de la melatonina és ajudar-nos a entrar en el descans.
1: Exacte.
0: Que és durant les hores de son.
1: Sí, per això també nosaltres també ens boicotegem molt amb aquest tema, pel tema de les pantalles. La llum blava. La llum blava també fa que la melatonina no ens arribi. Per això molta gent també té molts problemes amb el son, no? Per veure la televisió, pel mòbil, sobretot... I per utilitzar també llums molt fortes a casa. Per això l'ideal és posar llums més tènues, baixar una miqueta el ritme.
0: Baixes.
1: És molt millor llegir que mirar una sèrie. Però clar,
0: depèn,
1: Netflix,
0: depèn
1: no? Hi ha molta gent que el té Netflix.
0: Depèn de qui. Jo llegir a la nit no ho he aconseguit mai.
1: No. T'adorms.
0: No, perquè haig d'estar concentrat en el que llegeixo.
1: Però perquè no t'agrada la lectura que estàs fent, potser.
0: Sí, però no aquesta hora.
1: Ja.
0: És a dir, haig d'estar... M'agrada prendre... Clar, si llegeixo una cosa que m'interessa, li haig de prendre una atenció. I
1: clar.
0: A la nit, jo el que vull és no tenir aquesta atenció activa.
1: Clar.
0: Per això és... engego la tele sense pensar res i veig que una cosa és veure i l'altra mirar, no? Estic mirant la tele però no sé ni què fan.
1: No.
0: Llavors estic en modo...
1: Desconnexió. Bueno, això els homes ja ho teniu, eh? És el momento del nada, no? Nosaltres no podemos.
0: Però sí que a la nit, si llegeixo, haig de tenir aquesta atenció, saber què és el que m'està dient, entendre-ho, i a mi no em va bé. Prefereixo llegir més al matí, quan em desperto, al migdia o algun moment de la tarda.
1: Bueno, també et va bé, si no, posar música relaxant, per exemple.
0: També.
1: Una mica de fondo, no? Més que la televisió. Però bueno.
0: Michael Phil.
1: Sí, el que tu quieras. Que
0: macaco.
1: El que sí. Per això també el tema dels exercicis a la tarda també fan que t'activis. No? Perquè normalment fem més activitat física durant el dia i és millor al matí. Per això hi ha gent que també li canvia el sistema si durant sempre se'n va després a les 8, bueno, quan plega de la feina, se'n va fer exercicis. Arriba a casa molt activat.
0: Clar.
1: Llavors també la melatonina, per això hi ha tanta gent que ha d'aprendre a

0: suplements o pren suplements, però perquè no es coneix el seu cos. Llavors ha de regular. Al final que tu puguis... és com els... Amb els nens es veu molt bé perquè no estan tan... com dir-te... intoxicats de la vida. I llavors ells ja veus que comencen a... que van caient, li tanquen els ullets i pum, i cauen, no? I sempre va amb el sol. I nosaltres, doncs, no. També tenim molta més activitat cerebral i el cos necessita moltes coses al llarg del dia per fer i com que estem amb deutes, amb deures, no hem fet coses per nosaltres i quan pares és com... pues que el cos et demana el que no has fet per tu.
1: Clar, nosaltres tenim preocupacions, cosa que els nens i nenes no tenen, no?
0: Encara sort.
1: No, és una altra història.
0: Que guai, aquella etapa.
1: Que guai, te'n recordes?
0: Sí, me'n recordo vagamente.
1: Parlàvem de la melatonina, que ens ajuda això, no? A les hores de descans. No sé si una mica el rival és la serotonina, que també parlava...
0: La serotonina és justament per les hores del sol. O sigui, el tenir més sol, tenim més vida. I llavors el que fa és pujar una miqueta més la serotonina i per això normalment, doncs, el que et deia, tenim moltes més ganes de fer coses, tenim més. O sigui, va, que aniré a caminar, va, que aniré, quedaré amb els amics, va, que... el que sigui, tu tens plans, tens ganes de fer plans, millor dit. Una altra cosa és que després ho facis, però tens com més ganes, més predisposició. Ara bé, igual que diem que això és molt positiu i és l'hormona com de la felicitat, ara també la substituïm molt per la dopamina ràpida, que és amb les pantalles, amb el mòbil, amb els TikToks, amb l'Instagram.
1: Dopamina què és?
0: La dopamina és una substància que... a veure, com t'ho explico a nivell resumidíssim?
1: No és com la serotonina.
0: No, la serotonina és com la felicitat... molt més prolongada, molt més autèntica, i la dopamina són com pics de felicitat.
1: Xutes,
0: sí, com un xut, eh?
1: Un xute de subidon,
0: com,
1: no?
0: Sí, com menjar un carmelo, per dir d'alguna manera. Què passa? Que nosaltres la dopamina la segreguem, la necessitem segregar, i la podem fer fent esport, fent alguna activitat que nosaltres ens sentim pues, útils, bueno, que anem, per exemple, una feina molt ben feta, si tu ara... estàs fent una entrevista amb alguna persona i t'aporta molt o el que sigui, tu acabes tenint més dopamina al llarg, però és dopamina al llarg plaç. Llavors això ens va donant com aquella confiança, com un confort. Ara, quan volem evadir-nos d'aquestes preocupacions moltes vegades, doncs ràpidament agafem el mòbil. Estic avorrit, agafo el mòbil. Estic no sé què fer, agafo el mòbil. Vaig a cagar, agafo el mòbil. El que sigui, no? I no tenim aquest temps de fer la dopamina saludable, que seria que ens portaria una serotonina. I llavors, clar, aquesta desregularització encara es veu molt més a la primavera. Ja. Perquè anem saltant com de mata en mata, també, no? També queda, t'anava a dir, la primavera queda molt bé a l'Instagram. O sigui, a les fotos queda molt bé, moltes flors, molt maques.
1: Sí.
0: Però la serotonina, encara que ens ajudi, està molt bé i feliços, i això que diu la gent, doncs, també s'enamora molt més, perquè, clar, lo de la sang altera és veritat.
1: Sí.
0: O sigui, tens més ganes de fer coses, però també tens més ganes d'enamorar-te, més ganes de conèixer gent, més ganes de fer altres activitats noves, novetats, no?
1: Clar, perquè venim d'una època que hi ha poca llum solar...
0: Sí.
1: L'activitat és menys activa, no? I de cop i volta, més hores, canvi d'hora, que també
0: a
1: fa
0: més,
1: que,
0: canvi d'hora,
1: no? Que això també és un trastorn, hi ha com una mica de jet lag o d'adaptació a un nou horari, i sembla que se t'obre el ventall a fer 10.000 coses en un espai de temps molt, molt petit, no?
0: I com que no entenem ben bé les hormones i venim d'aquest procés de com d'hibernació, què passa? Que agafes un dia amb moltes ganes, ho dones tot i l'endemà tens un baixón. I llavors això són els pics que fem a la primavera, que un dia estic bé, un dia estic mal, i per això diem lo de l'astèmia primaveral també, no? Perquè també és com sortir a córrer amb moltes ganes, que el primer quilòmetre el fas molt bé, però el segon
1: després
0: ja estàs
1: el segon estàs ofegat.
0: I a més, comences el dia prometent-te moltes coses i acabes que no has fet ni la meitat, perquè el temps igualment té 24 hores al dia. No hi ha més. Tu tens moltes ganes, però el temps és el que és. No pots fer molt més, no? I això que t'anava a dir, que hi ha coses que també ens afecten molt a nivell del nostre cos, de la nostra pell, Això també farà que la nostra pell estigui més seca, també se'ns cau el cabell, és com una poda. Aquí això és normal, no és, que, no és una alopècia, no?
1: Ja.
0: I afecta molt més del que... Del
1: bueno,
0: que
1: renova,
0: pensant,
1: no? El cabell es renova, cau, en surt de nou, la pell també es renova.
0: Sí, però la pell et demanarà, pensa que també fa més calor, normalment, llavors comences a sobar una miqueta més, això fa una petita deshidratació superficial, hem d'hidratar més el cos, normalment la gent, com té més calor, beu més aigua freda, això fa que també et deshidratis més ràpid. És curiós, però és així. Hauríem de continuar bevent infusions o aigua més calenta. Això que deien amb els avis, no? De fer un got d'aigua calenta al matí. Això és meravellós. No és el mateix que fer una aigua freda, no?
1: Ja.
0: I, bueno, al final hem de parar una mica, entendre on estem, què ens està passant, mirar-nos a la pell una miqueta, si tenim alguna al·lèrgia primaveral, jo que sé, el pol·len o... Els plataners, que ho fan molt, i aquí, per exemple, a Argentona, doncs en tenim moltíssims, llavors més problemes fins i tot al nivell de la mucosa ocular, no? De la lubricació dels ulls, i tu pots estar molt bé, però vas amb els ulls que et piquen tota l'estona, llavors.
1: Com un tomàquet.
0: Com un tomàquet. Infladíssims, no veus bé, ja vas a l'oculista, no veu bé, no. Tranquil, que no passa res. Els hidratem una mica més, posem, igual que hidratem la pell perquè ho necessita, per aquesta renovació, doncs posem una mica de suero fisiològic als ulls i també doncs anem passant una miqueta.
1: També la primavera és el moment ideal per la depuració, no? Moltes vegades pensem en aquesta època per fer algun tipus de tractament depuratiu, no? Des del Més que Salut, quin tipus de tractament o teràpia ajuden a netejar l'organisme, a preparar-nos una mica pel bon temps ara que ve l'estiu... què ens recomanaries?
0: Nosaltres recomanem preparar la pell i eliminar les cèl·lules mortes a través d'un peeling i una bona hidratació. Això és bàsic. Després, depèn de la persona. Hi ha gent que li podem fer una desintoxicació iònica, que això és un sistema que bueno, no tothom ho té i es treballa a través dels peus, o sigui, qualsevol persona ho pot fer, i va induït, no? Llavors traiem les toxines del nostre cos. També és veritat que a vegades ja no només és que volem desintoxicar, és que de sobte em trec la roba i dic que he fotut durant tot aquest hivern, no? Que ha patxau, que la roba de l'estiu passat no m'entra o no em queda bé, entre que encara estem pàl·lids, no tenim color, ens veiem raros i a vegades no volem desintoxicar, sinó que volem aprimar, volem definir el cos d'una altra manera. I per això també donen els baixons a la primavera. Perquè és també posar a taula tot el que ens havíem promès en el canvi d'any, que vam parlar, no? I que ha arribat 4 mesos després i no hem fet res.
1: I no hem fet.
0: I no hem fet res, no? I bueno, intentar, depenent, veure la persona que necessita i des d'aquí bueno, aconsellar-la i assessorar-la una miqueta millor. No és el mateix una persona que potser ha fet menjars molt copiosos perquè agrada molt més la cullera, agrada més a menjar amb més greixos, llavors hem de desintoxicar més el fetge, el ronyó, que per altra banda potser és més la pell, vas més tapat, la pell no respira, fas dutxes doncs, molt calentes, però no t'hidrates perquè després quan surts de la dutxa tens fred i va quedant una sequetat com sumatòria, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, amb un peeling, que també t'ho pots fer a casa, eh? Amb un peeling, una bona hidratació, doncs això seria el correcte, també perquè ara necessitem posar més crema protectora.
1: Perquè el millor seria, per exemple, ara preparar-nos el cos, no? Estructurar-nos mentalment, emocionalment, preparar-nos per l'estiu, és a dir, tenir aquesta previsió perquè no ens agafi, tinguem un xoc, un col·lapse i no saber...
0: Home, i tant, cap...
1: No?
0: I tant.
1: És a dir, ara a la primavera ens preparem per l'estiu, a l'estiu ens preparem per la tardor, no? Com una mica avançant.
0: Jo, per exemple, la pell me la preparo durant l'hivern. Prenc vitamines, vitamina A, betacaroteno, faig una miqueta aquestes cosetes perquè després no m'entri el xoc aquest de la pell que se'm comenci a atacar molt.
1: Clar.
0: Perquè... Hi ha taques que ja estan, però tu no les veus. I a la que surt una miqueta al sol, pum, et comencen a sortir les taques, no? I llavors, si tu vas preparant bé doncs, una bona base, que és des de l'interior, doncs la pell estarà molt millor sempre. I els meus clients normalment ja tinc unes càpsules amb vitamines i tot que ja els hi dono, i ja només perquè la pell estigui més maca, amb un bronzejat més maco, més daurat, sinó perquè no hi hagin acromies, no hi hagin problemes de res en aquesta pell.
1: Perquè
0: o
1: sigui més saludable, també, tant, no?
0: Si al final si és buscar sempre la salut, no? Més que la imatge exterior. També és veritat que si tu no tens la pell preparada, no fas una bona exfoliació, no te la cuides, si tu ara et poses un protector solar, està fent com una emulsió de la pell morta, brutícia del cos, amb una crema que normalment són molt denses. Llavors tu penses que has protegit i no estàs protegit, perquè no arriba.
1: Tens una capa extra.
0: Una capa ahí,
1: no?
0: Sí, dejémoslo ahí. Una capa de Superman, la capa. Però bueno...
1: Notes que ve més gent en aquest tipus de...
0: Sí, amb el canvi d'hora ja ho vam notar. Justament perquè amb el sol, com que tens més hores, ja surts de la feina o... Bueno, tens més ganes d'allargar el dia, de no arribar a casa...
1: Que poder a l'hivern et dius, tinc hora a les 7 de la tarda, i dius, mira, no, que ja és fos, fa fred, plou, no sé què, i ara és, sí. Va, vinga, va... És...
0: Bueno, canvia una mica també els rituals de la gent, no?
1: Ja.
0: Potser els que ens venen a l'hivern a les 7 de la tarda ja busquen aquells massatges d'anar-se una
1: més
0: mica
1: relax.
0: Buscant com l'enganxament amb la melatonina, no?
1: Sí, anar, sí, sí.
0: Me'n
1: sí.
0: Vaig a dormir, surto d'aquí a cent, me'n vaig... sopo qualsevol cosa lleugera i al llit, a dormir. O a veure el Netflix, que també.
1: Que o a llegir un llibre.
0: O a llegir un llibre, que si arriba, aniré també a la primera pàgina. Però bueno, i ara no, ara ja és com, sobretot, fem molt materoteràpia, que és per redefinir el cos, per eliminar toxines, és molt drenant, no? Per treure adipositats. Mm-hmm. Aquest és el nostre estrella ara, sobretot. I després, doncs, gent que ha tingut, jo què sé, els embarassos,
1: val.
0: I s'ha de recuperar.
1: Hi ha algun tipus de tractament o,
0: sí.
1: O així post-embaràs o
0: sí,
1: postpart?
0: Sí, hi ha molts tipus, sí. També hi ha gent que té la diàstasi abdominal i aquestes que ara anem com corre, que viene el verano, biquini.
1: Clar.
0: I llavors hem de treballar a nivell muscular, a nivell de la pell, a nivell de adipositat i a nivell també una mica d'aquest canvi, sobretot que ha sigut mare per primera vegada, que es troba amb una senyora al mirall que diu, què ha passat? Què és aquesta dona, no?
1: Ja.
0: I a part de les ulleres, no? De no dormir, que els que són pares ja ho saben, els primers, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I dices, no descanso,
1: ho sabem.
0: No? Però és això, llavors hem de tractar també a nivell aquest interior, no? De tornar a conèixer-nos. A dir, bueno, segueix sent una dona o un home, no? Però ara ha canviat, sobretot la dona, aquesta part física, i pues, la restaurem i cap problema, no passa res.
1: Mm-hmm. Bé, només homes o dones?
0: Com a bueno, curiositat. Més dones. Sí,
1: va.
0: Sí, homes també tenim, eh? Però sempre diré, encara que les dones se m'emprenyin ara, que els homes són millors clients.
1: Sí?
0: Sí.
1: Són
0: menys, no. Són menys, però quan es posen.
1: Es posen amb allò, no?
0: Si tu li dius de fer això i això, ells faran A, B i C. I si tenen dubte, et truquen i faran allò o el que sigui. No surten del marge. Les dones no. Les dones tenim cicles durant tot el mes i avui m'aixeco amb unes ganes enormes, faré esport, faré això, sí, el que tu em diguis, això, l'altre, ta, ta, ta, i al cap d'una setmana ha canviat el cicle folicular i és com, no puedo con mi vida, sofa manta...
1: Yeah.
0: I llavors ens boicotegem. I fem
1: no,
0: aquestes coses.
1: No ho deia per res, eh? És més que res curiositat i...
0: Però sí, per sort, els homes també. Fins i tot manicures, que a vegades els homes no és el seu... Es venen més a massatges, a depilació, al làser, per exemple, que els agrada també lluir-se una miqueta a l'estiu. Però ara també manicures, hidratació per afinar les mans. Jo no sé si tinc alguna cosa a veure, perquè sempre a vegades venen, veus les mans aspres, no? Depèn de la feina que tinguin. Igual d'oficina, que estan treballant, jo què sé, a l'obra, per exemple, o al carrer, o que no es cuiden perquè no els agrada la crema, no? Normalment molts homes em diuen que jo la crema no.
1: Sí,
0: i clar, venen amb aquelles mans aspres i jo a vegades els dic, si tens parella, tu li toques amb aquestes mans aspres, perquè, saps? I com que fan un clic i, vinga, va, fes-me la manicura.
1: Un rotllo papel de lija.
0: Dic, a ti t'agradaria que la teva dona tingués aquestes mans i que em miren com, no, vale, pues venga, vamos a hacer una manicura al año, no hace daño.
1: No hace daño, sí.
0: Ara, ja està. Mm-hmm. Després ja farem làser o ja farem massatge, traiem pressions. Alguns venen a dormir, uns altres venen a sentir-se escoltats també o a també equilibrar-se amb les emocions, perquè normalment els homes o treballen l'hemisferi dret o l'esquerra, saps? O estan molt connectats amb les emocions, normalment, o estan molt connectats amb la raó. I llavors el tenir en contacte, sobretot nosaltres que som dones, que estem més puenteades, per bé ni per mal, doncs els podem ajudar a trobar aquest vincle. I amb un espai que jo li dic que és com l'útero materno, no? És com aquí ets tu i tu, i d'aquí no sortirà res. Llavors pots deixar anar emocions, pots deixar dir, fins i tot, a vegades tenen, jo què sé, igual que la dona es queixa de la cel·lulitis, l'home potser es queixa de la panxeta. I no ho diuen. És com, no passa nada. I sí, també tenen els seus complexes.
1: Però aquí està.
0: O bosses, o que mira que arruga massa lío, i bueno, doncs ho tractem i no passa res. Cap problema.
1: Vinga, avui ho posem molt sobre la taula de manera molt light. Sempre recordar que qui tingui més tingui dubtes o vulgui fer algun tipus de consulta, que vingui a Més que Salut. Sí. Per acabar, no sé si alguns consells, algunes recomanacions, així...
0: Bueno, això serà molt de calaix, perquè és beure més aigua, beure més aigua per la primavera, a respirar i fer posar-se metes en el dia que siguin, bueno, que es puguin fer realitat.
1: Petites metes,
0: petites,
1: no? Petites metes que sàpigues que allò ho podràs assolir.
0: Sí, saps? I si pots agafar en un moment determinat del dia o de la setmana o en el mes, un moment, i posar-te a escriure allò que t'havies previst a principi d'any, com vas ara, per parlar amb tu com hi vas i què podries fer, això estarà molt bé també, no? I ja està.
1: Aquelles metes vacances que s'han de revisar.
0: Sí, s'han de revisar sempre.
1: Sempre.
0: Sí, parlar amb un i, si no, tenir compassió. Jo crec que això és cosa meva. Penso que la primavera ens fa veure el que hem fet a la nostra hibernació. Si continuem estant igual que l'any anterior, que no hem evolucionat, continuem amb les mateixes coses, vol dir que no hem fet bona hibernació. I això ja ens hem de posar les piles una miqueta, perquè la vida va passant i quan te n'adones, doncs, has passat més de mitja vida fent lo mateix. I és com un arbre. Al final, un arbre, has de fer una poda, a l'hivern el veus més lletxot perquè no té fulles, no hi ha res, però si el neteges bé, li dones uns bons fems i poses tot bé, a la primavera rebrota que allò dona una ombra i un oxigen genial, no? Doncs en el cos, exactament igual que la natura.
1: Doncs molt interessant. Jo crec que una de les claus és això, marcar-te objectius a curt termini i ser realista amb un mateix.
0: Sí, sempre.
1: No?
2: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, comer ridere di niente, masticar el sueño da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
3: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana, un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Alba Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el diari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
4: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
5: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira, i és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba a temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
3: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: Com està?
6: Molt bé.
3: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
6: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba en una redacció informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta, i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius perquè, sobretot, no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes i sobretot també per no propagar-lo tu i a més també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs, són directament desinformació o mentida.
7: Que de fet hi ha una feina de pedagogia, no? Encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no? Que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no? I suposo que aquí està part del risc.
6: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no? De dir, no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això segur.
7: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
6: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no? Que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre amb la intel·ligència artificial sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
7: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
6: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions i, per tant, quan hi ha poder hi ha ganes de poder influir i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present i també les ingerències exteriors, no? també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar, potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
7: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
6: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, ja es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que en diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien: és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia, perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció, i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
7: Tenim feina per endavant, doncs.
8: Segur que sí.
7: Joan Reventós, moltíssimes gràcies.
8: Moltes
7: gràcies que
8: gaudeixi.
3: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Reventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
9: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de L'Està Passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí, sí. Són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys. No, no sé fins i tot de quin any és això, potser dels 70 o de por ahí. I van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi haurà instruments, i tot segueix igual. El que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé, que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Que, exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com
1: sí,
0: a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes, bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà una manera a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal, del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió, que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat. No? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada, la tecnologia certament ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu, la tecnologia és humana, molt humana i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche. I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica. No? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses, i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà, no és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm-hmm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Uh-huh. I amb els altres animals. I, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí en el centre de tot perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició, el posthumanisme diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de no, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie. I escolta, si al final doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecte i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No van fer
3: el bé. El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré humana, no només occidental, sinó humana, això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. I llavors pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estàvem malalts i per tant és normal que tots ja estiguéssim confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estàvem connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el mai primer més. Gran assaig, no?, de vida cíborg,
3: sí.
0: A la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital, perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè, mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè a la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: És un exemple com la model de Barcelona, efectivament, sí. Que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les, diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i de vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant de que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Mm. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada. És un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David. Però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima, o també dit ànima, no? Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual. És que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici.

0: 50 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar, faig un crit d'alerta sobre això, i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
1: Ens quedem amb aquest missatge que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça, per parlar de cancel·lar l'humà, aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
4: Molt bé, gràcies. Encantat d'estar amb vosaltres.
1: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
4: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etc, etc.
1: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
4: Que Europa no és un reflex, ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
1: Crec que deu ser una cita del reportatge.
4: Sí, però ara no la recordo.
1: No passa res. Sí. No passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi sí, Haurien d'anar desvinculats, però...
4: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també a vegades les religions diu que tu ets valiós, però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors, les religions imposen normes que poden protegir però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o

0: de gènere o de casta, o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
1: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
0: La pèrdua de la fe... Home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu. Passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa Occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic, o filosòfic, s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
1: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
0: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
1: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
0: És clar. Si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica pot ser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, doncs hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
0: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc, però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan a darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, però no deixa de ser un referent que, vulguis o no vulguis, a l'Índia i a Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chand Bai, que era un jainista de Bombai de principis de segle XX, o finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Udiri i del qual avui n'hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
0: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, bones. Molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
2: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
2: Bueno, bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, bueno, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
2: Bueno, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no? Que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
2: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense, bueno, bé, sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no? a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
2: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
2: Sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
2: Doncs va ser molt, molt emocionant perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
1: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
2: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també bueno, que jo soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament. Però sobretot l'esport, bé, quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que, bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portes bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirar bàsquet o mirar tennis o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no? Pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
2: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va inflar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no? Que al final se sent i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
2: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
2: Sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, però sobretot a la investigació perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
2: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Una abraçada, adéu.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Terradelles a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Tarradellas a l'exili a Sant Martín de Bo i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat esquerrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna i va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valuosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. També les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
4: Cada dia més a prop teu.
5: 104.6.
4: Ràdio Argentona.
6: La més...

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Clairmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclermonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'escena va ser a l'Òpera Còmic de París, un 14 de maig del 1889, per aquestes dates fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, és Clarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Golan és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonnich. Per sort, van enregistrar aquest títol i, per això, a dia d'avui podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa, a Esclarmonde per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Bollinger.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular, la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Goland i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Goland, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Goland.

Clermont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

Acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde de Massenet aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Golan, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francès ara vol fer que Golan sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei. Quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Golan. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Golan. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Golan.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perdrà tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclermonde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complert oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclermonde. Així doncs, ara por cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és doncs el final feliç de l'òpera Esclermonde de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí, a la xarxa de comunicació local. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.
2: És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència. Federació de Ràdios Locals de Catalunya.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: En aquesta hora, d'aquí uns minuts, entrarem en detall de nou en una de les notícies del dia, la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, després que avui hagin conegut la contundent interlocutòria de la jutgessa que investiga el cas. Els indicis de criminalitat són diversos i volem saber com es treballa una causa tan complexa com aquesta. Ho farem en conversa amb Raimon Tomàs, que és advocat penalista.
1: Segur que recordareu, si ens escolteu habitualment, que aquí al Catalunya Nit vam connectar fa uns dies amb Groenlàndia, on la nostra companya Montse Poblet seguia dia a dia una expedició del Consell Superior d'Investigacions Científiques fins a l'Àrtic. I per si us preguntàveu què se n'ha fet de la Montse Poblet, doncs ha tornat bé, i avui la tindrem aquí. Volem parlar amb ella i amb un dels investigadors que van fer el viatge, perquè volem saber què hi anaven a buscar i què hi van trobar a un lloc tan inhòspit.
0: I a la part final del programa saludarem potser una de les comunicadores més joves que han passat pel Catalunya Nit. Amb només 20 anys es va inventar un podcast que es deia Tranqui, i jo també, sobre temes que els preocupaven i temes de salut mental. I ara, doncs, poc temps després, ha guanyat el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster. És presentadora de Xafogó, és un videopodcast que és espai de trobada de la comunitat d'Eva. Ella és Carla Rubio, la tenim aquí a primera fila, i serà que tingui avui l'última paraula del dia. Anirem avançant, com sempre, minut a minut. Ens en queden 58 per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 19 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Jonathan, mantienes tu inocencia.
4: Jonathan, eres inocente. Ya sabes por disfrutar de la fianza.
5: La jutgessa n'arriba a enumerar fins a 7 d'indicis. D'entrada assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda durant l'excursió a Montserrat fos accidental.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración.
7: La nostra mà segueix estant estesa, els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
8: Considerem positiu poder tornar a seure a negociar i, per tant, doncs, nosaltres hi assistirem, malgrat que ja us explicaré doncs, que no, aquesta proposta no, encara no arriba als mínims.
9: Saben vostès, ho diem sempre, que Esquerra és un partit exigent i en aquest sentit doncs, hem viscut setmanes molt intenses de negociació. Negociar és cedir i, per tant, quan som capaços de sumar enfocs, de sumar accents, fem més ric l'acord, fem més ric el país.
10: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
11: Hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
12: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. I això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
13: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
14: What I think
13: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
14: El Premi Nacional de Comunicació Digital és per la plataforma 3CAT.
15: 3CAT és fruit del procés de transformació digital de la corporació, perquè els hàbits canvien, els consums canvien i el país canvia. Però hi ha una cosa que continua sent essencial. La visió, la necessitat de tenir uns mitjans públics propis, rellevants, referents i compromesos amb la llengua catalana per seguir tenint espais comuns i compartits la Catalunya sencera.
16: Els inicis d'aquesta temporada sí que ha estat com un procés per entendre què va passar perquè no torni a passar i treballar-ho, no? Llavors sí que crec que ens va servir, sempre les derrotes sempre serveixen, ja que venen les has d'aprofitar encara que no t'agradin, i crec que des de Lisboa crec que aquest equip ha millorat.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3cat.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
4: 35.271 35271.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
6: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
5: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
7: Tot costa.
8: La temporada del 10.
9: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
10: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
11: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Catalunya Nit.
13: Durant dues setmanes al Catalunya Nit, si us en recordeu, vam fer aquell diari de Groenlàndia que començàvem sempre amb algun so que ens transportava d'aquella manera, perquè no és el mateix a través de la ràdio, sabem, però vaja, l'efecte era bastant, crec que bastant impressionant de notar una mica que érem allà. Això va ser gràcies a la periodista de Catalunya Ràdio, Montse Poblet, que es va enganxar una expedició dels membres del CSIC, del Centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que estaven fent una expedició fins a l'Àrtic. La Montse s'hi va enganxar, ens va fer tots aquests diaris sonors molt interessants, i ara, que ja han passat uns dies, volem comprovar que han tornat i que han tornat bé, i els tenim aquí, per una banda, la Montse Poblet, benvinguda.
14: Gràcies, bona nit.
13: Però sobretot amb el Santiago Giral, que és el director d'Institut de Geociències de Barcelona i cap d'aquesta expedició del CSIC allà a Groenlàndia. Benvingut també.
15: Hola, bona nit.
13: Va funcionar bé la Montse? Va fer endarrerir la missió d'alguna manera?
15: No, va ser espectacular. Jo és que me la tornaria a endur. Hi ha gent
14: quan
15: que vulguis. dius, te l'enduries a l'infern? Doncs la Montse és una d'aquestes persones que te l'enduries a l'infern. Es va adaptar superbé i va funcionar fantàsticament bé. De fet, va ser tot un valor afegit tenir-la a la campanya. Jo la propera me l'enduc segur.
13: Ah, sí? Ostres, que bé. Doncs nosaltres contents perquè, clar, a la ràdio acostumem a fer connexions a tot arreu, però d'aquestes no en tenim tantes. Vull dir que tu t'ho vas passar bé, Montse?
14: Per mi ha estat una experiència vital i professional excepcional. M'he quedat enganxada a l'Àrtic, no paro de llegir llibres sobre la cultura inuit, sobre expedicionaris, novel·les negres que passen a Groenlàndia.
13: Ai, que faràs un cop de cap.
14: Home, em queda lluny i és una mica complicat, però realment és un viatge absolutament diferent a tot el que havia fet, tant a nivell personal com a nivell professional. He entrat en un altre món.
13: Ostres, que interessant. Realment és un altre món, no? És com arribar a un altre planeta, allò.
15: De fet, és com anar a la Lluna. De fet, vam trigar 5 dies a arribar on volíem començar a treballar i de sortida són 4 dies. De fet, és pràcticament com anar a la Lluna.
14: L'única... Vam trigar més nosaltres a arribar a allò que no pas els de l'Àrtemis a arribar a la Lluna.
15: Sí. És que no és gens evident, i això que tampoc ha estat tan lluny, o sembla que no estigui tan lluny, però a la que li poses a començar tot el problema logístic de transport, d'anar empalmant un avió darrere l'altre i anar traslladant-te, acabes descobrint que arribar a l'Àrtic és això, són 5 dies. Vam trigar 5 dies perquè l'últim avió es va fer malbé a mig camí i vam haver de tornar enrere i vam estar 2 dies parats a Ilulissat perquè no podíem arribar a Cànac, que és on teníem que arribar. Uh-huh. O sigui que...
13: Lo de la Lluna ho volia deixar pel final perquè tenia previst, però ja que m'ho has posat tan fàcil, et volia preguntar exactament això. Tu quan veus, per exemple, una expedició a la Lluna, Com la valores? El que hem vist, per exemple, de l'Artemis. Ho dic perquè, per una banda, quan pensava... Perquè van coincidir una mica en el temps els vostres viatges, els dels astronautes i els vostres, no? I, per una banda, també hi ha científics que van a la Lluna i sembla bonic, és un progrés, entendre, conèixer, etc, que és el que heu anat a fer també a Groenlàndia, ara en parlarem, però, per l'altra, hi ha la sensació una mica de conquesta de la Lluna, de veure qui se la farà seva i per què. Com ho veus tu, això? No sé si amb l'Àrtic passa el mateix o és amb un altre esperit que es viatja a l'Àrtic.
15: No, és un altre esperit, és un altre esperit completament diferent. A veure, no, l'Àrtic ja té propietaris. L'Àrtic pertany a 8 països i està molt clar qui té què, i quan arribes tu allà no vas a conquerir res. Simplement nosaltres anem amb una idea d'expedició científica, tenim uns objectius que complir i anem a això. Ja està, no hi ha res més que la part científica i la part política és que ni existeix en el nostre cas. De fet, nosaltres col·laborem amb molta gent i, de fet, aquesta campanya hi havia un noi, el Dermot Antoniades, que venia, que és un canadenc amb el que fa molts anys que estem treballant i bé, nosaltres a la campanya hi és un mes. I qui diu això pot dir danesos, pot dir noruecs, pot dir estenodinencs... O sigui, hi ha molta gent aquí.
14: I quines preguntes porten amb uns científics com vosaltres en un lloc com aquest?
15: Què ens ha portat a l'Àrtic? Bueno, doncs el que ens ha portat a l'Àrtic és voler entendre què ens està passant a casa nostra. Ja sé que sembla que quedi molt lluny, no? L'Àrtic, que el tinguis a 12, 13.000 quilòmetres, però en realitat el que està passant a nivell climàtic a l'Àrtic ens acaba baixant a nosaltres. I això, i el voler entendre aquesta part, no? Vam començar treballant a les Açores, vam estar durant 10 anys intentant entendre com es movia l'anticicló de les Açores, perquè això és el que controla bàsicament la precipitació a la península Ibèrica, a casa nostra, i quan ja teníem una idea bastant clara del que estava passant, vam dir, és que el que està passant a les Açores també està controlat per l'Àrtic. I llavors vam dir, bueno, doncs ara ja que entenem què està passant en el sud, ens movem al nord i portem gairebé 10 anys treballant a l'Àrtic per entendre el que està passant allà. Llavors vam començar a treballar a la meitat de l'Àrtic, a l'alçada d'Ilulissat, aproximadament a 74 graus nord, i progressivament ens vam donar compte de no, hi ha que pujar una mica més, i ara hem estat amb la Montse, vam estar a 78, i l'any que ve ens n'anem a 82.
13: I aquí hi ha nou viatge, això es pot superar, vas estar a 78, sempre es pot superar, Montse. O sigui,
14: cap
13: aquí,
14: problema, superem.
13: Quan diem d'entendre el que està passant a l'Àrtic, a què ens referim? El clima...
15: El clima, és un tema climàtic. Hem d'entendre que a nivell climàtic, i simplificant-ho molt, hi ha una corrent atmosfèrica, no?, que succeeix entre aproximadament entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada, que és aquesta corrent en jet, no?, que vindria a separar molts grans... Així és una idea bastant simplificada, el que és el clima àrtic del clima de les nostres latituds. Llavors, aquesta corrent en jet es mou a una latitud determinada i té una franja de moviment molt restringida per la diferència de temperatura entre l'equador i el pol. Val? Llavors, aquesta diferència de temperatura amb l'escalfament global s'està disminuint. L'equador s'està escalfant, però sobretot on s'està escalfant és l'Àrtic. Llavors, al disminuir aquesta corrent, aquest gradient de temperatura, el que està permetent és aquesta corrent en jet moure's latitudinalment i el que és més important per nosaltres s'ondula. S'ondula, no?, fent unes injeccions d'aire fred o permetent que aire molt càlid del Sàhara se'ns fiqui sobre les nostres latituds. Si això ho ajuntes amb una Mediterrània especialment càlida, s'acaba donant la tormenta perfecta que es va donar amb la Dana de València. Mm-hmm. Això vol dir que hi ha una acceleració de fenòmens extrems climàtics que hi ha que entendre. Llavors, el que estem intentant entendre nosaltres és com es curva, quins són els mecanismes que estan controlant tot això d'aquí, no?, i si som capaços de fer una predicció a futur, no?, en funció dels escenaris d'escalfament global que està emetent l'IPCC, el panell intergovernamental pel canvi climàtic, doncs, en funció d'aquests escenaris, si som capaços nosaltres d'establir evidències científiques que recolzin per poder fer gestió de territori. Gestió de territori a casa nostra a nivell de a totes les escales, a nivell de salut, a nivell de gestió de l'aigua, o sigui, aportar evidències científiques que et permetin entendre què passarà d'aquí 10, 20, 30 anys.
13: Una de les coses que recordo que veu fer, i ara no em sortirà el nom, mira que vaig aprendre el nom d'un instrument que era com una espiral metàl·lica...
14: Un filabarquí.
13: Filabarquí, és filabarquí, sí. Veus? Doncs jo no sabia que això es deia així. Recordo que allà veu tirar el filabarquí aquest molt avall per extreure alguna cosa. Què era allò i per què serveix?
14: El que fan, la barquí o una barrina que porten desmuntada des de Barcelona...
13: Barrina, em sembla que vas dir, barrina.
14: Sí, amb això el que fan és perforar la capa de gel que tapa els llacs i que en el cas dels llacs que van sondejar tenia entre 2 i 3 metres. Un cop han fet el forat, poden introduir el sondejador. A dins d'aquest sondejador hi ha un tub de plàstic transparent, que és el que aconsegueixen amb un martellet que tenen lligat a una corda que van accionant des de dalt del llac, aconsegueixen que aquest tub penetri en la base del llac i extreuen els sediments. I amb els sediments el que veuen, segons els materials, els minerals, si hi ha restes orgàniques, etc., és com ha estat el clima, no els últims 100 anys, sinó que es poden arribar a remuntar 8, 9, 10 mil anys enrere.
13: Déu-n'hi-do. Per tant, és saber... què està passant allà per preveure què ens pot arribar aquí i a partir d'aquí suposo que també intentar actuar i intentar actuar perquè allò no s'escalfi encara més o més de pressa del que ho està fent.
15: Sí, clar, la idea és aportar l'evidència científica als gestors, no? Als gestors polítics i d'ambientals, als diferents governs, a dir-los, escolteu, mira, el que està passant és això, les previsions són aquestes i heu d'actuar perquè en allà, evidentment, el que està passant ens està afectant a tots. No solament a la gent allà que està visquent, que evidentment estan visquent el canvi climàtic en primera persona, sinó el que ens està passant a nosaltres a casa nostra, que també ho estem visquent.
13: Clar, i el que estem veient és que hi ha molts llocs i molta gent en particular que té molta sensibilitat sobre aquestes qüestions, però, per exemple, ara... tenim un Donald Trump que la persona que ha posat a gestionar l'Agència de Medi Ambient treu pit del que en diuen allà de regular. És a dir, que totes les normatives que s'havien aprovat per intentar limitar per l'efecte del gas hivernacle, l'escalfament del planeta, etc., venen a dir, jo ara ho dic perquè la gent ens entengui, venen a dir, tot això són tonteries de científics que ens limiten l'avenç econòmic. Per tant, desregulo, és a dir, deixo que tinguis topalls. Això és una de les corrents que estem veient en l'extrema dreta ara.
15: Sí. I està sent especialment preocupant. Vale, jo tinc un amic, un molt bon amic, que treballa a la Universitat d'Austin, a Texas, que tenia una beca del govern nord-americà, un NSF, de 10 milions d'euros. D'un dia per l'altre la va perdre completament, perquè estava treballant amb nosaltres pel tema de posar en evidència aquest tema de l'escalfament global i quines poden ser les conseqüències a un futur no massa llunyà. Ara la idea nostra és treballar per l'agenda 2030, que la tenim ja aquí mateix, i la idea és continuar treballant pel 2050 i el 2100, que sembla que queda molt lluny, però a nivell de gestió de territori, si tu no fas una previsió mínimament a mig, llarg termini, ja anem malament, perquè aquestes si has d'esperar a que realment comenci a afectar, ja vas tard. Clar. Perquè llavors ja no tens polítiques de remediació, sinó que has d'anar, comences a posar parxes sense pensar una mica en el gran context.
14: Doncs... Un missatge el de que per garantir el creixement econòmic cal que continuem emetent, absolutament fals. De fet, aquesta setmana hem sabut que les emissions de la Unió Europea continuen creixent, infeliçment, però que els 7 països on les emissions han baixat, un dels quals Espanya, no han aturat el seu creixement, sinó que l'han mantingut.
13: Clar.
14: Per tant, és possible un creixement sense emissions.
13: Sí. És que...
14: O reduint les emissions.
13: Exacte. Tot això va en aquella etiqueta que diuen woke, qualsevol cosa, o fake news, encara que no sigui ni necessàriament woke ni fake news, és a dir, que pot estar basat en, i per això posa un valor el tenir científics, vull dir, pot estar basat en dades, però arriba algú que enganya a través dels micròfons amb molt poder i es comença a desregular. Espero que això sigui simplement un impàs d'un temps i que es torni a posar en valor la ciència, que a molts llocs està posada en valor, però ara mateix el país més poderós del món no és així.
15: No, però això no vol dir que la comunitat científica nord-americana no estigui treballant. Està treballant, continua Clar. Treballant. I continua treballant en la direcció que toca. I el meu company em va dir, mira, jo ara m'he quedat sense diners, però com que tinc un calaix on em quedaven 4 centaus, doncs continuo treballant i continuo treballant en la mateixa direcció. El que és evident és que no continua treballant amb la mateixa intensitat, perquè tota la gent que tenia contractada al seu voltant l'ha perduda i està ara ell sol, perquè és l'única persona que tenia una posició permanent. Però això no vol dir que continuï deixant. I, de fet, en allà continuen pensant que la política de Trump no té ni cap ni peus a nivell de gestió territorial. Perquè, de fet, ja comencen a tenir onades de calor, com estem tenint nosaltres, i això té els seus morts i té les seves conseqüències de gestió de territori, amb les seves sequeres, els seus problemes d'agricultura...
13: Els incendis de l'estiu, per
15: exactament,
13: exemple.
15: Exactament, els incendis. Ara, per exemple, els Everglades estaven cremant d'una forma espectacular. I això és un problema lligat a l'escalfament global. És un problema de les temperatures que estem tenint no són ni per aproximació normals. Comencem a estar fora de la variabilitat climàtica del que hauríem d'estar. I això és una cosa que s'ha de tenir molt clara, perquè a l'hora de gestionar un territori i de gestionar la gent que està visquent en aquest territori té unes conseqüències. Té unes conseqüències ja, però també les té a mitjà i a llarg plaç. I tu aquesta part com a gestor l'has de tenir molt clara. I s'ha de pensar en una política no només a 3 anys vista, sinó una política a 10, 15, 20 anys vista. I això no s'organitza d'un dia per l'altre.
13: Clar. Montse Poblet, què impacta més? Arribar a l'Àrtic, a la zona que heu estat de Groenlàndia, o tornar de l'Àrtic cap aquí?
14: A mi m'ha impactat anar a l'Àrtic.
13: Arribar-hi, no?
14: Sí, arribar-hi. I veure aquesta natura excepcional, amb paisatges que no tenien res a veure amb el que jo havia vist fins ara, el silenci, les llums. O sigui, nosaltres estàvem en un lloc on ara mateix era de dia a les 24 hores, i a les 12 de la nit jo m'havia de parlar a mi mateixa dient a Montse, vés-te'n a dormir. És molt bonic, però necessites descansar. A mi m'ha impactat més anar-hi que no pas tornar, que això d'aquí ja m'ho conec i estic acostumada a tornar.
13: Has tornat amb zero efectes, diguem, ni per la salut ni res, no?
14: Cap ni un, estic enganxadíssima. L'efecte que tinc és que estic enganxadíssima a descobrir més coses sobre la cultura inuit, sobre els expedicionaris que al llarg dels anys s'han mogut per aquesta zona del planeta, saber més.
13: Aquest efecte secundari, diguem, és positiu. Això està bé, és coneixement. En canvi, tenim aquí el científic, que en principi ja està més avesat a aquestes coses, que tu sí que has tornat amb algunes seqüeles, diguem.
15: Sí, tornes amb un principi. Jo he tornat amb un principi de congelació de 3 dits de cada mà, que això ja m'ho conec, no és la primera vegada que em passa, i sí, és una mica estrany perquè no acabes de tenir massa tacte. No, escriure a l'ordinador és una mica raro perquè sembla que els dits no siguin teus.
13: Sí, hi ha com un pessigolleig allà.
15: Exacte. Però bueno, el pessigolleig és bo. És bo el que els dits siguin de color vermell, vol dir que la sang arriba, i és bo que hi tinguis aquest pessigolleig perquè et vol dir que els nervis estan vius.
13: Per què et va passar? És a dir, què vas fer malament?
15: Què vaig fer malament?
13: Treure't els guants un moment, que fes molt fred, què va passar?
15: Sí, bueno, fred n'ha fet una mica. És a dir, hem estat treballant amb temperatures de menys 20 a menys 20... perdó, a menys 27, més o menys, un fred que ha sigut una mica contundent.
14: I ells treballen amb aigua, jo treballava gravant.
13: Clar.
14: És diferent.
15: Sí, i ja estàs amb aquestes temperatures 14-15 hores en un dia, saps?
13: Clar,
15: i nosaltres teníem una petita tenda on te podies escalfar perquè necessitàvem... Clar, el problema és que quan treballes amb equips que estan mullats, a la que els treus de l'aigua es congelen immediatament. Això vol dir que a l'equip has de tenir un fogonet per anar fonent aigua i anar llançant-la sobre l'equip, perquè has de poder-lo desmuntar per treure la mostra que has recuperat i tornar-lo a muntar. És a dir, logísticament té el seu entreteniment. I aquests equips moltes vegades no estan pensats per treballar en les condicions que treballem nosaltres. Això vol dir que moltes vegades tenen peces petites i t'has de treure els guants. I normalment quan estàs treballant i no mires... I clar, acabes traient els guants. No, si són 2 minuts, ja no. Però aquests 2 minuts, a menys una barbaritat, t'acaben passant factura. Llavors jo ja m'ho conec. La primera vegada em vaig espantar. Però ara, com que ja portem unes quantes oxidacions allà dalt, ja sé que torno a casa i la meva dona sempre diu, a veure, quins dits et falten que no tens tacte? Dius, pues mira, aquests de la mà. I els peus? No, mira, aquesta vegada els peus no. Clar. Però bueno,
13: La teva dona també et nota més prim.
15: Sí, he perdut 8 quilos en 3 setmanes.
13: 8 quilos en 3 setmanes, sí. I per què? Pel tipus de menjar menges menys o què passa?
15: No, menges més. El problema és que a menys 20 el teu cos s'accelera, perquè clar, la temperatura és tan baixa que el teu cos el que fa és generar constantment energia. Llavors, tu estàs menjant constantment, menges galetes, menges xocolata, els sopars són sopars que es fan bé, amb pasta, arròs... Però clar, vulguis que no, el teu cos està cremant constantment per mantenir la temperatura corporal. I això vol dir que encara que portis una dieta hipercalòrica, acabes perdent pes. Jo que tendeixo a menjar més del compte i que sempre acostumo a portar una mica de reserves en el meu cos, a mi anar a l'Àrtic em va molt bé perquè les perdo, aquestes reserves.
14: També és veritat que el fet de que no es faci de nit feia que féssim jornades molt llargues i que de cop diguessis, ui, si és la una de la matinada i estem aquí extraient sediments i no hem dinat.
13: Sí, sí, sí, sí. Allà li hauríem de canviar el nom a l'informatiu, ho estic pensant. Si el fem des d'allà...
14: Durant uns mesos.
13: Sí, hauríem de buscar un altre nom. I després al revés, fins al Catalunya migdia també l'hauríem de canviar.
14: Triomfaries.
13: Sí. I alguna visita d'animals, alguna cosa? Hem vist alguna...
14: Hem vist de lluny unes foques. Vosaltres vareu veure una perdiu blanca.
15: Sí, una perdiu blanca, sí.
14: I jo el que he fet de més exòtic ha estat tastar el narval, que és una balena petita, n'hi diuen l'unicorni del mar, perquè té una dent, no sé, que és com una banya llarguíssima, i això ho he tastat tal com s'ho mengen ells, que és cru, la pell amb el greix a sota és com una espècie de cona crua amb molt gust de mar, i després la carn, una carn vermella molt filosa, mig congelada, que el senyor que em va convidar la trobada deliciosa, a mi em va costar una mica, però me la vaig menjar.
13: Sí.
15: A mi m'agrada, eh? Jo sóc partit... A mi m'agrada.
13: Està bé, està bé. Bé, ho haurem d'anar deixant aquí, tot i que jo seguiria i seguiria. Sí que és veritat, però, que quan ens imaginem els científics, i els periodistes ens toca visitar-los de tant en tant, normalment us imaginem allò... amb coses microscòpiques, en un laboratori, que de vegades costa molt, fins i tot, si feies un reportatge de televisió, que fos vistós. Això vostre és una altra cosa, però és la major part de la feina o és,
15: no.
13: O això és només...
15: No, això és la punta de l'iceberg on comencem a treballar. O sigui, la nostra feina començarà a l'octubre, quan arribaran les mostres de Groenlàndia. Ara el que hem fet nosaltres és deixar aquestes mostres en allà. No pot sortir de les mostres com un equipatge de mà, Groenlàndia ho prohibeix, perquè hi ha un tema de recerca minera que és molt, molt important, i llavors ara el govern de Groenlàndia s'ho mira moltíssim, i llavors el que et demana és un petit informe de què has fet, quines mostres has recollit, on les has recollit, i una documentació gràfica, fem unes fotos i les deixem allà, i llavors hem demanat el permís pertinent, que ja el tenim, i ara han de venir les mostres. Clar, si portem, quan vam anar cap allà ja portàvem 160 quilos d'excés d'equipatge que van passar per avions i que van ser traumàtic, perquè portar 160 quilos de pes, a part dels nostres equipatges i a part de les 5 persones que viatjàvem, són molts quilos, amb avions relativament petits, això costa una autèntica fortuna. El que no podia més, afegir 90 quilos més de pes de mostres, que és el que portem. Llavors el que farem és, a mitjans de juny, arribarà el vaixell, perquè ara la banquisa impedeix que arribin els vaixells al port d'allà, i llavors ho carregaran i ho portaran en vaixell fins a Dinamarca, i de Dinamarca vindran en camion. Llavors això fins a octubre no ens arribaran, però aquí comença una feina de 5 anys, com a mínim. 5 anys per poder tenir per poder completar tot aquest mapa climàtic que estem fent de la zona de l'Alt Àrtic. Portem 10 anys.
13: I 5 anys vol dir 5 anys analitzant aquestes mostres específiques?
15: 5 anys, sí, perquè heu d'entendre que això és una feina molt elaborada. Els sondatges, les mostres que vam treure, tenen entre 70 i 90 centímetres de longitud, però les estudiarem cada 2 mil·límetres. I no serà tothom... I aquestes, cada 2 mil·límetres, el que fem és fem un tall vertical, no?, i traiem una llesca. I aquesta llesca no l'estudia una sola persona, si l'estudiaran un mínim de 14 o 15 especialistes diferents. Això vol dir que és una feina molt elaborada, que necessites molta paciència, molt tranquil·la, i que implica molta gent. Llavors, i no només, quan estudiem una mostra d'aquestes, no només tens aquestes mostres, sinó tens col·laboracions que t'estan enviant altres mostres. Això vol dir que has de fer les teus mapes de temps per poder-ho tenir tot alhora. Llavors, vulguis que no, trigarem un mínim de 5 anys a tenir els primers resultats.
13: Montse, m'està passant allò que et passava a tu, que em deies, puc fer una miqueta més de temps? L'última. O sigui, 14 o 15 persones analitzant mostres, entenc que des de disciplines diferents?
15: Sí. Ara, per exemple, érem 4 investigadors al camp. Va venir en Jordi, que és del mateix centre, del Geociències Barcelona, que és físic i treballa amb la composició dels minerals. Els minerals es formen i es desfan en funció de les condicions climàtiques. Va venir el Sergi Pla, que és de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ell treballa amb diatomees. Les diatomees, diguem-ne, que és els prats del mar, no? Són algues unicel·lulars que fan la fotosíntesi i venen a ser com la herba del mar, que mengen tota una sèrie de bitxos fins que arriben als peixos, no? Va venir el Dermot Antoniades, que és el canadenc que ara està a la Universitat de Montevideo, i ell treballa amb pigments, que són les restes que deixen aquestes diatomees, generen una sèrie de productes per fer la fotosíntesi, que permet veure espècies que no es... O sigui, les diatomees no sempre es preserven, però els pigments sí. Hi haurà... Després, aquí, hi haurà gent que treballarà a nivell físic per mirar la porositat dels sediments, jo que miraré la composició química dels sediments. Hi ha gent que es mira, per exemple... El DNA, per exemple, i ara hi ha un treball que tenim a mig fer amb els bous masclers, que són una mena de bous enormes, que són les restes de l'última glaciació, és una espècie fòssil, i que permet traçar, per exemple, els inuits, la traça dels inuits, no? Perquè aquesta gent anaven seguint els bous masclers perquè se'ls menjaven i els caçaven. No? I qui diu això diu 50.000 milions de tècniques, moltes d'elles que encara no tenim ni idea, no? Però que a tu t'interessa mantenir aquesta mostra guardada, les guardem en unes neveres que deuen ser aproximadament d'aquesta mida de l'estudi, no? Que deuen tenir fàcilment uns 20-25 metres quadrats, refrigerats a 4 graus, i que moltes vegades donen peu a col·laboracions externes de, escolta, ah, tu tens aquestes mostres? Doncs jo me les agradaria mirar d'una manera que tu ni has pensat. I li dius, ah, sí, doncs mira, jo et passo les mostres i acaba sortint un treball, una publicació, dos, tres, una tesis o un coneixement que tu ni preveies perquè estàs treballant tu amb una idea molt concreta i algú et ve amb una idea completament complementària que dius, sí, tira endavant, vamos, el que tu em demanis.
14: De fet, tu sempre dius que aquests sediments són com un llibre,
15: sí,
14: escrit amb molts alfabets, pel qual calen molts especialistes, molta gent que domini aquests diferents llenguatges per poder-lo llegir, per poder-lo interpretar, per saber quin és el missatge que ens donen.
15: Sí, això és una mena de llibre. L'únic que està... És una torre de Babel, no? Cadascú de nosaltres som capaços de descifrar un petit alfabet, no? Tu imagina't un llibre escrit en 50 idiomes tots alhora. Doncs clar, tu aniries llegint i sols identificaries determinades paraules. En realitat et quedaries en part de la història. Uh-huh. Llavors, altres especialistes van entenent aquests altres alfabets i el que fem és, ens ajuntarem d'aquí un parell d'anys, farem una primera llegida del llibre, veurem per on ens està explicant la història, llavors igual busquem col·laboracions perquè hi ha una part de l'alfabet que no els estem entenent... La feina és hiperapassionant. Ja sé que sembla una rata de biblioteca, però és que la feina és especialment apassionant perquè el que estàs fent és empenyent la frontera del coneixement endavant.
13: Clar, així és com el món avança. Ens ha agradat moltíssim que ens ho vinguéssiu a explicar aquí ara ja de més a prop, el Santiago Giral, el cap de l'expedició Groenlàndia i la nostra, podem dir, delegada a l'Àrtic, Montse Poblet.
14: Gràcies. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, l'Àrtic.
13: Això mateix. Gràcies a tots dos.
15: Moltes gràcies.
14: Gràcies.
0: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
2: Passen ja 5 minuts de 11:45 de la nit. Enfilem la recta final del programa del dia, del Catalunya Nit. I en aquest punt recapitulem i recuperem una de les notícies del dia amb les que hem començat, de fet, el programa avui, aquest informatiu. La imputació del fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, en la causa que investiga les circumstàncies de la mort d'Isaac Andic. De fet, avui ha pagat una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. Volem saber com ha avançat una instrucció que ha estat aparentment molt complexa i ara de seguida parlarem amb una persona que en sap molt de dret penal, però abans amb l'Oriol Pujador, bona nit de nou.
4: Què tal, bona nit.
2: Recapitulem una mica aquesta història perquè la jutge investiga el cas, creu que hi ha prou indicis per acusar el fill. Veu, de fet, un mòbil econòmic en aquest crim. La investigació dels Mossos descarta, diríem, que la mort de l'empresari fos accidental, en tot cas.
4: Sí, de totes aquesta tesi, la de la mort accidental, que és la que es va apuntar d'inici, queda descartada. La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar aquesta acusació contra Jonathan Andic. D'entrada assegura que l'autòpsia ha descartat que la caiguda del fundador de Mango durant aquesta excursió a Montserrat el desembre del 2024 fos accidental. Les proves, a més, que van recollir els Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari creuen els Mossos que es van falsejar. Aquesta petjada es va fer expressament. La principal hipòtesi del crim, segons la jutgessa, és econòmica, com deies. El text diu que Jonathan Andic és una persona obsessionada amb els diners, que no tenia una bona relació amb el seu pare i que només va intentar reconduir aquesta relació quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades.
2: Gràcies, Oriol. A aquesta hora podem saludar Raimon Tomàs. Ell és advocat penalista i soci del despatx MDAT. Bona nit, Raimon.
8: Hola, bona nit.
2: Ara ho explicàvem, la jutgessa apunta 7 indicis de criminalitat en aquest cas, en el seu auto. Quan una jutgessa, un jutge, parla d'indicis, de què estem parlant exactament, no? Què falta encara perquè hi pugui haver judici?
8: Bueno, en primer lloc, crec que falten molts passos per arribar al judici. Quan es parlen d'aquest tipus de resolucions d'indicis, són els elements que ha portat la policia en la seva investigació, que ha portat a terme durant aquests mesos, i que són elements indiciaris, és a dir, elements que poden servir per explicar una hipòtesi, merament una hipòtesi, que serveixi per l'acusació. Però segur que a partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis, i finalment haurà de ser aquesta jutgessa instructora qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
2: Per tant, la instrucció està oberta. En aquesta fase es torna a fer reconstrucció dels fets, nous interrogatoris, noves proves forenses al lloc dels fets. Es repeteixen part de les proves que s'han fet fins ara, ara amb coneixement de la defensa?
8: Sí, entenc que la defensa, òbviament, ara estudiarà totes les actuacions que s'han portat a terme per part de la policia i demanarà, si és necessari, la repetició d'alguna actuació o que es practiqui alguna diligència, inclús al lloc dels fets, sempre que això sigui viable, no? Donat el temps que ha passat, i per tant hi haurà algunes proves o algunes diligències policials que es van efectuar que no es podran repetir ara mateix i s'hauran de valorar des d'una altra òptica per part de la defensa o aportar altres elements que contradiguin aquesta hipòtesi inicial de l'acusació o que construeixin una hipòtesi de la defensa que entenc que és la hipòtesi de l'accident, que és la que inicialment es va assumir inclús pel propi jutjat.
2: Exacte, perquè al principi, una setmana després de la mort d'Isaac Andic, s'arxiva el cas, no s'observa cap indici evident. Però què passa en aquest moment? Perquè els Mossos continuen investigant. Poden fer-ho d'ofici?
8: Bé, jo el que crec, i sempre des d'una posició totalment externa i per tant desconeixent els detalls, inicialment el que fa el jutjat és dictar el que se'n diu un sobreseïment provisional, és a dir, per bé de que diguem en l'argot que s'arxiva la causa, no ben bé s'arxiva, sinó que es diu que en aquell moment no hi ha prou indicis per atribuir un fet que sigui delicte a una persona determinada. Això no impedeix a la policia seguir investigant. El que sí que impedeix a la policia seguir investigant sempre que aquesta investigació impliqui alguna ingerència en els drets fonamentals d'algun investigat, en aquest cas, aquesta és la raó per la qual després es reobre i es dicta un seguit d'actuacions per poder portar a terme tota aquesta

0: és una mesura excepcional, òbviament. La naturalesa d'un procediment judicial ens ha de portar a que les parts puguin intervenir, les defenses puguin intervenir, igual que les acusacions, però sí que és un mecanisme que preveu la llei. Per l'excepcionalitat és sempre que sigui absolutament necessari per portar a terme una investigació i durant el temps que sigui estrictament necessari per portar a terme aquesta investigació, entenent que el coneixement d'aquesta investigació per part de l'investigat, de les defenses, etc., faria impossible que es pugui portar a terme les diligències que s'han de portar a investigació per part de la policia. Per tant, és excepcional i durant el temps estrictament necessari per a aquesta investigació. I sempre hi ha d'haver un control per part del jutge o la jutgessa sobre la necessitat d'aquest seguit d'actuacions que s'ha de fer mensualment.
1: Què vol dir mensualment? Es valida mensualment?
0: Exacte, és a dir, inicialment la jutgessa d'instrucció acorda el seguit d'actuacions, la policia ha d'anar fent totes aquestes actuacions d'investigació que considerin, ha de portar els resultats que tinguin en aquell moment periòdicament el jutge o la jutgessa, que ha de validar si es segueix amb aquest seguit d'actuacions o s'aixeca perquè ja no és estrictament necessari per la investigació.
1: Veiem que en aquesta fase d'investigació secreta, diríem, ha tingut un pes molt important tot el rastreig que s'ha pogut fer dels telèfons mòbils. Hi havia, entre els indicis n'hi ha de diversos tipus, no? Hi ha les contradiccions pròpies, tant en el moment en què Jonathan Andic declara davant el jutge i en les primeres converses que té també en el moment de l'accident amb el servei d'emergències mèdiques. Després hi ha tota una sèrie de proves de tipus forense amb els Mossos de Muntanya passant pel lloc de l'accident, vigilant les proves, la petjada, etc. I després hi ha una recerca molt important, tècnica i forense molt important i exhaustiva, ens diuen, que té a veure amb el contingut del telèfon mòbil i el seguiment. És aquesta part de seguiment del senyal del mòbil que s'ha de procedir doncs, amb més prudència per no vulnerar el que ara apuntaves, no? En part dels drets també de les persones investigades.
0: Sí, he pogut mirar així molt per sobre la resolució que s'ha dictat i a partir d'aquesta jo ara mateix tampoc puc dir externament quines són les raons que han motivat el manteniment d'aquest secret d'actuacions. Si eren l'anàlisi d'un dispositiu mòbil en el sentit d'una anàlisi de les dades que ja estaven en aquell dispositiu, no sé si és necessari que això sigui a través del secret de les actuacions. Doncs són dades que ja estan a disposició de la policia i que les ha de valorar. Si hi ha hagut més seguiments a partir d'aquí, durant aquest període de temps, d'aquesta resolució no se'n desprèn l'existència d'aquests posterior seguiment, sinó una anàlisi d'unes dades d'un telèfon mòbil que ja eren preexistents. Per tant, hauríem de valorar més el contingut exacte, no?, d'aquest atestat policial o dels atestats policials que obren per saber la fonamentació de per què s'ha seguit un seguit de les actuacions fins al moment actual.
1: Molt bé, hem parlat amb els últims minuts amb Raimon Tomàs, ell és advocat penalista d'aquesta informació de la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango. Ara, a partir d'ara, doncs, la instrucció continua avançant fins al punt en què la jutgessa acabi decidint si s'arxiva el cas o bé s'acaba enviant a judici. Raimon, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
5: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
7: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
8: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
7: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
3: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
7: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
9: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música.

0: de congressos, de vida.
1: Així sona aquesta hora la rotativa. L'està controlant la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia.
2: Hola, bona nit, Manel.
1: Que tens les portades ja?
2: Sí, les tenim aquí.
1: Doncs vinga, principals titulars i fotografia del diari Ara.
2: Doncs mira, tenim per una banda Zapatero imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. I es veu una de les fotos petites de Zapatero. L'altra notícia, l'hereu de Mango acusat de matar el pare. Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó. I es veu exposat amb dos Mossos d'Esquadra. Uh-huh. I l'altra notícia, acord per als comptes del PP, el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
1: Molt bé. I el periòdico?
2: El periòdico tenim Illa i Junqueras seguint l'estabilitat i també es veu la foto amb tots dos junts. El juez investiga Zapatero por el cobro de comisiones. Jonathan Candic, en libertad, confianza, investigado por homicidio. També es veu la foto amb els Mossos. I una altra notícia, Barcelona és la tercera ciutat del món en número de congressos i el govern ofrece avanzar un any la subida salarial de los maestros.
1: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la jornada.
2: Bona nit.
1: Bona nit.
3: I aquí a la redacció han arribat també ja altres portades, Marc Güell.
4: Sí, poques sorpreses, eh? Obertura de La Vanguardia, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. La foto per indicar que avui els jutjats de Martorell, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. I també en aquesta portada recullen l'alerta de l'OMS per la magnitud i rapidesa de la bola. Tenim també la portada del Punt Avui sobre els pressupostos, que també surt a les portades. Esquerra deixa l'IRPF per al tràmit del finançament. I l'obertura principal és per aquest tema, virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal.
1: Gràcies, Marc.
4: Bona nit.
3: Bona nit.
1: Doncs ja hem entrat en aquella hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, 12 minuts i se'ns acaba el dia.
3: La convidada que ens acompanyarà avui i que tindrà l'última paraula del dia li va canviar la vida a la seva pròpia habitació. Estudiava educació infantil i primària i a estones lliures feia un podcast amb les amigues que es deia Tranqui, jo també. Tenia 20 anys. Aquell podcast casolà va cridar l'atenció de 3Cat i la van trucar. Va passar un càsting i va debutar com a presentadora digital del programa Eufòria. Des de llavors la seva veu no ha parat de créixer combinant televisió, ràdio i també contingut digital a la plataforma per joves de 3Cat, el Som Eva. Es va estrenar amb el programa sobre salut mental Ets un motivat i ha estat la presentadora més jove que ha participat a la Marató de 3Cat, va ser l'any 2023. Ara acaba de guanyar el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster i prepara la tercera temporada del Xafogó. La nostra convidada avui és la Carla Rubio. Bona nit, Carla.
5: Bona nit, com
3: esteu? Quantes coses, no? I tan jove.
5: És molt estrany estar escoltant que parlen de tu i estar així.
3: Escolta, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
5: Moltes coses. Sempre és impactant també, la primera hora sobretot, que anàvem escoltant totes les notícies seguides. Sempre fa molta impressió perquè dius, ostres, encara quantes injustícies, no? Quantes coses. És una mica, tenim els mestres encara als carrers cridant i reivindicant coses que ja fa temps que diuen, també pues, casos de violència de gènere que encara continuen passant, tot i que hi hagi denúncies. Bueno, moltes coses, sí.
3: Com t'hem presentat en moltes coses, no? Molts títols, molts programes, etc. Tu què et consideres? Comunicadora? Com et presentes a tu mateixa? Podcaster?
5: Això és un tema. Jo diria que comunicadora, algunes vegades també diuen podcaster. Al final, jo sí que crec que han aparegut de sobte moltes professions noves i jo diria que la que millor defineix és comunicadora perquè al final és el que és la meva feina, no? Sigui en un podcast o sigui a la ràdio o en el mitjà que sigui.
3: Premi Sonor, imagina't, no? Comunicadora, efectivament, Premi Sonor 2027. El jurat va ressaltar la teva personalitat, naturalitat i espontaneïtat a favor de la creació de podcasts entretinguts i interessants. Efectivament, quan parlem de comunicació parlarem també de naturalitat, no? I de saber arribar a les persones. Tu això ho has treballat d'alguna manera especial o és una cosa innata?
5: Jo no ho vaig treballar mai. He tingut la sort de poder fer moltes coses i sento que és una professió que n'aprens molt fent. I jo em sento molt afortunada perquè crec que cada projecte aprens molt. Però és veritat que no és una cosa que mai hi hagi treballat. Crec que la majoria de comunicadors i comunicadores és una cosa que portes dins. Llavors, sí, per mi és veritat que sempre ha estat molt important empatitzar i que tant si fas una entrevista com pensant en l'audiència la gent connecti amb el que estàs dient. Llavors, també sempre m'he obsessionat molt en això.
1: Hi ha molta vida amb això del podcast. Ho dic perquè quan l'Agnès i jo vam estudiar, jo una mica abans que l'Agnès, però vaja, podem considerar-nos de la mateixa època, les sortides eren o anar a un mitjà molt gran o bé ja els mitjans tradicionals, no?, de premsa, ràdio i tele local, però ara sembla que hi ha aquest camp immens que és el món del podcast, no? Hi ha molt moviment entre els joves amb tot això o què?
5: Sí, jo crec que sí i crec de fet que ha vingut per quedar-se, és a dir, ara ja passa molt que molts programes de ràdio també llavors els pot recuperar en format podcast, és a dir, crec que la gràcia dels mitjans i de la comunicació és que es pot barrejar una mica tot i que no es tracta de sacrificar ni la ràdio ni la tele, ni de sobte apostar-ho tot a lo digital. Crec que lo interessant és la convivència i poder-nos adaptar perquè el món canvia i la informació ha de continuar arribant, llavors les maneres de transmetre-les han de canviar també. Llavors, sí que és cert que els joves ens sentim més còmodes potser en uns formats com el podcast perquè permeten una informalitat que et fa connectar més i a més ens agrada molt poder escollir quan escoltem les coses, que la ràdio i la tele doncs això no ho té tant. Però en el fons crec que va una mica modes i últimament també està tornant molt l'analògic i per això penso que no ha de morir res.
3: Tot torna, això també es va veient amb els anys. Escolta, m'agrada molt que amb només 20 anys... No? Veu, no sé si tu, les teves amigues, veu fer aquest podcast i qui va triar el nom? Tranqui, jo també, no? Que, clar, és que ho trobo sensacional.
5: De debò t'agrada?
3: Sí, ho dic perquè et situa, ja saps que vas a un lloc on algú et parlarà de coses que segurament et passen i et sentiràs identificat. O sigui, trobo una gran, de veritat, com si ens posem així en plan marketingians, un molt bon nom.
5: Doncs me n'alegro perquè és una decisió que vaig prendre amb 20 anys, ara en tinc 24 i hi ha vegades que penso, ostres, igual una cosa més curta, no? Vull dir, te'n penedeixes una mica, però sí, tenia molt clar, suposo, ja en aquell moment que el que volia era com, al final amb 20 anys tampoc no ets experta en res ni has d'explicar res, llavors jo el que volia era poder parlar de les meves coses perquè estava convençuda que algú hi empatitzaria, no des d'un punt d'alliçonament, perquè crec que amb 20 anys no és el que pots fer, ni amb 24, sinó més de crear aquest espai d'empatia i de poder parlar. El primer episodi, de fet, recordo que anava sobre el confinament, perquè acabàvem de sortir del confinament i és una cosa que va impactar molt a tothom, però sobretot als joves, de sobte, ens va afectar molt i notava que era una mica tabú. I va començar una mica per això, que per mi era important parlar d'aquestes coses.
3: Clar, però és un nom que convida a l'altre, no és... Parlaves de les coses que et preocupaven a tu, però no parlaves des del tu, sinó tranqui, ei, tu que estàs escoltant, jo també, saps?
1: Exacte, sí, aquí votem a favor, del títol. I parles de 4 anys, com si hagués passat una vida dels 20 als 24. Bé, no, està bé, és una bona perspectiva. I això, com notes tu que... el que estàs fent comença a circular, no? Perquè un podcast és una cosa que fas des de la intimitat, allò que dèiem de com han canviat els temps, des de l'habitació de casa teva ho podries fer. Com comences a notar que això està funcionant?
5: Doncs va ser una mica de pressa, és a dir, jo tenia... No era influencer ni res, jo tenia el meu perfil com tothom, privat, i em feia molta angúnia fins i tot exposar-me a xarxes, però és veritat que confiava molt en el projecte i vaig decidir penjar-ne alguns trossos al TikTok i es van viralitzar i arrel d'aquí va ser quan, res que 3 mesos més tard, TV3 em va donar l'oportunitat de fer-me un càsting i vaig poder començar. I tot i ara portar, per sort, molt temps als mitjans, per mi ha estat molt important no abandonar aquest projecte perquè... crec que és important recordar perquè vaig començar, és una mica la meva essència, és un espai en el que jo em sento molt lliure i crec que també és xulo, no?, mantenir el projecte amb el que vaig començar.
3: I els estudis d'educació infantil i primària que et van enxampar enmig d'aquest èxit, no? Què n'ha passat?
5: Doncs al principi ho compaginava i vaig continuar fent-ho tot, tinc totes les assignatures ja tretes, ara estic en aquell moment que em queda el TFG i les pràctiques finals i estic buscant aquell espai a veure quan puc parar la meva vida, 3 mesos per fer les pràctiques, que és veritat que compaginar feina i estudis no és gens fàcil. Llavors estic amb aquest tram final a veure quan la puc acabar.
1: Això vol dir que treballes molt. La Gemma Puig ens ha posat avui una calor, una cançó, ja has vist quan feia la previsió del temps, de molta calor. Tu tens aquesta xafogor a l'estiu, aquest any també hi serà?
5: Sí, tornem amb una tercera temporada, que no em pot fer més il·lusió perquè és un projecte que, jolín, sempre és una sorpresa, no?, quan veus que obtens l'oportunitat de continuar-lo fent. I res, és la tertúlia d'estiu que fem des d'Eva, que és el canal aquest juvenil del 3CAT, i és una manera de parlar d'aquests temes de l'estiu d'una manera distesa, que cadascú pugui dir la seva. I sí, en breus ja gravem, així que aquest estiu tornarà a haver-hi xafogó.
3: Aquesta de la bona, l'altra, ja, no? Sí, l'altra, sí. La de meteorològica ja ens empipa una mica més. Tens, a banda dels teus perfils públics, tens un perfil privat a les xarxes socials?
5: Sí que el tinc, però no l'utilitzo perquè la gent es pot pensar que és com per espiar o penjar coses que no m'atreviria. Fixa't que el tinc més perquè me'l vaig fer a l'institut, que sí que l'utilitzava per penjar aquelles coses que no m'atrevia a penjar més a l'altre, i ara el tinc com una mica pel record de... Quan de sota faig un plan familiar o alguna cosa que em fa més angúnia potser penjar-ho les meves, doncs el tinc més allà. Vosaltres en teniu?
3: De perfils? Sí, sí, sí, sí.
5: També per espiar?
3: No, bueno, i una mica... Aviam,
1: jo tot ara, públic, perquè, jo tot aquí, públic.
3: Sí, sí.
1: Jo tot públic, però és el més avorrit això. Del món, el meu és el més avorrit del món. Tu, Agnès, en tens de
3: no,
1: privat?
3: No, però és veritat que ella es refereix a un fenomen, jo crec que passa amb els adolescents, no sé si ho tens tu, que estàs més a prop d'ells, diríem per edat, que tenen... dos o tres comptes,
5: ah, sí.
3: El que saben els pares.
1: Ah, sí, sí, clar.
3: No?
1: Sí.
3: Molt bé, aquí. I després trobes d'altres, no? I diran, no, és que hi ha un altre... Ui, sí, sí. El teu fill, la teva
1: aquest
3: filla, no?
1: Aquest el vaig
3: no?
1: obrir, el tinc en pausa, ara diu, no, segueixo.
3: Fa coses normals, no? És un altre compte.
5: Sí, és veritat que hi ha molta gent que fa això. Sí, jo en el meu cas no, la veritat. El sí. tinc més per tenir.
3: Bueno, doncs ja està bé. Carla, doncs veiem que sempre t'han interessat les persones, no? Perquè el fet també d'estudiar educació infantil i primària, la força, creiem que és una carrera com amb molta vocació. Bé, ella ho ha girat cap a la comunicació amb els joves.
1: Exacte, tu ets experta en acomiadar programes, però primer hi hem de posar l'última cançó que escoltarem avui.

0: Estem ja en el compte enrere per la mitjanit i avui qui tindrà l'última paraula del dia i del programa és la Carla Rubio, Premi Sonor 2026 a la millor podcaster. Va començar fa 4 anys, amb 20 anys, mentre estudiava educació infantil i primària, amb un podcast que es van inventar amb les seves amigues i que li van posar de títol Tranqui, jo també. Ens hem declarat fans ja d'aquest títol que pensa també amb els altres. Gràcies per acompanyar-nos, Carla. L'enhorabona pels teus èxits i res, ara tens aquest micròfon per acomiadar el dia.
1: Doncs res, bé, primer de tot, gràcies a vosaltres. Sempre és un gust escoltar-vos i veure-vos treballar tan a prop, doncs és un plaer. I res, per acomiadar, doncs mira, com abans parlàvem dels mestres que porten tant temps, ara ja i tants dies als carrers, demanant que se'ls escolti, doncs volia aprofitar aquests moments per recordar com d'important és que els cuidem, que es cuidi i es donin recursos al sistema educatiu, que és la base de tot i és el que fa que com a societat doncs continuem anant endavant i no endarrere.

0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment dels costos. Troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El Barça masculí, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional. I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: I el temps. Aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se, s'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us saluda Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tal com us destacàvem, el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat, de fet, una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. Informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La detenció de Jonathan Andic representa un nou capítol en la carrera truncada del que a priori havia de ser el successor del seu pare, Isaac, al capdavant de Mango. Repassem la seva trajectòria amb Roger Santaló.
4: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
5: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a Mango el 2005 amb només 24, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després, el 2007, va començar a dirigir Mango Men, la nova línia d'home de la multinacional tèxtil. El seu pare, Isaac Andic, li va anar donant responsabilitats, fins que el 2014 el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat.
4: Pèrdues significatives.
5: El període de Jonathan Andic, el timó de Mango, va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu alià a la família fitxat pel mateix Isaac Andic uns anys abans. El fill destinat a ser l'hereu va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz, conseller delegat des del 2020, va ser recompensat amb el 5% de l'empresa després de reflotar la marca de moda.
4: La mort del pare i la seva herència.
5: Després de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan va continuar a Mango, però se'l va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Els tres continuen repartint-se els beneficis anuals que genera Mango, que l'any passat va generar més de 200 milions d'euros.
0: Info. El jutge acusa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder d'una trama de tràfic d'influències i d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions a canvi de benefici a empreses com ara Plus Ultra. Zapatero ho nega tot, però el jutge de l'Audiència Nacional l'ha imputat per 3 delictes i la citat ha declarat d'aquí a 2 setmanes. Madrid, Paula Brujats.
6: En un contundent escrit de 90 pàgines, el jutge diu que Zapatero era el vèrtex de la trama d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències en què l'expresident posava l'agenda i el seu amic Julio Martínez aportava els clients i l'entramat d'empreses a beneficiar de les quals cobraven comissions. Empreses com l'aerolínia Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol el 2021, el jutge aporta missatges dels responsables de l'aerolínia en què parlen obertament de Zapatero com el seu amic i de pagar-li comissions a canvi del rescat. L'expresident, però, nega la major.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
6: I també nega tenir una societat pantalla a Dubai que, segons el jutge, va ser la via per la qual Zapatero va cobrar el 1,5 milió d'euros de comissions del rescat.
7: Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
6: El jutge també apunta que Zapatero va fer servir l'empresa de les seves filles per a la trama i, a part de Plus Ultra, el vincula amb negocis de petroli i or a Venezuela. L'imputa pels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que és imputat i ha d'anar a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny.
0: Com us dèiem, el govern espanyol fa costat a Zapatero i reivindica la petjada dels seus mandats. En canvi, el Partit Popular ha sortit en tromba contra els socialistes i assenyala Pedro Sánchez com a epicentre de les suposades corrupteles del seu entorn. El president del govern espanyol i el líder dels populars es veuran les cares aquest dimecres a la sessió de control del Congrés. Els aliats parlamentaris de Sánchez, mentrestant, recepten prudència per analitzar la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Des de la Moncloa, la ministra portaveu Elma Saiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
9: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
8: També han tancat files des del PSOE. Tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
10: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido. Al revés, es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
8: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
11: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
8: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i l'UGT en 3 anys i no només en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
14: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a aquesta reunió, malgrat que els sembli una proposta insuficient. Ho ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.
15: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: Qui ja ha anunciat que no hi anirà és el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general en declaracions a 3Cat Info.
16: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa.
17: Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández diu que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Sigui com sigui, el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana.
18: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha obert la porta a modificar algunes partides del document mentre acaba de negociar amb els comuns que resisteixen a donar per fet el seu suport. Aquest dimecres, la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords signats amb Esquerra Republicana. Albert Prat.
19: La reunió entre els dos governs servirà per donar llum verda al tren que ha de connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró sense passar per Barcelona. També aprovarà la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que promet per Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. Totes tres són mesures que Esquerra ha pactat a canvi dels pressupostos i aquest acord dona oxigen al govern de Salvador Illa per encarrilar la segona meitat del mandat.
18: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions.
19: La gestió de l'IRPF, en canvi, quedarà fora d'aquesta reunió. Finalment, no ha sigut una línia vermella pels republicans, però Oriol Junqueras ja avisa que recuperarà la idea tan bon punt la nova proposta de finançament autonòmic entri al Congrés després de l'estiu.
20: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
19: Mentrestant, el govern negocia contrarrellotge amb els comuns per lligar el seu suport abans de finals de setmana. Jéssica Albiach es fa seves les demandes dels mestres per collar l'executiu.
2: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
19: I al marge d'això, també volen actualitzar l'acord que van signar a principis d'any amb més diners per habitatge, mobilitat i desigualtat.
1: El temps.
0: Ara la previsió que em fa el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle desè, vinculats al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. N'informa a Castellar del Vallès, Toni Fortesa.
22: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellar Vell.
23: Això ens confirma que el jaciment de Castellar Vell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
22: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellar Vell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella a l'alt medieval.
1: 3CAT Info.
0: Encetem ara la crònica internacional. Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho fa hores després de l'ajornament d'un atac previst per aquest dimarts. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions amb el règim de Teheran, però que no es pot anunciar cap acord fins que no s'acabi de tancar. N'informa Washington Oriol Serra.
24: El govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui, una guerra que està sortint molt cara als americans i que està desgastant políticament l'administració de Trump. J.D. Vance és el vicepresident nord-americà.
25: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
24: Benz ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
25: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
24: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i en la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
0: Vladimir Putin comença aquest dimecres el gruix de la visita a Pequín, a la Xina, centrada en qüestions econòmiques, com ara el compromís per un nou gasoducte. El president rus hi ha arribat aquest dimarts, ja de nit, hora xinesa, i ha tingut la mateixa rebuda que va tenir Donald Trump ara fa uns dies. Xi Jinping es converteix en un anfitrió estel·lar capaç de rebre dos líders únics en menys de 7 dies, amb el Kremlin, però, i té una aliança estratègica. Pequín, Francesc Canals.
3: Vladimir Putin ja és a Pequín per a una cimera amb Xi Jinping oficialment destinada a celebrar el 25 aniversari del Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge, però que tot just 4 dies després que l'Air Force One s'enlairés de l'aeroport de la capital xinesa ha adquirit molta més rellevància política. Són molts els terrenys d'entesa entre Putin i Xi, tots dos aliats de l'Iran. Amb la pèrdua del mercat europeu per les sancions des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, la Xina ha incrementat la compra de petroli a Rússia, un valor d'oxigen per a l'esforç de guerra del Kremlin. El 20% del petroli que ha importat la Xina el 2025 provenia de Rússia, i l'acord en la mateixa línia per a un nou gasoducte, el Siberia 2, a través de Mongòlia, és el principal objectiu de Putin en aquesta visita. En un vídeo enregistrat abans d'emprendre el viatge i adreçat al poble xinès, Putin ha lloat l'amistat de Pequín, del que depèn econòmicament cada dia més.
4: Salutacions, estimats amics xinesos. Estic encantat de visitar Pequín una vegada més per invitació del meu bon amic de tota la vida, el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping.
3: Acollit a l'arribada, igual que Donald Trump, amb desenes de joves onejant banderoles de tots dos països, Putin podrà tenir informació de primera mà del que van parlar tot just la setmana passada Xi Jinping i el president nord-americà.
0: I la Unió Europea ajudarà els pagesos a comprar fertilitzants després que s'hagin encarit per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Els països podran avançar subvencions i la Comissió Europea alliberarà diners de fons d'emergència agrària. El govern comunitari evita concretar les xifres de tot plegat, però promet tancar un pla d'ajudes al mes de juny. A Brussel·les n'informa Bruno Fortea.
5: El comissari europeu d'Agricultura, Christoph Hansen, ho situa com una prioritat i diu que cal actuar ara mateix.
6: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
5: Si no s'actua, Brussel·les tem que els pagesos cultivin menys perquè no hauran pogut pagar prou fertilitzants. Per això, la comissió, que és el govern europeu, desviarà diners d'altres partides pressupostàries per engreixar el fons d'emergència dels agricultors. El comissari ho justifica.
6: Els fertilitzants no són un problema per als pagesos només. Això va del menjar que té Europa. Va de resiliència, autonomia estratègica i capacitat per actuar.
5: Però la patronal dels pagesos creu que aquest pla farà curt i han protestat davant del Parlament Europeu. En els últims 2 anys, els fertilitzants s'han encarit un 70%. Ho han pitjorat el bloqueig a l'estret d'Hormuz. És el lloc per on passa 1/3 del comerç mundial de fertilitzants químics, produïts mitjançant el gas natural que hi ha als països del Golf Pèrsic. Per evitar aquesta dependència exterior, Brussel·les ha promès més diners per fabricar adobs orgànics produïts a Europa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De l'àmbit de la cultura també us destaquem que una pel·lícula ha fet reflexionar Canes en les últimes hores. És Fjord, que s'afegeix a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. La pel·lícula fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
7: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. Mungiu defensa que sigui un film ambigu entre les creences de la família i les del país d'acollida.
9: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar
8: això, al cinema d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar, perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
7: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest i com el de The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units. A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsve, nominada a l'Oscar aquest any per valor sentimental.
1: Esports.
0: Tot seguit amb el David Ubach.
9: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
10: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
9: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
11: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més a part en el grup, amb la intenció de que també arribi.
9: Del Barça femení passem al masculí.
1: 3CAT Info.
9: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
12: Como es normal, estaba muy jodido, perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
9: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la Lliga, Javier Gómez.
13: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
9: Més futbol, però Barça banda ara. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent.
26: Al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió.
9: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth aquest dimarts. I afegim que aquest dimecres es juga la final de la Lliga Europa a Istanbul, un Friburg-Aston Villa. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar a TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Euroliga. També es reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd i negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
1: 3CAT Info.
9: En handbol, el Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Domen Makuç, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antoni Bazán. I a la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final, que enfrontarà el Sabadell com a rival de l'Atlètic Barceloneta al playoff pel títol. A partir de diumenge, el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals. A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, està acusat d'homicidi per la mort del seu pare. De moment, però, ha evitat la presó preventiva, pagant una fiança d'1 milió d'euros. També que l'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. I que els sindicats USTEC i CGT confirmen a Catalunya Ràdio que aniran aquest dimecres a la reunió de la taula sectorial, malgrat que ja anuncien que la proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte es queda curta. A partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts han detingut un home a Figueres per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la ciutat. Que el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. I que el Gremi de Llibreters ha engegat una campanya per defensar la importància de la seva feina per la societat.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. I el masculí blaugrana, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret.
0: I el temps, deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies amb els punts al país i encetem uns dies de calor. Aquest dimecres les màximes podrien arribar als 30 graus de les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre i al llarg del final de setmana podrien arribar fins i tot als 35. Aquest dimecres el temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i a Osona.
1: Trescat Info.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari es van falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió i recull les contradiccions a les declaracions que el fill d'Andic va fer quan va declarar davant dels Mossos i va trucar al telèfon d'emergències. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que el fill va intentar reconduir-la quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després d'això és quan l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir aquesta relació. Jonathan Andic fins ara ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Asseguren que la causa arriba al moment processal oportú per poder demostrar la seva innocència i que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Una altra de les informacions destacades de la jornada, l'Audiència Nacional Espanyola ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions amb petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident del govern espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades, com la de les filles de Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el PP assenyala Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: En paral·lel, els socis parlamentaris de Pedro Sánchez han demanat prudència per analitzar aquesta situació.
1: 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, el Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4. Pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser el tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
7: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat que la proposta els sembla insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
8: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: No hi assistirà el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general, fa aquestes declaracions a 3CAT Info.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa.
10: Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández afegeix que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Les mobilitzacions als mestres s'han concentrat aquest dimarts al Vallès i al Maresme. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i a Sabadell. Educació xifra en un 16% només el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques, però el sindicat USTEC parla d'un 60%. N'informa a Mataró Marta Vallès.
11: Al Maresme, la jornada començava amb concentracions a Premià de Mar, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també a Calella, mentre que a la capital, Mataró, a la jornada de vaga s'afegia també la protesta per la pèrdua d'una línia d'I3 a l'escola Joan Coromines, tall també de carretera a Mataró davant l'estació i concentració a les portes dels serveis territorials d'educació. Al migdia, els mestres del Maresme s'han desplaçat fins a Granollers, des d'on mig miler de docents han anat en manifestació tallant la carretera comarcal 14-15 fins a la Roca del Vallès, on va néixer, d'on va ser alcalde i on viu el president Salvador Illa. El professorat es manté ferm i, arribat a aquest punt, diuen que no faran marxa enrere. Laura Calçapeu és professora d'una escola de Mataró.
12: Evidentment, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, han de seure, tot Catalunya està mobilitzada, la realitat els passarà per sobre i nosaltres no pararem de lluitar fins que aconseguim les reivindicacions.
11: Al Vallès Occidental s'han mobilitzat milers de mestres que al migdia s'han trobat tots a Sabadell. Han tallat la Gran Via i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Després han ocupat durant una estona l'Ajuntament.
1: 3CAT Info.
0: Parlem d'un altre conflicte. Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millores i condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
13: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema. Si els metges i facultatius d'aquest país decideixen fer estrictament allò que marca el seu contracte de treball, doncs el sistema trontolla i el sistema pot arribar a col·lapsar.
0: Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades i per això el sindicat ha convocat aquest dimecres una concentració a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: 3CAT Info.

0: diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon. Vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
1: El gremi planteja aquesta problemàtica just després d'un Sant Jordi que ha estat exitós. Sentim de l'Arco.
2: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
1: A la campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya s'hi han adherit 300 llibreries del país.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
1: Arribarem fins a l'hora en punt amb el David Oac.
4: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
5: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
4: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
6: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball, uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més a part en el grup, amb la intenció de que també arribi.
4: Del Barça femení passem al masculí.
3: 3CAT Info.
4: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
7: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión. Es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
4: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dintre la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la patronal, Javier Gómez.
8: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
4: Més futbol, Barça-Banda, però... El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd-i-negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. Per cert, que el Joventut juga aquest dimecres a la pista del Tenerife un partit pendent de la 30a jornada de la Lliga CB. El pivot de la penya, Simon Birgander, s'espera complicacions.
9: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
4: I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Del bàsquet passem a l'handbol.
3: 3CAT Info.
4: El Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Són Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, L'Emil Nielsen, que marxarà al vespre,

0: i Antonio Bazán. A la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final. El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta al play-off pel títol, a partir de diumenge i el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals jugat aquest dimarts. El boia del Sabadell, Jan Pérez, ha parlat de partit rodó.
1: Hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt superiors en aquest sentit en defensa i ha sigut el més important. Després ja l'atac ha sortit rodó, que també hem estat molt encertats, penso.
0: A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9. Aquest dimecres, primer duel de l'altra semifinal femenina, un Mataró-Sabadell. I encara en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca aquest dimecres la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos grec. Els mariners ja estan classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Un minut encara per afegir que en ciclisme l'italià de l'equip Ineos, Filippo Ganna, s'ha imposat en la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, ara amb 27 segons de marge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, que és segon, i amb 1 minut 57 segons respecte del neerlandès de l'Ineos, Timen Arendsman, tercer. Aquest dimecres, 11a etapa, 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Afegim també que la corredora d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Volta a Espanya, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 quilòmetres. I de Blasi n'ha parlat precisament la ciclista penedesenca Mireia Benito. El podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, Benito, 25a a la Volta a Espanya, ha subratllat el potencial de Blasi.
2: Aquest talent mundial, un potencial tan gran que ens podem plantejar, doncs, que pugui arribar a guanyar grans voltes, no? És que ens podem plantejar aquest any guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix.
3: Trescat Info.

0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment dels costos. Troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellà Vell.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El Barça masculí, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional. I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: I el temps. Aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se, s'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us saluda Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tal com us destacàvem, el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat, de fet, una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. Informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència.
0: La detenció de Jonathan Andic representa un nou capítol en la carrera truncada del que a priori havia de ser el successor del seu pare, Isaac, al capdavant de Mango. Repassem la seva trajectòria amb Roger Santaló.
4: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
5: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a Mango el 2005 amb només 24, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després, el 2007, va començar a dirigir Mango Men, la nova línia d'home de la multinacional tèxtil. El seu pare, Isaac Andic, li va anar donant responsabilitats, fins que el 2014 el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat.
4: Pèrdues significatives.
5: El període de Jonathan Andic al timó de Mango va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu alià a la família fitxat pel mateix Isaac Andic uns anys abans. El fill destinat a ser l'hereu va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz, conseller delegat des del 2020, va ser recompensat amb el 5% de l'empresa després de reflotar la marca de moda.
4: La mort del pare i la seva herència.
5: Després de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan va continuar a Mango, però se'l va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Els tres continuen repartint-se els beneficis anuals que genera Mango, que l'any passat va generar més de 200 milions d'euros.
0: Info. El jutge acusa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder d'una trama de tràfic d'influències i d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions a canvi de benefici a empreses com ara Plus Ultra. Zapatero ho nega tot, però el jutge de l'Audiència Nacional l'ha imputat per 3 delictes i l'ha citat a declarar d'aquí a 2 setmanes. Madrid, Paula Brujats.
6: En un contundent escrit de 90 pàgines, el jutge diu que Zapatero era el vèrtex de la trama d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències en què l'expresident posava l'agenda i el seu amic Julio Martínez aportava els clients i l'entramat d'empreses a beneficiar de les quals cobraven comissions. Empreses com l'aerolínia Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol el 2021, el jutge aporta missatges dels responsables de l'aerolínia en què parlen obertament de Zapatero com el seu amic i de pagar-li comissions a canvi del rescat. L'expresident, però, nega la major.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
6: I també nega tenir una societat pantalla a Dubai que, segons el jutge, va ser la via per la qual Zapatero va cobrar el 1,5 milió d'euros de comissions del rescat.
7: Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
6: El jutge també apunta que Zapatero va fer servir l'empresa de les seves filles per a la trama i, a part de Plus Ultra, el vincula amb negocis de petroli i or a Venezuela. L'imputa pels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que és imputat i ha d'anar a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny.
0: Com us dèiem, el govern espanyol fa costat a Zapatero i reivindica la petjada dels seus mandats. En canvi, el Partit Popular ha sortit en tromba contra els socialistes i assenyala Pedro Sánchez com a epicentre de les suposades corrupteles del seu entorn. El president del govern espanyol i el líder dels populars es veuran les cares aquest dimecres a la sessió de control del Congrés. Els aliats parlamentaris de Sánchez, mentrestant, recepten prudència per analitzar la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Des de la Moncloa, la ministra portaveu Elma Saiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
9: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
8: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
10: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
8: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
11: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
8: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no només en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
14: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a aquesta reunió, malgrat que els sembli una proposta insuficient. Ho ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.
15: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: Qui ja ha anunciat que no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general en declaracions a 3CAT Info.
16: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández diu que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Sigui com sigui, el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana.
17: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha obert la porta a modificar algunes partides del document mentre acaba de negociar amb els comuns que resisteixen a donar per fet el seu suport. Aquest dimecres, la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords signats amb Esquerra Republicana. Albert Prat.
18: La reunió entre els dos governs servirà per donar llum verda al tren que ha de connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró sense passar per Barcelona. També aprovarà la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que promet per Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. Totes tres són mesures que Esquerra ha pactat a canvi dels pressupostos i aquest acord dona oxigen al govern de Salvador Illa per encarrilar la segona meitat del mandat.
17: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions.
18: La gestió de l'IRPF, en canvi, quedarà fora d'aquesta reunió. Finalment, no ha sigut una línia vermella pels republicans, però Oriol Junqueras ja avisa que recuperarà la idea tan bon punt la nova proposta de finançament autonòmic entri al Congrés després de l'estiu.
19: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
18: Mentrestant, el govern negocia contrarrellotge amb els comuns per lligar el seu suport abans de finals de setmana. Jéssica Albiach es fa seves les demandes dels mestres per collar l'executiu.
20: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
18: I al marge d'això, també volen actualitzar l'acord que van signar a principis d'any amb més diners per habitatge, mobilitat i desigualtat.
1: El temps.
0: Ara la previsió que en fa el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre, això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle desè, vinculats al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. N'informa a Castellar del Vallès Toni Fortesa.
22: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.
23: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
22: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
1: 3CAT Info.
0: Encetem ara la crònica internacional. Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho fa hores després de l'ajornament d'un atac previst per aquest dimarts. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions amb el règim de Teheran, però que no es pot anunciar cap acord fins que no s'acabi de tancar. N'informa Washington Oriol Serra.
24: El govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui, una guerra que està sortint molt cara als americans i que està desgastant políticament l'administració de Trump. J.D. Vance és el vicepresident nord-americà.
25: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
24: Vance ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
25: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
24: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i en la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
0: Vladimir Putin comença aquest dimecres el gruix de la visita a Pequín, a la Xina, centrada en qüestions econòmiques, com ara el compromís per un nou gasoducte. El president rus hi ha arribat aquest dimarts, ja de nit, hora xinesa, i ha tingut la mateixa rebuda que va tenir Donald Trump ara fa uns dies. Xi Jinping es converteix en un anfitrió estel·lar capaç de rebre dos líders únics en menys de 7 dies, amb el Kremlin, però, i té una aliança estratègica. Pequín, Francesc Canals.
2: Vladimir Putin ja és a Pequín per a una cimera amb Xi Jinping oficialment destinada a celebrar el 25 aniversari del Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge, però que tot just 4 dies després que l'Air Force One s'enlairés de l'aeroport de la capital xinesa ha adquirit molta més rellevància política. Són molts els terrenys d'entesa entre Putin i Xi, tots dos aliats de l'Iran. Amb la pèrdua del mercat europeu per les sancions des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, la Xina ha incrementat la compra de petroli a Rússia, un valor d'oxigen per a l'esforç de guerra del Kremlin. El 20% del petroli que ha importat la Xina el 2025 provenia de Rússia, i l'acord en la mateixa línia per a un nou gasoducte, el Siberia 2, a través de Mongòlia, és el principal objectiu de Putin en aquesta visita. En un vídeo enregistrat abans d'emprendre el viatge i adreçat al poble xinès, Putin ha lloat l'amistat de Pequín, del que depèn econòmicament cada dia més.
3: Salutacions, estimats amics xinesos. Estic encantat de visitar Pequín una vegada més per invitació del meu bon amic de tota la vida, el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping.
2: Acollit a l'arribada, igual que Donald Trump, amb desenes de joves onejant banderoles de tots dos països, Putin podrà tenir informació de primera mà del que van parlar tot just la setmana passada Xi Jinping i el president nord-americà.
0: I la Unió Europea ajudarà els pagesos a comprar fertilitzants després que s'hagin encarit per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Els països podran avançar subvencions i la Comissió Europea alliberarà diners de fons d'emergència agrària. El govern comunitari evita concretar les xifres de tot plegat, però promet tancar un pla d'ajudes al mes de juny. A Brussel·les n'informa Bruno Fortea.
4: El comissari europeu d'Agricultura, Christof Hansen, ho situa com una prioritat i diu que cal actuar ara mateix.
5: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
4: Si no s'actua, Brussel·les tem que els pagesos cultivin menys perquè no hauran pogut pagar prou fertilitzants. Per això, la comissió, que és el govern europeu, desviarà diners d'altres partides pressupostàries per engreixar el fons d'emergència dels agricultors. El comissari ho justifica.
5: Els fertilitzants no són un problema per als pagesos només. Això va del menjar que té Europa. Va de resiliència, autonomia estratègica i capacitat per actuar.
4: Però la patronal dels pagesos creu que aquest pla farà curt i han protestat davant del Parlament Europeu. En els últims 2 anys, els fertilitzants s'han encarit un 70%. Ho han pitjorat el bloqueig a l'estret d'Hormuz. És el lloc per on passa 1/3 del comerç mundial de fertilitzants químics, produïts mitjançant el gas natural que hi ha als països del Golf Pèrsic. Per evitar aquesta dependència exterior, Brussel·les ha promès més diners per fabricar adobs orgànics produïts a Europa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De l'àmbit de la cultura també us destaquem que una pel·lícula ha fet reflexionar Canes en les últimes hores. És Fjord, que s'afegeix a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. La pel·lícula fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. Mungiu defensa que sigui un film ambigu entre les creences de la família i les del país d'acollida.
7: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això, al cinema d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar, perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
6: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest i com el de The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units. A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsberg, nominada a l'Òscar aquest any per Valor Sentimental.
1: Esports.
0: Tot seguit amb el David Ubach.
9: La setmana de la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
10: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
9: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
11: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més aparent al grup, amb la intenció de que també arribi.
9: Del Barça femení passem al masculí.
1: 3CAT Info.
9: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
12: Como es normal, estaba muy jodido, perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
9: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la Lliga, Javier Gómez.
13: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
9: Més futbol, però Barça banda ara. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent.
26: Al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió.
9: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth aquest dimarts. I afegim que aquest dimecres es juga la final de la Lliga Europa a Istanbul, un Friburg-Aston Villa. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar a TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Euroliga. També es reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd i negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
1: 3CAT Info.
9: En handbol, el Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Domen Makuc, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antoni Bazán. I a la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final, que enfrontarà el Sabadell com a rival de l'Atlètic Barceloneta al playoff pel títol, a partir de diumenge al millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals. A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9.
1: Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, està acusat d'homicidi per la mort del seu pare. De moment, però, ha evitat la presó preventiva, pagant una fiança d'1 milió d'euros. També que l'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. I que els sindicats USTEC i CGT confirmen a Catalunya Ràdio que aniran aquest dimecres a la reunió de la taula sectorial, malgrat que ja anuncien que la proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte es queda curta. A partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts han detingut un home a Figueres per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la ciutat. Que el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. I que el Gremi de Llibreters ha engegat una campanya per defensar la importància de la seva feina per la societat.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. I el masculí blaugrana, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret.
0: I el temps, deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies en molts punts del país i encetem uns dies de calor. Aquest dimecres les màximes podrien arribar als 30 graus de les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre i al llarg del final de setmana podrien arribar fins i tot als 35. Aquest dimecres el temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i a Osona.
1: Trescat Info.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari es van falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades, uns dies abans de la fatídica excursió, i recull les contradiccions en les declaracions que el fill d'Andic va fer quan va declarar davant dels Mossos i va trucar al telèfon d'emergències. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que el fill va intentar reconduir-la quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després d'això és quan l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir aquesta relació. Jonathan Andic fins ara ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Asseguren que la causa arriba al moment processal oportú per poder demostrar la seva innocència i que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Una altra de les informacions destacades de la jornada, l'Audiència Nacional Espanyola ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions en petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident del govern espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades, com la de les filles de Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el PP assenyala Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: En paral·lel, els socis parlamentaris de Pedro Sánchez han demanat prudència per analitzar aquesta situació.
1: 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, el Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4. Pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser el tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
7: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat que la proposta els sembla insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
8: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: No hi assistirà el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general, fa aquestes declaracions a 3CAT Info.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández afegeix que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Les mobilitzacions als mestres s'han concentrat aquest dimarts al Vallès i al Maresme. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i a Sabadell. Educació xifra en un 16% només el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques, però el sindicat USTEC parla d'un 60%. N'informa a Mataró Marta Vallès.
10: Al Maresme, la jornada començava amb concentracions a Premià de Mar, on s'ha tallat la carretera Nacional 2 i també a Calella, mentre que a la capital, Mataró, a la jornada de vaga s'afegia també la protesta per la pèrdua d'una línia D3 a l'escola Joan Coromines, tall també de carretera a Mataró davant l'estació i concentració a les portes dels serveis territorials d'educació. Al migdia, els mestres del Maresme s'han desplaçat fins a Granollers, des d'on mig miler de docents han anat en manifestació tallant la carretera comarcal 14-15 fins a la Roca del Vallès, on va néixer, d'on va ser alcalde i on viu el president Salvador Illa. El professorat es manté ferm i, arribat a aquest punt, diuen que no faran marxa enrere. Laura Calçapeu és professora d'una escola de Mataró.
11: Evidentment, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, han de seure, tot Catalunya està mobilitzada, la realitat els passarà per sobre i nosaltres no pararem de lluitar fins que aconseguim les reivindicacions.
10: Al Vallès Occidental s'han mobilitzat milers de mestres que al migdia s'han trobat tots a Sabadell. Han tallat la Gran Via i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Després han ocupat durant una estona l'Ajuntament.
1: 3CAT Info.
0: Parlem d'un altre conflicte. Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millores i condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
12: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema. Si els metges i facultatius d'aquest país decideixen fer estrictament allò que marca el seu contracte de treball, doncs el sistema trontolla i el sistema pot arribar a col·lapsar.
0: Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades i per això el sindicat ha convocat aquest dimecres una concentració a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. Per una àmplia majoria, el Tribunal resol així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, al Baix Llobregat, que ara haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà en els pròxims dies. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamentava en declaracions a Catalunya Ràdio la decisió judicial.
13: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia, una jove que demanava l'eutanàsia, que el seu pare també va endarrerir amb diversos recursos. Des de l'associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben als tribunals són una excepció.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta sobre l'abast de l'epidèmia d'Ebola i la rapidesa amb què es propaga el brot iniciat a la República Democràtica del Congo, que ja afecta un altre país, Uganda. Altres països, com Bahrain i Jordània, han anunciat que no deixen entrar persones procedents d'aquests dos estats africans per evitar contagis. Les autoritats congoleses han elevat el nombre de morts pel brot d'Ebola a 136 persones i el nombre de casos sospitosos a 543. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat la seva preocupació per la velocitat amb què es propaga aquest virus.
14: I did not do this.
15: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
0: Aquest brot d'Ebola corresponent a una variant per la qual no hi ha vacuna, es contagia per contacte amb fluids dels malalts i té una mortalitat del voltant del 50%. Tornem a Catalunya. Detingut aquest dimarts a Figueres un home per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la població. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament i se l'havia detingut precisament per trencar-la aquest dilluns mateix i agredir a la víctima. L'Ajuntament ha convocat per aquest dimecres al matí un minut de silenci. N'informa a Figueres Maria Rovira.
16: Quan els policies han arribat a la plaça Josep Tarradellas, han trobat la víctima estesa a terra, en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i un ordre d'allunyament de la víctima. De fet, aquest dilluns ja el van detenir per trencar-la i provocar-li suposades lesions. Aquest dimarts la víctima no s'havia presentat per declarar ni a la cita forense per valorar les lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
17: Com a alcalde el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
16: Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'exèrcit israelià ha tornat a anul·lar la flotilla de Gaza. Aquest dimarts ha saltat a unes 100 milles de la franja la desena de vaixells que havien eludit la ràtzia del dia anterior de l'exèrcit hebreu i ho han fet pujant el llistó de la violència amb embestides i trets sobre aquesta població civil, segons anuncia l'organització. Han de traslladar els més de 400 activistes a Israel per començar el procés de deportació. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïf Aboukasheg, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu? Intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos més enllà del suposat alto al foc que, recordem, ja ha deixat prop de 900 morts.
1: El temps.
0: La informació és del Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
19: La poma de Newton, la ciència 3Cat Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
19: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3Cat. 3Cat Info.
0: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compreses entre els 25 i els 55 anys i especialment les dones, perquè són més presents en feines d'informació, administratives i de tractament de dades, que són les més exposades a la IA. Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que constata com la intel·ligència artificial està impactant el mercat laboral. Carme Povedes, la directora d'Anàlisi Econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
20: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
0: L'estudi proposa requalificar competències en habilitats digitals i analítiques en feines d'administració i tècnics a nivell mitjà, incorporant-hi la perspectiva de gènere per evitar que s'ampliïn les desigualtats. La venda de la fàbrica de Pascual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant ara una solució per tornar a envasar al nostre país el més aviat possible, però el procés es pot allargar encara uns mesos. Gurb Natiadell.
2: La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pasqual a Casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A Gurb, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: La plataforma 3CAT ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en llengua catalana. Els premis que atorga la Generalitat s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Sabadell, Montse Camps.
21: El Premi La Plataforma 3CAT reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3CAT vol ser un punt de trobada.
22: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
21: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són eina d'integració.
23: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat en la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
21: En l'acte, el Teatre Principal de Sabadell, Justo Molinero ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el Diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
0: Us farem una pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreters de Catalunya en la campanya que aquest dimarts ha començat per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Entre les pràctiques que el gremi apunta com a causes que perjudiquen els seus establiments hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Enric de l'Arco, n'apunta un altre.
24: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la

0: Gremi de Llibreters de Catalunya s'hi han adherit 300 llibreries del país.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Arribarem fins a l'hora en punt amb el David Oac.
2: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
3: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
2: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
4: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més separat en el grup, amb la intenció de que també arribi.
2: Del Barça femení passem al masculí.
1: 3CAT Info.
2: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
5: Com és normal, estava molt jodido. Perderse un Mundial no és nada plato de buen gusto i sobretot per una lesió. És un palo para todos porque el futbol és así de puñetero a veces y bueno, sobretot desearle una pronta recuperació.
2: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la patronal, Javier Gómez.
6: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
2: Més futbol, Barça-Banda, però... El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També reforça el joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd-i-negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Morant, per suplir el lesionat Ante Tomic. Morant prové de la Lliga Japonesa. Per cert, que el joventut juga aquest dimecres a la pista del Tenerife un partit pendent de la 30a jornada de la Lliga CB. El pivot de la penya, Simon Birgander, s'espera complicacions.
7: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
2: I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Són Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Veszprém, i Antonio Bazán. A la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final. El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta al play-off pel títol, a partir de diumenge i el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer i definitiu partit de semifinals jugat aquest dimarts. El boia del Sabadell, Jan Pérez, ha parlat de partit rodó.
8: Hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt superiors en aquest sentit en defensa i ha sigut el més important. Després ja l'atac ha sortit rodó, que també hem estat molt encertats, penso.
2: A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 3.

0: 13, Terrassa 9. Aquest dimecres, primer duel de l'altra semifinal femenina, un Mataró-Sabadell. I encara en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca aquest dimecres la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos grec. Els mariners ja estan classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Un minut encara per afegir que en ciclisme l'italià de l'equip Ineos, Filippo Ganna, s'ha imposat en la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, ara amb 27 segons de marge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, que és segon, i amb un minut 57 segons respecte del neerlandès de l'Ineos, Thymen Arendsman, tercer. Aquest dimecres, onzena etapa, 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Afegim també que la corredora d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Volta a Espanya, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 quilòmetres. I de Blasi n'ha parlat precisament la ciclista penedesenca Mireia Benito. El podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, Benito, 25ena a la Volta a Espanya, ha subratllat el potencial de Blasi.
1: Aquest talent mundial, un potencial tan gran que ens podem plantejar, doncs, que pugui arribar a guanyar grans voltes, no és que ens podem plantejar aquest any guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix.
2: Trescat Info.

0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar ara amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment dels costos. Troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El Barça masculí, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar a